0: De la meravellosa, de la incomparable, de la gran Choriza May. Choriza May ve a presentar-nos el seu docu, un documental sobre la seva vida, sobre la manera d'entendre la vida que té Choriza May. Es diu El discurs de la reina, mireu que el títol és bonico. I ho farem també amb sa mare, que és coprota, que apareix també, no?, en el documental, i ben merescudament, i el director del mateix, que és Dani Fabra. Aixina, que coneixerem una miqueta més a la DRAC, afincada a Anglaterra, torna en el món mundial i on torna a triomfar, però torna al seu Guadassuar natal. Com saps que parlarem amb ella i serà molt divertit, segur.
1: Le seguirem allà i a les seues aventures. Ximo, que ara digues l'hora del cafè, per exemple, o del teu, jo què sé, o dels postres, el que siga. A tu t'agraden els pastissos de formatge?
0: El què?
1: Els pastissos de formatge t'agraden?
0: M'agraden lo que n'hi ha després.
2: Eco!

0: De eso.
1: Que te den un pedazo.
2: Pedazo yo no sé, ¿vos agraden els pastissos de formatge? Estan, bueno, ja fa temps que són coneguts i formen part dels nostres postres, són uns dolços, s'han expandit moltíssim. El que no sé si sabíeu que tenen l'origen al País Basc, però ara, però un bon pastís de formatge, saps? De categoria. Bueno, se poden prendre en tots els llocs, però no en tots els llocs estan igual de bons. I en ciutats, per exemple, del territori de Castelló o València, cada vegada hi ha més establiments dedicats als pastissos de formatge. Això és una glòria.
1: Això és una glòria, té tota la raó.
2: Quina enveja.
1: Que és que fins i tot, de si no res, inaugura un festival gastronòmic en València dedicat als pastissos de formatge.
2: Molt ben dedicat.
1: No, t'indica barba. Això diu ella, eh? Nosaltres pensem que el que volia era tastar-ne alguna d'estos.
2: A veure quina degustació
1: fa. I ella se n'ha anat darrere d'això. Mar, on pares? Ja has fet el moset o què?
2: Aló.
1: Ai, Mar.
3: No, ah, què vos penseu? Que menjaria abans d'un directe. No, en tot cas menjaria ara, d'ací no res, perquè en tinguereu enveig en el moment.
1: Serà possible.
3: No.
1: Que es tortures d'esta manera, serà possible.
3: Me n'he vingut al lloc idoni, no?, per a tastar i per a conèixer el punt d'estes tartes, d'estes pastissos de formatge, a un establiment que està a l'Eixample de València, però que realment va començar a Castelló, i es tracta de Cake. Cake és el negoci de dos germans, d'Alejandro i José Tena, que va començar un poc, a mi m'encanta com va començar, perquè comença amb un comboi, realment, amb aniversaris de familiars i amics, perquè José és cuiner, José és chef, i ell es dedicava d'alguna forma en cada celebració familiar, doncs, de fer un pastís, no?, per a la persona que fora. I clar, Alejandro, el seu germà, que no té res a veure amb el món de la cuina i de fet és advocat, va pensar que és que això, que estos pastissos que tant triomfaven, el món els havia de conèixer. I així, en setembre de 2024, comença Cake. Ara més tenen el seu establiment ací a València, també tenen l'establiment a Castelló, i fa no res han obert el seu obrador a Paterna. O sigui, que els va d'allò més bé. És un autèntic boom el que han experimentat amb esta botiga i amb esta afició pels pastissos de formatge. Així que, xics, Alejandro, José, enhoraboníssima.
4: Muchas gracias, Mar.
2: Hola, enhorabona.
3: A veure, vale. Comencem.
1: Estic veient les fotos
3: si de la història. Els pastissos estan espectaculars. Jo els tinc així darrere. Estan les neveres on estan exposats cadascun dels pastissos. Sí. Se'ns fa la boca aigua. És una passada. Però vull saber si ho he explicat bé, si és així realment com va començar tot. Vinga, José, tu que eres el chef.
4: Pues sí, hace más o menos año y medio yo llevaba como mucho tiempo haciendo pasteles para casa, para los amigos, porque al final pues vengo de restaurante y los hacía allí para los clientes que teníamos. Y mi hermano empezó a perseguirme porque dijo que esta joya no podía quedarse entre cuatro paredes y
1: muy bien, Alejandro,
4: tenía que salir a la calle.
1: Claro,
4: y al final me convenció y empezamos esta gran aventura que solo acaba de empezar y en la que solo puedo tener palabras bonitas de todos estos meses, de todas las cosas que nos pasan nuevas cada día y del feedback del cliente. Así que lo único que puedo decir es que fue una gran iniciativa por parte de mi hermano y un empuje que yo acepté y nos ha traído cosas muy, muy bonitas.
3: Alejandro, tú vas a tindre la visión ahí.
4: Sí, la verdad que...

0: Luego también ahora llegar a Castellón con nuestra tienda propia y poco a poco el tiempo dirá, pero para nosotros sería una gran ilusión poder llegar, por ejemplo, a Galicia, expandirnos por toda España, y que al final queremos eso, que todo el mundo pueda disfrutar de las tartas y que disfruten tanto como lo hacemos nosotros día a día.
1: I que es consolide i que amb exemples com vosaltres veiem que això dels pastissos de formatge és una cosa molt assentada, que no es tracta només d'una moda, sinó que al final és un sabor, un gust i una alegria tastar els vostres pastissos. Ja vos ho dic, Alejandro, José, moltíssimes gràcies, enhorabona per Cake i a seguir creixent. Gràcies.
0: Muchas gracias a todos.
2: Bueno, gracias por todo y buenas tardes.
1: Que vaya molt bé. Escolteu, ara farem el tast, companys.
3: Ah, ja sabíem que... Confia en que tu viuriessis experiència amb molt de goig.
4: Sí. Algú ha de fer-ho, algú ha de sacrificar-se.
1: Ai, algú s'ha de sacrificar sempre. Ai, adeu, adeu.
5: Eso, eso es queso. Cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake. Cheesecake. Cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake. Cheesecake. Cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake. Cheesecake. Cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake. Cheesecake. Ba-da cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake. Cheesecake. Oh, cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake. Cheesecake. A cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake. Cheesecake. A cheesecake, gobble gobble, cheesecake, gobble gobble, cheesecake.
6: La vesprada da punt. De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement. L'hora de la cultura amb Reis Joan. Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: 4 i mitja toquetes, els 4 i 34, obrim la crònica de successos i tribunals i també la crònica d'actualitat. Ens té a tots molt preocupats la situació d'aixe creuer que tenim ara mateix varat en les costes de Cap Verd. Ja sabeu, aixe creuer que feia el recorregut entre Ushuaia, l'Argentina i Canàries, on han mort 3 persones, 7 estan afectades, que hi ha confirmació, on viatja una valenciana que li diuen Aitana, i estem preocupats, i així tenim a Juan Nieto per a contar-nos, a banda de la crònica de successos i tribunals, on també hi ha actualitat ben recent, l'última hora sobre este cas, d'este creuer neerlandès, recordem-ho, afectat, però que hi ha un grapat de nacionalitats entre la tripulació i les persones que estaven disfrutant del creuer. Juan Nieto, què tal?
1: Bona vesprada.
2: I el virus, viatant tan vell i escampant-se pel món.
1: I l'antivirus, que era... Quedem-se amb este nom perquè, de la mateixa manera que vam parlar durant molt de temps del coronavirus, tant de bo en este cas no siga el mateix, però és un nom al que hem de prestar atenció, l'antivirus. Sí. És un virus que sembla que es contagia a través de les rates, però que en este cas la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, no descarta que s'hagin pogut contagiar en este creuer de luxe, per cert, entre persona i persona, no? D'ahí la preocupació.
2: Tenia que saber de quina manera, no?
1: Clar, perquè en la primera hipòtesi que es barallava en les últimes hores és que hi haguera alguna rata, algun animal dins del creuer
2: i que haguera el virus.
1: Que tinguera el virus
2: i que fos portador, no?
1: I que l'haguera contagiat a una persona.
2: Sí.
1: Però és que ara mateixa l'Organització Mundial de la Salut no descarta tampoc que hagi sigut entre persona i persona directament.
2: Clar, és que si això vol dir... més d'una persona, les afectades...
1: Clar.
2: S'han de preocupar.
1: Clar, això vol dir que el virus ha escalat posicions, no? Clar. I que ha evolucionat i que ha sigut capaç de contagiar-se entre persona i persona. En aquest moment, aquesta vespre és decisiva. Les pròximes hores són decisives perquè sembla que està prou clar, en clara, que el Ministeri de Sanitat està dient, no està confirmant que va atracar en aigües espanyoles l'embarcació, el creuer. Sembla que està prou clar, segons la OMS, que farà parada en les Illes Canàries. Queda per determinar si en Tenerife o en Canàries.
2: Yeah.
1: En quin punt exacte. Però sembla prou clar que és el lloc on més prop i més viable es fa poder deixar l'embarcació aturada, que pugen els experts de l'Organització Mundial de la Salut a analitzar la situació, a saber com s'ha de desinfectar les instal·lacions, per a saber si hi ha

0: No sabem si hi ha persones amb més símptomes dins de l'embarcació.
1: Clar, s'ha d'estudiar ben bé.
0: S'ha d'estudiar ben bé i a partir d'ahir prendre els protocols necessaris, primer, per a garantir la salut pública,
1: Més enllà del creuer,
0: més enllà del creuer,
1: de les persones que
0: i garantir també la salut de les persones que viatgen
1: dels virus
0: en el creuer.
1: Que s'adapten perillosament,
0: sí,
1: i muten ràpidament, per tant, l'alerta o l'alarma o el susto no ens lleva a ningú.
0: Aquesta història va començar en abril i va ser que una persona va morir en embarcació, la traslladen, sí, l'evacuen a Holanda amb la seva dona. I setmanes després...
1: Però ja la persona havia faltat.
0: No se sabia ben bé per què. Setmanes després, la dona també falta. I havien estat en contacte directe, ells dos.
1: Yeah.
0: I en els últims dies, una tercera persona, crec que és d'Alemanya, crec recordar, també ha mort. I és quan ja sembla que tots els anàlisis han confirmat que es tracta d'este antivirus, no? Que no coneixíem bé.
1: I aquestes tres persones les tenen en el denominador comú d'haver passat per ixe creuer?
0: Sí, i sembla que els símptomes sempre són els mateixos. Febre, diarrea, malestar general, i té una mortalitat, atenció, que això és el que més preocupa als experts, del 38%. 38%. Ostres.
2: Quan estàvem parlant que el coronavirus estaria potser al voltant del 1% com a molt en quant a la mortalitat. De tota manera, amb tota la precaució per descomptat i la calma, el virus està absolutament acotat i acantonat
0: i aïllat.
2: Ara, com tu dius, Juan, és molt important l'avaluació dels epidemiòlegs de primeríssim nivell de l'Organització Mundial de la Salut, que ja estan accedint a la embarcació, al creuer, i han de fer totes les valoracions oportunes.
0: Perquè una investigació exhaustiva.
2: Molt exhaustiva, per garantir que no es contagien la resta de tripulació. Parlem de 147 persones en el total de tant passatgers com la tripulació. I també veure després què es fa en el barco. En quant al tema del contagi, crida l'atenció que, en principi, el que diuen els epidemiòlegs, que l'antanavirus seria transmès per roedors, en este cas serien rates, parlem d'un creuer de luxe i rates, en un barco sembla que l'ideari col·lectiu sí que ens porta que les rates poden estar en un barco, o sigui, en un creuer de luxe a un se li fa més d'això, que pogueren les rates estar en alguna zona recreativa i a través dels excrements, pot ser més raro, alguna mossegadeta o alguna rapadeta de la rata, es poguera contagiar alguna persona. Però, clar, és que n'hi ha 7 persones afectades i 3 persones mortes. És a dir, el dubte està, i el que s'haurà d'avaluar, en fi, tota la professionalitat del màxim nivell en epidemiologia, és que no hi ha contagi entre humans, o que este contagi no s'ha produït entre humans, perquè en efecte l'alta mortalitat preocupa i moltíssim. Ja n'hi ha manifestació per part del govern espanyol en quant a acceptar que eventualment, si tinguera, diguem, el semàfor verd per part de l'Organització Mundial de la Salut, sí que estaríem també obligats també humanitàriament, òbviament,
0: a acollir el creuer. No s'entén la reacció del govern espanyol perquè és un argument contradictori amb el que diu primer el sentit comú i després l'Organització Mundial de la Salut, no? En les últimes hores ha hagut una picabaralla en les xarxes socials, a més, en el que el govern espanyol insistia en desmentir que l'embarcació s'aturara, no?, en la costa espanyola, en este cas de les Illes Canàries, no? Però tota la resta d'informacions que estan arribant a les redaccions apunten efectivament al que estàs dient tu, Ximo, no? Que no hi ha una altra a que aquesta embarcació s'ature en la costa espanyola i a partir d'ahí el govern espanyol iniciar una investigació que, com dèiem, ha de ser exhaustiva, ha de marcar com s'ha de desinfectar aquesta embarcació, ha de marcar també com atendre les persones que estan allí dins. Són al voltant de 150 persones, 149, crec recordar, no?, que estan en l'embarcació, en el creuer. Gràcies al testimoni de la valenciana, d'Aitana, que està en eixe viatge, hem conegut, ella va penjar un vídeo en les seues xarxes socials fa 4 dies, en el que ja fa 4 dies que encara no se coneixia la tercera mort, encara no s'havia confirmat, ella ja trasllada als seus seguidors de les xarxes socials, és un missatge que és públic, no està només acotat a la seva gent, ella trasllada que ho estan passant molt malament.
1: Estan
0: precisament
1: assustats, no?
0: Per la desinformació que tenen dins l'embarcació, perquè al final estem parlant d'un creuer que està aïllat de la resta del món, segurament. No poden tindre accés a

0: xarxes socials o la millor, el wifi en totes les hores del dia, yeah. No poden tindre accés a televisió, els mitjans de comunicació com si estigueren en terra, hi ha molta desinformació i estan molt preocupats.
1: I sobretot qui està al mando en una situació epidemiològica del perill.
0: En teoria, en una embarcació és el capità, no? El que mana és...
1: No, no té
0: però no té coneixements sanitaris, no? Clar, hi ha molta incertesa i també el que hi ha és molts dubtes sobre si hi ha persones que estan contagiades o simplement és un poc... com dir-ho, no? De nerviosisme que,
2: ja, que, la confusió,
0: la confusió
2: qui està malalt de veres, qui està malalt, qui està patint
0: no. La
2: simptomatologia.
0: OMS en les ja. Últimes hores, en un principi eren 6 les persones contagiades, en les últimes hores ja s'ha elevat a 7, no?
1: Bueno, primer que s'ha de tindre és una data proves PCR, òbviament, a tota la tripulació, per a tindre clar qui està contagiat i qui no, i vaja, i a partir d'ahí, òbviament, prendre decisions. Bueno, però estarem molt pendents. Les pròximes hores, com diu Juan Nieto, són molt importants.
2: Seguirà
1: i del dictamen de la OMS
2: no
1: es quedarà altra,
0: el
1: govern espanyol.
0: Una vesprada decisiva, no? Per a conèixer el que està passant.
1: Amb el creuer.
2: N'estarem pendents d'això i altres temes d'actualitat que ens han cridat poderosament l'atenció. Per exemple, hi ha corregut també, no sé si ahir o dispús ahir, en una barberia...
0: Ahir.
2: I és una història molt colpidora, dos perruquers, en teoria, companys, i un d'ells acaba mort. Què ha passat exactament?
0: És la típica història, no?, en la que tot anava bé, o tot el món pensava que anava bé dins d'un entorn laboral, no?, i de repente... hi ha una explosió de violència que no pots controlar i no hi ha autocontrol i acabes assassinant el teu company de feina, no? És brutal. Tot va passar en una perruqueria barberia de la ciutat, crec que és prop segur, en el carrer Doctor Wasman, amb la Font de Sant Lluís, no? en ese cantó de la ciutat de València. Juan Pablo tenia 26 anys i Cristian, de 25, treballaven junts, no?, des de feia temps. I segons ens han explicat diversos testimonis, entre ells hi havia hagut últimament certa tensió, no?, arran d'un canvi intern. Tres companys, havia ahir cert malestar en la relació, s'havia deteriorat, i quin va ser el detonant que va fer esclatar?
2: Què va passar?
0: Pues una baralla per a veure qui netejava la perruqueria. Sabeu que quan vas a una barberia d'homes, no?, una perruqueria, lo típic, te tallen el moño, se queda el pèl en terra, els cabells, i de seguida se neteja, se veu que se van barallar, i un va matar l'altre, com? Amb un ganivet que tenien dins de la perruqueria per a tallar llimes. Sabeu que hi ha alguns comerços que ofereixen als clients aigua amb un trosset de llima, sí, no?, per a refrescar-te, sí, sí. Mentre estàs esperant o mentre... Amb aquest ganivet el va agafar i el va assassinar. I parlem d'una explosió puntual de violència, no?, o de no poder controlar els teus impulsos, perquè l'assassí ha confessat a la Policia Nacional que al segon de matar-lo, o de clavar-li el ganivet, millor dit, ell es va penedir, es va donar compte del que havia fet.
2: Ell va clavar el ganivet d'un atac de ràbia o de fúria?
0: I ell va ser el que va telefonar al 112 i mateixa, dient, he fet això, salveu-li la vida, salveu-li la vida. És un testimoni brutal que avui arreplega Teresa Domínguez en el diari Levante i que a mi personalment m'ha impressionant, no? Perquè moltes vegades ho parlem, no?, de com s'està generalitzant l'ús de la violència per a resoldre conflictes, no?
1: Ja veus per gros que fora el conflicte, que a més era una tonta, perquè com ho estàs explicant, és com un d'ells era més l'encarregat i l'altre pues, el que estava per davall, una qüestió inclús de cels professionals, sí. Acaben un gabinet clavat en el pit, una punyalada absolutament mortal, no, Juan? I el que conta Teresa també, i teniu detalls també de la investigació, és que el xic, l'agressor, el que clava el gabinet a l'altre pobre, que acaba mort, no només que es que penedix, intenta salvar-li la vida
0: i detindre-li
1: la hemorràgia que degué ser enmig del carrer una
0: persona. Juan Pablo va intentar salvar-lo.
2: Però la ganivetada va ser mortal de necessitat.
0: Sí, però Cristian va estar...
2: El que ha faltat és Cristian.
0: Sí, van aconseguir durant mitja hora... millor dit, durant mitja hora van intentar reanimar-lo. Sembla que tenia constants vitals mínimes, però va ser impossible.
2: No
0: i va morir en el ple carrer. Jo vaig parlar amb veïns i veïnes de la zona que pràcticament van veure en directe tota l'escena.
2: I allí tenien clientela en aquest moment?
0: Clar, la perruqueria estava oberta. Sí. A més, no sols això... just al costat hi ha un parc infantil que es coneix en aquesta zona de València, li diuen el parc de Blancanieves, perquè està ambientat com si fos el conte de Blancanieves.
2: Ja, ja.

0: Una zona molt transitada, un dilluns pel matí, hi ha supermercats, hi ha molts comerços, i va ser a plena llum del dia, no? És algo que ens demostra que no era un crim premeditat, no? Uh-huh. És una explosió, no? En aquest moment. Ara mateixa, l'assassí, confés, està en dependències policials. La Policia Nacional ens ha confirmat que segurament passarà les pròximes hores a disposició judicial. El més probable és que siga demà, que s'esgote tot el termini, perquè Juan Carlos, l'assassí, està col·laborant. Ha reconegut els fets des d'un principi.
1: Ningú dubte del que ha passat.
0: No n'hi ha ningun
2: però
0: dubte.
2: Però quin drama, Cristian mort.
0: Declarant...
2: I Juan Carlos ha destrossat la seva vida també.
0: Sí. Clar, això. També aquesta estratègia li ha... Estos arguments li serviran per a després rebaixar la pena en cas que siga condemnat, que segurament serà condemnat, no? Perquè està confessant els fets i està ajudant als investigadors i sobretot en aquest moment està mostrant també un arrepentiment, no? Del que ha fet, però és un crim que ens ha impactat ja al començar la setmana, no?
2: És molt impactant.
0: Tornaven del pont i a mi em va sorprendre que no hi haguera cap crim, no per res, sinó perquè sabeu que els assassinats o la majoria de successos es produeixen en termini de vacances
2: en
0: ponts.
2: O just en acabar-les.
0: Perquè és el temps en el que més sociabilitzem, tal vegada, no? La gent està més avorrida. Malauradament, per exemple, els crims de violència masclista és una qüestió d'estadística, sempre es produeixen en estiu, la majoria d'ells, o en festius o en ponts. I a mi em va sorprendre que en este pont no hi haguera cap succés de rellevància i de repente ens va colpir este crim, que és, jo ja li anomeno el crim de la perruqueria, no? I que va passar a plena llum del dia en una zona de la ciutat de València tan concurrida
2: com és,
0: són els voltants de la Pantera Rosa, no? De l'accés a la ciutat de València i una zona molt transitada, no? I ens sorprèn, sinó em preocupa, no? M'inquieta com estem intentant resoldre els conflictes laborals, per exemple, agarrant un ganivet, no? Que se te pot passar pel cap
2: que no
0: perquè
2: tens
0: una situació de gelosia amb el teu company perquè l'han ascendit i damunt t'està dient que neteges tu perquè te toca a tu netejar i vols resoldre en aquest conflicte amb un ganivet.
1: Que no l'haga ràbia, te pegues tots els pentes, pues qualsevol pot entendre, però que agarres el ganivet i l'estaquis de manera mortal.
0: Impressionant.
1: El teu company.
0: Impressionant.
1: En fi, terrible.
2: Pots destrossar-se la
1: vida. Parlem també d'un altre cas que ha commocionat la ciutat d'Alacant. Espanya entera anys.
0: I que van parlar així.
1: Que van
0: parlar en el seu moment.
1: D'este home, no? De Jesús Tavira.
2: Conta, perquè era una persona clau en un altre assassinat.
0: En el de la viuda de la CAP, que també ens va impactar moltíssim.
2: És que és una
0: moltíssim.
2: Història de crònica negra, pràcticament.
0: I va desaparèixer, no? Jesús Tavira era un empresari de 63 anys, d'Alacant, que va desaparèixer el passat 18 de març i que 41 dies després, ha sigut trobat mort en un pou de la partida de Bacarot, de la ciutat d'Alacant, sepultat en un pou baix 2 metres de formigó. No sé si alguna vegada heu llegit com la màfia siciliana se desfeia dels cadàvers dels seus rivals en la màfia.
1: És era, molt de novel·la negra.
0: I era així, amb un pou i sepultat per formigó.
2: La qual cosa complica molt poder-lo trobar. Ahir n'hi ha una investigació molt interessant en la que s'ha de terme.
0: Anem a situar-nos. Bacarot. És una partida de la ciutat d'Alacant. És una partida que, per a que la coneguen, si no la coneixen, està situada entre Alacant i Elx, aproximadament a l'altura de l'aeroport d'Alacant, de la zona de l'Altet. Bacarot són dos carrers, però dos carrers literals. És una zona molt tranquil·la, amb construccions antigues de poble, cases de poble, on és molt fàcil passar desapercebut. I on jo crec que ningú pot sospitar que hi ha hagut un crim d'aquestes circumstàncies, no? De repente la Policia Nacional, en aquestes setmanes en les que des d'aquest programa mateix van fer una crida per la recerca que s'estava fent per la desaparició de Jesús Tavira, ha anat estirant el fil, fins que ha arribat a la conclusió que la desaparició i el crim de Jesús Tavira, els responsables són un treballador seu, la dona que el va ajudar a desfer-se del cadàver i dos persones més que també van col·laborar per a desfer-se del cadàver. Són 4 persones que van participar en esta desaparició. Com enganyen a Jesús Tavira per a que se presenti en esta casa de Bacarot, que és on va estar sepultat?
1: És una pregunta
2: relació
1: molt interessant. Ell arriba enganyat, queden en ell per aclarir alguna qüestió, per què arriba ella a la casa sembla i allà a la casa el maten.
0: A
1: i
0: un deute de 5.000 euros. Ah. Ell devia al seu treballador al voltant d'uns 5.000 euros. L'empresari, com va intentar fer front a aquest deute? Buscant esta casa en Bacarot perquè visqueren ahir.
1: Facilitant-los la vivenda.
0: Sí, els quatre detinguts són de residència argelina, eren persones que sembla que tenien problemes per a trobar una vivenda, i els porta a aquesta vivenda. No queda massa clar, no queda massa clar si...
1: propietat d'ell, la vivenda? O...
0: Si era propietat... Sembla que el propietari d'aquesta vivenda, i és que així encara es fa més grossa la cosa, estava en presó per un altre assumpte. I no se sap molt bé si el propietari de la vivenda tenia coneixement que ells estaven residint allí
2: o era una, ocupació?
0: Una casa ocupada. Quin va ser el paper de Jesús Tavira d'intermediari? No se sap. Està en investigació.
2: S'ha d'aclarir encara.
0: Però el que vos estic contant són dades objectives que està intentant aclarir la Policia Nacional. Bé, intenta resoldre el deute amb aquesta vivenda. I aquest treballador li diu...
1: A canvi dels diners que te dec, mira, jo te facilito això, perquè és d'un amic o el que sigui, el tracte que feren, que no se sap, i la família està en la vivenda.
0: Està en la vivenda. Vivint. I un dia...
1: I ella acudeix a aquesta casa.
0: El 18 de març, un dia abans del dia del pare, del dia de neu, li diuen... Acércate, que queremos comentar contigo unas cosas en relación a la vivienda y a la casa. Jesús Tavira arriba allí, i allí és on l'assassinen amb almenys 12 ganivetades... La majoria per l'esquena, i això ja ens està dient una cosa, que l'atac va ser sorpresiu, és a dir, no se l'esperava, i que ell també ens diu una altra cosa, que ell ni tan sols va poder defendre's, perquè van ser totes per l'esquena, o la majoria.
1: S'ha premeditat, probablement.
0: Per part dels acusats, no? Sí que estava planificat, ja. O almenys això és la conclusió preliminar que han arribat els investigadors, i que ha validat el jutjat, perquè ha enviat a presó provisional els autors, els quatre detinguts, perquè no pot haver-hi una altra explicació que no siga l'engany per aportar-lo allí i premeditar i un pla.
1: Amagar el cadàver d'aquesta manera en el formigó que estàs contant-nos. Ahí hi ha una, no una premeditació, sinó també se coneix que és un mètode, diguem, me sap mal dir efectiu, però que podria funcionar.
0: Clar,
1: és
0: el que comentaves tu. No, i el que comentaves tu, Gemma.
2: I la dificultat de trobar un cos...
0: Clar, tu imagina't, com han arribat a aquests quatre detinguts? Què els va fer sospitar a la policia per a dir hem de seguir aquesta línia d'investigació? Recordeu que van contar també en aquest programa que dies després de la desaparició va aparèixer el vehicle de Jesús Tavira calcinat en una zona marginal, amb molts conflictes de la ciutat d'Alacant, ho recordeu, no en presó. I la policia es va donar compte que els va donar una versió falsa. Ell els va dir que va veure per última vegada Jesús Tavira anant-se'n amb dues persones que ell no coneixia de res i que en principi no tenia relació amb Jesús Tavira, i les declaracions de la família d'ell i de l'entorn d'ell això ho van desmentir. La Policia Nacional va descobrir que els havien mentit donant aquesta versió, i a partir d'ahir han anat estirant del fil i muntant les peces d'este trencaclosques que afortunadament en el sentit que almenys les famílies de les persones desaparegudes no descansen fins que tenen el cos, no? Dels familiars,
2: i
0: afortunadament s'ha pogut trobar el cos i hi ha respostes.
1: Identificar-lo,
0: sí.
2: I traure'l de baix d'aquesta...
0: Sí.
2: Bueno, que seria dificultós.
1: Sí. De formigó d'una vida.
0: Les imatges que va distribuir la Policia Nacional aquest mateix dia en el que es va confirmar la seva identitat són impressionants, no? De com han les retroexcavadores comencen a picar, comencen a traure, també van tindre ajuda de tecnologia, de geolocalitzadors, per a saber si allà a baix havia un cos o no havia un cos. I bé, afortunadament, es va tancar l'operació amb èxit perquè el cas està pràcticament resolt. Els quatre responsables estan en presó provisional. Hi ha un cos que s'ha trobat. Ese cos ens ha parlat en l'autòpsia, ens ha dit que no es va poder defendre, que va ser un atac sorpressiu, i ese cos ens va dir que va patir moltíssim en la seva mort.
2: I, per tant, no està relacionat amb el fet que ell fora testimoni de l'altra mort?
0: No, en principi no. El que sí que està relacionat, al final, és un poc ese misteri, no?, i aquestes respostes que queden per respondre, no?, en els dos casos. Perquè, clar, Jesús Tavira era una peça clau perquè havia parlat més de 200 vegades

0: amb el gendre de Mari Carmen López, que era la viuda del president de la CAMP, que també va ser assassinada en un concessionari de vehicles propietat de la família. Va parlar Miguel Ángel López, era l'únic acusat, després ha sigut absolt de tot per falta de proves, però era l'únic acusat en aquest moment i va parlar 200 vegades, 200, amb Jesús Tavira. Per a què? Mai s'ha sabut. La policia mai ha aconseguit també estirar del fil d'aquesta línia d'investigació. Ell va anar a declarar com a testimoni en el juí de la CAMP. Ell va dir que eren telefonades habituals entre socis, amics, coneguts, que no hi havia res estrany. I ell també, mireu, si va ser un testimoni clau.
1: Quant de misteri entorn a esta persona.
0: Ell va ser el que primer li va dir a la Policia Nacional en el cas del crim de la viuda de la CAMP que havia sigut un acte, un assassinat per encàrrec, que ell inclús havia vist els dos homes que havien assassinat a Mari Carmen López. Per tant, donava validesa a la coartada que tenia el seu gendre. No
2: sabem si està vinculat o no, però este home tenia informació
1: important.
2: Realment molt valuosa.
1: Important.
2: Sí. Per a tratar d'avançar en l'esclariment del cas de la viuda de la CAMP. I ara està mort. Després diuen que per què ens fascinen tant el true crime, que això és pur true crime.
0: I és realitat.
1: Però és realitat.
2: La pura i autèntica realitat. Bueno, un minut i mig ens dona temps a fer una, encara que siga pinzelladeta del següent cas. Una jutgessa de Madrid ha condemnat les asseguradores d'una ginecòloga i una comare amb una important indemnització. Ha passat a l'Hospital de Sagunt, ha passat en novembre del 19. A veure, molt resumidament, què ha passat?
0: Breument, només volia fer referència a aquesta notícia perquè és la indemnització més gran que un jutjat ha acordat a Espanya per negligència mèdica. És el cas d'un xiquet que ha patit i està patint moltíssimes malalties perquè no va tindre una bona assistència, segons ha dit ara el jutjat, en el part, i afortunadament, estem parlant d'una indemnització, afortunadament per a aquesta família, perquè el xiquet és dependent total,
1: 87% dependent de
0: total, i per no haver actuat bé, afortunadament, la indemnització s'ha valorat en 13 milions d'euros. Això significa que almenys este xiquet i estos pares,
1: estaran
0: en
1: aquest
0: sentit, tindran l'assistència que requereixen. I també és un avís, no?, per aquestes coses no eixen gratis.
2: Se reconforta que la justícia en este cas de cadena de negligències mèdiques poguera actuar i ho fer tan favorablement a la família, encara que en l'únic que se pot fer ara mateix, que és ajudar-los econòmicament. Gràcies, Juan Nieto.
0: A vosaltres.
2: Gràcies.
0: Adéu.

0: La vesprada de punt.
1: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
2: Vull deixar-me portar.
1: Posem l'accent en tu.
3: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2. De tu.

0: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
1: Nova temporada de Terra de Bous. L'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
2: Cada divendres, Terra de Bous, amb Germà Estela.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
4: De tu!

0: avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
0: Corre
1: l'oratge. En A. Ràdio. De tu a tu.
2: Jo sé que no és culpar ser milionària. Com si plogués sense anar els bitllets pels aires.
3: La vesprada d'A.

0: És tant les bones com les reguleres, quan no directament les roïns. Però vaja, és el que hi ha, és el panorama que tenim en l'economia, Gemma.
1: Digue, ho estava dient Rosalía molt bé, així, tindre diners, escolta, pues, no dona la felicitat, però una tranquil·litat infinita. Qui ve a parlar-nos cada dia d'economia? Javi González. Com estem, Javi?
2: Què tal, companys? Bona vesprada. Com esteu?
0: Què tal? Encantat. Alguna bona notícia?
1: Te n'has vingut amb la Rosalía?
2: Bueno, sí, clar, perquè
0: bueno,
2: avui...
0: Avisa la desocupació.
2: Ahí està, avui podem ser una miqueta optimistes, una miqueta, perquè ja sabeu que al final sempre hi ha els factors que expliquen les bones xifres, però la realitat és que sí, avui tenim bones xifres de les millors que s'han vist, de fet, pel que fa al mercat laboral. La Comunitat Valenciana arriba als 2,28 milions de treballadors, una xifra rècord. És la tercera autonomia líder en creació d'ocupació en este mes d'abril, per darrere de Catalunya i d'Andalusia. I a més, també, l'altra xifra destacable és que l'atur ha caigut a nivells que no es veien des d'abans de la gran crisi, la gran recessió de l'any 2008. L'atur cau en 2.400 persones, o sigui que de moment tenim bones xifres pel que fa a l'ocupació.
1: Ja anem de cara a la temporada alta, clar, de feina en aquest sentit.
0: Estem parlant del quasi un puntet per damunt la xifra global de desocupació en la Comunitat Valenciana.
2: Sinó
0: que, bueno,
2: correcte.
0: Una de freda i una de calenta, no?
2: Sí, hem de tindre en compte que sí que el motor d'aquestes xifres, com estava comentant Gemma, ha sigut el sector serveis, pel que fa a sectors i pel que fa a població, destaca el grup de les dones joves menors de 30 anys, que ha aconseguit la seva millor xifra de persones ocupades en quasi dos dècades, en quasi 20 anys. Això sí, també hem de tindre en compte que la temporalitat també ha pujat una miqueta, principalment, això s'explica per aquesta campanya de la Setmana Santa, i perquè tal vegada, com estàvem comentant avui en Cadena de Valor, en el director general de Labor, Antonio Galbany, hem de tindre en compte que tal vegada la temporada alta d'estiu en la Comunitat Valenciana arranque una miqueta més tard que el que sí que passa en les altres autonomies, com pugui ser Catalunya o com pugui ser Andalusia, per exemple.
0: En aquest sentit, més bones notícies, perquè encara que sempre és previsible que estem sempre en la Champions de les banderes blaves, en les nostres platges i en la nostra costa, de nou rècord de banderes blaves, i això significa turisme d'excel·lència, qualitat en les... no només en la qualitat de l'aigua, sinó en general els serveis, en les infraestructures. Està molt bé. Estava mirant l'evolució de la desocupació, estàvem parlant de l'atur... L'evolució de l'atur registrat en la Comunitat Valenciana des de la pandèmia de la Covid l'any 22, la baixada, és a dir, la corba és descendent des de 456.000 en el 22 a 285.000.
2: Correcte.
0: En el 26. En 4 anys ha sigut realment... És de veres que el moment de la Covid va ser una, bueno, diguem, una pujada de desocupació. Hi havia també els ERTOs, que va ser un
2: mecanisme que va funcionar,
0: de protecció, protecció d'emergència laboral. Interessant. Però vaja, que les xifres són bones, tot i que el panorama internacional no deixa d'estar ple d'incerteses. Tampoc acaba d'aclarir-se.
2: No, no acaba d'aclarir-se.
0: Perquè Donald Trump continua en les seues bravates una darrere l'altra.
2: Correcte.
1: Aquestes xifres, en cert optimisme pel que fa al treball, també xoca directament amb l'augment de la vida. En general, que penso que no estiga massa acord, penso que l'habitatge té la manera de reflectir-se més grossa.
2: De vivenda ja és una altra cosa.
1: Però també en la cistella de la compra,
2: no? Sí, és cert que de moment este impacte de segona ronda, que es coneix, este impacte de la pujada dels preus, d'aquesta inflació que podria derivar del conflicte al Pròxim Orient, de moment, i segons les últimes xifres, encara no l'estem notant. També és cert que sempre que parlem en els especialistes ens diuen que les mesures del govern estan funcionant, però que són mesures que s'han aplicat per a un termini de temps per un període de temps molt determinat i que a partir d'ara estem començant a entrar en un terreny que sí que ja pot preocupar una miqueta més. De fet, la setmana passada vam tindre reunió del Banc Central Europeu, també de la Fed pel que fa als Estats Units. No van pujar els tipus d'interès perquè de moment encara estan a l'espera de veure què és el que passa en este conflicte. Tot i això, no es descarta que de cara al mes de juny sí que puguem tindre una miqueta d'aquest augment del 0,25% dels tipus d'interès.
0: Sembla raonable que els bancs centrals no pugen tipus d'interès mentre no hi hagi més certeses amb la inflació derivada de la situació

0: bèl·lica i geopolítica que hem vist també en el dia d'avui, bueno, ahir per als nord-americans, tornar a anunciar Donald Trump que la guerra d'Iran continuarà almenys 2-3 setmanes. Us he plantejat, val, 15 dies més, 3 setmanes més, estaríem en un termini raonable per encara centrifugar els efectes de la crisi a nivell global. No sé què diuen els experts, fa la sensació que almenys pel comportament de les borses i d'alguns indicadors macro
1: del cru.
0: Bueno, sí, relativament podríem recuperar posicions, però en efecte la pujada del cru i de les energies i del preu de la energia està portant a un nivell d'inflació difícil de contrarrestar per als bancs centrals de cada un dels països.
2: Clar. Ahir també hem de tindre en compte que per molt que, i això ens ho estan repetint els experts des de les 2-3 primeres setmanes de conflicte, que ja recordem que portem més d'un mes, sí. Que per molt que la guerra s'acabarà ja, hem de tindre en compte que en aquest temps s'han destruït infraestructures que són fonamentals per al comerç internacional i per a la producció de petroli a nivell mundial.
1: La recuperació no seria automàtica.
2: És a dir, l'estret d'Hormuz és
1: sí,
2: la clau.
1: Sí que seria una injecció d'optimisme per als mercats. Catxa, a lo millor, no? Que se donarà per finalitzat això.
2: Perquè tindrem una miqueta més de confiança, però la realitat és que les infraestructures que són claus a nivell de producció estan danyades i costaria de refer-se, i no estem parlant de mesos. Al final, el que ja està danyat, està danyat. Independentment de que s'obriga el trànsit en l'estret d'Hormuz, que al cap i a la fi és el primer tapó o un dels tapons claus, perquè recordem que n'hi ha allí centenars i centenars de vaixells carregats esperant a veure què passa en aquesta situació.
0: Molts interessos, en efecte, en països àrabes que són primeríssims productors de cru a nivell mundial, però en la balança de l'economia global sempre hi ha, quan perden uns, hi ha alguns altres que guanyen, hi ha altres mercats alternatius que estan podent sortir de cru, de petroli o de derivats del petroli al mercat, que estan veient-se beneficiats. El remat és una qüestió d'equilibris, com en l'economia.
2: Correcte, en efecte. De fet, una de les coses que més pendents estem estos dies és pel que fa a l'evolució de la borsa. I clar, perquè fa a la borsa, avui hem registrat també, ho hem vist, altres moviments. L'IBEX 35 recupera un 1%, supera de nou els de 7.500 punts. Tot i això, tot i les renovades tensions en Iran, el preu del cru avui baixa una miqueta, per a ser exactes, en estos moments, anem a consultar-ho. En concret, el barril Brent, que és la referència europea, està en $111, és una caiguda de quasi el 3% en les últimes hores.
0: Bueno, ja ens hem acostumat al diesel a 1,6 i a la gasolina a 1,4 i següents. Anem a veure què és el que hi ha. Són les 5:21. Tenim pendents a obrir una finestra econòmica al voltant de la inversió. Jo no sé com invertir els vostres estalvis, i el que jo no sabia és que hi havia, diguem, posicionament de gènere a l'hora d'invertir. Vaja, en qualsevol cas, parlem de com invertixen les dones, sí o no, o suficientment, però ho farem d'ací un momentet. Ara fem una pausa i continuem.

0: Punt.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: te pasa? Estàs afectada en el tema d'avui. És un tema inquietant.
1: És un tema inquietant. Que quan llegit me quedo superpreocupat. Sí. Es diu... Espera, aquí està. Disruptors endocrins. Jo crec que sóc un disruptor endocrí en patetes. Mira què et diga, Joaquín.
0: Estem envoltats de totes aquestes substàncies que sona disruptor com endocrí.
1: Endocrí.
0: Sona a malo de Marvel.
1: La manera de conservar els aliments. Les olles per guisar i les... No sé quantos. Les cremetes, les colònies... És que estic envoltat de disruptors endocrins. Jo estic disrupcionat. Clar, per això jo tinc el tiroides tocae... Bueno, per això no ho sé. Però m'olore que té a veure amb això.
0: Pues cuidem-nos la salut i evitem estos disruptors endocrins. Sonen raro, són xungos, com de xungos, on estan, què hem de fer... Hem cridat a Clara Llorenç, que és la que sap.
2: Podemos con ellos.
0: Que estan en les coses de menjar i en altres coses. Aixina que...
2: Exacte. Hola,
0: què tal, Clara Llorenç?
2: Què tal, xics? Molt bé.
0: O sigui, que estem envoltats d'estos disruptors.
2: Sí,
0: és una amenaça invisible.
2: Volia dur este tema perquè al final jo crec que està molt relacionat, òbviament, en l'alimentació i en la no alimentació. Ara ho veurem, però cada volta més, m'encanta, perquè cada volta més cuidem el que mengem, i pues, aprendre un poquet del tema d'avui és pues, un plus, no? Cuidar un poquet més de, a lo millor, algo que en funció del moment de vida en el que estem pot ser estiga fent-nos més mal del que pensem.
1: Pues definim-lo, per comencem
2: vale?
1: Una definició.
2: Exacte, què és disruptor endocrí? Endocrí jo crec que tots sabem el que és, vale? Al final està clar que està relacionat amb el sistema endocrí. I algo que disruptis, vale? És algo que trenca, que altera... Aleshores, en això ja comencem a fer un poquet el clec de lo que pot ser vol dir la paraula. Entonces, estos disruptors endocrins són substàncies químiques que se troben en diferents llocs, ara després parlarem de quals, i el que fan és que alteren el nostre sistema hormonal. ¿Vale? El nostre sistema hormonal, al final, el que actua és com una xarxa de comunicació. ¿Vale? Tenim diverses hormones que estan dins d'aquest sistema hormonal,
1: sí,
2: que s'encarreguen de diferents funcions relacionades amb el metabolisme, el pes, la gana, la son... la tiroides, l'estat d'ànim, la fertilitat...
1: Veges, i són importants, eh?
2: Importantíssimes. I el problema és que algun d'estos compostos externs que trobem a l'ambient, als plàstics, etc., el que poden és, sense nosaltres donar-nos compte, imitar aquestes hormones naturals, però imiten, però no fan la funció que fa aquesta hormona. Uns altres el que fan és que bloquegen la seva acció i una altra forma de funció que té aquests disruptors endocrins és que directament alteren la seva o producció o eliminació de les hormones. O sigui, fan tres funcions en les quals fastidien, per dir-ho d'alguna forma, l'acció d'aquestes hormones.
1: Però no és automàtic, no pegues un... No és una cosa que punxi i fas ai, i pots fugir.
2: Això és pitjor. Perquè jo crec que quan algo tu eres molt conscient de que és algo molt contaminant o molt tòxic, bueno, una és que te dones contra lo millor de sobte, perquè, per exemple, si menges algo contaminat te senta mal i vas al bany... Però al final el problema d'això és que és algo que és una desregulació que tu no notes de seguida i és super sutil i que actua a llarg plaç fent-te pues, dany en xicotetes parts del teu dia a dia.
0: O sigui, que és un tòxic, un verí...
2: Sí.
0: Que diàriament, o de manera més o menys habitual, anem consumint o fem en el nostre dia a dia, incorporem, alguns hàbits que ens contaminen.
2: Sí, com...
0: Però el que no he entès molt bé és... O sigui, què causen en les hormones? O sigui, quin mal fan a les hormones, diguem?
2: Val, que les imiten.
1: Les substituïssin,
2: claro,
1: les imiten.
2: Per exemple, cada hormona del cos, vale, la hormona tiroidea, la insulina, la leptina, la grelina, que són les de la fàmila, de la gana... Totes tenen una funció,
0: vale?
2: La insulina, regular la glucosa, la tiroides, que la glàndula tiroidea funciona correctament. Estos disruptors poden, en funció dels compostos que tinguin, imitar esta hormona, o sigui, confondre el cos dient-li creus que eres una insulina, però realment no eres una insulina, però tens a lo millor la mateixa composició, però no fas la funció que ha de fer esta hormona.
0: O sigui, tenia ni idea que tinguérem esta amenaça tan pròxima.
2: És com que actua falsejant, és com si vinguera així un ximo fals que se pareix molt a tu.
0: És un fake.
2: Però és un fake total, però realment comença a parlar i te dones

0: conter, ostres, és que no és Ximo, no diu el que ha de dir Ximo, i està imitant, però no imita correctament, no fa la funció que hauria de fer Ximo.
1: Jo
0: ¿vale?
1: recordo quan a mi me detectaren el problema de tiroides en l'any 2002 o per ahí, que em van dir, és que és un mal endèmic, així en esta zona ho pateixen moltes persones. Clar, després es comences a revisar els hàbits en unes generacions que venen d'utilització molt de plàstic. Ara explicaràs on es troben estos disruptors.
0: Sí.
1: I això explicaria el per què, no és que sigui un mal endèmic, sinó que en els nostres hàbits quotidians ho tenim tan normalitzat, tan utilitzat, que acaba afectant-nos però a moltíssimes persones.
0: Sí, totalment. I n'hi ha grups, a més, que pues, han de prestar un poquet més d'atenció perquè són pues, més fràgils, no? A lo millor a aquests compostos. A més, per què són importants aquests compostos? ¿Vale? Ja han dit que poden imitar les hormones sense fer la seva funció. Podem bloquejar-les i podem fer que a lo millor no se produïsquen les hormones que necessitem. ¿Vale? Però a banda d'això, per què realment són importants? Mira, són importants perquè actuen en molt poqueta quantitat. O sigui, hi ha una exposició encara que tu digues, però és que en el plàstic n'hi ha un poquet, ja, però és que és un poquet, ja a xicotetes dosis, ¿vale? Ja actuen. Esta una. Després, la qüestió és que és una exposició continuada, és el que hem parlat antes. Mm-hmm. No és que tu hagis menjat algo X dia, t'hagis sentat mal, però saps que és algo superpuntual. És que és una exposició silenciosa, però de manera continuada, perquè al final tu continues aquest hàbit que tu no saps que estàs fent-ho mal, ho fas de manera habitual, perquè és un hàbit. ¿Vale?
2: I quins són aquests hàbits? Quins són aquests productes que ens generen...
0: I l'últim de tot, que al final és algo que s'acumula en el cos. Per tant, aquest efecte acumulatiu és el que fa que tinga aquest efecte negatiu.
2: I pot aparèixer una patologia o complicar-nos una patologia prèvia.
0: On podem trobar tot això? En els plàstics, ¿vale? Sobretot els que tenen ftalats i bisfenols, ¿vale? Són les dues paraules que hem de quedar-nos un poquet en compte, ¿vale? I en els BPAs també, que també se troben en moltes llandes, ¿vale? Per això a voltes llandes de conserva també n'hi ha que anar en cuidado, en paelles d'estes antiadherents.
1: I esa capeta que hi ha que fa que no s'adherisca a l'aliment, però pot expendre una material...
0: Exacte. Al final, ahí, si per exemple és una paella que tu l'has comprada, que la gastes molt poquet pues, per a fer una truita perquè no se te pegue, o la gastes quan fas X, no passa res. Al final el problema és quan l'has gastada ja molt, està ja molt ratllada i ja l'antiadherent realment s'ha perdut. Val molt més la pena al final tirar per paelles d'estes de metal, d'acero inoxidable o estes de ceràmica que n'hi ha, ¿vale? Que se són lliures. Nosaltres les dones, per exemple, en tema cosmètica n'hi ha que anar en cuidado, sobretot en els parabens i en les fragàncies. Siga dones o siga homes en tema perfums lo mateix, ¿vale? Sí. Fixar-se bé en lo que és els ingredients. En la fruita i la verdura, en quant a pesticides, ¿vale? Perquè sí que és veritat que n'hi ha certs pesticides que sí que poden tindre disruptors endocrins, per tant, netejar molt bé la fruita i la verdura que se menja ben pell i si la peles no passa absolutament res. En productes de neteja i en ambientadors, d'estos que al final venen, que fan tan costant no res i tenen un perfum molt fort. I per últim, al final, de lo més important realment és tot allò que és el que m'afecta realment a mi com a nutricionista, tot allò que està en contacte amb l'aliment. ¿Vale? Que siga, pues, siga els plàstics o que siga les llandes o ara per exemple s'està ficant molt de foco en les freidores d'aire.
1: Curiós, veus?
0: Claro, perquè...
1: És que realment és una suma de tots aquests factors, perquè utilitzem els cosmètics, les fragàncies, productes de neteja, les paelles...
0: Ese és el problema, que al final...
1: Els plàstics i les llandes, tot.
0: Que al final antes no era un problema, perquè antes totes aquestes coses no se gastaven pràcticament res, però ara ha arribat un moment en què alce la mà que aquestes 6 coses no les utilitzes diàriament. Bé siga el plàstic, bé siga un perfum que t'has comprat que pues, té un poquet, bé siga el maquillatge, la sartén que gastes, i al final és un... Per això és perillós, perquè és un sumatori inconscient que vas fent i que va sumant.
2: Bueno, el que dius de l'air fryer...

0: Què, ara que...
1: Què passa amb la...
2: Què passa amb l'Esfai?
1: Ara que havíem convençut a Joaquim,
0: sí, perquè l'altre dia tinguem una xerrada i estava, jo ja havia tingut una epifania.
1: Ja l'havíem convençut.
0: I estava convençut, perquè diu, és que és un fornet meravellós per a persones humanes que sou, que esteu així a soles.
1: És que Teresa i Olga estem prou.
0: Poca companyia.
3: Jo també, però... Com, però ara, per exemple, ja...
0: S'ha de mirar a on? Has de mirar? En els parabens? On,
3: sí, no, els parabens és part de cosmètica i
0: demés,
3: però moltes ja, per exemple, duen llibres de BPAs o, per exemple, ara ja les fan de cristal. Les noves. Jo, si te compres una, te dic que te compres ja una de cristal directament. Perquè al final, la cosa de l'air fryer és que tu te compres una i la gastes eternament. Aleshores, no és com una sartén que pots dir la gaste dos mesos i la canvie. L'air fryer realment quan te la compres i sabis que en el comptes. Anem a parlar també un poquet, vale, de com...
1: Com ens afecte.
3: Exacte.
1: O sigui, que... Quin mal li fa al nostre cos, no?
3: Com... Exacte. Mm-hmm. Com ens afecta, vale, estos disruptors endocrins al nostre cos. Per exemple, pot dificultar-nos el perdre pes. Estar fent-ho tot bé, voler perdre pes i dir és que no sé per què, però algo està ficant-me la pata, pues estos disruptors poden tindre a veure bàsicament perquè si desregulen les hormones, bé siga de la fam, de la sacietat, la tiroidea, al final això ens afecta que ens costa moltíssim més perdre pes.
1: Correcte.
3: Poden afectar perquè poden fer resistència a la insulina, com ja han dit, la insulina és una hormona, si està desregulada pot fer que aparegui resistència a la insulina. Pot afectar-nos al cicle menstrual, ¿vale? Perquè al final,
1: clar, si és hormonal,
3: si imita o bloqueja les hormones sexuals, també pot afectar-nos això. Pot tindre un efecte d'infertilitat, per tant, pot afectar a persones que busquen tindre fills, disfuncions tiroides, com ja hem dit abans, i desenvolupament neurològic. Al final, te dones compte que pot tindre efecte en tot allò que té algo hormonal, en totes les funcions hormonals que tenim.
1: Però són funcions superimportants.
3: Claro.
1: Per al cos humà, per tant...
3: Claro, per això sí que...
1: Poca broma.
3: Jo crec que són, a lo millor, xicotets canvis, que ara anirem parlant, que se poden fer en el dia a dia de manera... No obsessionar-se en això, però sí que dir... Escolta,
1: revisem,
3: jo crec
1: una
3: que...
1: miqueta.
3: Sí, anem a revisar el nostre dia, xiquets, vale? Per lo que hem dit, al final estan en una etapa de desenvolupament, clar, i és important. Les embarassades o lactants, les persones, bueno, els adolescents, bàsicament, perquè també estan en etapa
1: de
3: creixement, persones amb qualsevol patologia hormonal, bé siga diabètics, bé siga
1: tiroideos,
3: i per últim, últimament també s'ha ficat molt de foc en els disruptors endocrins i la menopàusia. Tornem ahí una altra volta a la...
1: Jo tinc totes les papeletes, eh?
3: És de bien.
1: Aquí no preocupació.
3: Que, Manu, estàs aprenent un montó i vas arribar superbé.
1: Això ja m'agrada, sí.
3: Claro. Doncs, per què en la menopausa? Perquè al final és una etapa, vale, en la que baixen els estrogens, ja ho vam parlar, si de repente entra un disruptor endocrí que imita l'estrogen, però no és no fa la funció d'estrogen, el cos és com que el cos en aquest moment de menopausa està buscant aquesta estabilitat, està tornant com a retrobar-se, no? A dir, vale, ara tinc menys estrogens, però bueno, vaig a fer les meves funcions, vaig a tornar a trobar-me. Si de repente entra una hormona que pareix, al cos li pareix que és estrogen, però realment no és, trenca com aquest moment d'estabilitat i comencen a tornar els símptomes. Per això n'hi ha dones que tornen una altra volta en molta sintomatologia, ja molt passa la
1: menopausa. Que tornen a vindre.
3: Sí.
0: Bueno. Val, pues si vols, sembla. Ja saben què són, com actuen i on estan. Per tant, si te pareix, Clara, i si fem, per aportar un dia a dia normal, com tu dius, sense engoixar-nos de tots aquests disruptors que tenim al nostre voltant, què podem fer en cada un dels àmbits, per exemple.
3: Perfecte.
0: En la cosa de menjar.
3: Per exemple, en la cosa de menjar, bueno, en el cas de les fruites i les verdures, vale, sobretot, llevar-les molt bé per eliminar qualsevol tipus
0: dir
3: de pesticida.
0: Tinc unes maduixes que m'he portat del supermercat en la seva caixeta.
3: Doncs pues un poquet de l'energia alimentària.
0: Avui hi ha llevant, no?
3: Bueno, avui hi ha vinagre, per exemple.
1: Ah.
3: Vale?
0: No, jo aigua i poqueta.
3: Pues avui poqueta, això no elimina
0: malament,
3: realment.
0: No?
3: Claro.

0: Sobretot, a veure, les fruites i les verdures que més en contra n'hi ha que anar són en les de pell molt fineta. Com les maduixes, el raïm...
1: Els aràndanos,
0: les maduixes...
2: Jo me'ls menjo directament del potet de plàstic.
1: Rentem-los.
0: Sí, no, perquè al final, vulguis o no... Mira, els pesticides estan, òbviament, perquè han d'estar, ¿vale? A no ser que, bueno, que compres fruta ecològica, i són segurs, o sigui, si jo no vinc a dir que els pesticides no se poden echar, són segurs en els límits que s'utilitzen. Però si ja no estem parlant de seguretat o no seguretat, estem parlant de que certs pesticides tenen aquest efecte disruptor a nivell endocrí.
2: I si algunes persones estan escoltant-nos... Què faig? Agarro una safata, una safatiua, i li poso unes gotetes de vinagre?
0: Exacte, unes gotetes d'au i en vinagre, i netes bé la fruita, i ja està, perquè és de veres que la fruita...
2: Se m'avinagra la d'allò,
0: la maduixa... No sap.
1: Les maduixes... Però és que, a més, jo vaig a dir unes postres... Les maduixes talladetes, en una xorreteta de vinagre.
0: Totalment.
1: Les deixes reposar i trau un xarop.
0: És un substitut del sucre.
1: Està superbo, sí.
0: No, de veres.
1: Ja durem un dia...
2: Perfecte, molt bé.
0: Aleshores, netes ara això...
2: Jo tinc una cosa que hem de canviar.
0: I si no existís per a embarassades, jo sempre ho dic, lejía alimentària. Ja tenim una altra cosa. Evitar calfar en plàstic. Però això és el més important de tot.
1: Muy mal, Gemma Juan.
2: Ja.
1: És l'únic que puc dir.
0: La carmanyola que te dus és de plàstic?
1: Vaig estar canviant-les ara.
0: Vale.
1: Però fins ara, la d'anys que porto, jo utilitzo carmanyoles de plàstic
0: cosa,
1: i calfant-ho en elles.
0: De tot el que anem a parlar avui, per a mi este és el punt número 1. El més important.
1: Okay.
0: I jo crec que si algú a casa voldria començar a millorar algo, tindria que ser això. Tirant totes les carmanyoles de plàstic, a no ser que les gastes per a algo fred, per una amanida, per a ficar fruita tallaeta, perquè al final estos disruptors, vale, s'han vist que en contacte en aliment amb greix, i vulguis o no, quasi tot du greix, i sobretot és el calor. Per això, si al final tu ho gastes per anar a la platja o algo que és fred, no passa res, però si és per a clavar-ho al microones i calfar-ho, val la pena que tu així tingues el teu plate de ceràmica, bueno, si o te compres, òbviament, de vidre, o si no, directament, te compres un plat i tu directament del tàper al plat el calfes i el neteges i ja està. O, per exemple, imagina que dius, és que jo sempre acabo comprant de menjars per emportar, perquè tinc pressa, perquè no me dona el dia per a fer dinars... Pues no passa res, això tu ja saps que va en un envàs de plàstic, calfar en este plàstic, ¿vale? Prioritzar aliments frescos en la mesura de lo possible, perquè al final en estos envasos de plàstic en els que venen bèsiga, les verdures o... pot haver també disruptors endocrins i el problema dels ultraprocessats...
2: En la barretxeta de verdures...
0: No, lo bo...
2: que te posen floricol i pimentonet. Ahí també n'hi ha disruptors d'estos.
0: Per exemple, mira, així no n'hi ha que tornar-se locos.
2: Ah, vale.
0: Però estes que venen ja directament per a clavar el micones de plàstic, jo te diria que no.
2: Eixes no.
0: Que les trenques, les claves en el teu tàper i les fas al vapor directament.
2: Vale.
0: Vale? Perquè al final, si saps que és el calor i saps que és la quantitat de temps que duen eix envàs, lleva't-la del calor i al final l'altre realment...
1: I els
0: realment...
1: potells d'arròs igual, que moltes voltes es calfe dins del pot. O sea,
0: claro, sí, ara...
1: Canviem l'arròs i posem-lo al plat.
0: Un altre puntet que s'està mirant, a banda de lo de la frigidora d'aire que parlàvem antes, estos potets de quinoa o d'arròs integral. Tu al final això en el potet se fa al buit, perquè ja està un poquet fet. Tu el traus del potet, el claves en un plat, el tapes i el fas al microones un minut i ja està.
1: Vale?
0: Ja hem parlat de les fruites i verdures. Un altre dels aliments, perquè és veritat que estos compostos s'acumulen en el greix. Vale? Aleshores, en què aliments pot haver un poquet de disruptors endocrins per contaminació ambiental o per el tipus d'alimentació, etc. En els peixos blaus grans, vale? Per això realment són uns peixos que hem d'evitar menjar, bé siga per mercuri o mirar ara per els disruptors, vale? Com és l'emperador o la tonyina gran. Vale? Al final serien els únics. O, per exemple, en carns molt... amb molt de greix.
1: Molt greixoses. Molt bé.
0: No és...

0: és evitar això tampoc, però és fer com una rotació. Intentar al final prioritzar carns magres i pues, la carn més rica en greix, la carn roja, que siga pues, com fem, una volta a la setmana, i el peix blau, que siga el xicotet. Reduir l'ús de llandes també hauríem d'evitar-lo un poquet, vale? Intentar, per exemple...
1: Arreglat. És solució
0: sí,
1: per a la llanda?
0: Però, per exemple, així és diferent. Digue. Tu, per exemple, t'alimentes tots els dies de la teua vida en algo de llanda?
1: No.
0: Pues ja està.
1: Dos voltes en setmana, perquè és que no estic ara perro.
0: No és l'objectiu realment, vale. Vale? Però per exemple, a lo millor estos pues les dentilles estes que venen en chorizo que ja venen fetes o els fesols, estos plats calents que sí que venen en llaunde.
1: Bueno, però hi ha més mandanga de més perquè
0: per el greix, per lo que ha parlat, ja. Vale? Perquè
2: o sea,
0: duen també
2: millor en vidre, les dentilles, les que
0: o sea,
2: les
0: per exemple, los que són les dentilles en vidre no n'hi ha ningú tipus de problema.
2: Al final,
0: també n'hi ha en està la melva, està la tonyina, està en conserva de vidre. Les anchoes també n'hi ha en vidre, avui en dia n'hi ha pràcticament de tot. Però al final dius, sardines que menjo una volta a la setmana, no passa absolutament, perquè no és algo que fas de manera. Però la qüestió és que les llandes, vale, el recobriment intern, molt del recobriment intern per a evitar el contacte de la llanda en l'aliment, du BPAs. Per això n'hi ha algunes llandes, vale, no totes, que fica ecològica, lliure de BPAs. Ja comencen a fer ahí un poquet de...
2: Fixem-nos en aquestes coses,
0: exacte.
2: És interessant.
0: Sí, sí, sí. Un altre pas que podríem fer, el que han parlat al final de les paelles, seguir de les carmanyoles, la paella realment seria el que hauríem de revisar tots a casa,
2: sí.
0: Tirar totes les que estiguen ratllades, totes les que veguem que el negret va soltant.
1: I recomanes les de serinox
0: exacte,
1: i les ceràmiques, les que tenen piquetetes. Eixos dos.
0: Eixos serien les
1: millors. Les de ferro de tota la vida també van bé.
0: I les de ferro de tota la vida.
2: Vale. I la cassoleta de fang per l'arròs al forn i xomel.
0: Això és meravellós.
1: Molt bé.
0: Entonces, jo crec que al final són canvis que són prou factibles de fer en el dia a dia,
2: sí,
0: no?
2: Sí, és fixar-nos, sí. Sí.
0: Sí, perquè al final, imagina que dius... Vale,
2: sí, és que... important, a més. O sea,
0: sí, exacte. És que jo vull... el meu problema és ese, que jo menjo ràpid en casa i acabo menjant sempre de l'ultraprocessat que me compro envasat, que li faig 4 tenedoraes i ho clave al microones. Pues bueno, així, el que hem dit. O traus de l'envàs i te'l calfes, o realment, xico, molt més saludable si te cuines molt un poc de batch cooking, que al final és evitar un poc este... Després també evitar el cuine molt i ho clave directament en el tàper de plàstic en calent.
2: Ah, mira.
0: Claro, perquè al final és calor en
2: calor
0: el plàstic.
2: Calor en contacte amb
0: el plàstic. No és que estàs calfant-lo, sinó que estàs clavant el plàstic calent.
1: Això sí que ho faig per a posar-lo a la nevera, per al sant demà o per a dos dies.
0: Perquè és el mateix. És a la inversa, no estàs calfant-lo, però està
1: refredant-se.
0: Està pesant de ser de cristall, sí. Ximo.
1: Ah,
0: sí.
1: Fer la mateixa que tenim de plàstic.
0: Sí. Au, te'ls ja guardes està. Per a la fruita ara, o per
1: xut,
0: a la...
1: Un xut i a la mà. S'ha acabat. Ni un no vull.
0: Després, a lo millor, un altre error. Mira, vosaltres, superaprovats, la botella d'aula.
2: Clar, jo ho he après, però això ho he après perquè jo gastava de plàstic.
0: Esta,
2: i a
0: per
2: més
0: exemple,
2: les utilitzava en diverses ocasions i
0: claro,
2: això fatal.
0: Esta, per exemple, no hi ha problema perquè l'acabe d'obrir, me la vaig a veure i ja està. El que hem d'evitar és reutilitzar aquestes botelles, perquè al final l'ús continuat i el calor és el que fa que es transferisca un poquet del material a l'aula. Per això, aquestes botelletes de vidre o d'acer inoxidable són meravelloses. I nosaltres realment, jo crec que a banda de, per últim ja per acabar, és revisar un poquet tot tema de cosmètica, de fragàncies que tenim a casa i fer ahí una xicoteta neteja.
2: Hem de mirar que no duguen parabens, però fique...
0: Fica parabens.
2: Ok.
0: Vale, fica parabens.
2: Jo te poses la cremeta cada dia i en ocasions, en un par d'ocasions.
0: Sí.
2: Jo així, en la zona del tiro de disprisament, m'he estat tota la vida posant-me colònia.
0: Sí.
2: Clar, jo.
0: Totalment. I ara, clar, si te fiques, ara que se du molt la cosmètica natural,
2: sí,
0: no fa quasi olor quan te compres.
2: Clar.
0: A mi, jo l'altre dia vaig comprar d'una marca que m'agrada molt i tu te la, i la olores i dius... fa una oloreta bona, però no fa una olor... Estem acostumats a fragàncies molt fortes, a cremes hidratants que la fiques i dius, que bona olor... Això realment són fragàncies, això és un disruptor endocrí.
2: Pues
0: igual que
2: és costum...
0: parabens. Aleshores, canvio un poquet ahí...
1: L'ambientador del bany, efecto brisa, marina.
0: L'ambientador del bany, pues ho miraré, però al final és algo ambient.

0: tal que també fa, va transferint.
1: Però... Obrim la finestra. S'ha acabat, ni un
0: bueno,
1: plàstic.
0: Airejar la casa a diari, super, super important. I l'ambientador del cotxe, també revisar-lo.
1: Endocrins i per als altres disruptors, també, que vivim en les persones humanes, claro.
0: Sí, però bueno, xicotets canvis que podem fer i podem anar millorant.
1: Genial, gràcies per portar-nos-ho en bon humor, però també fer xicotets canvis hem d'anar fent-los. Lo de les paelles, el plàstic, me tens convençut.
0: Ja està, i netejar un poquet més la fruita i la verdura.
1: El vinagre no sé si me'n recordaré per a les maduixes, però vinga, gràcies. Adéu.

0: Talking Money Man. Només vull veure bitllets de 100. Talking Money Man. Total, que si tenim quatre estalvis, Javi González, tornem a parlar
1: d'economia, que havíem
0: deixat, diguem, una segona part pendent.
1: En efecte.
0: Hem d'invertir.
1: Hem d'invertir, correcte, perquè resulta, no sé si vos heu plantejat, penso que hi ha una bretxa de gènere en el món financer.
0: Jo pensava que no.
1: Jo no m'ho havia plantejat, però la realitat és que a principis de 2026 solament el 15% de les dones invertissen en productes financers comparat amb el 30% dels homes. Clar, és el doble pel que fa als homes.
0: Que el 30%... A mi em sembla poca gent.
1: Poca gent, poca gent també.
0: Invertint en producte financer, perquè si no, en què invertixes?
1: Però clar,
0: no invertixes directament, no pots estalviar.
1: I el tema és que pel que fa a les dones encara el percentatge és menor.
0: Menor,
1: i per això mateixa, avui volem parlar d'un llibre que s'anomena Chicas, hablemos de dinero, que la seva autora és Elena Moya, periodista financera, i la tenim al telèfon. Elena, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: Hola, Elena.
1: A veure, Elena, Chicas, hablemos de dinero, és el teu nou llibre, i se la venda ara el dia Seat. Parla'ns una miqueta d'ell, què és això?
2: Pues mira, és un llibre que realment vol trencar en el cliché, bueno, en la realitat de que els homes inverteixen i les dones estalvien. I és veritat. Entonces, és una miniguia sobre els mercats financers, intentant explicar com el mercat de la renta fixa i de la renta variable ens pot ajudar a les dones, però bueno, també als homes, a utilitzar els mercats per complir els seus objectius.
0: Ah, perquè, Elena, estalviar sense invertir, barata la pujada d'IPC, o estàs perdent diners, bueno, estàs perdent diners sí o sí, si no invertixes, clar.
2: Exactament, si tu poses els diners a un compte corrent, la inflació se te'ls minja. Des de, pues, en els últims, si tu agarres els últims 20 o 30 anys, la inflació perfectíssimament se te pot haver mitjat el 50% dels teus estalvis.
1: Clar, en 20 anys,
2: Sí,
0: i els anys passen ràpid.
1: Gràcies, Ximón, per ixa mirada.
0: No estic mirant de tu. No estic mirant de tu. Ni te mirava les canes. Però, Elena, és de veres, passen els anys, a un ritme de... Bueno, ara estem sobre el 3%. Clar, són molts diners. Però, clar, invertint. Val, anem a lo pràctic. Chicas, hablemos de dinero. Bueno, chicas i xics, també. Si algú escoltant, també, que s'anime. Què haurien de fer per a no perdre aquests diners? Tenint-los en el compte corrent, estem perdent diners. Què fem?
2: Bueno, lo primer és fixar-se els objectius. O sigui, a mi me parlen, jo treballo al món financer, vaig del periodisme, ara estic a una gestora de fons d'inversió. I la gent me diu, oh, és que la Reserva Federal, el Banc Central Europeu, baixaran els tipus d'interès, entonces, haig de fer això. O, ara Trump diu que no sé què, haig de fer això. No, deixar-te històries de lo que tu penses que els bancs centrals faran, que no ne tenim ni idea ningú, ni els bancs centrals tenen idea, perquè ells s'equivoquen tant com tots en les seves previsions. Lo que s'ha de fer és marcar-se els objectius. Si el teu objectiu és a curt plaç, hasta d'ací dos anys, perquè has de pagar una boda, o has de pagar hisenda, o tens aquests objectius, o l'entrada d'un pis, entonces és renta fixa, bonos, a curt plaç.

0: Claro que a la bolsa guanyaràs, tens moltes més probabilitats de guanyar més diners que la renta fixa a curt plaç, evidentment. Però què passa? Que si se t'enfonsa a la bolsa este any o l'any que ve,
1: Clar.
0: no pots complir l'objectiu que tens. Entonces, la cosa va de disseny de carteres. En un objectiu a curt plaç, renda fixa a curt plaç. En un objectiu entre 2 i 5 anys, que vols anar-te'n a estudiar fora, obrir un negoci, com donar-te l'entrada d'un pis, bueno, entonces ja pots començar a anar a la renda variable, en molt més a risc, però també en una part en renda fixa. I després ja a partir dels 7 anys, que ja és a llarg plaç, pues entonces sí que ja pots assumir molt més risc, perquè els mercats les estàs donant temps perquè se recuperen, entonces sí, impostos, ha donat un 8%. La renta fixa més o menys dona com a màxim el, bueno, com a màxim o el, més o menys la meitat, un 4%. Hi ha moltes variabilitats de renta fixa, però més o menys la renta variable històricament un 8% altres impostos i la renta variable, la renta fixa un 4%. Pels objectius de llarg plaç, si vols acumular capital, sí, te'n vas a la renta variable. Entonces, jo el que recomano sempre pues, són els indexes, el que ara s'hi coneix com els ETFs, un fons indexat a la renta variable global i sense complicar-se més. Sí, perquè ens creiem molt llestos, però no som llestos i ningú sabe el que passarà. Jo crec que la simplicitat, com va dir Einstein, és bella.
1: Bueno, pero dius que és simple invertir en renda variable i no tot el món controla fons indexats o pot tindre, diguem, un compte que tinga, en fi,
0: Sí.
1: inversions en borses de diferents països, en fi. Què recomanes per a no iniciats i aproximar-nos, diguem, en un horitzó de 5-6 anys, aproximar-nos a aquest 8% de rendibilitat?
0: Pues mira, renta variable global, l'índex de referència és el MSCI World, és l'índex de referència de la renta variable global, però jo crec que, bueno, per la gent que no sàpiga, que cregui que encara necessita molta ajuda, hi ha assessors financers, però bueno, tu pots anar als grans bancs d'Espanya, tu pots anar i ells tenen l'obligació de fer-te un anàlisi de risc, però tu te llegis el meu llibre i dius, no, jo ja m'he llegit aquest llibre i jo tinc aquest objectiu, el meu objectiu és a llarg plaç, també els hi pots dir perquè no t'intenten colar res, perquè els bancs t'intenten colar moltes coses, i
1: Sí,
0: dir, no,
1: accions del mateix banc, per lo general.
0: claro,
1: Sí.
0: però jo recomano, clar, llegir el meu llibre, però no només per fins comercials, sinó senzillament per dir, perquè el banc no t'intenti colar res, és a dir, no, jo m'he llegit aquest llibre i el meu objectiu és a llarg plaç, jo ja tinc un perfil de risc que puc assumir aquest risc, vull invertir 5.000, 10.000, 50.000 euros, jo aquest diner, si el perdo, no em deixarà de menjar i la meva família no deixarà de menjar, però jo vull, si un fons en comissions mínimes, indexat a aquest fons, a aquest índex de referència de la renta global, no. Jo, francament, sí, recomano que no recomano fons que la gent estigui pagant-li a algú unes comissions altíssimes perquè ells te llegisquen les empreses, no un fons de renta fixa, de renta variable global, que hi hagin allí centenars d'empreses i no paga ningú una quantitat desorbitant de comissió perquè te les llegisquen les empreses. Jo crec que per les economies mundanes crec que en una gestió passiva, en una gestió que ja te vingui donada.
1: Bueno, pues cadascú se pot, diguem, crear la seva cartera en funció del temps d'inversió, de la quantitat que tinga, dels seus objectius, i podrà trobar en xiques, barra xicos també, no hablemos de dinero, perquè si no invertim, si no manegem més diners i es deixem en el compte corrent del banc, ja sabem que al cap d'uns anys anem a palmar pasta. Elena Moya, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies,
1: Gràcies.
2: adeu.
1: Un altre, jo he comentat, Elena, molt bé, quan entrem en aquestes plataformes on se pot invertir en índex de referència, el World Index este,

0: Mireu també les comissions.
1: Correcte. M'agrada molt perquè en el llibre Elena te recomana algunes plataformes o enumera algunes plataformes i te va comentant en què són millor i en què són pitjor cada una. Vull dir que és un llibre que realment és una guia que ens explica des del cicle econòmic fins a tot això que ens estava comentant, molt completet, la veritat.
0: My Investor, per exemple, ¿veis?
1: Per exemple. Entre muchos otros.
0: Esto te lo conoces.
1: Sí, una miqueta.
0: Gràcies, Javier González.
1: Adéu.

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
2: Les llengüetes d'A Punts de Llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius.

0: els verbs transitius i els verbs intransitius.
1: Això què vol dir?
0: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
2: Ah, ara ho entès.
0: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes o l'he vista.
3: Ah, vale.
0: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes aquí o per aquí. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
4: Molt ben pensat, doctor.
0: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
5: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
0: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
6: A punt ràdio.
0: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.
5: És de veres, és de veres.
7: La informació local i el compromís amb la nostra cultura. A punt ràdio. De tu a tu.
8: Les llengüetes d'apunts de llengua.
6: A punt ràdio.
0: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
3: Efectivament.
0: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
2: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
5: Home, claro, és que tot això ho he viscut jo.
0: Però de veritat, cal triar bàndol?
9: Sí. No.
0: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
2: No tinc ni idea.
0: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
10: Ui, que bonico!
0: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
11: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
0: A mi el reggaeton em dona marxa.
9: Home, pues clar.
0: No tot han de ser jotes i albades. Tintiririn, tintiririn, mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
12: Y ahí la torre te teniva, si sapieres lo que me ha pasado. Que me han sortido dos bañes, yo no sé qué me le da por la...
0: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa.
13: Oh! Sí? Però que moderna!
0: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
14: Oh, que són de bones! M'encanten!
0: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
15: A mi m'agrada la Pantoja.
0: Fins a la pròxima llengüeta!
6: A punt ràdio. A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
16: De tu a tu.
8: Les llengüetes d'apunts de llengua.
6: A punt ràdio.
0: La H és mudeta, però per escrit ajuda a comprendre moltes coses.
3: Està de categoria.
0: Tots sabeu que el verb haver s'escriuen amb H i sense H i que confonem.
9: Tira-li, enxufa-li.
0: Esteu segures que sabeu quan s'utilitza la H i quan no?
17: Depèn.
0: Vegem-ho.
18: Intentarem posar llum a la foscor.
0: Ah, amb H és l'auxiliar del verb haver. Ha viatjat, ha anat, ha comprat... Ah, sense H és preposició. A vinaròs me'n vaig. A callar, a dormir... Ha viatjat a Vinaròs. M amb H també és auxiliar del verb haver. Hem anat, hem vingut... Però M sense H és el pronom. Em fa mala panxa, per exemple.
1: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
0: Hem dinat i em fa mala panxa.
1: Ui, la panxa fa mal, tio.
0: Truquet. Si darrere va un participi, les paraules que hem vist aniran amb H. O amb H és un pronom feble.
3: Vols dir?
0: Ho vaig comprar. O ho vaig comprar. El què? Tot el que volia. I també és substituïble per això. Això ho vaig comprar.
10: Que jo sé que nascú per ser milionària.
0: Mentre que O sense H és la disjunció. Dolç o salat, blanc o negre, mar o muntanya. A mi m'agrada tot, és que cal triar.
17: No!
0: O aprenem a utilitzar la H o em posaré molt trista.
19: No m'esperava això i em fa sentir trist.
0: Amb H o sense H, per escrit, veiem que són paraules diferents, però quan parlem no es nota.
5: És de veres, és de veres.
0: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
6: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2. De tu...

0: L'esport que realment t'apassiona.
1: Humo, duro, humo, duro.
2: Aleluya, aleluya, me empatones, empatones.
0: Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: La vesprada da punt.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
2: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
3: Una hora per a llegir. Una hora per a anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per a anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
4: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Ei, que l'actualitat audiovisual ens convida... Mira el Joaquí, a tope de power. L'actualitat audiovisual ens convida a estar pendents del 10è Festival Internacional de Cine Documental Docs València, espai de no ficció, del 15 al 23 de maig. Se consolida enguany amb 46 projeccions previstes, de les quals 31 tenen talent valencià, cosa que ens encanta, no us la perdeu. Feu un seguiment, perquè és un festival d'històries, mirades, perspectives, vivències, però sobretot intercanvi de cultures. Cada documental és emoció, és descobriment, és sorpresa. I vos proposem, entre d'altres, veure una joieta que seguiu el documental titulat Choriza May, el discurs de la reina.
1: Lo de esto que va tan alto, mamá.
2: Això no va... Això.
1: Que va i va a ir ahí.
2: Ahora, ahora que te mire para abajo.
3: I need to go, ladies. I'm sorry. Happy Pride, everyone.
4: Thank you so much, Newcastle. Love you.
5: Choriza es valenciana, pero choriza va a nacer a Newcastle.
6: Bienvenidos al camerino de una otra vez.
7: ¿Habéis visto? El glamour se acaba cuando cruzas la puerta.
8: RuPaul diu que nasguem no ets i la resta és drag.
9: ¿En quin moment m'he convertit en este pibonazo?
10: You are a deep

0: Spanish charm is
1: que entenc quin moment m'he convertit en este pibonasso, perquè és un pibonasso. A més, li hem d'agrair que hagi vingut en tot el...
2: Senzilla.
1: Con sus avalorios i en tot el...
2: Espectacular. Xerita, com
3: estàs? Estic de
1: categoria.
2: Com estàs de convoyada, massa que m'he escoltat.
3: Això és fort, eh? Això és fort. Estic que no m'ho acaba de creure. Mira que hem fet aparicions en televisió, però tindre un documental... És complicat també un poquet pel cap, eh? Una hora i deu de veure't a tu ahí, ale, dius, arre Déu, ja estarà bé.
2: Quin exercici.
3: Ja estarà bé, però sí.
2: Que t'acompanya gent molt xula entre ells. Bueno, ta mare està, sí que ara la saludarem, però sí. Vull saludar també el director,
3: claro.
2: A Dani Fabra. Com estàs tu de com
4: ja,
2: Tomasso?
4: Molt bé, un poc nerviosos perquè ja s'acosta l'estrena internacional, de fet.
2: L'estrena internacional?
4: Sí, sí, sí. Clar,
2: perquè l'internacional.
1: Que és un tros de personatge que té tant... Tens aristes i, a més, te deu d'oferir tanta naturalitat, tant de material per al documental. És una...
4: Ell diu que hora i deu molt, però el que ha sigut complicat és quedar-se en hora i deu.
1: Què lleves, no?
4: Era per una sèrie, dèiem.
2: Per això com va ser? Com se va quallar? Com naix la idea? Si naix a tu o com li t'aplega a tu? Conteu meu.
3: En molt poca vergonya, per la meva part, jo crec. Mira, jo crec que per a ser travesti el que tens que tindre és un moment de somiar i que res et pare, no? I em proposen els festers del meu poble fer el cap de dansa, no? Com el pregó de les festes del meu poble, les primeres festes després de Covid, el primer any sense festes després de molt de temps. I vaig dir que sí molt ràpid, però em vaig donar compte que era la primera volta que anava a tornar al poble com a xorissa. Aleshores vaig dir, ostres...
2: Se n'havia anat Adrián...
3: I viure en un castle. Exactament.
2: Allà va néixer xorissa i va triomfar com la Coca-Cola.
3: I de repente una cosa que no m'esperava, que era fer drag i fer travestisme al meu poble, de repente, i aquests dos mons que jo tenia molt separats es junten. I va ser un moment de tancar un cercle i reconciliar-me al meu poble. I vaig dir, això estaria guai contar-ho. Esta història seria molt xula contar-la. I a partir d'un amic que li diu en Lucas, li dic, això en què ho faig? I em diu, esta història la té que contar Barret, que és una productora cooperativa molt xula, la de Dani. Esta història els va encantar. Fèrem una reunió i em digueren, mos vegem tal dia, estaré enviant les càmeres. I la primera volta que els vaig veure en persona va ser en el CCC de València. Hi ha càmeres, micròfons, i començarem a gravar.
2: Però sense guió? Anàveu passejant per el que ja sorgia? O sí que teniu una idea inicial prevista?
4: No preveren res. Nosaltres treballem molt aixina, vull dir, pensant que el guió se faria. Al principi no sabríem com de gran se faria la cosa... Però Adri ens dona una cosa que nosaltres demanem sempre, que és dir, podem tindre accés, te podem acompanyar a tots els llocs, i Adri, a un buigau, saps? Començant, el primer dia ja, no coneguerem a Adri, coneguerem a Xorissa, i vingué ja en sa mare i en Ian, en el seu nòvio, i jo crec que els dies estàvem anant a Madrid, en ell ja, dos nits seguides, ja, i començarem a entendre ja la dimensió de quan dèiem... Nosaltres, ell entengue que nosaltres el seguíem en sèrio, i nosaltres, que de veres que eren hores, perquè són cada número... Són hores per davant, hores per darrere, i no pots parar la càmera, perquè ell és una metralleta...
2: Perquè cada vegada que es mou, que obri la boca,
4: no,
2: és un caramel.
4: No, és que no saps... No, dius, no, si alguna vegada has parat, t'has penedit. O sigui, que dius, ja patirem editant, però no parem de gravar.
2: I a partir d'ahir vosaltres... Tu vas viure a partir d'ahir com la reina Letícia, sempre en la càmera darrere.
3: Jo pareixia una Kardashian.
2: O com la Presley, o com la Kardashian.
3: Sí, jo pareixia una Kardashian. Allà on anàvem portàvem la càmera, però camerinos, hotels, l'orgull, en el meu poble, a València, vingueren a Newcastle, dins de casa, a casa dels meus pares, flipant. Jo, mira, ficava nerviós perquè dic, a veure, jo davant d'una càmera, pues, jo estic còmode, però dic, a veure, me'n va a casa com estan? Pues, un poc més, el documental es fan sobre ella.
2: Ai, anem a ella, Joaquí.
1: Així la tenim. Merche, que és tot un somriure, tot un brill d'ulls i una cosa perquè estàs també contenta i d'alguna manera també coprotagonista, que no sé si estava previst, però tu has tirat avant.
5: Sí,
1: no?
5: Sí, que havia de fer.
1: És la mare de l'artista, per tu avant.
5: També ha d'eixir.
2: I una volta l'has vist, què?
5: Com l'he vist?
2: El documental.
5: A mi m'ha encantat.
2: Dius, ets favorita o què? Perquè jo sé que això...
5: No vaig contestar-te.
3: És que li han fet càmeres ocultes a ma mare.
2: Què n'hi dius?
3: Li han fet càmeres ocultes.
5: A tu què te pareix?
1: T'han posat amagades per la casa?
3: No, li cridava jo.
1: O per ahir, però...
3: Li cridava, li feia videocridada... I perquè aquesta guerra natural de veres i així no, diguen les animales estava... que diu...
2: Natural està, no?
3: I sí. Què? Ne solta cada una, diuen, ja saben d'on te ve la gràcia de ma mare.
5: Que re bonica és.
2: S'assembleu barbaritats. Dani, el personatge de la mare...
4: És per un spin-off, clarament. Sí. Sí.

0: Crec que tiraríem per ahí per veure d'on ve l'arrel de... És de veres, vull dir que ja intuïm Chorizas... Clarament és una drag race valenciana, vull dir, no, una drag queen, perdona, però després m'ha entès exactament d'on ve la cosa, saps?
1: El discurs i més gent de la mare de la reina.
2: Sí, sí, sí, sí, sí,
1: és que tenim el títol ja, clar.
2: Que la, des d'ací cridament al meu poble que facin cap de dansa a ma mare i així no li gravem un documental a la ma mare també, clar que sí.
1: A veure, sense voler rebentar res de, del que passa i allò és tot tan espontani, tan viu i tan autèntic, tu darrere la càmera, els companys darrere la càmera, en quin moment dius el que està passant així, saps? Que tens la sensació o la percepció de que el que estava passant era algo, diguem, cinematogràficament, no? Era algo potent que anava a impactar.
0: Sí, jo, per a mi el més potent, vull dir, ha sigut Adri en el seu poble,
1: Adri en el
0: quan
1: poble.
0: Torna, vull dir, perquè tu l'has vist tan superpoder, o sigui, era una cosa excepcional i m'ha encantat. Però després hem anat coneguent a Adri i... Tot el que tu veus, vull dir, que l'han vist davant de milers de persones actuant en l'orgull de UK, perquè aquest any era el UK Pride, o sigui, el Northern Pride era el UK Pride al mateix temps, n'hi havia milers de persones actuant, tan fresca, li tenia igual. Però notem que quan arriba al poble, o sigui, algo canvia, algo com que ahí li pesa algo més. I que el que més li pesa siga fer el cap de dansa, el discurs, és el que més... O sea, és una persona que jo veig que improvisa sobre la marxa qualsevol cosa que té que fer en una gràcia total. I això és un discurs que ha pensat que això, i que jo crec que ha patit, perquè han eixit moltes emocions. Entonces, n'hi ha un moment que estem, jo crec, dels més això, quan estem mirant vídeos domèstics d'entendre lo que eren les danses per a ell, lo que era de xicotet, el seu iaio, moltes coses que afloren els sentiments, que per nosaltres també fou un moment... No sé, molt emocionant de que mos deixaren, perquè fou un regal estar en una cosa que jo pressupose que és superíntima, en el seu germà, en sa mare, i que ens deixaren estar allí fou espectacular.
3: I són paraules de Barret Cooperativa, vull dir, sou especialistes en documentals, vull dir, ells saben veure que ahir n'hi ha un material important, volem dir, i...
0: Conta una cosa, vull dir que els drags ens ensenyen, vull dir que és... una manera de lluitar impressionant, vull dir, una valentia com no coneixes, vull dir, perquè és en una cosa que quan t'estan perseguint, diem, per la teua condició, i és, no és que se la neguen, sinó que, vull dir, és una exuberància que és tot el contrari. És dir, així estem, saps? I han sigut protagonistes dels majors, jo què sé, el Dia de l'Orgull se celebra per lo que passa en Stonewall i són els drags els primers que donen la cara en aquests disturbis, o sigui, són l'origen d'aquesta contestació. Però al mateix temps, vull dir, fer-ho des de la humilitat, el sentit de l'humor, no sé, és una cosa... Després el que veus darrere, la camaraderia que n'hi ha entre les drags per compartir les coses, per ajudar-se, perquè a vegades és superglamour i a vegades és un armari de camerino, yeah, sense coses, no sé. Hem descobert, vull dir, que darrere n'hi ha una sèrie de valors increïbles, saps?
1: I tant valencià, i tant de la Ribera.
2: Claro,
1: què?
2: Claro, claro. No? És que neixava tot el món.
1: Volia parar-me en aquest moment. Claro. Adri Choriza, tu mateix, què estava passant per dins en aquest moment de l'àlbum de fotos, d'enfrontar-te a aquest balcó, a fer el discurs, a tornar al poble, què t'estava passant per dins?
2: Ese moment d'introspecció jo no l'havia fet fins a aquest moment. I jo sempre havia pensat que Choriza era un disparate que m'havia passat. I és quan estic mirant aquests vídeos i veig la mirada d'un Adrià molt xicotet quan veu a les festeres totes vestides en galanaes, dic, és que jo no me podia dedicar a una altra cosa que no fora a entretindre i a ser drag queen. És que en este documental i veig-lo i gravant-lo, dic, és que té sentit que em dedica a lo que em dedique, no? I un poc aquest discurs era una carta d'amor al meu poble i als meus orígens i a la gent de la meva família que m'ha inculcat aquesta passió per les meves arrels, com ha sigut sempre m'abuelo. Entonces, és molt íntim i al mateix temps, quin privilegi que aquest moment de la meva vida tan bonico en el que jo mateixa estic descobrint-me a mi mateixa, no com a drag queen, sinó com a persona, que quede plasmat.
3: Quina generositat que compartisques. I Mercè, ell parla de tornar al poble com una estrella, que és el que és, però ell també va patir de xicotet i tu... Això també se mossega en esta, sí, història, i tu ho has viscut al seu, sí, costat i sempre de la seva mà.
4: Això ho duia ja regular.
2: Conta el que li digueres al xiquet i això una volta al carrer.
4: La part dura.
2: Conta.
3: No cal dir-ho ella.
4: Oh, bueno, pues sí, és que al final és que jo estava cansada ja, perquè

0: ell venia i me dia, no, és que me diu això, és que me diuen, és que al final anava jo en ell i per raere el vaig sentir al xiquet i el vaig dir, a veure, tira pa que sí. I dic, mira, ara no me veu ningú ni me sent ningú i te ho vaig explicar. No, perquè és que...
1: I l'ho vaig explicar.
2: I no me torna a dir res, eh?
3: I què no, se sent com a mare, Mercè, que després de tot aquest patiment, com a mare d'una criatura que estava patint-ho, es converteix en xoriza.
0: Ai,
3: maravillós. I és este personatge tan adorable que tots tan volen i tan volgut. Què sents tu?
0: Sí, jo antes de que així la coneguera tot el món, jo ja estava superorgullosa. I ara encara més. Per supos que sí.
1: Perquè això és la importància. Tu vas passar mal el bullying que passaràs de menudet, però sempre ha estat incondicionalment, per descomptat ta mare, però ton pare, el germà, vull dir, la teua quadrilla.
2: Sí.
1: Més íntima d'amics i amigues, que ha sigut a més mestre de cerimònia d'alguna d'elles i de la seva boda.
2: Sí. Íntima de 20 persones. Som una quadrilla xula. És molt important, quan et tens el món en contra, tindre aquest cercle i tindre aquestes persones a les que sempre pots tornar és molt necessari per a poder floreixer, no? I no només si vols ser drag queen, hi ha moltes maneres i hi ha molts somnis que la gent té que a voltes necessita
1: encara
2: el suport.
1: Encara que vulguis ser caixera.
2: Exactament.
1: Sí, és desenvolupar la teua vida.
2: És important tindre, saber que sempre n'hi ha una mà que la pots agafar i te va apretar fort i dir, t'estic ací, passa el que passa. I això mai jo sempre l'ha tingut i xoriza no estaria sense la meva família i els meus amics.
1: Ai, mira, sa mare, que enguany no ho ha anat a Nova York per celebrar el teu aniversari.
2: A tu què te
1: pareix? Tota la família.
3: Com ha sigut això?
1: El seu somni era anar-se amb tu junts, no?
2: Sí.
1: Conta-ho, Merche, conta.
0: Ai, Juli, sí.
1: Jo ho he vist en les xarxes, eh?
0: Jo no m'ho havia esperat mai en la vida. És que són de por, eh?
1: Són de por. Perquè no ho sabia. Va ser secret, no? Com va ser?
2: Secret.
0: Clar, jo no sabia res. Jo pensava que se n'anàvem a Newcastle i jo contenta i pagar, que se n'anàvem tots junts a passar els Nadals.
3: I això va en el documental, també, el viatge.
0: Això és la segona part.
1: És la que de protagonitzaria.
3: La mare el discurs de la mare de la reina. I diguem estos dos nivells, la part, diguem, de l'espectacle, de la lluentor, del brillo,
1: que estaves
3: parlant, de la pestanya, la tele, tot aquest... I després la història més íntima, no? Com diguem, estos dos nivells a l'hora de... narrativament, no? Com aneu, diguem, barrejant-los? Com ens ho conteu?
4: Ho contem, la veritat que ha sigut molt natural en la mesura que nosaltres ho anàvem coneixent, perquè és... O sigui, com de veres hem estat junts, vull dir que...
3: Durant quant de temps heu estat junts, per cert? Doncs
4: pues al principi, o sigui, portem 4 anys fent aquest projecte, perquè n'hi ha una part que, saps, que al principi fou molt, molt ràpid, perquè era no perdre ese primer estiu que passava el discurs.
1: Quan havies de fer el discurs.
4: Sí. Sí. I després més coses que hem anat fent i que hem anat esperant que se tancaren més cercles de més tornades, vull dir, en el personatge. Saps? Però al principi fou molt intens, perquè foren nits seguides, i entonces, en tot aquest temps, que jo no sé, pues, nosaltres teníem una curiositat natural per preguntar, entonces no hem fet cap entrevista, saps, en este documental, sinó que hem anat xerrant,
1: fluïa.
4: Perquè n'hi havia hores, és que és de veres, vull dir, pues, podria que poden estar 3 hores per maquillar-se, per preparar-se sencer, des del maquillatge, clar, tot el que s'ha de fer.
2: Ale, jo no callava.
1: No me digues, no m'ho hubiera imaginat.
4: No, i hem anat i s'apuntàvem a tot. Vull dir que això era després, quan viatjarem a Newcastle, fou molt més temps encara, perquè després, jo què sé, hem anat tenint confiança i estàvem allí que pues, ens han convidat a una festa que hi han punxava música, o hem anat a dinar, a sopar, hem estat temps a casa... O sea, han fet moltes coses junts.
1: El muntatge després ha sigut per morir-se, no?
4: El muntatge ha sigut un patiment molt gran. Saps? Perquè la proporció que s'haurà quedat, jo què sé, vull dir, pues, si te dic que senta una, pues, pot ser. Saps? Vull dir, de material gravat a lo que se queda. Al final, no pots pensar en lo que descartes, pensen que lo que se quede valga. Perquè lo que se queda, lo que n'hi ha fora, dona pa igual fer-ho d'una altra manera.
1: Permeteu-me que li digui al públic que estarà escoltant-nos, que podeu veure-ho, perquè participa en la secció Mirades, el documents del final que fèiem referència, dimecres, dia 20, a les 7 de la vesprada, en els cines MN4, i divendres, dia 22, a les 16 hores, a les 4 hores, en Octubre Centre Cultural. Ho pot dir bé?
4: Sí.
2: De categoria.
1: I això, i a banda, seguir-te per seguir-te. Bueno, i com va ser el dia de... Ja ho tenim acabat. Anem a fer el passe oficial i ve la Txori en la família a veure.

0: Això com va ser?
1: No. És que ha sigut molt ràpid, perquè clar, jo visc a l'estranger, és que al final els horaris que tenim són molt dispars i l'hem vist a la distància. Jo el vaig veure a Newcastle, ells me'l passaren, mira l'obre que te pareix, i jo, ai mare, que gorda me bec.
0: Ai, me represento, jo me faig el mateix.
1: Que gorda me bec.
0: Però estàs moníssim.
1: I jo m'agrada molt, però dic, mira, jo el veia aixina, de reull, i dic, mireu-lo en casa i digueu-me què vos pareix. El miraré en casa i després ja pues, passarem el feedback i s'han canviat un parell de cosetes, però poquet, tampoc te cregues. Ja,
2: sí. No l'han pogut reflexionar massa la veritat. Hem tingut molt de temps i després, a última hora, vull dir, la selecció tot això ens ha precipitat per entregar una còpia que se... Perquè jo crec que ho presentaren, me pareix, que com un work in progress i el fet que feren, l'hem d'acabar, ara en canvi hem de correr.
0: Claro. Bueno, però no està mal perquè així no l'acabes, perquè si no estaries vinc al retoc, jo què sé.
1: Perquè és que no parem de passar coses. És que després gravarem més coses perquè farem el show inspirat, també, que m'inspira a fer el show de travesti internacional, Isa torna al poble i vaig dir, ostres, m'apeteix fer un show sobre això. Després...
0: I com és aquest show, a més, i sa música, i de Guadassuar...
1: Una cosa, una locura.
0: Una locura.
1: Aleshores, diguem, ja, perquè és que això dona pa una sèrie de... Inclús en algun moment plantejarem fer una sèrie de 4 capítols en cada ciutat diferent, i diguem, no, que la forma és documental i la veritat que s'ha quedat. Jo crec que tot el que ha quedat queda molt xulo perquè se veu naturalitat, ja no només nostra, sinó de la gent que m'envolta, que a mi me fa molta il·lusió perquè crec que la gent va entendre molt més el personatge quan coneguen a ma mare, els meus amics i els meus veïns, que n'hi ha molt menys, molt divertits. Sí.
3: Clar, coneixent-te, coneixes més el personatge... Merche, ¿estás se queda en Newcastle o cómo está la cosa?
4: ¿Qué va a quedarse en Newcastle?
3: Ah, pues allí que
4: no,
3: el fred
4: no,
3: que fa
4: no.
3: Allí...
4: Que no ixe el sol ni res, a les 3 i mitja a la vesprada ni fos.
3: Té més oportunitats allí.
0: Ell va i ve, i tu també vas i ve dins prou o com?
4: Jo sí, a mi és que me va molt la fresqueta.
1: Ella diu el fresquet, però tots estiu ve a fugir de la calor.
0: Home, és que és el moment d'anar. Sí. Quan així apreta la calor, bona cosa.
4: Sí.
3: I en una... Si ens quedem, diguem... Vegem el documental, ens hem endinsat en la vida d'un personatge polièdric, meravellós, benhumorat, extraordinari, creat a ell mateixa. Vegem també els seus patiments. Però ens n'anem del cine o quan vegem el documental en una plataforma i en quin recau ens quedem? Dani.
2: Jo, mira, te poso un exemple. Jo estic molt dins i m'ho costa molt, però... Jo, durant aquest temps, tinc un xicotet, vull dir, i ell ha estat mirant primer com editava en casa, m'ha vist i m'ha demanat que li repetir escenes, m'ha acompanyat algun rodatge i l'ha conegut a d'ell i algun amic, i jo estava supercontent de que el mirar i l'agradar s'aprenia les cançons i pensava que era una manera de que entengui la diversitat, però no ha sigut aixina. Vull dir, el que ha vist és un referent. O sigui, ha vist, per a d'ell ha vist com una mena de superheroi per un costat que està encantat d'ell, i ha vist un referent que per mi m'encanta, que el meu nano, un referent de masculinitat, sigui una persona, saps, que és valenta, saps, que és humil, saps, no sé.
0: És bona persona.
2: Sí, per mi és una passada, vull dir que m'ha llevat, com si m'hagués llevat molta tasca d'educació, saps, de dir, mira, saps, hem fet molta feina en que conega Adri, que pense que és, i poder dir jo quan l'he presentat, mira el meu amic Adri, saps, que és xoriza, el que tu t'agrada, que... Sí, ha sigut molt xulo.
3: I tu com ho vius, de... Des de la part de dir... Tu podies pensar que podia ser motiu d'inspiració per a xiquets, referent per a menuts.
1: Que jo soc un xaval, que jo no soc ningú, que jo soc un xaval de Guadassuar. És que és lo fort, és com me senc. Jo me veig des de fora i estic mirant una pel·lícula, estic mirant un documental, dic, en quin moment? És com ho pense. I per això jo crec que aquest toc humil, que igual se menciona molt, és per això, perquè... És que jo, de veres, que jo sóc un xavaler de Guadassuar que se dedica a lo que li agrada. I tinc la sort que lo que m'agrada, agrada molt a la gent i la gent connecta. Estic tan agraït, de veres. Per mi és molt inspirador que algú com el teu fill estiga inspirat per lo que faig. I ojalà, jo també ho pense, haver tingut referents quan jo era tan menudet. Perquè saps que no m'hauria sentit tan a soles.
0: Ai, que important això, Merche.
4: Sí, sí, que és veritat.
0: Què fem, si el mengem o què? Sí, no?
3: Sí. Per emportar-se la casa. Pues moltíssimes gràcies a Dani, moltíssimes gràcies Merche, Choriza, Adri.
0: Choriza, te volem
1: ja, no? El sentiment és molt bo, moltíssim. De veres, moltes gràcies per donar espai i per ajudar-me a contar aquesta història.
3: A tu, simplement per ser com eres.
1: Moltes gràcies.

0: este ritme te pega molt, Reis, perquè és un poc també un poquet con la sintonia, és un poquet també, si vols...
1: No, però sobretot me pega molt perquè soc
0: de folclore internacional.
1: Sobretot me pega molt perquè soc fan de Chorisa des de fa molts anys. No sé, ella no sé si se'n recordarà, però van coincidir en un programa, en una gravació fa molt de temps, al principi d'esta casa.
2: Ai, mare, quin
1: programa de debat.
2: I la qüestió...
1: Efectivament. Ai, però, carinyo, jo avui vinc Luke Patti Smith, perquè m'he deixat el Luke Patti Smith, que ara és tendència.
2: Pues te queda de categoria.
1: I aquell dia anava maquillada i crec que encara no m'havia deixat les canes lluïdores.
2: Pues m'agrà. Bona elecció.
1: Si
2: estàs estupenda.
1: Si Chorisa em dona permís i dona el vistiplau, visca el Luke Patti Smith de la
2: qüestió, que forta. I començarem, encara tinc la tassa que me regalareu. Me ficaren no havia estat en la punta encara, com a Chorisa. Em ficaren a obrir el programa en directe, Jessica, supergenerosa. Jo dic, però esta gent sap que jo no he estat mai davant, sense teleprompter. Em vaig cagar damunt, però van dir, com tot, abans.
3: Ho vas traure, no?
2: Abans.
0: Eres la Chori.
2: Abans.
3: És que, sí. Tot. Ai, n'hi ha un artista.
1: A veure, què tenim avui en el programa? Doncs tenim una iniciativa de gent jove. Esta setmana m'ha pegat molt, darrerament em pega molt per la gent jove. I és que a l'Alma...
3: No necessita fer alguna cosa.
0: Li l'has deixat votar.
1: Ahir la meva cosina, la Gemma, com és? De veres. No. En l'Alt Maestrat comença el xalar.

0: preocupeu que és fàcil. En cas de tindre dos denominacions correctes, donem preferència a la forma en la llengua que estem utilitzant.
1: Molt millor.
0: És el cas de municipis del nostre territori en què quan parlem o escrivim en valencià optem per formes en valencià. Oriola, Sogorb, Xest...
2: Estupendo!
0: I si teniu dubtes, busqueu en manuals de toponímia com els de la BL o bé en el nomenclàtor toponímic valencià o bé en el nomenclàtor internacional. Això és tot per avui. Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Radio.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
5: De tu a tu.
6: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Radio.
0: Avui parlarem de les bandes de música. Poca broma, perquè les societats musicals valencianes han sigut declarades bé d'interès cultural pel govern valencià.
7: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
0: I manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial per govern de l'Estat. Al cor mateix de cada poble valencià trobaràs una o dos bandes de música.
8: Home, això és tradició de sempre.
0: La música amansix les feres.
9: Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera feroge ja no ens treurà la son.
0: Els valencians i les valencianes són músics de banda, de cercavila, de processó, d'orquestra, de música electrònica.
10: Xiquitan, xiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que...
0: O ens ajuntem en xarangues i en colles de dolçaineres i dolçainers. Tenim instruments de vent metall com la trompeta, la trompa, el trombó de bares i la tuba. Però també de vent fusta com la flauta travessera, el saxo, l'oboè, el clarinet o el fagot. Tenim instruments de corda com la guitarra al guitarró, l'arpa al violí, la viola o el violoncel. I tenim també instruments de percussió com ara la bateria, el timbal, el tambor, el tabalet, els plats, els bombos... I també tenim postisses que en algunes comarques es diuen castanyoles o castanyetes. I un altre que m'agrada molt és el triangle!
11: A dinar!
0: Fins a la pròxima llengüeta!
3: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Elsports 96.8.
5: De tu a tu.
6: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A Punt Ràdio.
0: Avui parlarem de quan la X no toca, però s'hi cola com si fora de casa.
12: I què li sembla això que ha passat?
13: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
0: No abuseu de la X. De la X no heu d'abusar.
14: Queda clar?
15: Clar que sí.
14: Sí.
15: Clar que sí.
14: Sí, tothom.
15: Molt bé.
0: En valencià, la grafia X correspon a diversos sons. Per exemple, quan sona com una K i una S sorda. Explica'm, expressió, explosió...
13: Bum!
0: També pot sonar com una africada alveolar sorda. Ch-ch-ch. Xiquet, xarop, xina... També pot sonar fricativa alveolar sorda. Caixa, peix... Per tant, hi ha molts sons per a una sola grafia, la X.
16: Vale o no vale?
17: Ah, vale.
0: Si a això li sumem que hi ha unes quantes paraules que comencen per EX i només unes poquetes que comencen per ES, així ja tenim l'embolic.
15: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
0: I s'obri la veda per a les faltes d'ortografia. Bon dia. Soc la policia de l'ortografia.
18: Quina ironia, quina cunyata.
0: Així vos deixe els quatre exemples possiblement més típics d'escriure EX quan s'hauria d'escriure ES.
19: Estava desitjant.
0: Espoli, estendre, estranger, esplanada. Oh. Recordeu, la X fa bonic quan toca, però no la poseu com si fora julivert quan vos doni la gana.
17: Ah, vale.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
5: De tu

La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu. Noranta minuts en A.Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: s'havia més assabentat que el sou que el València estava oferint als possibles candidats per a la vacant es podia catalogar dins del món del futbol com misèria i companyia. Així que el nou perfil per a completar la fase 2 era el d'un simple scout per a tindre controlat el mercat espanyol. O siga, de la fase 2 a la fase incompleta, del director tècnic al fitxador i d'ahir al scout per al mercat espanyol. L'enèsima excusa del club és que no hi ha pressa per a incorporar el nou scout perquè volen encertar. Curiós, home, que volguen errar, no té sentit. És curiós, primer perquè Garli va dir que canviar la secretaria tècnica en plena finestra de fitxatges no estava bé, acabeu de sentir-ho, i la finestra d'estiu està a 3 setmanes d'obrir-se. I després, perquè va ser el propi Garli, torne a repetir per pròpia voluntat, qui va dir que com a màxim en 2 mesos ja estaria la incorporació feta. 3 mesos després, més que la fase 2, estem en encuentros en la tercera fase. Vore Meriton complir és més complicat que vol els extraterrestres arribant a la Terra. Per mentida, per improvisació o per incompetència, la realitat és que la previsió feta per Ronnie G està incomplida. La gran pregunta que jo faig és què pots esperar de 2 persones que tenen el vistiplau de l'amo i que han sigut incapaços i tan sols en 9 mesos de completar una direcció esportiva del club. Si el més bàsic ho estan afrontant així, què es pot esperar d'assumptes més complicats o que necessiten d'una gestió profunda pròpia d'un club futbolístic d'èlit? Així que la previsió de febrer sobre els 2 mesos per a incorporar un director tècnic, fitxador o scout s'ha quedat això, en previsió. I és que ja ho avisa la dita valenciana. Febrer mata més que el carnisser. Les 11 de la nit. 9 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts. No, saludes a Folgado. Hola, Folgado, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, cómo estem?
0: ¿Y se la sabies? Febrer mata més
1: no,
0: que carnisser.
1: No, no la sabia.
0: Pues mira, ya la apuntes.
1: No la sabia.
0: La apuntes. Bueno, fa 3 mesos que mos diguen que en 2 mesos ja hauria un scout.
1: Bueno, és un galimaties, no? És el galimaties habitual de Meriton. Jo en aquell moment ja vaig dir, és que igual lo fitxen.
0: En efecte, tu vas ser el primer que vas dir, no
1: igual
0: no
1: fitxen ningú. Estan marejant i ara diran, no fa falta. Per a què fa falta un scout en Espanya si qui determina els fitxatges ell diu que no és, és Corberán? No ho entenc.
0: Bueno, escolta, has estat mirant també l'Atlètic de Madrid i l'Arsenal. Al final l'Arsenal guanya 1-0 i s'implanta en la final.
1: Sí, la veritat. Jo volia francament que passés l'Atlético de Madrid a la final de la Champions. Sé que hi ha molta gent que és del València que no vol que els rivals del València guanyen trofeus europeus per allò de superar-los en l'estadística de títols i tal, però bueno, jo avui desitjava que l'Atlètic de Madrid superara l'Arsenal.
0: Pues no ha pogut ser. 1-0 i l'Atlètic se queda...
1: Ara vaig a full en l'Arsenal per a la Premier i per a la Champions.
0: I per a la Champions, no?
1: Sí.
0: Has passat d'anar en contra d'ells, anar a favor d'ells. Eres un tio d'un criteri.
1: Més que l'Arsenal és un equip que...
0: Estàs a no res de que te fitxa Ron Garli.
1: L'Arsenal és un equip que me cau bé, Manolo.
0: Escolta, ara després te contaré...
1: Me cau bé, m'està mirant Miki Thor, però a mi l'Arsenal me cau bé.
0: Que avui tenim catedra de Miki. Ara després te vaig a contar...
1: Esa obra de Club Loser que m'agrada.
0: Daré les pupes que li vol fer el València a les empreses en el preu que està demanant per les jocs VIP del nou estadi.
1: Sí, però el teu, tenen menú ja tot o com està la cosa?
0: Depèn, ara te'n contaré. Vale. Les 11 i 11, les fotos com venen?
1: Les fotos venen, Manolo, de bàsquet, eh? Demà se la juga a València Bàsquet. Guanyar o morir, València Bàsquet visita demà la pista de Panathinaikos. Atenes ho fa obligat a guanyar per a continuar viu en l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga, que té com a premi un joc en la pròxima final a 4. Cas de guanyar, els taronja forçarien un quart partit que també es disputaria Atenes. Pedro Martínez, que s'ha importat 14 jugadors i només té la baixa de Xavi López Arostegui, sap que és difícil remuntar l'eliminatòria, però està convençut de les seues opcions.
2: Sabemos que la situación es bastante límite. La competición ahora mismo nos lleva a un punto de estar obligados a ganar y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo.
1: Mokhtar Diakabi torna a treballar amb pilota. El central s'ha exercitat en solitari, però amb baló a Paterna, mentre que el porter basc Julen Aguirre-Zabala ha fet una part de l'entrenament amb els porters. La resta del grup, a excepció de Beltrán, Thierry, Copet i Fulquier, s'han entrenat amb normalitat per a seguir en la preparació del partit de diumenge contra l'Atlètic San Mamés. Beltrán és dubte per a aquest duel perquè continuen les seues molèsties al genoll. Marcelino respon, l'entrenador del Villarreal ha comentat en les

0: seues xarxes socials després que el club anunciara dilluns que el tècnic no continuarà en el club la pròxima temporada, que ha arribat el moment de tancar una bonica història i ha assegurat que la decisió va ser meditada i presa des de la tranquil·litat. El seu substitut serà Íñigo Pérez, qui està centrat en el partit de tornada de les semis de la Conference, que disputarà dijous a Estrasburgo, i no vol parlar del seu futur.
1: Vivo muy feliz de estar en el Rayo viviendo esto, y sobre el futuro no he decidido nada porque lo dije el otro día, no, ni siquiera lo considero, ni siquiera lo pienso, ni siquiera me permito el ejercicio de avanzar a Estrasburgo el jueves. Se lo he dicho ya a los jugadores, imagínate para hablar de una posición individual a un futuro todavía más lejano.
0: L'Elx prepara l'ambient en el Martínez Valero. L'equip de la Franja Verda ha anunciat que organitzarà, al costat dels seus principals col·lectius d'aficionats, una festa prèvia en els prolegomes del partit de dissabte davant el Deportiu Alavés per a mostrar el seu suport a l'equip davant este decisiu partit. El conjunt il·licità compta amb 2 punts més que l'equip basc, que marca la zona de descens, per la qual cosa, cas d'aconseguir la victòria, ampliaria l'avantatge a 5 amb només 9 punts per disputar-se. L'acte, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de la ciutat, tindrà lloc en el fons sud de 10 a 2 de la vesprada i comptarà amb barres, música i una recepció a l'equip. Si volem eixir del descens, hem de guanyar. No podem perdre energia mirant el que fan els rivals. Són les paraules de Roger Brugué, que ja està preparat i en plenes condicions físiques per ajudar al Llevant una vegada superada la intervenció quirúrgica de genoll a la qual va ser sotmès el mes de gener passat.
2: Nosaltres estem en descens, o sigui, sabem que els punts els hem de fer i sabem que si fem els punts, pues, sigui el Sevilla o el que sigui, pues, cauran. Perquè si nosaltres fem la nostra feina, depenem de nosaltres. No hem de mirar els rivals perquè això ens desgasta i ens fa perdre energia que hem de posar al camp, però el més important és que nosaltres guanyem, perquè ara mateix som els que estem en descens i si volem sortir hem de guanyar.
0: D'altra banda, Karem Tundé s'ha exercitat avui amb normalitat al costat de la resta dels seus companys i estarà disponible per al partit de divendres contra Osasuna. Victòria o descens, el Llevant femení visita demà el Barça, campió de Lliga i finalista de la Lliga de Campions, en l'estadi Johan Cruyff, en un partit en el qual està obligat a guanyar per a no certificar matemàticament el seu descens a Primera Federació. La segona divisió femenina, les granotes són últimes amb 8 punts i estan a 10 de la permanència que marca el Dux Logroño. Per això, si no sumen els 3 punts, quedaran descendides, ja que a falta de 3 jornades per al final no podrien superar el conjunt de Logroño. Ja hi ha horaris per a pujar a la primera divisió femenina. Els partits de semifinals de la promoció d'ascens a la Lliga F, Osasuna Villarreal i Alba Fundación València ja tenen data i hora. El primer partit el disputaran Osasuna i Villarreal dissabte a les 4 de la vesprada a l'estadi de Tajonar i la volta serà diumenge 17 de maig a les 8 a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. La segona semifinal la disputaran l'Alba Fundación i el València diumenge a les 12 a l'estadi José Copete d'Albacete i la volta el diumenge 17 també a les 12 a l'estadi Antonio Puchades. La Copa Falcon Bridge 2026 de tenis de València ja calfa motors per a un torneig que pretén ser històric. Este dimarts s'han presentat els detalls de l'edició d'enguany, que puja de categoria per a convertir-se en un ATP Challengers 175, una competició que es disputarà de l'11 al 17 de maig al Club de Tenis de València i que comptarà amb un quadro d'alt nivell amb Mensich, Berrettini o Tavilo, entre altres. Este torneig també serà el de comiat del valencià Bernabé Zapata com a tenista professional i l'última edició per a Roberto Bautista, que ha confirmat que també és l'últim any com a professional. Escoltem Dani Gimeno, director del torneig, i l'extenista Pablo Andújar.
3: Primera vez en la historia que en España se va a hacer un 175. Estamos muy ilusionados en volver a traer tenis de nivel. El cartel de jugadores es inmejorable y más para un challenger. Creo que hay torneos 250 que no tienen este nivel.
4: Acostar al tenis base, al tenis profesional, i que els xiquets s'havia d'haver marxat de València.
5: Les 11 de la nit i 16 minuts. Vos recorde, @90minuts, @90minuts. Xics a Twitter, 90 en xifra, en número, també en número. I en xifra per al perfil de TikTok, 90 minuts ràdio. I també 90 minuts ràdio per al perfil d'Instagram, però, en este cas, sense xifra, sense número, tot en lletra, en paraula. Si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el canal de WhatsApp, ja sabeu, 6-19-42-18-01. 6-19-42-18-01. Pregunta la nit d'avui, quin equip de tots els de la Tanatori League té el calendari més complicat? De tot això i de moltes coses més xerrem així, en Apunt Ràdio, i durant els pròxims

0: Les 11 de la nit i 52 minuts. Salva, abans de començar la tertúlia, hem de recordar als nostres oients que tenim un consell per a ells. O sigui que ara, en quan pugues, si el trobes, el consell que l'has de donar, li donem. Abans, el que fem és presentar als nostres contertulis. Ja heu sentit a Miqui. Saludem Fernando Álvarez. Hola, Fernando, ¿qué tal?
1: Buena nit, muy bien.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Escuchando pues, a Miqui venía y...
0: Sí, ¿no? Hasta Fluchet.
1: Sí, no, de hecho ha empezado de un modo que me ha recordado mucho al Valencia de este fin de semana, porque ha dicho, este fin de semana he tenido un poco de desbarajuste. Digo, joder, lo que vi el otro día en el partido. Pero vamos, que por lo demás, bien, ya se lo he dicho.
0: Abans, Salva, un consell per a nostres oients.
2: Sí, un consell per a tot el que estiga buscant treball a hores d'ara. Perquè tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. Buscar treball no és només enviar... En Labora no estàs sol. T'ofereixen orientació personalitzada, formació gratuïta i accés a milers d'ofertes d'ocupació. T'ajuden a millorar el currículum, a preparar-te per a entrevistes i a trobar noves oportunitats. I si necessites canviar de rumb, t'acompanyen per a formar-te en el que busquen les empreses. Perquè trobar treball també és guanyar confiança i saber que hi ha algú al teu costat. Siguen quins siguen els teus passos, Labora està amb tu. Labora, Generalitat Valenciana, amb tu en cada pas.
0: Les 11:53. Bueno, hem tractat diversos temes al començament. Jo volia preguntar-li a Fernando, perquè a més va ser precisament Marca qui va publicar ja fa setmanes allò de que el sou que estava oferint el València a la possible incorporació per a la Secretaria Tècnica, pues bueno, era poc més que un sou de miseria de companyia per a lo que se paga en la primera divisió.
1: Para lo que pensamos que
0: no,
1: querían
0: contratar. Que en un
1: contratar...
0: principi el mateix club filtra que anaven buscant, però que anaven mutant. Vull dir, hem passat de un possible director tècnic a un fichador para España i d'ahí a un scout.
1: Sí. Sí, eso es. Y lo que publicamos en Marca era que el sueldo oscilaba entre los 150.000 y 200.000 euros.

0: A la bordíssima amb l'Hora de la Cultura, a continuació presentada per Rei Joan en la remissió, a les 5 i mitja de la matinada de remissió d'este programa. Si estàs al Sante, bon dia. Més esports en esta sintonia, demà a les 2, amb Daniel Mosquí, Esports a punt, de Esprada tenim punt a punt. De seguida tindreu el podcast del programa en les nostres xarxes socials i en el web de punt. Recordeu fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà, dimecres, a les 11 de la nit. Acaba 90 minuts, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.
1: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
3: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
4: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
5: Vols dir?
4: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
6: No m'esperava això.
4: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli o cim i pels complements, que són l'atac i la coda.
5: Clar que sí.
4: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
7: Missatge rebut.
4: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
6: Que susto.
4: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, oui, iaio, cauen, duien.
6: Vale o no vale?
7: Ah, vale.
4: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que l'atac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
7: Efectivament.
4: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa. Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio. Som la veu de tots. Som A Punt.
8: Atracarà a les Illes Canàries en compliment del dret internacional i l'esperit humanitari. És el que diu el comunicat que Sanitat va emetre ahir sobre el creuer amb el brot d'antivirus. Bon dia, són les 7, és dimecres 6 de maig, arrenquem les notícies del matí.

Així respon el govern espanyol a la petició de l'Organització Mundial de la Salut. Diu que les Illes Canàries són la localització més pròxima i que el nostre sistema de salut està ben preparat. El Ministeri recorda, a més, que entre els 147 passatgers n'hi ha espanyols. El vaixell arribarà en 3 o 4 dies, tot i que encara no se sap quin serà el port on atracarà. Acaba sense acord l'última reunió entre la conselleria i els sindicats per a pactar els servicis mínims de la vaga d'educació, que té un 10% del professorat de segon de batxillerat, però només els dies d'avaluació de la PAU. Sessió número 14 i última, si es complís el calendari del juí de les mascaretes. Al Suprem se sentiran avui les valoracions dels informes finals d'acusacions i defenses. La rebaixa de condemna per a Víctor d'Aldama, feta per l'acusació popular que exercís el PP, centra el discurs polític. El Partit Popular la defèn perquè diu ha col·laborat amb la justícia i el govern els acusa de col·laboracionisme. Donald Trump posa en pausa el projecte Llibertat, l'operatiu militar amb què el govern nord-americà vol guiar mercants atrapats a l'estret d'Hormuz. Diu que és a petició del Pakistan que media en el conflicte. Ara bé, mantindrà el bloqueig naval mentre es mantinga l'alto el foc que assegura Trump continua vigent. I en els esports, l'Atlètic de Madrid va quedar eliminat a nit de la Champions a mans de l'Arsenal, que jugarà la final. Mentrestant, el València Bàsquet esta nit una cita a Atenes contra el Panathinaikos en el tercer partit del play-off de l'Eurolliga. Els de Pedro Martínez estan obligats a guanyar si no volen dir adeu a la competició. L'horatge baixada en el termòmetre, tant de matí com de vesprada. Temperatures primaverals en tot el territori per davall dels 25 graus. En la segona meitat del dia esperem més tempestes que sorgiran a les comarques.

0: Perquè és del nord, principalment. Ambient assolellat a primeres hores del dia, però més ennuvolat després del migdia. Els pròxims dies seguirem amb inestabilitat sense grans canvis en el termòmetre. A les carreteres, València registra la primera congestió a l'entorn del riu a la B30 i Ronda Nord, a Mislata i Paterna. Castelló de la Plana i Alacant amb normalitat en els accessos. Com els avançàvem, Espanya acollirà el creuer Ondius amb un brot d'antivirus a les Illes Canàries en compliment del dret internacional i l'esperit humanitari. Així ho ha comunicat el Ministeri de Sanitat passades les 10 de la nit. L'OMS havia fet la petició en coordinació amb la Unió Europea. A més, s'acollirà el metge que està en situació greu i que arribarà en un avió hospitalitzat en les pròximes hores. En estos moments està a prop de les costes de Cap Verd, on han sigut evacuats 3 dels malalts. En 3 o 4 dies podria arribar a les Illes Canàries. Sanitat sí que ha comunicat que en arribar els examinaran amb la seguretat sanitària que marquen els protocols i després els traslladaran als seus països. En un principi, tant el govern espanyol com el canari havien mostrat reticències a acollir.
1: Un creuer aïllat enmig de l'Atlàntic, 3 morts i un virus poc habitual. Un brot d'antivirus manté en alerta 147 passatgers de 23 nacionalitats, entre ells 14 espanyols i una oceanògrafa valenciana. Les autoritats sanitàries ja han ordenat l'evacuació de 3 casos simptomàtics i dels contactes d'alt risc als Països Baixos i Alemanya.
2: Hem minimitzat perquè tenim unes pautes molt protocolitzades de lo que hay que hacer.
1: L'OMS investiga si el contagi es va produir abans d'embarcar o entre persones a bord. En total se n'han identificat 6 casos, 2 confirmats per laboratori. 3 passatgers han mort i un altre continua en estat crític hospitalitzat a Sud-àfrica. Però més enllà de la preocupació inicial, els epidemiòlegs insisteixen que el risc està delimitat.
3: Este no és un virus propi del nostre entorn geogràfic. Es transmet a partir de pols de les deixalles de certes espècies de ratolins. Per tant, les mesures de control en el vaixell seran adequades.
1: Sanitat insisteix que el risc per a la població és mínim, ja que el contagi entre persones no és freqüent. La situació es revisa de manera contínua mentre el creuer està sota vigilància sanitària internacional.
0: Per a l'epidemiòleg i director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, cal que s'implementen les mesures, però que els casos de contagi entre persones és molt difícil i estrany. Simón apunta que després de les inspeccions a Cap Verd cal ser raonables i donar una eixida al vaixell.
4: El barco va a estar sin casos y, por lo tanto, a priori, sin riesgo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ser un poco razonables y entender que no podemos tener a 147 personas encerradas en un barco durante un periodo de incubación tan largo como es el del coronavirus. Es una alerta mucho menor que la sensación que da por la intensa actividad de los medios.
0: Com els hem apuntat, en el creuer hi ha 14 espanyols.
5: Sometimes you don't feel it and that is okay. So I am in a 45-day trip crossing the Atlantic on my way to Madeira. And apart from being a guide, I am also in charge.
0: Entre ells està Aitana, una valenciana investigadora i assessora científica. Està bé i narra en xarxes socials la seva experiència. Per exemple, fa exercici tots els dies i al mateix temps de l'antivirus. Estarem pendents de l'última hora del creuer, però canviem radicalment d'assumpte perquè l'última reunió entre Conselleria i Sindicats de l'Ensenyament per a pactar els serveis mínims de la vaga ha acabat sense acord. Estem a només 5 dies de l'inici d'una vaga indefinida, a un mes de les proves de la Pau i en l'horitzó el final de curs per al dia 19 del mes que ve. Dijous, les dues parts, Conselleria i Sindicats, tornen a negociar.
6: És el cavall de batalla. Educació rebaixa els serveis mínims de màxims per als professors de segon de batxillerat. Ja no serà treballar al 100% mentre dure la vaga. La contraproposta és que tots hagin d'acudir a l'avaluació dels alumnes per a garantir així l'EBAU. No hi ha hagut acord.
7: Entendemos que puede convivir esta medida perfectamente con la protección de los derechos de huelga de los docentes, que se va a enfrentar a unas pruebas, a las PAU, que son pruebas que van a...

0: a definir el futuro de sus vidas.
1: És una mesura de pressió de la Conselleria d'Educació que nosaltres no acceptem tampoc. Per tant, ara ens han dit que ens enviaran demà la proposta.
2: I dijous que ve tornen a seure sindicats i conselleria amb un ordre del dia fixat fa temps i en principi monotemàtic: reduir la burocràcia. Els sindicats volen que es parli i es negocien totes les reivindicacions.
1: No negociem el dijous també tot, significarà que no tenen ganes d'entrar a negociar. Per tant, per això diria jo que és un paripé, aquesta negociació.
3: La negociació està oberta i està viva. I torna a dir, la nostra voluntat és negociar, negociar i negociar.
2: Educació xifra en 2.400 milions d'euros anuals a aplicar totes les reivindicacions sindicals.
4: I a les Corts, PP i Vox han rebutjat prorrogar la comissió d'investigació de la Dana. Ho havia sol·licitat l'oposició d'Esquerres, que denuncia que només s'ha produït un terç de les compareixences i que no hi ha anat cap membre de la cúpula d'emergències. Les associacions de víctimes diuen que la comissió ha sigut una pantomima.
5: Només 17 de les 83 persones previstes inicialment han comparegut en la comissió de la Dana. Ho denuncia Compromís, que ha fet que només ha servit per a construir un relat a mida.
6: Tota la comissió d'investigació ha sigut una absoluta estafa. Lo que no volen és que la gent se'n recorde de la Dana. Volen imposar l'oblit.
5: PP i Vox han rebutjat la pròrroga que havia sol·licitat l'oposició d'Esquerres. Ara els socialistes anuncien que acudiran al Constitucional per vulneració de drets, perquè diuen no s'ha citat cap membre de la cúpula d'emergències.
7: Persones que tenían las competencias en materia de emergencias el 29 de octubre y que no van a venir a comparecer a les Corts Valencianes.
5: Aquí ha trobat a faltar Vox a càrrecs de l'estat espanyol. Amb tot, creuen que hi ha prou informació per a traure conclusions.
8: Nos hubiera gustado cuanto más azúcar más dulce, pero desde luego también los tiempos son los que son.
5: El PP ho defensa, diu que Prades ja ha declarat en altres cambres i que citar-la convertiria la comissió en un circ.
9: ¿Qué ganaría la comisión de investigación por traer a Salomé Prades a declarar a les Corts? ¿Las fotos del passeillo de la entrada y de la salida?
5: Les associacions de víctimes han criticat durament la decisió de tancar la comissió de la Dana. La qualifiquen de pantomima i diuen que només ha servit per a defensar la Generalitat.
4: Avui podria quedar vist per a sentència. El Suprem acull la sessió número 14 i última, si es complís el calendari del juí de les mascaretes. A l'espera del veredicte, el govern tracta de girar full pel cas de les mascaretes mentre acusa el Partit Popular de connivència amb el Dama. Feijó ha defès rebaixar-li la condemna a l'excomissionista i veu un escàndol que la Fiscalia no sol·licite més reducció de pena.
10: Poques hores abans que el Chuy quede vist per a sentència, l'acusació popular que dirigeix el PP ha rebaixat de 7 a 5 anys la petició de condemna per Aldama. El Partit Popular defen la rebaixa en considerar que Aldama ha col·laborat i insisteix en la responsabilitat última del president del govern.
11: Quan el fiscal anticorrupción ha observat que hi ha un encausado que està facilitant i col·laborant, pues lo lógico es pedir una disminución de la pena.
10: Desde el gobierno acusan el PP de colaborar amb l'excomissionista.
12: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos.
10: I neguen l'altra acusació del PP, que el govern hauria pressionat la Fiscalia General de l'Estat perquè no rebaixi la seva petició de condemna. Per als socis de govern,
13: el Partido Popular está a dos telediarios de pedir l'alta distinció del 9 d'octubre per al comissionista Aldama.
10: I des de Vox se'n desmarquen.
14: Todos estos que están envueltos en la trama, si no hubiera saltado la liebre, seguirían ahí trincando.
10: Els populars també han demanat la compareixença del ministre de Justícia.
4: Ha sigut en Puls, com Castelló de la Plana, Borriana i les Alqueries. La pedra ha emblanquinat esta zona litoral i la pluja està present fins ben entrada la nit. Granís persistent i pluja que també ha sigut intensa a les comarques del nord. I la Comunitat Valenciana torna a ser referent a tot Espanya en banderes blaves, enguany amb rècord. En total, el nostre territori acumula 172 banderes blaves entre platges i ports esportius. 152 platges i 20 ports han sigut reconeguts per la qualitat de l'aigua i els servicis que ofereixen.
15: 152 banderes blaves per a platges de la Comunitat Valenciana, 9 més que l'any passat.
16: Se ho mereix, esta playa crec que sí.
17: Todo brillante y azul.
15: Som la comunitat amb més banderes blaves, però això en la pràctica no vol dir només platges boniques. També significa accessibilitat. Ho comprovem en una de les 77 platges.

0: Platges alacantines amb bandera blava. La cala Capitana Orihuela Costa. Fins i tot fora de temporada, esta vesprada hem vist les passarel·les, els cartells en braille, els banys adaptats.
1: Para esa accesión.

I atacant amb bales de joguet. És la resposta a l'anomenat Projecte Llibertat per a guiar els mercants atrapats a l'estret d'Hormuz. S'han registrat diversos atacs a destructors nord-americans que el Pentàgon no considera com actes de guerra que puguen trencar l'alto el foc. Els Emirats Àrabs denuncien que estan sent bombardejats per segon dia consecutiu amb míssils iranians. L'alto el foc de Washington i Teheran, amb les converses de pau encallades, es mostra més fràgil que mai.

0: Anem ja amb els esports, amb la derrota de l'Atleti de Madrid, que diu adeu al somni de disputar la quarta final de Champions. Òscar Forés, bon dia.
1: Bon dia, Amàlia. Sí, 1-0 va perdre l'equip roig i blanc a l'Emirates Stadium contra l'Arsenal en el partit de tornada de les semifinals. Els de Simeone ho van intentar, però es toparen amb la contundència i l'efectivitat dels Gunners. El partit no va tindre massa ocasions i l'encert dels anglesos fou suficient per a classificar l'equip entrenat per l'espanyol Mikel Arteta. L'únic gol va arribar a punt d'acabar la primera part, obra de Saka, en aprofitar un rebuig d'Oblak.
2: Cuando veo que los jugadores dan todo, se entregan, compiten, sí, queremos ganar, claro que queremos ganar, somos los primeros que queremos ganar, pero bueno, no nos alcanza.
1: En el futbol d'ací, Marcelino tanca el cicle en el Villarreal. Ahir va donar les gràcies a la família Grogueta en una carta que va publicar en xarxes socials. Emotives imatges dels 7 anys que ha estat a Villarreal adobar en el comiat de l'asturià. Hem sigut feliços, assegura Marcelino, que destaca els 2 anys consecutius en què ha aconseguit classificar l'equip de la Plana per a la Champions League. En el capítol d'agraïments no s'oblida dels jugadors, de la família Roig i dels treballadors d'un club que, segons diu, sempre portarà al cor. Canviem de registre. El València Bàsquet afronta esta nit a partir de les 8:15 una autèntica final. Els de Pedro Martínez visiten el Panathinaikos amb l'obligació absoluta de guanyar el partit si no volen dir-li adeu a l'Eurolliga després de perdre els 2 primers partits de la sèrie. Amb tot en contra, enfront tindran la plantilla més cara del bàsquet europeu, així com també els més de 18.000 aficionats que ompliran les grades del mític OACA. De tota manera, els valencians estan decidits a guanyar i, per tant, forçar el quart partit, que també es jugaria a Atenes.
3: Sabemos que la situación es bastante límite, pero bueno, la competición ahora mismo nos lleva a un punto de estar obligados a ganar y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo. Sabemos de las dificultades, pero tenemos confianza en que si jugamos un buen partido podemos tener opciones de ganar.
1: En l'emparellament Hapoel-Real Madrid, el tercer partit va caure del costat dels israelians que guanyaren ahir els d'Escariolo 76-69. En el duel disputat a Botevgrad, Bulgària, Elijah Bryant i l'extaranja Chris Jones destacaren amb 19 punts cadascun per al Hapoel Tel Aviv, que força el quart partit d'estos quarts de final. D'altra banda, l'Olympiacos és el primer classificat per a la Final Four després d'agranar el Mónaco 82-105 en el tercer partit de la sèrie. Que bonic seria dir que el València Bàsquet ja està classificat per a la Final Four, però primer ha de guanyar 2 partits a tenir. Darrere de l'1 o el 2, el primer partit és tenir.
0: Gràcies, Òscar. Són les 7:19, moment per a fer la primera ullada a les nostres carreteres. Redacció Sònia López, bon dia. Quina és la situació?
4: Hola, bon dia. Pel que fa a Valencia, a les hores d'ara tenen congestió, és en la zona de Riu, a la B30, en la zona des de Tresport.
0: Bé, tenim problemes de so, com m'hauran comprovat amb la nostra companya Sònia López. Intentarem recuperar aquesta connexió, però ara mirem què ens espera avui pel que fa a l'horatge. Antonio Sánchez, avui les temperatures sembla que tornen a ser de nou un poc fresques, no?
5: Bon dia, Amàlia. Sí, hem tingut una altra baixada del termòmetre molt lleugera i veiem com ara mateix les temperatures, sobretot on més fredes se senten, és cap a l'interior. Estem parlant de 2 graus al Forcall, per exemple, 5 només a Ares, 4 a Castellfabib, al Racó de Mus, 6 a Cirat, Titaguas amb 6 graus, així que hem d'agarrar una jaqueta, un abric, sobretot en aquests pobles de l'interior. Cap al litoral també ha baixat un poquet el termòmetre, estem ara mateix entre 12 i 14 graus a Castelló la Plena, 13 a la Vall d'Uixó, 14-16 a València, més altes cap al litoral sud, entre 15 i 17 a Alacant. Avui no només tindrem i s'ha baixat el termòmetre de matí,

0: sinó també de vesprada. Veurem com ja la temperatura no arribarà als 25 graus en pràcticament cap punt del territori. Ens quedarem molt a prop d'aquests valors, per exemple, al Baix Segura, Orihuela, amb 25 graus, però la resta estarem entre els 22 i els 24 graus i a l'interior fins i tot sota els 20 graus. 16 graus a Morella, 19 a Segorbe i, com podem veure, amb mínimes, que ja s'està notant este matí, més baixes que ahir. I si veiem el mapa per als pròxims dies de temperatura, podrem comprovar aquests colors blaus que ens indiquen temperatures més baixes del normal i que encara es quedaran els pròxims dies amb nosaltres. Així que tindrem valors inclús un poquet més freds del que hauríem de tindre en el mes de maig. I això sí que es notarà, sobretot demà dijous, que serà la jornada més freda, i això per l'augment de la nuvolositat. I ja els pròxims dies, el cap de setmana, sembla que la temperatura tornarà a pujar. Per ara, fins el divendres, ens queden jornades de temperatures plenament primaverals. I ahir el que van veure també van ser tempestes. Aquesta imatge és de les 10:20 de la nit, una imatge que ens enviava Miguel Fandos des de Borriana, com podem comprovar pluja intensa, fins i tot amb granís. Aquesta situació es podrà repetir en les pròximes hores. Ahir vam registrar fins als 24 litres per metre quadrat al Bocàsser, la Serra d'en Gal seran 22, Vilar de Canes 20, va ser a les comarques del nord on va ploure de manera més forta i també puntualment una xicoteta tempesta que va afectar a la Marina Alta amb 2-3 litres per metre quadrat, per exemple, a Denia. Castelló de la Plana, però això canviarà, perquè encara avui tindrem una jornada marcada per l'inestabilitat per les masses d'aire fred en capes altes de l'atmosfera, i això vol dir que avui torna la pluja, sobretot a les comarques del nord, però també puntualment a zones de prelitoral i a les comarques centrals. De matí, sol, amb núvols ancorats cap a les comarques centrals, ja de vesprada augmenta la nuvolositat, la possibilitat de pluja i tempestes al nord, i també puntualment a les comarques centrals, encara que seran més dèbils. Els pròxims dies, demà serà una jornada plujosa en tot el territori, des de primera hora del matí, amb tronades més cap a l'interior, i fins i tot amb alguns avisos activats, després veurem amb més detall. Divendres, una jornada també plujosa de vesprada cap al nord, i dissabte sembla que serà la mateixa situació, molt pareguda, amb molts núvols i temperatures que tornen a pujar. Així que, Amàlia, ens queden dies encara de tempesta per davant, i sobretot de vesprada.
1: Dies absolutament primaverals. Gràcies, Antonio. Gràcies. 7:23 del matí, fem una breu parada, actualitzem informació i de seguida tornem així a les notícies del matí. Fins ara.
2: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
3: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, una ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
4: James Gaffigan regresa para dirigir a la orquesta de la Comunitat Valenciana en Salomé, la òpera de Richard Strauss, con la soprano Vida Migniewiczute en el exigente papel protagonista. Salomé, 5 úniques fechas. Les Arts, para amar la música monumental.
5: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2
9: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
10: Palmando.
11: Tu li has donat les claus.
10: Por algún lado saldrá la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 9:30 de la nit en A Punt Ràdio.
12: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
13: Dos pobles enfrontats en un plató espectacular. Una presentadora amb molta marxa. 8 concursants disposats a deixar-se la veu. I, sobretot,
14: cantarem un munt de cançons. Cançons de tots els colors. Nosaltres.

0: Cantem! De dilluns a divendres, a les 10:30, amb Maria Fuster, en Apunt.
1: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
2: Apunt Ràdio.
3: Aina, mou el cul, que qui no té faena, Déu l'indona.
4: Vale o no vale?
5: Tranquil·la, que jo també he fet faena. He estat així pensant i m'he menjat mig paquet de pipes.
3: Però si fa 2 hores que estàs en la mateixa postura que una granota embalsamada.
6: És tan lamentable.
3: Estat a la faena, Aina, que faena feta fa goig.
5: Goig? L'únic goig que vull és menjar
7: per persona que la tanquen, que no pot estar en el carrer.
8: Rebut, policia local, anem cap allà.
3: I jo tinc faena per a parar un tren, no estic quasi per a les teues coses.
9: Queda clar, sí.
5: I què vols que fas si fer i desferes la faena del matalafer?
7: Ui.
5: Jo estic fent pràctiques per entrar en el gremi.
3: Jo ja plegué, està així.
5: De la Pere ha una vocació i ben orgullosa que n'estic. Avall el treball. Vale, ja troba faena, contenta. Compre or.
10: Està tot molt mal.
11: Com esperava això i em fa sentir trist.
10: Molt mal està tot.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
2: Apunt Ràdio. L'economia per a totes i tots.
12: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
2: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4 de la vesprada, en Apunt Ràdio.
13: El 9è seminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en seminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.
14: Atenció, famílies curioses! Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i, fins i tot, transformen la seva pròpia imatge. Metamorfosi, el poder de la transformació. Una experiència interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències, Generalitat Valenciana.
2: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
15: Set i 28. El creuer amb el brot d'antivirus atracarà finalment a les Illes Canàries. Anit ho confirmava el Ministeri de Sanitat en un comunicat en compliment del dret internacional i l'esperit humanitari. Ho havia demanat l'OMS, que argumenta que les Illes són la localització més pròxima i que el nostre sistema de salut està ben preparat. El vaixell arribarà a les Canàries en 3 o 4 dies. Acaba sense acord l'última reunió per a pactar els servicis mínims de la vaga d'educació que comença dilluns. Els sindicats rebutgen la contraproposta del govern valencià en què es demanava que se treballara el 100% del professorat de segon de batxillerat, però només els dies d'avaluació de la PAU. Avui podria quedar vist per a sentència el juí de les mascaretes. Al Suprem se sentiran avui les valoracions dels informes finals. La rebaixa de condemna per a Víctor de Aldama centra el discurs polític. Donald Trump posa en pausa el projecte Llibertat, l'operatiu militar amb què el govern nord-americà vol guiar mercants atrapats a l'estret d'Hormuz. Diu que és a petició del Pakistan que media en el conflicte. Ara bé, mantindrà el bloqueig naval mentre es mantinga l'alto el foc que assegura Trump continua vigent. Tornen els reis del rock. Els Rolling Stones han presentat a Nova York el que serà el seu pròxim treball, Foreign Tongues. Es publicarà el 10 de juliol i serà el número 25 en els més de 60 anys de carrera de la legendària banda britànica. L'oratge baixada en el termòmetre. Temperatures primaverals per davall dels 25 graus. En la segona meitat del dia esperem més tempestes que sorgiran a les comarques del nord i puntualment a les centrals. Ambient assolellat a primeres hores, però més ennuvolat després del migdia.

0: Els pròxims dies seguirem amb inestabilitat sense grans canvis en el termòmetre. Pel que fa al trànsit, a hores d'ara, València registra les primeres retencions del dia. Major incidència a la B30 i Ronda Nord. Quant als trens, atenció, usuaris de la línia C2. S'ha produït un robatori de cable entre Algemesí i Benifaió que està provocant retards en rodalia llarga i mitjana distància. Set i mitja en punt del matí. Repassem ara la premsa escrita. Podem dir que l'antivirus és l'absolut protagonista del dia. Elena Riego, bon dia.
1: Així és, Amàlia, bon dia. El vaixell està previst que atraque en un port espanyol en les pròximes hores. I els principals rotatius ho destaquen avui en portada. El País titula El creuer amb el brot d'antivirus arribarà a les Canàries. Així ho han pactat l'OMS i el Ministeri de Sanitat. Una decisió que des del govern asseguren que és una obligació moral i legal. També ho destaca El Mundo, que titula «L'OMS envia a les Canàries el vaixell amb antivirus». Tema compartit en portada amb les novetats pel cas de les mascaretes. Ábalos i el PSOE s'alineen per a desacreditar a la col·laboració d'Aldama. El Juí arriba avui a la seva recta final. En els rotatius valencians, les províncies aposta per un tema de trànsit. València es blinda contra els accidents de trànsit amb 10 punts amb radars. I destaca un mapa amb els punts exactes de les càmeres. El diari Información trau pit per ser la província de l'Estat amb més banderes blaves. Titula La reina dels mars. Ja ho veuen, en total hi ha 77 platges amb este reconeixement a les comarques del sud. La bona qualitat de les platges també en la portada del Mediterrani. Castelló guanya 2 banderes blaves més que l'any passat. El diari també destaca la presència d'una dona valenciana en el vaixell afectat per l'antivirus. És la científica Aitana Forten. En el diari Levante, la firma xinesa Geely ultima la compra d'una part de Ford Almussafes. I de nou, el vaixell de l'antivirus, que torna a estar a la portada. La científica valenciana és una de les 147 persones que viatgen en l'embarcació. De moment, 7 persones podrien estar contagiades. Va ser ahir, a última hora, que el Ministeri emitia el comunicat on anunciava que el vaixell atracarà a les Illes Canàries en compliment, diu textualment, del dret internacional i l'esperit humanitari. L'OMS havia fet la petició en coordinació amb la Unió Europea i que ara agraeix. A més, acollirà el metge que es troba en situació greu i que arribarà en un avió hospitalitzat de Cap Verd, on han sigut evacuades 3 dels 4 persones malaltes. En 3 o 4 dies podria arribar a les Illes. Encara no s'ha informat del port, això sí. Sanitat sí que ha comunicat que en arribar seran examinats amb la seguretat sanitària que marquen els protocols i, posteriorment, traslladats als seus països.
2: Un creuer aïllat enmig de l'Atlàntic, 3 morts i un virus poc habitual. Un brot d'antivirus manté en alerta 147 passatgers de 23 nacionalitats, entre ells 14 espanyols i una oceanògrafa valenciana. Les autoritats sanitàries ja han ordenat l'evacuació de 3 casos simptomàtics i dels contactes d'alt risc als Països Baixos i Alemanya.
3: En los temas de salud, el riesgo nunca puede ser cero, pero puede ser muy pequeño. Y aquí está muy minimizado porque tenemos unas pautas muy protocolizadas de lo que hay que hacer.
2: L'OMS investiga si el contagi es va produir abans d'embarcar o entre persones a bord. En total se n'han identificat 6 casos, 2 confirmats per laboratori. 3 passatgers han mort i un altre continua en estat crític hospitalitzat a Sud-àfrica. Però més enllà de la preocupació inicial, els epidemiòlegs insistixen que el risc està delimitat.
4: Este no es un virus propi del nostre entorn geogràfic. Es transmet a partir de pols de les deixalles de certes espècies de ratolins. Per tant, les mesures de control en el vaixell seran adequades.
2: Sanitat insisteix que el risc per a la població és mínim, ja que el contagi entre persones no és freqüent. La situació es revisa de manera contínua mentre el creuer està sota vigilància sanitària internacional.
1: Sobre este brot ha parlat Fernando Simón, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Diu Simón que cal que s'implementen les mesures, però que els casos de contagi entre persones és molt difícil i estrany. Apunta que després de les inspeccions a Cap Verd cal ser raonables i donar una eixida al vaixell.
5: El barco va estar sin casos i, per tant, a priori, sin riesgo. Con lo cual lo que tenemos que hacer es ser un poco razonables y entender que no podemos tener a 147 personas encerradas en un barco durante un periodo de incubación tan largo como es el del coronavirus. Es una alerta mucho menor que la sensación que da por la intensa actividad de los medios.
1: Pendents, per tant, Amàlia, de les notícies que arriben des de Cap Verd, des de Vaixell.
0: Sí, pendents de l'última hora sobre el creuer i també pendents sobre la pròxima vaga d'ensenyament. Els sindicats rebutgen la contraproposta del govern valencià en què es demanava que treballara el 100% del professorat de segon de batxillerat, però només els dies d'avaluació de la Pau. Avui els sindicats es concentren davant del Palau de la Generalitat. Dijous les dues parts tornaran a sentar-se a negociar.
6: És el cavall de batalla. Educació rebaixa els serveis mínims de màxims per als professors de segon de batxillerat. Ja no serà treballar al 100% mentre dure la vaga. La contraproposta és que tots hagin d'acudir a l'avaluació dels alumnes per a garantir així l'EBAU. No hi ha hagut acord.
7: Entendemos que puede convivir esta medida perfectamente con la protección de los derechos de huelga de los docentes, que se va a enfrentar a unas pruebas, a las PAU, que son pruebas que van a definir el futuro de sus vidas.
8: És una mesura de pressió de la Conselleria d'Educació que nosaltres no acceptem tampoc. Per tant, ara ens han dit que ens enviaran demà la proposta.
6: I dijous que ve tornen a seure sindicats i conselleria amb un ordre del dia fixat fa temps i en principi monotemàtic. Reduir la burocràcia. Els sindicats volen que es parli i es negocien totes les reivindicacions.
8: No negociem el dijous també tot, significarà que no tenen ganes d'entrar a negociar. Per tant, per això diria jo que és un paripé, aquesta negociació.
9: La negociació està oberta i està viva. I torna a dir, la nostra voluntat és negociar, negociar i negociar.
6: Educació xifra en 2.400 milions d'euros anuals a aplicar totes les reivindicacions sindicals.
0: I a les Corts, els grups de dreta i esquerra s'han tirat les culpes per ajornar l'aprovació del pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre les adjudicacions de vivendes públiques de les naus d'Alacant. El grup Popular i Vox diuen que s'ha hagut d'ajornar 10 dies per la petició dels socialistes de consensuar un únic full de ruta. El PSPB ho nega i amb Compromís denuncien que PP i Vox volen limitar les compareixences.
10: Els plans de treball és la pròpia comissió, no sé si això...
11: Hay una resolució.
12: Una comissió absolutament descafeinada, si no van a passar los máximos responsables de vivienda de la Conselleria de la Generalitat Valenciana y si no viene el alcalde de la ciudad de Alicante.
10: Carlos Mazón, que es el responsable directe de la normativa que li ha obert la porta a este presumpte cas de corrupció, ha de vindre el president Pérez Llorca.
13: Vamos a defender que el señor Barcala venga a la comisión.
14: La izquierda lo que quiere es un desfile de altos cargos básicamente para increparlos. Las bases y las características principales que iba a tener esa edificación cuando se quiso realizar ese proyecto, gobernaba el tripartito de Partido Socialista, Podemos y Compromís.
0: El ple de l'Ajuntament d'Elx ha tornat a debatre en moments de gran tensió una moció de Vox contra l'avortament. El PP ha defès el dret de les dones a decidir, però s'ha negat a rebutjar la moció. El PSPB havia demanat una sessió extraordinària perquè l'alcalde Pablo Ruz aclarira la seva posició.
15: Estos són els moments de tensió que s'han viscut abans del ple perquè el PP aclarirà la seva posició sobre l'avortament. Va votar a favor d'una moció de Vox per a derogar-lo. Finalment, el PP, que ha donat llibertat de vot als regidors, ha dit sí al dret de les dones a decidir i no a rebutjar la moció de Vox.
16: Nosotros no legislamos. Les he dado a mis concejales libertad de voto para que voten lo que consideren. En este asunto,
15: el PSOE, convocant el ple extraordinari, diu que l'alcalde posa Elx en el mapa de la vergonya.
16: Es desgraciadamente habitual, desde que el señor Ruz es alcalde, que Elche se sitúe en el mapa nacional de la vergüenza.
15: I Compromís l'acusa de ser un ultra.
17: Pablo Ruz va fer aquestes declaracions per convenciment propi. No necessita a uns ultras tirant de la corda. Ell ja és prou ultra.
15: Mentre Vox s'ha limitat a defendre la seva postura.
18: Que la ciència nunca podrá defender el derecho al aborto, porque nosotros sabemos perfectamente cuándo comienza la vida y cuándo termina.
15: El mateix Feijó va desautoritzar Pablo Ruz per haver votat sí en la moció de Vox.
0: La comunitat magribina de Crevillent fa una crida a la convivència i demana respecte per a les dones. És la resposta pacífica a un vídeo de Vox en què se les acusava de viure en presons de tela i de submissió als homes. Tots els comerços de magribins, que són un dels motors econòmics del poble, van estar tancats ahir en senyal de protesta. A Crevillent, quasi el 20% de la població és d'origen magrebí i no hi ha hagut cap problema de convivència al llarg dels anys.
11: Hoy queremos enviar un mensaje claro y positivo. No al odio, sí al respeto.
19: Así vivim, así treballem, así criem els nostres fills i filles i así construïm el nostre futur.
20: La mujer musulmana no necesita ser salvada ni silenciada. Necesita ser escuchada, respetada y reconocida como sujeto activo en su propia historia.
21: La convivència en el nostre poble ha sigut sempre un exemple i continuarà sent-ho sempre.
0: Avui podria quedar vist per a sentència. El Suprem acull la sessió número 14 i última, si es complís el calendari del juí de les mascaretes. A l'espera del veredicte, el govern tracta de girar full pel cas de les mascaretes mentre acusa el Partit Popular de connivència amb Víctor d'Aldama. Feijó ha de fer rebaixar-li la condemna a l'excomissionista i veu un escàndol que la Fiscalia no sol·licita més reducció de pena.
22: Poques hores abans que el Chuy quede vist per a sentència, l'acusació popular que dirigeix el PP ha rebaixat de 7 a 5 anys la petició de condemna per Aldama. El Partit Popular defensa...
23: Cuando el fiscal anticorrupción ha observado que hay un encausado que está facilitando y colaborando, pues lo lógico es pedir una disminución de la pena.
22: Des del govern acusen el PP de col·laborar amb l'excomissionista.
24: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos.
22: I neguen l'altra acusació del PP, que el govern hauria pressionat la Fiscalia General de l'Estat perquè no rebaixi la seva petició de condemna. Per als socis de govern...
25: El Partit Popular està a dos telediarios de pedir l'alta distinció del 9 d'octubre per al comissionista Aldama.
22: I des de Vox se'n desmarquen.
26: Todos estos que están envueltos en la trama, si no hubiera saltado la liebre, seguirían ahí trincando.
22: Els populars també han demanat la compareixença del ministre de Justícia.
0: No és un joc, és delicte. És el lema de la campanya que ha iniciat la Policia Nacional i la Fundació Legalitas.
27: Lo mejor de esto es que mis padres... ni se enteran, no tienen ni idea.
0: Esta campanya vol alertar sobre la violència digital i previndre l'assetjament escolar. En un vídeo difós en xarxes socials, la policia advertís que el ciberassetjament té conseqüències legals.
27: Mis padres no se enteran de nada.
0: El diagnòstic d'un càncer suposa un gran impacte en la persona afectada i en el seu entorn, un fet que ha provocat que la demanda de suport emocional s'hagi disparat en l'Associació Espanyola contra el Càncer de València, que ha presentat la memòria d'activitats de l'any passat.
28: En el 2025, aquesta associació va atendre més de 6.000 persones, un 36% més que l'any anterior.
29: I el perfil majoritari és mujer, entre 45 i 65 anys. ¿No? Evidentment, els homes encara són un poc més reacios a pedir, entre comillas, ajuda. ¿No?
28: Dones com Anna, que al 2024 li diagnosticaren un càncer de pit, del que està recuperant-se, un xoc per a ella i per a la família.
30: Mi salvación fue la asociación. Yo llamé, cogí el teléfono, a mí me atendieron en el instante.
28: Vora 5.000 persones s'han acostat en el 2025 fins a l'associació per a demanar atenció emocional, un 14% més que l'any anterior, un servei que ofereixen amb psicòlegs, un suport necessari.
29: Evidentemente lo que produce es que se pueda llevar mejor la enfermedad y se puede decir que incluso los pronósticos a veces se favorecen.
30: Porque la mente ayuda mucho. Sé que es complicado, pero con ayuda de profesionales se puede.
28: Pero aumentar la esperanza de vida en el cáncer reclamen més inversió en investigació i prevenció contra el tabaquisme, per exemple, endurint lleis i amb campanyes de sensibilització.
29: Creo que las administraciones públicas que tienen la responsabilidad de la educación tienen que seguir haciendo un esfuerzo adicional para evitar que los jóvenes empiecen a fumar.
28: Este dijous celebraran de nou la tradicional recaptació a València contra el càncer amb més de 100 taules petitòries.
0: Donald Trump paralitza de moment el projecte Llibertat, l'operatiu militar per a guiar vaixells mercants atrapats a l'estret d'Hormuz. Assegura que ho fa a petició del Pakistan, que intenta fer de mediador en el conflicte. La suspensió arriba tan sols 48 hores després d'haver-ho anunciat. No obstant això, Trump afirma que el bloqueig naval contra l'Iran es mantindrà i que la suspensió del projecte té com a objectiu determinar si és possible concretar i firmar un acord de pau.
31: Well, you'll find out.
0: Mentrestant, l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran.

0: continua vigent, segons els nord-americans. La Casa Blanca manté que el bloqueig a l'estret està estabilitzant la situació. Trump ha reiterat que Teheran vol un acord i que la guerra podria durar 2 o 3 setmanes més.
1: Trump busca un titular en cada frase, tot i que els seus missatges semblen contradictoris. Manté que l'Iran vol un acord desesperadament, que el règim de Teheran està encapçalat per llunàtics i que el que haurien de fer és onejar la bandera blanca de la rendició. Més tard afirma que l'exèrcit i la marina iraniana està destrossada i que ara ataquen els nord-americans amb llanxes xicotetes i atacant amb bales de joguet. És la resposta a l'anomenat Projecte Llibertat per a guiar els mercants atrapats a l'estret d'Hormuz. S'han registrat diversos atacs a destructors nord-americans que el Pentàgon no considera com actes de guerra que puguen trencar l'alto el foc. Els Emirats Àrabs denuncien que estan sent bombardejats per segon dia consecutiu amb míssils iranians. L'alto el foc de Washington i Teheran, amb les converses de pau encallades, es mostra més fràgil que mai.
0: És Choriza May, el discurs de la reina, la pel·lícula que documenta la tornada d'Adri a Guadassuar. El jove que hi ha darrere de la drag queen va tornar des d'Anglaterra al poble, on va patir assetjament homòfob, convidat a fer el pregó de les festes.
2: Una tortilla de creïlla, a tu què te pareix?
0: La pel·lícula en la qual participa Apunt i que forma part de la secció Mirades de Docs València s'estrena avui en els cines MN4.
3: Newcastle va prendre forma Choriza May, però la seva història comença així, a més de 2.000 quilòmetres de distància entre els carrers de Guadassuar, on va néixer Adri.
4: Choriza May és un xavalet de poble que en un moment molt concret, quan vivia a Anglaterra, decidí convertir-se en una travesti internacional.
3: Després de triomfar al Regne Unit, torna a Guadassuar convidat a donar el pregó de les festes, un canvi de retorn que recull el documental Choriza May, el discurs de la reina, la reconciliació d'un compte pendent.
4: Ixa pau interior que jo necessitava i m'han fet donar-me compte que la gent evoluciona i el rencor no té cabuda en ningú cor, i el meu poble tampoc.
5: Notava que anava a ser una cosa important per a ell, tornar al seu poble en drag.
4: I presentar-me, tornar com a la travesti internacional que sóc, va ser tot un momentazo.
3: Compartit amb els que mai li van fallar.
6: S'abuelo l'haverà vist i estaria també orgullosíssim d'ell. Ara no s'haverà imaginat tampoc que li duria la maleta una travesti.
3: Perquè hi ha llocs que t'acompanyen tota la vida.
7: Que vaig veir ahir.
8: Vore que te mirem per davant.
7: Tu què te pareix?
0: I des de demà, la plaça de la Mare de Déu dels Desemparats de València tornarà a omplir-se de color amb el tradicional tapís floral. Estos dies ultimen els preparatius en un taller de Villena.
9: Des de fa 11 anys, Juanjo i el seu equip són els encarregats de donar forma a tots els detalls del tapís de la Mare de Déu dels Desemparats. Un treball artesanal amb 350 quilos de flors i 40 panells col·locats minuciosament per mans artesanes.
10: Hablamos de un tapiz de 80 metros cuadrados. Son sanguinaria, lavanda, hemos empleado también pétalo de girasol, hibisco, cola de león, ciprés, clavel y pétalo de rosa.
9: Un dels encàrrecs més importants de l'any que combina tradició i exigència artística.
11: Vino indicado por el ayuntamiento de que habría que hacer alusión al aniversario de la cúpula. Hemos elegido el momento en el que la Virgen se presenta delante de la Trinidad para enmarcar eso, la arquitectura de la basílica, los balcones con el típico enrejado de madera que tiene.
9: El procés és minuciós, flor a flor, amb tècniques específiques i molta cura en cada detall. Un treball efímer que atresora un gran esforç i que podrà ser admirat com una obra d'art a partir de dijous.
0: I els Rolling Stones estan de tornada una vegada més. La llegendària banda de rock britànica ha presentat a Nova York el seu pròxim treball, un disc que portarà per títol Foreign Tongues i que es publicarà el 10 de juliol. Serà el que fa 25, després de més de 60 anys de carrera del grup original.

Al final només queden Mick Jagger i Keith Richards amb la companyia de Ron Wood, que amb els anys s'ha guanyat el dret a ser un més dels Stones. A pesar de l'edat, tots els membres del grup han volgut deixar clar que la seva ambició creativa està intacta. I'm just having so much fun.

0: guys want to play that a little more?
1: Bé, amb les cançons dels Rolling Stones, actualitzem ja la informació meteorològica. Avui els hem de dir que amb el mateix menú d'ahir, tempestes de vesprada, sobretot al nord, Antonio.
2: I fins i tot pedra, Amàlia. Vam veure ahir, per exemple, a Borriana, este granís de tamany de grandària, la veritat és que xicoteta, menudeta, però el que sí que van sorprendre-nos és a esta hora, a les 10 i 20 de la nit, que ja moltes de les tempestes se n'havien anat un poquet més cap a la plana baixa i van sorprendre als habitants d'esta localitat. El que també hem vist és que se va registrar molta pluja, sobretot cap al Bocàsser i l'Alt Maestrat, 24 litres per metre quadrat, a la Serra d'Engel seran també 22, Vilar de Canes 20, i sobretot va ser a les comarques del nord on va ploure més. I una xicoteta tempesta que va aparèixer cap a la Marina Alta, va sorgir i va deixar-nos unes pluges dèbils, en tot cas, entre 2 i 3 litres per metre quadrat. Si veiem ara mateix, la situació és completament diferent al que veiem ahir. Ara per ara el cel pràcticament ras, això pel que fa a la meitat nord, però si ens n'anem un poquet més cap al sud, podem veure encara núvols ancorats i molta nuvolositat. Això a la Marina Alta, des d'Oliva, es pot comprovar com el Montgó està tapat completament. Veurem com en les pròximes hores encara tindrem l'ambient assolellat, exceptuant aquestes comarques centrals i el sud del Golf de València, fins i tot amb algunes boires molt puntuals en zones de Baix i Font de l'Adés. I ja de vesprada veurem com el cel s'anirà cobrint un poquet més, augmentaran els núvols i començaran les tempestes cap al nord, també puntualment a les comarques centrals, avui això sí, més dèbils. I és que, pel que fa a la pluja que esperem avui, trobarem entre 5 i 10 litres per metre quadrat on més ploga. Així que ja no seran els 30 o els 20 litres que vam patir els últims dies. Tronades un poquet més dèbils en general, però això canviarà dijous. I dijous, des de primera hora de matí, tindrem pluja entrant des del Mediterrani, des del Llevant, així que de matí ja ambient ben carregat i ja després de vesprada tornaran les tronades cap a l'interior, que serà on més ploga demà. Podríem registrar entre les 15, 20, 25 litres per metre quadrat, sobretot acompanyades a aquestes tempestes. Ara per ara no tenim avisos a l'interior, però sí per les probables tempestes que poden sorgir des de la mar a la Marina Alta, també al Comtat, a parts de la Marina Baixa, per ruixats forts puntuals de més de 20 litres per metre quadrat en una hora d'intensitat de pluja, i això, també per tronades. Veurem com aquesta situació d'inestabilitat encara es quedarà els pròxims dies amb nosaltres, així que tenim per davant una setmana marcada per les tempestes. I també per la baixada de la temperatura. Veiem este matí com el termòmetre ara mateix, sobretot, és molt més baix cap a l'interior, 3 graus a Castellfabib, 1 grau només al Forcall, a prop de la gelada, 5 graus a Ares, 7 a Cirat, 6 a Utiel. Si ens anem més cap al litoral, podem veure com el termòmetre puja un poquet, però també ha baixat respecte a ahir. 14-16 graus a València, 12-14 a Castelló, 16 a Beniflà. Avui la temperatura de vesprada també baixarà, tindrem 2-3 graus menys que ahir, 21 graus a València i a Xàtiva, serà on més es nota la baixada de temperatura cap al centre. A la resta, també a l'interior, estarem encara entre els 16 i els 19 i les més altes al Baix Segura amb 25 graus. Els pròxims dies, temperatures primaverals i més baixes del normal, així que ens queda per davant una setmana marcada per les tempestes i també per aquestes temperatures primaverals. Demà, sobretot, la màxima serà més baixa degut a l'augment de la nuvolositat, amb una jornada marcada per la pluja, així que demà cal treure el paraigua. Veurem com divendres ja no plourà, només de vesprada cap a les comarques del nord, de nou amb aquestes tronades que poden sorgir, i puntualment al litoral sud. I dissabte serà una altra jornada nuvolosa, però amb temperatures més altes i un poquet més estable, en general, Amàlia.
1: El seu fill té només 20 dies, Sònia.
3: Així és, Amàlia. La Guàrdia Civil està investigant un home com a presumpt autor de l'homicidi imprudent d'un bebè de pocs dies a l'illa de Lanzarote. Segons avancen mitjans de comunicació locals, este home seria el pare. I la causa de la mort, segons l'autòpsia de l'Institut Anatòmic Forense de Las Palmas, assenyala que la causa de la mort va ser un fort colp al cap.

0: Avancem aquesta informació de seus moments.
1: Gràcies, Sònia. Estarem pendents de qualsevol novetat. Fem ara una breu pausa. Tornem de seguida. Fins ara.
2: Som A Punt. El novè seminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en seminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.
3: Torna la Fira del Llibre de València. Del 30 d'abril al 10 de maig, als Jardins del Real, Vivers. La festa del llibre per antonomàcia dels valencians i valencianes. Amb més expositors que mai, la visita d'autors i autores, més de 1.000 activitats i totes les novetats literàries de la temporada. Recorda-ho, la Fira del Llibre de València t'espera del 30 d'abril al 10 de maig.
4: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
5: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2.
6: Les llengüetes de punts de llengua.
7: A Punt Ràdio.
8: Ui, dinem, iaia!
9: Què diu, què, què?
8: Ai, per favor, que algú posi una coma, que si no es menjarem la iaia. Ui, dinem, iaia.
10: Molt millor.
11: Per fi, ara sí.
12: Que estan les mares patint, saps?
8: Moralitat. Una coma pot salvar la vida d'una iaia. Quan es fa servir la coma?
13: No ho sé.
8: Per a separar elements d'una numeració. He comprat taronges, cebes, tomates i bajoques al Mercat Central. Per a marcar incisos i afegits en un enunciat. Nelo dels 5 cèntims, que sempre fa broma, avui no ha vingut. Un altre cas amb vocatiu.
14: Tira-li, enxufa-li.
8: Sense córrer, Nelo.
15: Cuidao!
8: Un altre cas és quan somet un verb, però la frase igual s'entén. Jo vaig a Morella, punt i coma, tu, coma, a Xàtiva.
16: No ve a Xàtiva perquè ma mare no vol.
8: I quan no posem coma?
17: No tinc ni idea.
8: No posarem coma entre subjecte i verb. Els alumnes, coma, van arribar tard, estaria malament.
17: Fatal, filla.
8: Cal escriure, els alumnes van arribar tard.
18: Molt bé, molt bé, estupendo.
8: Tampoc no posem la coma entre verb i complement directe. En l'ordre lògic de l'oració no posem la coma. He vist coma, el teu germà estaria malament.
19: Molt mal està tot.
8: Cal escriure, he vist el teu germà, tot seguidet.
19: Clar que sí.
8: Per tant, coma. La coma no és un element decoratiu, sinó que té les seues regles.
17: Al final mos tindrem que acostumbrar.
8: Fins a la pròxima llengüeta. Adeu.
2: A Punt Ràdio.
20: Presentador de la Safor.
21: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
20: Gemma Juan. Animal de companyia.
21: La ràdio.
22: Vinga, va, acceptem ràdio com a animal de companyia. Eh?
23: La vesprada de punt, on tot pot passar.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
24: James Gaffigan torna per a dirigir l'orquestra de la Comunitat Valenciana en Salomé, l'òpera de Richard Strauss, amb la soprano Vida Migniewicz-Jute en l'exigent paper protagonista. Salomé, 5 úniques dates. Les arts per a estimar la música monumental.
2: El novè seminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en seminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Arribem a les 8 en punt del matí. El creuer amb el brot d'antivirus atracarà finalment a les Illes Canàries. Anit ho confirmava el Ministeri de Sanitat en un comunicat en compliment, assegura, del dret internacional i l'esperit humanitari. Ho havia demanat l'OMS, que argumenta que les Illes són la localització més pròxima i que el nostre sistema de salut està ben preparat. El vaixell arribarà en 3 o 4 dies. Acaba sense acord l'última reunió per a pactar els servicis mínims de la vaga d'educació que comença dilluns. Els sindicats rebutgen la contraproposta del govern valencià en què es demanava que treballara el

0: El 100% del professorat de segon de batxillerat, però només els dies d'avaluació de la PAU. Avui podria quedar vist per a sentència el juí de les mascaretes. Al Tribunal Suprem és discurs polític. El Partit Popular la defèn perquè diu ha col·laborat amb la justícia i el govern els acusa de col·laboracionisme. Donald Trump posa en pausa el projecte Llibertat, l'operatiu militar amb què el govern nord-americà vol guiar mercants atrapats a l'estret d'Hormuz. Diu que és a petició del Pakistan que media en el conflicte. Ara bé, mantindrà el bloqueig naval mentre es mantinga l'alto el foc que assegura Trump continua vigent. Tornen els reis del rock. Els Rolling Stones han presentat a Nova York el que serà el seu pròxim treball, Foreign Tongues. Es publicarà el 10 de juliol i serà el número 25 en els més de 60 anys de carrera de la legendària banda britànica. En els esports, l'Atlético de Madrid va quedar eliminat a nit de la Champions a mans de l'Arsenal, que jugarà a la final. Mentrestant, el València Bàsquet té esta nit una cita a Atenes contra el Panathinaikos en el tercer partit del play-off de l'Eurolliga. Els de Pedro Martínez estan obligats a guanyar si no volen dir adeu a la competició. L'horatge baixada en el termòmetre. Temperatures primaverals per davall dels 25 graus. En la segona meitat del dia esperem més tempestes que sorgiran a les comarques del nord i puntualment a les centrals. Ambient assolellat a primeres hores, però més ennuvolat a partir del migdia. Els pròxims dies seguirem amb inestabilitat i sense grans canvis en el termòmetre. Retencions de primera hora a les entrades i circunvalacions a València. A Alacant, trànsit lent a la 70 en la zona del Baccarat en direcció Sant Joan. En quant als trens, la línia C2 de Rodalia de València, atenció, patix retards per un robatori de cable entre el Gèmesi i Benifaió. Finalment, Espanya acollirà el creuer Otius amb un brot d'antivirus a les Illes Canàries en compliment del dret internacional i l'esperit humanitari. Així ho ha comunicat el Ministeri de Sanitat passades les 10 de la nit. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, havia fet la petició en coordinació amb la Unió Europea. A més, s'acollirà el metge que està en situació greu i que arribarà en un avió hospitalitzat en les pròximes hores. En aquests moments està a prop de les costes de Cap Verd, on han sigut evacuats 3 dels malalts. En 3 o 4 dies podria arribar a les Illes. Sanitat sí que ha comunicat que en arribar els examinaran amb la seguretat sanitària que marquen els protocols i posteriorment els traslladaran als seus països. En un principi, tant el govern espanyol com el canari havien mostrat reticències a acollir-lo.
1: Un creuer aïllat enmig de l'Atlàntic, 3 morts i un virus poc habitual. Un brot d'antivirus manté en alerta 147 passatgers de 23 nacionalitats, entre ells 14 espanyols i una oceanògrafa valenciana. Les autoritats sanitàries ja han ordenat l'evacuació de 3 casos simptomàtics i dels contactes d'alt risc als Països Baixos i Alemanya.
2: En los temas de salud el riesgo nunca puede ser cero, pero puede ser muy pequeño. Y aquí está muy minimizado porque tenemos unas pautas muy protocolizadas de lo que hay que hacer.
1: L'OMS investiga si el contagi es va produir abans d'embarcar o entre persones a bord. En total se n'han identificat 6 casos, 2 confirmats per laboratori. 3 passatgers han mort i un altre continua en estat crític hospitalitzat a Sud-àfrica. Però més enllà de la preocupació inicial, els epidemiòlegs insistixen que el risc està delimitat.
3: Este no es un virus propi del nostre entorn geogràfic. Es transmet a partir de pols de les deixalles de certes espècies de ratolins. Per tant, les mesures de control en el vaixell seran adequades.
1: Sanitat insistís que el risc per a la població és mínim, ja que el contagi entre persones no és freqüent. La situació es revisa de manera contínua mentre el creuer està sota vigilància sanitària internacional.
0: Per a Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, cal que s'implementen les mesures, però que els casos de contagi entre persones és molt difícil i estrany. Simón apunta que després de les inspeccions a Cap Verd cal ser raonables i donar una eixida al vaixell.
4: El barco va a estar sin casos y, por lo tanto, a priori, sin riesgo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ser un poco razonables y entender que no podemos tener a 147 personas.

0: encerradas en un barco durante un periodo de incubación tan largo como es el del coronavirus. Es una alerta mucho menor que la sensación que da por la intensa actividad de los medios.
1: I comencem apuntat en el creuer, hi ha 14 espanyols.
2: Sometimes you don't feel it and that is okay. So I am in a 14th.
1: Entre ells està Aitana, una valenciana investigadora i assessora científica. Està bé i narra en xarxes socials la seva experiència. Per exemple, fa exercici tots els dies i al mateix temps tranquil·litza els familiars. A més, hi ha 5 catalans i un gallec. Cap dels 14 ha mostrat símptomes de l'antivirus. Seguirem molt pendents de l'última hora del creuer. Més coses. L'última reunió entre Conselleria i Sindicats de l'Ensenyament per a pactar els serveis mínims de la vaga ha acabat sense acord. Estem a només 5 dies de l'inici d'una vaga indefinida, a un mes de les proves de la Pau i l'horitzó el final de curs per al dia de 9 del mes que ve. Este dijous, les dues parts, Conselleria i Sindicats, tornen a negociar. El sindicat...
3: És el cavall de batalla. Educació rebaixa els serveis mínims de màxims per als professors de segon de batxillerat. Ja no serà treballar al 100% mentre dure la vaga. La contraproposta és que tots hagin d'acudir a l'avaluació dels alumnes per a garantir així l'EBAU. No hi ha hagut acord.
4: Entendemos que puede convivir esta medida perfectamente con la protección de los derechos de huelga de los docentes, que se va a enfrentar a unas pruebas, a las PAU, que son pruebas que van a definir el futuro de sus vidas.
5: És una mesura de pressió de la Conselleria d'Educació que nosaltres no acceptem tampoc. Per tant, ara ens han dit que ens enviaran demà la proposta.
3: I dijous que ve tornen a seure sindicats i conselleria amb un ordre del dia fixat fa temps i en principi monotemàtic. Reduir la burocràcia. Els sindicats volen que es parli i es negocien totes les reivindicacions.
5: No negociem el dijous també tot, significarà que no tenen ganes d'entrar a negociar. Per tant, per això diria jo que és un paripé, aquesta negociació.
6: La negociació està oberta i està viva. I torna a dir, la nostra voluntat és negociar, negociar i negociar.
3: Educació xifra en 2.400 milions d'euros anuals a aplicar totes les reivindicacions sindicals.
1: Andanes abarrotades de gent cada dia a primera hora del matí i més temps d'espera per agafar el tren. És el que es repeteix des de finals del mes d'abril a les estacions de la línia C2 de Rodalia i que dificulta arribar a classe o a la faena. Renfe ha suprimit 5 trens en cada sentit per unes obres de reparació en el tram entre Alzira i la Pobla Llarga i les conseqüències són les que veuen: la massificació dels vagons, la falta d'accessibilitat i que fins i tot hi hagi passatgers que es queden a l'andana perquè no hi ha lloc al tren. Pluja acompanyada de granís a última hora de la vesprada d'ahir. Ha caigut en punts com Castelló de la Plana, Borriana ahir les Alqueries. La pedra ha emblanquinat esta zona litoral i la pluja està present fins ben entrada la nit. Granís persistent i pluja que també ha sigut intensa a les comarques del nord. I a les Corts, Pepe i Vox han rebutjat prorrogar la comissió d'investigació de la Dana. Ho havia sol·licitat l'oposició d'Esquerres, que denuncia que només s'ha produït un terç de les compareixences i que no hi ha anat cap membre de la cúpula d'emergències. Les associacions de víctimes diuen que la comissió ha sigut una pantomima.
7: Només 17 de les 83 persones previstes inicialment han comparegut en la comissió de la Dana. Ho denuncia Compromís, que ha fet que només ha servit per a construir un relat a mida.
8: Tota la comissió d'investigació ha sigut una absoluta estafa. Lo que no volen és que la gent se'n recorde de la Dana. Volen imposar l'oblit.
7: Pepe i Vox han rebutjat la pròrroga que havia sol·licitat l'oposició d'Esquerres. Ara els socialistes anuncien que acudiran al Constitucional per vulneració de drets perquè, diuen, no s'ha citat cap membre de la cúpula d'emergències.
9: Persones que tenien les competències en matèria d'emergències el 29 d'octubre i que no van a venir a comparecer a les Corts Valencianes.
7: Aquí ha trobat a faltar Vox des a càrrecs de l'estat espanyol. Amb tot, creuen que hi ha prou informació per a traure conclusions.
10: Nos hubiera gustado cuanto más azúcar más dulce, pero desde luego también los tiempos son los que son.
7: El PP ho defensa, diu que Prades ja ha declarat en altres cambres i que citar-la convertiria la comissió en un circ.
11: ¿Qué ganaría la comisión de investigación por traer a Salomé Prades a declarar a les Corts? ¿Las fotos del passeillo de l'entrada i de la salida?
7: Les associacions de víctimes han criticat durament la decisió de tancar la comissió de la Dana. La qualifiquen de pantomima i diuen que només ha servit per a defensar la Generalitat.
12: Señor Mazón, ¿ha habido novedades?
1: La Xutxe Sabe Catarroig ha demanat a la Fiscalia un informe perquè aclarisca si vol mantindre o revocar alguna de les diligències per si considera que amb elles investiguen l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. La magistrada ha pres esta decisió després que la Fiscalia va donar la raó al recurs presentat pel Mazón per a poder personar-se en la causa. I el ple de l'Ajuntament d'Elx ha tornat a debatre en moments de gran tensió una moció de Vox contra l'avortament. El PP ha defès el dret de les dones a decidir, però s'ha negat a rebutjar la moció. El PSPB havia demanat una sessió extraordinària perquè l'alcalde Pablo Ruz aclarira la seva posició.
12: Estos són els moments de tensió que s'han viscut abans del ple perquè el PP aclarirà la seva posició sobre l'avortament. Va votar a favor d'una moció de Vox per a derogar-lo. Finalment, el PP, que ha donat llibertat de vot als regidors, ha dit sí al dret de les dones a decidir i no a rebutjar la moció de Vox.
13: Nosotros no legislamos. Les he dado a mis concejales libertad de voto para que voten lo que consideren en este asunto.
12: El PSOE, convocant el ple extraordinari, diu que l'alcalde posa a Elx en el mapa de la vergonya.
13: Es desgraciadamente habitual, desde que el señor Ruz es alcalde, que Elche se sitúe en el mapa nacional de la vergüenza.
12: I Compromís l'acusa de ser un ultra.
14: Pablo Ruz va fer aquestes declaracions per convenciment propi. No necessita a uns ultres tirant de la corda. Ell ja és prou ultra.
12: Mentre Vox s'ha limitat a defendre la seva postura.
15: Que la ciència nunca podrá defender el derecho al aborto, porque nosotros sabemos perfectamente cuándo comienza la vida y cuándo termina.
12: El mateix Feijó va desautoritzar Pablo Ruz per haver votat sí en la moció de Vox.
1: I a les Corts, els grups de dreta i esquerra s'han tirat les culpes per ajornar l'aprovació del pla de treball de la Comissió d'Investigació sobre les adjudicacions de vivendes públiques de les naus d'Alacant. El grup popular i Vox diuen que s'ha hagut d'ajornar 10 dies per la petició dels socialistes de consensuar un únic full de ruta. El PSPB ho nega i amb Compromís denuncia que PP i Vox volen limitar les compareixences.
16: És la pròpia comissió, no sé si això...
17: Hay una resolució...
18: Solo hemos... Una comissió absolutamente descafeinada, si no van a pasar los máximos responsables de vivienda de la Conselleria de la Generalitat Valenciana y si no viene el alcalde de la ciudad de Alicante.
19: Carlos Mazón, que es el responsable directe de la normativa que li ha obert la porta a este presumpte cas de corrupció, ha de vindre el president Pérez Llorca.
20: Vamos a defender que el señor Barcala venga a la comisión.
21: La izquierda lo que quiere es un desfile de altos cargos básicamente para increparlos. Las bases y las características principales que iba a tener esa edificación cuando se quiso realizar ese proyecto gobernaba el tripartito de Partido Socialista, Podemos

0: també significa accessibilitat. Ho comprovem en una de les 77 platges alacantines amb bandera blava, la Cala Capitana Orihuela Costa. Fins i tot fora de temporada, esta vesprada hem vist les passarel·les, els cartells en braille, els banys adaptats.
1: És accessible, és molt bé.
2: The beach is very easy to access.
0: Bandera blava també vol dir respecte mediambiental. La platja de Tavernes de la Valldigna és una de les 39 que en té a la província de València. Així s'ha premiat, per exemple, el treball realitzat en la regeneració de les dunes.
3: Todo lo que se pueda hacer para renaturalizar la zona será bienvenido.
4: La duna cada vez la veo más grande.
0: I un altre aspecte de les banderes blaves, l'econòmic. La platja del Carregador Alcossebre és una de les 36 castellonenques guardonades. Per a bars i restaurants també és un benefici.
5: La gente al ver esto nos hace que venga más gente.
6: Por eso tratamos siempre de cuidar la playa, de cuidar el ambiente para siempre tener la gente.
0: Accessibilitat, seguretat i protecció mediambiental fan d'estos tresors naturals unes platges de bandera.
7: En la part menys positiva, València es queda sense banderes blaves prop de la ciutat en perdre la de la platja del Cabanyal. També es queda sense guardó la platja Fustera de Benissa, a la Marina Alta. Les dues a causa de la qualitat de l'aigua, considerada bona però no excel·lent. I la companyia xinesa d'automoció Geely estaria negociant la compra d'una part de la factoria Ford d'Almussafes. Així ho afirma el mitjà especialitzat en la tribuna de l'automoció. S'apunta a un imminent acord per la nau de muntatge més moderna, la Body 3, a hores d'ara sense ús. No és un joc, és delicte. Este és el lema de la campanya que ha iniciat la Policia Nacional i la Fundació Legalitas.
8: Lo mejor de esto es que mis padres ni se enteran, no tienen ni idea.
7: Esta campaña vol alertar sobre la violència digital i previndre l'assetjament escolar. En un vídeo difós en xarxes socials, la policia advertís que el ciberassetjament té conseqüències legals. I així amb el món, Donald Trump paralitza de moment el projecte Llibertat, l'operatiu militar per a guiar mercats atrapats a l'estret d'Hormuz. Assegura que ho fa a petició del Pakistan, que intenta fer de mediador en el conflicte. La suspensió arriba tan sols 48 hores després d'haver-ho anunciat. No obstant això, Trump afirma que el bloqueig naval contra l'Iran es mantindrà i que la suspensió del projecte té com a objectiu determinar si és possible concretar i firmar un acord de pau. Mentrestant, l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran continua vigent, almenys segons els nord-americans. La Casa Blanca manté que el bloqueig a l'estret està estabilitzant la situació. Trump ha reiterat que Teheran vol un acord i que la guerra podria durar 2 o 3 setmanes més.
9: Trump busca un titular en cada frase, tot i que els seus missatges semblen contradictoris. Manté que l'Iran vol un acord desesperadament, que el règim de Teheran està encapçalat per llunàtics i que el que haurien de fer és onejar la bandera blanca de la rendició. Més tard afirma que l'exèrcit i la marina iraniana està destrossada i que ara ataquen els nord-americans amb llanxes xicotetes i atacant amb bales de joguet. És la resposta a l'anomenat Projecte Llibertat per a guiar els mercants atrapats a l'estret d'Hormuz. S'han registrat diversos atacs a destructors nord-americans que el Pentàgon no considera com actes de guerra que puguen trencar l'alto el foc. Els Emirats Àrabs denuncien que estan sent bombardejats per segon dia consecutiu amb míssils iranians. L'alto el foc de Washington i Teheran, amb les converses de pau encallades, es mostra més fràgil que mai.
7: I els Rolling Stones estan de tornada una vegada més. La llegendària banda de rock britànica ha presentat a Nova York el seu pròxim treball, un disc que portarà per títol Foreign Tongues i que es publicarà el pròxim 10 de juliol. Serà el que fa 25, després de més de 60 anys de carrera. Del grup original només queden Mick Jagger i Keith Richards, ara amb la companyia de Ron Wood, que amb els anys ha guanyat el dret a ser un més dels Stones. A pesar de l'edat, tots els membres del grup han volgut deixar clar que la seva ambició creativa està intacta. I dimecres s'estrena el documental Choriza May, el discurs de la reina. La pel·lícula en què participa A Punt documenta la tornada d'Adri, el jove que hi ha darrere de la drag queen al seu poble, a Guadassuar, convidat per a fer el pregó de les festes. D'allí va escapar per l'assetjament homòfob que vivia.
10: Newcastle va prendre

0: format Chorizamei. Però la seva història comença així, a més de 2.000 quilòmetres de distància entre els carrers de Guadassuar, on va néixer Adri.
1: Chorizamei és un xavalet de poble que en un moment molt concret, quan vivia a Anglaterra, decidí convertir-se en una travesti internacional.
0: Després de triomfar al Regne Unit, torna a Guadassuar convidat a donar el pregó de les festes, un canvi de retorn que recull el documental Chorizamei, el discurs de la reina, la reconciliació d'un compte pendent.
1: Ixa pau interior que jo necessitava, no? Jo me'n vaig anar del poble un poc sentit, no?, per el que vaig sofrir amb el bullying, però tots aquests anys fora m'han fet reflexionar i m'han fet donar-me compte que la gent evoluciona i el rencor no té cabuda en ningú cor, i en el meu poble tampoc.
2: Notava que anava a ser una cosa important per a ell, tornar al seu poble en drac.
1: Tornar i fer el cap de dansa, el discurs de la reina davant de tot el poble i presentar-me, tornar com a la travesti internacional que sóc, va ser tot un momentasso.
0: Compartit amb els que mai li van fallar.
1: Mai s'ha qüestionat res. Vols fer això? Fes-ho bé. Dedica't, treballa dur i t'apoyarem sempre.
3: S'abuelo l'haverà vist i estaria també orgullosíssim d'ell. Ara no s'haverà imaginat tampoc que li duria la maleta una travesti.
0: Ara Guadassuar, a més d'origen, és escenari, perquè hi ha llocs que t'acompanyen tota la vida.
4: Què va i va ir ahir?
5: Ore, que te mirem per la va.
6: Els ventres d'un grup de dones embarassades de Castelló es van convertir en els llens més especials que s'han trobat els estudiants de batxillerat artístic de la ciutat. Una iniciativa que, segons els experts, ajuda a estimular sensorialment els bebès.
7: Les matrones de Castelló atenen en un lloc distint a l'habitual, l'Institut Sos Veïnat. Els seus ventres són, per unes hores, el llenç de l'estudiantat de batxillerat artístic. Mares i adolescents es troben per primera vegada, però ja s'havien conegut per carta. Una de les mares és Joana, embarassada de 30 setmanes.
8: A través de la meva comare me ho va proposar i me va aparèixer una idea molt xula, molt innovadora.
7: Joana va descriure el que li agrada i Candela es va posar mans en l'obra.
9: Me va donar les idees de coses relacionades amb el ioga, tot el que és, i me va agradar molt el dibuixar una flor de loto.
7: Pel que sembla, va ser tot un encert.
8: Ai, m'encanta. Quan he vist el dibuix m'agrada molt.
7: La mateixa complicitat, uns metres més enllà, entre Maria i Carla.
10: Vam contar que tenia ja un xiquet de 2 anys i tot ha sigut idea seua.
11: Me va dir que li agradava molt la naturalesa, entonces jo vaig pensar en dos pardalets per representar dos germans, la mamà, el pilar, que és l'arbre.
7: Darrere de la iniciativa, el benestar dels menuts.
12: Genera, pues, esa satisfacción, esas emociones.
13: Ens va aparèixer una iniciativa bastant xula per a implementar amb l'alumnat del batxillerat artístic.
7: Les mares donen fe.
14: Muy relajante, la verdad, porque ya está así como tranquila.
7: Una altra manera de compartir experiències.
6: I ara els parlem de dansa, una disciplina que ajuda el desenvolupament de les persones amb diversitat funcional i que han après una trentena de persones en un taller de dansa inclusiva al Conservatori Superior de Dansa d'Alacant.
15: No es tracta només de moviments, és una manera d'expressar-se a través del cos.
16: El trabajo en equipo para crear adaptaciones y apoyos que hagan accesible la danza. La danza siempre debería ser inclusiva.
15: Aprenen els passos bàsics de clàssic, flamenc, dansa social i urbana. 4 tècniques diferents impartides per professorat de dansa del Conservatori Superior de Dansa d'Alacant i l'associació Ballet Valemàs, i amb la música en directe. Més enllà dels beneficis de psicomotricitat, també n'aporten d'altres emocionals i socials.
17: D'uso de l'espai, de control corporal, del canvi de peso per aprendre, per sujetar-te millor.
15: És l'octava edició d'aquest taller inclusiu en què participen 3 associacions de persones amb diversitat funcional.
18: Pues he venido aquí varias veces, hoy otra vez.
19: Enseñándonos todos los pasos de baile.
20: Flamenco y el movimiento de caderas, muy bien.
21: Y mueven los hombros.
15: Un espai de convivència on la dansa transforma les limitacions en capacitats.
6: I la rapera de Polinyà del Xúquer, Aina Coda, estrena videoclip.
22: ¿Cómo es que explica de flors y paisatges el canvi climàtic està empitjorant? Està molt bé lo de ser optimista i no tallar les ales aquí vol volar.
6: La cançó anomenada Plàstic planteja una mirada crítica cap a una societat cada vegada més condicionada per algoritmes i les xarxes socials.

0: guanyar diners, t'ho venen con guai i màgic.
1: I un últim apunt abans dels esports. La periodista Soledad Gallego Díaz ha mort als 75 anys. Va ser la primera dona que va dirigir el diari El País. Va aconseguir la gran exclusiva de la transició en publicar l'esborrany de la Constitució del 1978. Cronista política, defensora del lector, editorialista i professora a l'Escola de Periodisme. Gallego va rebre nombrosos premis com el Francisco Cerecedo i l'Ortega y Gasset. El president del govern, Pedro Sánchez, s'ha referit a Gallego com un referent de rigor, independència i compromís amb la veritat per a construir una premsa lliure i exigent. I en els esports, avui portada per a l'Atleti de Madrid, que finalment no estarà a Budapest en aquesta final de Champions, Òscar.
2: Sí, Amàlia, s'escapa el somni per als matalafers, que ahir van perdre contra l'Arsenal 1-0 a l'Emirates Stadium en la tornada de les semifinals. Els de Simeone ho van intentar, però es toparen amb la contundència i l'efectivitat dels Gunners. El partit no va tindre massa ocasions i l'encert dels anglesos fou suficient per a classificar l'equip entrenat per l'espanyol Mikel Arteta. L'únic gol va arribar a punt d'acabar la primera part, obra de Saka, en aprofitar un rebuig del porter matalafer Oblak.
3: Cuando veo que los jugadores dan todo, se entregan, compiten, sí, queremos ganar, claro que queremos ganar, somos los primeros que queremos ganar. Pero bueno, no nos alcanza.
4: Y hoy lo hemos conseguido, desde que el equipo ha llegado hasta la ilusión, la energía que hemos transmitido dentro del partido, creo que ha sido excepcional, yo nunca lo había vivido y obviamente ayuda mucho a conseguirlo.
2: En el futbol d'ací, Marcelino tanca el cicle en el Villarreal. Ahir va donar les gràcies a la família Grogueta en una carta que va publicar en xarxes socials. Les emotives imatges dels 7 anys que ha estat a Villarreal adobaren el comiat de l'asturià. Hem sigut feliços, assegura Marcelino, que destaca els 2 anys consecutius en què ha aconseguit classificar l'equip de la Plana per a la Champions League. La crisi cíclica en què viu el València en les últimes temporades és alarmant. Així ho considera Fernando Gómez Colomer. El jugador que més vegades ha vestit la camiseta valencianista i analista d'apunt s'ha pronunciat davant les nostres càmeres.
5: Los gestores de este club nos obligan a pelear por objetivos mediocres, pero el hecho de que todavía se esté bastante por debajo de esos objetivos mediocres yo creo que ya es responsabilidad de los profesionales. No se puede estar peleando por el descenso con esta plantilla. No va a tener problemas para salvarse, pero sí que es verdad que está sufriendo demasiado.
2: I el Llevant no té marge d'error per a tractar d'aconseguir la salvació. El duel de divendres contra l'Osasuna de l'Ixi al Ciutat de València és vital, sols val sumar de 3. Un dels capitans, Roger Brugué, no perd l'esperança i s'aferra amb tot a la permanència.
6: No canvia res, realment. Nosaltres estem en descens, o sigui, sabem que els punts els hem de fer. No hem de mirar els rivals perquè això ens desgasta i ens fa perdre energia que hem de posar al camp, perquè si nosaltres fem la nostra feina, depenem de nosaltres. Ens va la vida i això s'ha de notar des del minut 1. Hem de sortir amb moltes ganes i afrontar-ho pues, com el que és, com una final.
2: En l'esport de la Cistella, el València Bàsquet afronta esta nit a partir de les 8:15 una autèntica final. Els de Pedro Martínez visiten el Panathinaikos amb l'obligació absoluta de guanyar el partit si no volen dir-li adeu a l'Eurolliga després de perdre els 2 primers partits de la sèrie. Amb tot en contra, enfront tindran la plantilla més cara del bàsquet europeu, així com també els més de 18.000 aficionats que ompliran les grades del mític OACA.
7: Sabemos que la situación es bastante límite, pero bueno, la competición ahora mismo nos lleva a un punto de estar obligados a ganar y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo. Sabemos de las dificultades, pero tenemos confianza en que si jugamos un buen partido podemos tener opciones de ganar.
2: En l'emparellament Hapoel-Real Madrid, el tercer partit va caure del costat dels israelians que guanyaren ahir els d'Escariolo 76-69. En el duel disputat a Botevgrad, Bulgària, Elia Bryant i l'ex-taronja Chris Jones destacaren amb 19 punts cadascun per al Hapoel Tel Aviv, que força el quart partit d'estos quarts de final. D'altra banda, Olympiacos és el primer classificat per a la Final Four després d'agranar el Mónaco 82-105 en el tercer partit.

0: partit de la sèrie. I en l'NBA, els Thunder prenen avantatge en el primer partit de les semifinals de la Conferència Oest. Després de Alexander amb 18 han sigut els màxims anotadors del partit, per darrere de LeBron James, que tot i els seus 27 punts, no ha pogut evitar la derrota de l'equip de Los Angeles. En l'altre duel disputat esta matinada, els Pistons s'han imposat 111-101 als Cavaliers. Estava Doncic lesionat en la grada, res pot fer, evidentment, per ajudar els Lakers, però veurem què passa en el segon duel.
1: L'emoció de l'NBA continua. Exacte. Gràcies, Òscar. Fins demà. Bé, passa un minut de les 8:30 del matí. Anem a la redacció per a veure com està la situació del trànsit. Sònia López.
2: Hola. Bé, ara mateix la situació pel que fa a Alacant està complicada a la 70 en la incorporació de la carretera de l'aeroport en sentit nord cap a Alacant perquè hi ha un accident que ahir està generant retenció. Si anem a València i fem una ullada, tenim la part més complicada al riu. A la B30, des de pràcticament la CB36, l'autovia de Torrent en sentit A7, també la ronda nord quan s'incorpora des de la fira de mostres i l'entrada per la A3. A la pista de Silla també podem trobar trànsit dens d'entrada a València.
1: I pel que fa als trens, Sònia, en els Rodalia de València, avui també situació complicada en la línia C2 per un robatori de cable. Com afecta la circulació?
2: Així és, Amàlia, explicar-los que el robatori s'ha produït entre Algemesí i Benifaió, segons s'han informat des d'Adif i des de Renfe. Això està provocant retards en els trens de Rodalia i també en un de mitjana distància, que és de moment l'únic que ha passat per allí, que va de València a Múrcia i porta 18 minuts de retard. Pel que fa a Rodalia, això n'està afectant, atenció, ara més, hi ha retards mitjans de 30 minuts en els trens i, a més, ens confirmen que hi ha hagut una incidència per una indisposició d'una usuària a Benifaió. Sembla que ha tingut un atac d'ansietat i allí i se tren ha estat fins i tot 45 minuts detinguts. Com dient, està generant problemes a la línia C2 que se sumen als problemes diaris que hi ha per les obres de millora que s'estan fent precisament en la línia C2. I per últim, un apunt, també complicacions a Metro València per una avaria elèctrica en la línia 3 que està provocant també que els trens circulen amb retard.
1: Ja ho han vist, moltíssimes incidències avui en el trànsit i la circulació de trens. 8:33, actualitzem ja la informació meteorològica. També està rebolicat l'oratge per als pròxims dies. Les tempestes han vingut per a quedar-se, especialment demà, Antonio.
3: Ens queda una setmana, Amàlia, marcada per les tempestes, i és que podrem registrar fins als 70 o 50 litres per metre quadrat sumant cada dia degut a aquestes tempestes. Demà, com ha comentat la meva companya, serà la jornada més plujosa en general de tota la setmana. Però què està passant? Que tenim masses d'aire fred espenjant-se de la circulació del nord que ens visiten i que damunt es queden ahir al nord de la península. Però què passa? Que, sobretot, quan arriba la massa d'aire fred, el vessant a l'est de la massa és el que té més potència, més energia i és el que ens deixa també aquestes tempestes. Ahir ja vam veure part d'aquesta situació de tronades i de ruixats puntualment fortes, com vam arribar als 24 litres per metre quadrat al Bocàsser, a la Serra d'Engalzeran 22, Vilar de Canes 20 i fins i tot una xicota tempesta que es va trobar a la Marina Alta i que va deixar 3 litres per metre quadrat tenia i puntualment en un observatori d'aquesta localitat al voltant dels 8 litres per metre quadrat. Però la resta no va ploure. El que sí que hem vist és que este matí la situació és molt diferent del que teníem ahir de vesprada, per exemple, a la Plana Baixa, a Almenara, com podem comprovar, el cel ras. Però esta situació canvia si anem més cap al sud. Tant a la Canal de Navarrés, a la Costera, com també a la Safor, el cel està tapat amb molts núvols i fins i tot, com estem veient, amb que aquests núvols toquen les muntanyes i sí que produeixen també boires en les parts més altes de les muntanyes. Si veiem, aquesta situació encara es mantindrà en les pròximes hores, però a la resta tindrem cel assolellat i ras, pràcticament. De vesprada, torna la nuvolositat, núvols de tipus convectiu, d'evolució, que es deixaran ruixes puntuals a les comarques centrals i, sobretot, com ha passat en les últimes vesprades, cap al nord. Avui plourà menys, és a dir, que les tronades seran més dèbils en general i veurem com plourà i registrarem al voltant dels 10 litres per metre quadrat on més ploga. Ahir van ser 25, després ahir van ser 30, així que no, avui ens quedarem ja amb registres de pluja menys forts. Però precaució, perquè demà veurem com el vent de llevant tornarà i ja des de primera hora del dia, des de bon matí, veurem com els ruixats apareixeran, sobretot cap al sud del Golf de València. De fet, ja tenim un avís groc activat per tempestes probables i per pluja de més de 20 litres per metre quadrat en una hora. I això fins a les 6.

0: La vesprada. Veurem què passa en la resta de comarques, perquè segur que també s'activaran altres avisos. I és que no només plourà cap al sud del Golf de València, sinó també a l'interior, ja de vesprada, tempestes que poden ser puntualment fortes. Pel que fa a la temperatura, avui ambient molt més fred, sobretot cap a l'interior. 2 graus només al Forcall, 4 a Castiel, 7 a Utiel, 9 a Jalance. Si ens n'anem més cap al litoral, temperatures més altes, entre els 12-14 graus de Castelló, 14-16, depenent del barri, a València, 16 a Xaló i també a la Vila Joiosa, una de les més altes. Si veiem el que passa de vesprada, és que avui també baixa la temperatura un poquet. Tindrem entre 2-3 graus menys que ahir, així que ja no serà una jornada tan càlida com la que vam tindre, per exemple, al centre, que vam registrar màximes de 26-27 graus. Avui ens quedarem en els 21-22 graus, així que avui sí que es notarà a València, a l'Horta, a la Ribera Alta de la Costera i sa Baixada. També cap al litoral nord, entre els 20-21 graus, i fins i tot al sud, entre els 22-23, puntualment podríem arribar als 25 graus al Baix Segura. Però, en general, temperatures més baixes que encara es quedaran els pròxims dies. Veiem esta massa d'aire fred que ens deixarà temperatures que podem comprovar en estos colors blaus més baixes del normal, del que hauríem de tindre en principis del mes de maig. Així que ens queda per davant una setmana amb temperatures més atemperades, més baixes i primaverals, en tot cas. Demà encara baixarà més la temperatura, de vesprada sobretot, per l'augment de la nuvolositat, però demà el protagonista serà la pluja. Ja com núvols i ruixats, tempestes que es desplaçaran per tot arreu. Així que, sobretot, nord i centre són més plourà, però demà cal dir això, que serà una jornada ben rebolicada perquè fa l'oratge. Divendres, es quedaran les pluges cap al nord, de vesprada, puntualment també al litoral sud, però la resta no veurem pluja, encara amb molts núvols. Temperatures que pugen ja dissabte, amb possibilitat de tempestes i tronades cap al nord, però la resta no plourà. I encara tindrem un ambient inestable i nuvolós. Així que, Amàlia, sobretot demà, a veure què passa. De bon matí.
1: A veure què passa. Per cert, Antonio, no te'n vagis, perquè igual la notícia que ve ara t'interessa, perquè com eres tan artista, igual ens abandones i tot. El càsting per a la superproducció de Disney Enredados està revolucionant la ciutat de la llum d'Alacant. Busquen, atenció, 2.000 persones. Esperen quest quilòmetre, que s'allí està. Pere Conca, bon dia, Pere.
2: Bon dia, Maria. Sí, màxima expectació ací a la ciutat de la llum d'Alacant. I com pots comprovar, ja tenim desenes de persones que esperen el seu torn. Un càsting que començarà a les 10 del matí i que busca centenars, sobretot d'extres, entre els 25 i els 80 anys. En uns minuts tornem i parlarem amb gent que ja des de la mitjanit ha fet cua ací.
1: Ja ho veuen, ja hi ha cues a la ciutat de la llum. Gràcies, Pere. Tornem amb tu en uns minuts. Actualitzem també la informació. Abans, això sí, fem una xicoteta pausa.
3: Som a punt.
4: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
5: El 9è Feminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en feminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.
3: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància 102.0.
6: De tu a tu.
7: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
8: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.

0: A.Ràdio.
1: Avui parlarem de quan no saps si posar-li una paraula, la J de la jaqueta o la G redoneta de la gorra.
2: És molt difícil i nosaltres ho sabem.
1: És un duel senzill i no una guerra si seguiu els meus consells.
3: Ole tu! Ole tu!
1: La G i la J tenen el mateix so, alveolar africat sonor.
4: Efectivament.
1: I d'ací ve el cacau, tot i que no és un conflicte armat.
5: Estan les mares patint, saps?
1: No patiu.
5: Això és.
1: En castellà escrivim girafa amb J, però en valencià girafa porta G.
6: No m'esperava això.
1: En castellà jarra amb J, en valencià gerra amb G. En estos últims casos, l'ortografia depèn de l'etimologia, és a dir, de la procedència històrica de la paraula. Les paraules que venen del grec clàssic s'escriuen amb G davant de E i de I.
7: Vols dir?
1: Per exemple, geologia, gènesi, gimnàs, genètica... En canvi, les paraules que venen del llatí vulgar, de l'àrab o que han evolucionat de manera més popular, s'escriuen amb J.
7: És de veres, és de veres.
1: Jutge, jardí, jugar, justícia, joventut... Però alerta amb algunes paraules, com jerarquia, que sí que venen del grec clàssic, però que han passat a nosaltres a través del llatí medieval. I, per tant, s'escriuen amb J. Llatí medieval! Lorem ipsum! Així que ja ho sabeu, seguiu-nos per a més llengüetes i curiositats del valencià. Fins a la pròxima llengüeta!
0: A.Ràdio. A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
8: De tu a tu!
9: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
0: Som a punt. Gracias por acompañarnos.
10: Són les 8:43, continuem amb les notícies del matí i estem molt passatgers de l'embarcació. Ho va dir a nit el Ministeri de Sanitat, que va acceptar la petició de l'Organització Mundial de la Salut. Elpidia Weber, bon dia.
11: Bon dia, nit. Ho comunicava el Ministeri de Sanitat. Apunten que s'accepta en compliment del dret internacional i per qüestions humanitàries. En aquests moments encara està cap verd. El podem veure al port de Praia. És esta embarcació, el creuer. Segons les últimes informacions, a nit érem evacuades, dos dels positius, dos de les persones que havien donat positiu, i una altra persona que havia tingut un contacte estret amb un dels malalts. Han sigut evacuats en avions medicalitzats. Els altres passatgers, segons han informat, els han sotmès a una inspecció. L'OMS havia fet la petició a Espanya en coordinació amb la Unió Europea i, d'altra banda, també el govern dels Països Baixos havia demanat que s'acollira al metge que està en situació greu. Espanya també ho ha acceptat i el metge malalt arribarà en un avió hospitalitzat en les pròximes hores. Segons els càlculs del Ministeri, el Ondiu arribarà en 3 o 4 dies a les illes, tot i que encara no s'ha informat del port. Podria ser algun dels dos que hi ha a l'illa de Tenerife. Sanitat sí que ha comunicat que el creuer ja no tindria cap cas positiu a bord i que en arribar els examinaran de nou amb la seguretat sanitària que marquen els protocols. Posteriorment els traslladaran als seus països. En un principi el govern espanyol s'havia mostrat reticent a acollir el creuer i el govern de Canàries encara mantindria esta reticència. Recordem que 3 persones han mort pocs dies després d'eixir de l'Argentina. A bord hi ha 14 espanyols, entre ells una valenciana que és investigadora, 5 catalans i un gallec.
10: Gràcies, Elpidia, per aquesta última hora sobre el creuer. Farts, cansats i indignats per la cancel·lació de trens o perquè viatgen com a peixos en llauna. Així estan els usuaris de la línia de rodalia de Renfe entre l'Alcúdia, Xàtiva i València. És el que es repeteix des de finals d'abril a les estacions de la línia C2 de rodalia i que dificulta arribar a classe o a la faena. Renfe ha suprimit 5 trens en cada sentit per una

0: Les obres de reparació en el tram entre Alzira i la Pobla Llarga i les conseqüències són les que veuen: la massificació dels vagons, la falta d'accessibilitat i que fins i tot hi ha passatgers que es queden a l'andana perquè no hi ha lloc al tren. Anirem de seguida fins a l'estació d'Algemesí per veure com estan les coses. 174 banderes blaves han recollit enguany les platges valencianes i d'entre totes hi ha una que destaca perquè des del 1987 que s'atorguen aquestes distincions ha obtingut bandera blava de manera ininterrompida. Anem fins a la platja del Carregador, Alcalá de Xiverta. Allí està Mònica Artana. Bon dia.
1: Bon dia. Efectivament, des de fa 39 anys de manera ininterrompuda, esta platja, la del Carregador d'Alcossebre, ha obtingut este distintiu de bandera blava. Així se li ha valorat la qualitat de la seua arena, de la seua aigua, també la diversitat botànica i també que és una platja accessible totalment adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. Es tracta de la platja més ampla que té Alcossebre, amb 850 metres de llargària. Així venen cada estiu famílies, turistes, sobretot de Madrid, de tota la comunitat també, a gaudir d'este espai natural. És una de les 36 platges que ha obtingut a la província de Castelló per a aquest estiu este distintiu de bandera blava, que a més li dona un plus, és un revulsiu econòmic també per als negocis hostalers que hi ha a la zona, i dir també que el nostre territori lidera tot Espanya en quant a nombre de banderes blaves.
0: Gràcies, Mònica. I 225 empreses participen en guany en la Fira d'Ocupació de la Universitat Politècnica de València, que este precís matí obri la porta. Busquen talent entre l'estudiantat i també entre els titulats. Durant dos dies es presenta una oportunitat única per a trobar treball en empreses, moltes d'elles valencianes. Amparo Martín, bon dia.
2: Bon dia, Amàlia. Així és, moltes d'elles valencianes, com és Mercadona, com és Intercom, com és Torrecid. Moltes valencianes per oferir treball, també beques i pràctiques a tots els estudiants de la Universitat Politècnica. Així, durant dos dies, esta fira marcarà un abans i un després, perquè cada any bate rècords. Enguany són 225 empreses. En aquests moments s'estan acreditant a totes les persones per a poder visitar aquestes casetes que obriran al públic a les 10 del matí. Nosaltres estem així amb la vicerectora de formació de la Universitat Politècnica de València. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Com d'important és este fòrum d'ocupació anual, però que té molta importància, no?, de cara al futur de tots els estudiantat.
3: Tiene mucha importancia, muy buenos días, tiene mucha importancia para todos los estudiantes, estudiantes de la Comunidad Valenciana, pero también lo abrimos al conjunto de estudiantes de España. Estudiantes titulados, tituladas de todas las universidades públicas y, por supuesto, privadas también, y también los estudiantes de ciclos superiores.
2: ¿Cómo está el tema de ocupación?
3: Bueno, el tema de ocupación, si nos remontamos al año pasado, tenemos que decir que solamente a través de estos dos días se intercambiaron más de 44.000 currículums y este foro dio pie a más de 1.300 prácticas y, no obstante, también a muchísimos trabajos. Este año esperamos superar esas cifras y, de hecho, el número de empresas que han acudido a nuestra llamada es superior. Estamos hablando de más de 230 entidades, de las cuales un 91% son privadas y un 9% son entidades e instituciones públicas.
2: Vale, pues muchísimas gracias, vicerrectora. Rectora, després entrarem en totes les casetes veient aquesta oferta de treball. Saben que són dos dies i, a més, els estudiants d'ací, de la Universitat Politècnica de València, saben que en el primer any un 41% obté treball i en el segon any un 82%. Per tant, és important estar ací perquè el percentatge d'ocupabilitat és gran ací, a la Universitat Politècnica de València.
0: Cita ineludible per a tots els universitaris. Gràcies, Amparo. I tot està ja preparat a la ciutat de la llum d'Alacant perquè comenci l'esperat càsting per a la superproducció de Disney Enredados. Busquen atenció 2.000 persones i s'espera una cua quilomètrica. Anem a veure com està a aquestes hores ixa cua, Pere.
4: Bon dia de nou. Hi ha molta impaciència. Comença a les 10 este càsting. Serà entre les 10 i les 7 de la vesprada. Ja tenim desenes de persones esperant. I tenim així al meu costat a les dues primeres persones que han arribat. Una ha sigut a la mitjanit i l'altra a les 2 de la matinada. Mamen i Mar. Mamen, tú vienes de Orihuela y con toda ilusión, ¿no? A ver si hay suerte.
5: Sí, a ver si hay suerte.
4: ¿Y qué tal la experiencia verde ahí, sobre todo viendo que cada vez hay más gente?
5: Pues sí, hemos venido pensando que iba a haber muchísima más gente antes, pero bueno, al final está siendo todo muy controlado. Hemos pasado la noche ahí en el coche y nada, y ahora aquí en la cola.
4: Mar va arribar a nit de València a la una de la matinada i això sí que és il·lusió i ganes d'eixir una pel·lícula de Disney.
6: Sí, vaig enterar a ir per la vesprada i vaig decidir, vinga va, pues m'agarre el tren, bueno, el bus, i arribar així i res, a les 2 del matí fent cua.
4: Pensat i fet.
6: Sí, totalment, va ser una cosa de dir, m'apunte, ja està.
4: Parlem que busquen milers d'extres, com has dit, vora 2.000. Avui el càsting està dirigit a persones dels 25 i els 80 anys. Des de l'organització s'han dit que no van a permetre que vinguin gent menors d'aquestes edat. I és que parlem d'una superproducció de Disney que, per exemple, competirà amb importància amb aquelles que ja es van gravar així a la ciutat de la llum fa anys, com pot ser l'Impossible de Bayona o Asterix i Obelix i els Jocs Olímpics. Parlem que seran 8 mesos de rodatge ací a la capital, a la cantina, a altres indrets de la capital valenciana i també a Girona i Burgos. I és que serà un rodatge molt important a partir dels pròxims mesos amb un gran impacte econòmic i sobretot un impacte també social, perquè com podeu comprovar en esta selecció de figurants ja comencen a fer-se cues que comencen a envoltar aquest edifici de la Ciutat de la Llum. També ahir va estar també agents de la policia controlant la situació i és que no volen que repetisquen els aldaluts que per sempre van a córrer a Girona.
0: Gràcies, Pere. Tu també estàs a temps de posar-te en eixa cua. De seguida tornarem amb tu per veure com va la il·lusió entre totes aquestes persones que esperen fer eixe càsting. Parlem ara de l'atenció judicial que continua centrada al Tribunal Suprem on el juí de les mascaretes encara la recta final. Última sessió del juí per suposada corrupció a l'exministre de Transport, José Luis Ábalos, el seu exassessor, Coldo García, i el comissionista, Víctor de Aldama, amb els informes finals d'acusacions i defenses. Madrid, Lorena, Diego, bon dia.
7: Sí, molt bon dia, Amalia. Avui quedarà previsiblement vist per a sentència amb un veredicte final que es preveu donar abans de les vacances de l'estiu, després d'haver viscut així jornades maratonianes com la del passat dilluns amb l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. Hem viscut així intenses jornades, un total de 14 sessions i han passat per així més de 70 testimonis. El juí l'obrirà avui l'informe final del fiscal cap anticorrupció, Alejandro Luzón, que tornarà a confirmar les peticions de presó per a José Luis Ábalos, que demana 24 anys de presó, per al seu exassessor ministerial, Coldo García, per a qui demana de neu, i per a Víctor de Aldama, per a qui demana ixa rebaixa de la pena de presó per a Víctor de Aldama per haver col·laborat amb la justícia. També s'exposaran avui en el juí de la sessió d'avui els informes finals de les acusacions i de les defenses, i també tancarà el torn de paraula avui previsiblement els tres acusats amb este ordre: Víctor de Aldama, Coldo García i José Luis Ábalos.
0: Estarem ben pendents. Gràcies, Lorena. I a Orense, un home ha sigut detingut en relació a la caiguda d'una dona des d'un tercer pis. Sònia López, què més en sabem?
8: Sabem què va passar a nit, la nit d'ahir dimarts, sobre les 3 de la matinada, en concret a la població de Carballiño, a Orense. La dona està a l'hospital, en estat greu, però fora de perill. I això després de caure des d'un tercer pis, com has dit. La Guàrdia Civil ha detingut un home i a hores d'ara està investigant per intentar d'aclarir exactament què ha passat, com ha sigut esa caiguda. No es descarta cap hipòtesi i entre elles s'estudia si poguera tractar-se d'un possible cas de violència masclista. Està previst que avui este home passi a disposició judicial.
0: Gràcies, Sònia. I demà l'Associació Espanyola contra el Càncer és al carrer un any més en la jornada de recaptació de fons per a la investigació i suport de pacients i familiars. En uns minuts tindrem així a este plató amb nosaltres Tomàs Trènor, president de l'organització a València, amb qui parlarem sobre els objectius

0: i també del futur. Fem una pausa i de seguida tornem.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
2: Sostenibilitat ve del llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
3: El nou seminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en seminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
4: De tu a tu.
5: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
1: fem banda
5: amb el millor repertori de músics valencians.
1: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
5: Desfilarem al costat dels nostres músics.
1: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
6: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per a anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
1: L'economia per a totes i tots.
7: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
1: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
4: De tu a tu.
8: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi. Perquè amb el pla Més a Prop, donem suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, farant una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
0: Falta un minut per arribar a les 9 del matí i com cada dia obrim la persiana de la nostra tertúlia. Avui donem la benvinguda a Joan Carles Martí, director del diari Levante. Bon dia, Joan Carles.
9: Bon dia, què tal?
0: També està amb nosaltres Álvaro Errazu, director de Es Diario La Comunitat Valenciana. Bon dia, Álvaro.
9: Bon dia, Amalia.
0: I avui comencem amb un tema que podem dir està en boca de tots. Pràcticament no es parla d'altra cosa. Finalment, l'Organització Mundial de la Salut i el Govern d'Espanya han acordat que el creuer afectat per l'antivirus, en el que han mort, per cert, ja 3 persones, ha arribat ara a les Illes Canàries. El Ministeri de Sanitat va publicar a nit mateix un comunicat i va argumentar que tenen l'obligació moral i legal de prestar auxili. Inicialment, recordem, s'havia rebutjat aquesta opció a l'espera que es confirmaren més casos. Com valoreu la decisió?
9: Jo vinc en plan humanitari avui. Jo crec que les Illes del Mar i els que han llegit de menut Moby Dick i la Isla del Tesoro i totes aquelles coses, aquelles lleis del mar diuen que l'atenció a un vaixell que està en dificultats és una cosa obligatòria. Intentar convertir això un problema en l'agenda política o antisanchista jo crec que és un error, perquè l'Organització Mundial de la Salut no crec que siga competència encara de Sánchez ni de tots els mals apocalíptics que l'acompanyen, no? Dit això, jo crec que n'hi ha una reunió. Va haver ahir una reunió que va durar moltes hores entre el Ministeri de Sanitat i l'OMS. Més greus puguen desembarcar i a partir d'ahir...

0: protección de los derechos de huelga de los docentes, que se va a enfrentar a unas pruebas, a las PAU, que son pruebas que van a definir el futuro de sus vidas.
1: És una mesura de pressió de la Conselleria d'Educació que nosaltres no acceptem tampoc. Però si no negociem el dijous també tot, significarà que no tenen ganes d'entrar a negociar. Per tant, per això diria jo que és un paripé, aquesta negociació.
2: La negociació està oberta i està viva. I torna a dir, la nostra voluntat és negociar, negociar i negociar.
3: Bé, hem escoltat les opinions de les diferents parts. Els sindicats han rebutjat l'última oferta de servicis mínims en batxillerat. La conselleria, recordem, vol que siguin del 100% el dia de l'avaluació. La pregunta que posa damunt la taula, és possible trobar una solució que puga acontentar les dues parts?
4: Seria desitjable. Ja no estem en si vaga, si vaga, no. Sembla ser que la vaga indefinida convocada a partir del dilluns estarà, i el que n'hi ha discrepàncies ara és sobre els serveis mínims i sobre el segon de batxiller, que sabeu que és l'últim curs de cara a les proves d'accés a la universitat, posar les notes. Jo el que crec és que la consellera d'Educació i Cultura no ha medit exactament el calat d'una protesta del sector docent que jo crec que era previsible i que es veia vindre, no? Ella ha negat des del principi una negociació i quan ja s'havia convocat la vaga ha dit ara parlem, no? Jo crec que des d'aquest punt de vista les coses ja estaven viciades i que a partir d'ara el que és normal és que almenys se trobi, uno, un acord per als serveis mínims i dos, que s'informe a tots els afectats, bàsicament a les famílies, de quina és la situació a partir del dilluns.
3: En aquestes negociacions s'ha de cedir una part més que altra, Álvaro?
5: Bueno, evidentemente, tiene que ceder más los sindicatos. Cuando tú coges el listado de reivindicaciones de los sindicatos, es que es imposible. Es imposible, pero el fondo está en el tema económico. Es cierto que los enseñantes valencianos son los cuarto peor retribuidos a nivel de lo que son las comunidades autónomas. Eso es un dato objetivo. Por lo tanto, hay una reivindicación económica que se antoja, 500 euros se antojan mucho, pero bueno, yo creo que ahí debería estar fundamentalmente el debate. Cuando empiezas luego a salpimentar todas las reivindicaciones, son inasumibles.
4: Si me dejas hacer un inciso en el tema económico, es importante, ¿vale? El gobierno, el Consejo está diciendo, vais a los impuestos. És matisable, però ho pot decidir. Com tots sabeu, l'ensenyament se finança bàsicament dels nostres impostos. Baixa els impostos...
5: Això no és un matís, eh? Això és una enmienda a la totalitat.
4: Baixa els impostos i no puc pagar 500 euros. Espera, però al final tu tens una proposta de finançament on, si digueres que sí, tindries 4.500 milions més. No, jo t'ho dic...
5: No, és que...
4: De cara a això...
5: Sí, que me parece interesante, pero estás haciendo una trampa.
4: Quina?
5: La trampa es... Yo bajo impuestos con lo que en realidad podría recaudar... No, yo bajo impuestos y recaudo más, porque facilito que la economía vaya mejor.
4: Pues sí, pues si la economía va mejor, puchas salarias, profesor.
5: La cuestión es que las reivindicaciones que ponen los sindicatos dicen, nosotros queremos... Punto número uno, como en el País Vasco. Nuestra economía, nuestra financiación no nos permite eso. Pero hay un aspecto importante, yo creo. Cuando comparamos lo que se gasta el gobierno valenciano en educación, está por encima de la media. Y nosotros tenemos una financiación por muy debajo de la media.
4: Vale. En mejor financiación, ¿tendrías mejor pagat als professorat?
5: Por supuesto que sí.
4: Pero tú dius, 500 es el punto de partida dels sindicats. La conselleria diu no. 500 i no sé què, no. Vull dir, que no ha hagut una negociació per a dir 200, m'explica?
5: Sí.
4: I després, és cert que la base de la protesta és econòmica, però després n'hi ha una altra base també de condicions laborals, alumnes per aula, millors horaris, etcètera.
5: Però tu no pots reduir els alumnes per aula en certes zones, En ciertas comarcas es bastante más fácil. Tú no puedes decir que para el curso que viene debe pasar a 20, pasamos a 15. Porque eso no es razonable.
4: Pero
5: porque no
4: una
5: es
4: cosa.
5: Posible. Porque eso requiere unos plazos. ¿Eh? Una temporada.

0: Senyor Rovira, el senyor Rovira, que era conseller abans que la senyora Ortí, ho va vendre i no va tindre en 2 anys i mig cap protesta, després de moltes reunions.
1: Perquè a lo mejor, en el final de legislatura.
0: És possible. Jo crec que Rovira, del qual no sóc fan, no se la quedarà.
2: Rovira, quan hi ha moltes discrepàncies en esta taula sobre esta qüestió.
1: Per cert, Rovira, quan fue el director de... que antes de ser conseller, fue el último que pactó un incremento salarial,
0: cert?
1: El último. I d'això ha passat bastant temps.
2: Veiem que hi ha moltes discrepàncies així, veurem com seran les negociacions i estarem pendents d'esta última hora. Són les 9 i 11 minuts, tindrem temps de seguir parlant durant esta setmana de la vaga d'educació, però els ho estem contant. Els usuaris de la línia C2 de Rodalia de Renfe estan indignats i farts dels retards i la cancel·lació de trens. Anem fins a l'estació d'Algemesí en directe. Sofia Riego, bon dia. Quina és la situació este matí?
3: Una situació complicada, la veritat, vos conte. Ara mateix a aquestes andanes es pot respirar, però fa uns moments així no cabia ni el cap d'una agulla. Sobretot a primeres hores del matí està existint esta problemàtica perquè hi ha obres a la línia C2 de Rodalia, unes obres de reparació d'unes vies afectades per un incendi a l'altura de Carcaixent. És el tram entre Algira i la Pobla Llarga. I el que estan provocant aquestes obres és que Renfe hagi cancel·lat 10 trens des de finals del mes d'abril. Ha cancel·lat 10 trens, 5 en cada sentit. I el que passa és que s'acumula en aquests trens, sobretot en hores punta, la gent que vol anar al treball, que vol anar a classes. Gent que aniria en 2 o fins i tot 3 trens diferents acaben acumulant-se només en un. I això el que provoca és que aquests trens que arriben a menor quantitat ho facin, viatgen plens de gent, viatgen abarrotats. D'això és el que es queixa una gran part del passatge amb el que hem pogut parlar i que fins i tot gent amb mobilitat reduïda no pot trobar lloc per assentar-se i han d'anar tot el trajecte de peu. A més, un matí complicat, com vos comentava, perquè a aquesta problemàtica avui se suma una altra. Hi ha hagut un robatori de cable de coure, ja saben, necessari per a que funcionen els trens entre l'estació de... entre esta mateixa estació, la d'Algemesí, i la de Benifaió. Això està provocant que, a més, els trens durant este matí viatgen amb retards d'uns 30 minuts de mitjana. El que fan és acumular encara més gent en els trens que circulen.

0: Vámonos.
1: Bé, gràcies, Lorena. A l'espera del veredicte del Tribunal Suprem, hem de dir també que el govern tracta de passar pàgina per este cas de les mascaretes mentre acusa al Partit Popular de connivència amb Víctor d'Aldama. Feijó ha defès la petició de rebaixa de condemna de 7 a 5 anys a l'excomissionista i veu un escàndol que la Fiscalia no sol·licite més reducció de pena. Ho recordem.
2: Poques hores abans que el Chuy quede vist per a sentència, l'acusació popular que dirigeix el PP ha rebaixat de 7 a 5 anys la petició de condemna per Aldama. El Partit Popular defen la rebaixa en considerar que Aldama ha col·laborat i insisteix en la responsabilitat última del president del govern.
3: Cuando el fiscal anticorrupción ha observado que hay un encausado que está facilitando y colaborando, pues lo lógico es pedir una disminución de la pena.
2: Des del govern acusen el PP de col·laborar amb l'excomissionista.
4: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos.
2: I neguen l'altra acusació del PP, que el govern hauria pressionat la Fiscalia General de l'Estat perquè no rebaixi la seva petició de condemna. Per als socis de govern...
5: El Partido Popular está a dos telediarios de pedir l'alta distinció del 9 d'octubre per al comissionista Aldama.
2: I des de Vox se'n desmarquen.
6: Todos estos que están envueltos en la trama, si no hubiera saltado la liebre, seguirían ahí trincando.
2: Els populars també han demanat la compareixença del ministre de Justícia.
1: Bé, creuament d'acusacions entre els diferents partits polítics. Com valoreu vosaltres la petició de rebaixa de la pena a l'empresari per part del líder del PP, Joan Carles?
7: Yo creo que clavarse en estos casos, en un judici en el Suprem, en una derivada de si Aldama es colaborador del Partit Popular, que són les acusacions del Partit Socialista, tal, és fer-li, no és fer-li cap favor a la instrucció del cas que arriba avui al final i que jo crec que necessitem saber si en la pitjor època de les nostres vides recents, que era el confinament, n'hi havia un ministre del Partit Socialista i del govern de Sánchez que va fer una... que es va enriquir, no?, del tema de les mascaretes. A partir d'ahí, el senyor Feijó, que jo el note excessivament intranquil, no li ha fet un favor a que... ni tan sols al Tribunal Suprem, no? Per què? Perquè li ha donat peu al Partit Socialista per a dir que Aldama està col·laborant amb el Partit Popular, no? I, per últim, vull recordar que és un cas, que és el cas Mascarillas, sobre una cosa concreta. No és un judici al sanchisme.
1: Álvaro.
8: És el fiscal anticorrupció el que tiene que apuntar si esa rebaja hay que producirse o no. En cualquier caso, a Aldama se le piden 7 años, que no es poco, pero es que a Coldo se le piden 19 y a Valo se le piden 24 años de cárcel, que no es moco de pavo. ¿Qué ha pasado en este juicio? Pues que se han mezclado muchas cosas, que no estábamos hablando de mascarillas, estábamos hablando de otros procesos judiciales que estarán en su momento, pero que de alguna manera ya se estaba llenando el terreno. Fundamentalmente a lo que era la presunta financiación al Partido Socialista. Y Aldama ya soltó cosas. No, claro, por eso decía, y Aldama ya soltó cosas respecto a la posible financiación.
7: Sense proves.
8: Si lo enmercamos, sin pruebas o con pruebas, porque hay un proceso que sí que ha aportado... ciertas pruebas, entonces no las conocemos. Pero en cualquier caso, respecto para concluir este proceso, y por lo que afecta al bueno de Ábalos, hay aspectos que han quedado muy claros. Es decir, que desde 2018 a 2021 el señor Ábalos no haya sacado ni un euro de su cuenta corriente. Yo no conozco a ningún mortal que le haya pasado eso.
7: Bueno, pero,
8: además con la excusa... con la excusa de decir, es que era ministro y me lo pagaban todo. No, pero hubieron 2 años que ya no era ministro y no sé quién te pagaba todo.
7: La defensa del señor Ábalos ha estat igual que la del señor Zaplana al cas Oriol.
8: Sí.
7: Destruir les proves i dir que els informes de l'OCU no eren correctes. Dos, coincidiràs amb mi que vam ser absolutament exquisits quan el senyor Camps se va sentar en un judici, també acusat per corrupció, i per una petició de la Fiscalia anticorrupció, vull recordar, de 15,

0: 15 anys de presó, del qual vaig ser. Dic això perquè m'agradaria ser escrupulós, igual que ho vaig ser en el judici de Camps, i dir que al final siga el Suprem el que tinga que dir, el que tinga que dir, que només farà una sentència en funció si se poden provar lo que les acusacions o no. I a partir d'ahí, el senyor Ábalos està condenat per l'opinió pública per a sempre. Oi? Però una cosa és la responsabilitat política, que Camps també la va penar, Zaplana també, i una altra és la responsabilitat penal.
1: Sí, però Patxi López hacía una reflexió que a mi me resultava molt llamativa, no?
0: Qui és Patxi López?
1: Patxi López es un portavoz socialista en el Congreso,
0: ah, sí, que, va a ser
1: que debe estar tan enfrescado que no ha seguido el procedimiento.
0: Es que,
1: ¿no?
0: Acudir a Patxi López ya es ganes.
1: Bueno, se supone que es una de las manos derechas de Pedro Sánchez, ¿no?
2: Bé, companys, podríem estar hores i hores parlant d'Ábalos, de totes les variants, però hem de seguir. Enmig d'aquest escenari polític i judicial podem dir que hi ha més vida. Fa uns minuts que ha començat a la ciutat de la Llum d'Alacant el càsting per a la pel·lícula Enredados de Disney. Des de ben pronte s'han format cues i ahir al llarg de tot el matí ha estat el nostre company Pere Conca. Tornem a parlar amb ell. Pere, conta'ns, quina és l'última hora?
3: Sí, mira, just ja han obert aquestes portes. Així estan l'última part de les persones que han pogut entrar de moment així. Moltes més estan encara al carrer, però ja ha entrat un primer tram d'esta cua que des de la mitjanit ha començat a formar-se així a la ciutat de la Llum d'Alacant. En uns minuts tornem perquè de moment no podem accedir dins, però de segur que la il·lusió fora encara està ben alta.
2: Bé, moltíssima il·lusió. Gràcies, Pere. De 6 minuts tornem amb tu. Són les 9 i 35. Fem una pausa de la publicitat per a la publicitat abans i de seguida tornem a la recta final de les notícies del matí. Fins ara.
4: Som la veu de tots. Som A Punt.
5: Sostenibilitat ve del llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball. Els que fan comunitat. I els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
6: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
7: Amb un equip de gala, punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat, Punt a Punt.
8: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
7: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
9: A la mar, senyores...
10: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
11: Des de la Diputació d'Alacant, cuidem el que fa gran el teu municipi. Perquè amb el Pla Més a Prop, donem suport als municipis en el manteniment dels seus servicis i espais públics, farant una atenció especial en aquells que més ho necessiten. Si eres ajuntament, accedis a les ajudes en diputacionalicante.cdelectronica.es.
4: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
2: Passen 38 minuts de les 9, continuem amb la tertúlia política i hem de parlar de les novetats sobre la instrucció de la Dana. Una de les acusacions ha demanat un acarament entre l'exconsellera Salomé Prades i el cap d'emergències, Jorge Suárez. Recordem que el subdirector d'emergències va dir davant de la jutgessa que el retard en l'enviament de les alerts va obeir als dubtes legals de Prades sobre el contingut. Vos pregunto si és necessari este cara a cara, Joan Carles.
0: A aquestes altures del partit jo diria que ja està tot el peix venut, no? Jo crec que la instrucció de la Dana des de l'auto del TSJ que deixava al marge

0: Què cal fer, Sònia?
1: Així és, Amàlia. La campanya es diu Li Cridem. Avui l'activa l'Agència Tributària i estarà en marxa fins al 29 de juny. El procediment és el següent. Cal demanar cita prèvia per telèfon al número que ara veuran per pantalla. Ahir el tenim. És el 901-22-33-44. També podem fer-ho per internet a través del web de l'Agència Tributària. Però atenció, si ho fan per via electrònica, necessiten la clave mòbil, certificat o DNI electrònic, també el número de referència i DNI o NIE. Un treballador o treballadora de l'Agència Tributària telefonarà directament al contribuent per a verificar totes les dades i fer la declaració en el moment que hagi triat. La declaració per telèfon, Amàlia, va ser l'any passat el principal sistema de presentació de la renda d'assistència personalitzada.
0: Informació de Servici Públic. Gràcies, Sònia. Canviem ara d'assumpte perquè ahir es va viure a Elx un ple d'alta tensió en què es debatia una moció de Vox en contra de l'avortament. El PP ha defès el dret de les dones a decidir, però s'ha negat a rebutjar la moció des de Santiago Abascal.
2: Estos són els moments de tensió que s'han viscut abans del ple perquè el PP aclarirà la seva posició sobre l'avortament. Va votar a favor d'una moció de Vox per a derogar-lo. Finalment, el PP, que ha donat llibertat de vot als regidors, ha dit sí al dret de les dones a decidir i no a rebutjar la moció de Vox.
3: Nosotros no legislamos. Les he dado a mis concejales libertad de voto para que voten lo que consideren en este asunto.
2: El PSOE, convocant el ple extraordinari, diu que l'alcalde posa a Elx en el mapa de la vergonya.
4: Es desgraciadamente habitual, desde que el señor Ruz es alcalde, que Elche se sitúe en el mapa nacional de la vergüenza.
2: I Compromís l'acusa de ser un ultra.
5: Pablo Ruz va fer aquestes declaracions per convenciment propi. No necessita a uns ultras tirant de la corda. Ell ja és prou ultra.
2: Mentre Vox s'ha limitat a defendre la seva postura.
6: Que la ciència nunca podrá defender el derecho al aborto, porque nosotros sabemos perfectamente cuándo comienza la vida y cuándo termina.
2: El mateix Feijó va desautoritzar Pablo Ruz per haver votat sí en la moció de Vox.
0: Bé, ambient caldejat en general, en concret en aquest ple d'alta tensió que es va viure ahir a Elx. Vox qüestiona la legalitat de l'avortament. El PP ha hagut de fer jocs d'equilibri, es poden dir, per a eixir del pas. El PSPB havia demanat, recordem, este ple extraordinari perquè l'alcalde aclarirà quina és la seva postura.
7: Primera, jo crec que la societat valenciana i segurament la societat d'Elx en particular no està tan crispada. Segona, el Partit Popular té clar el tema de l'avortament, no d'ara, sinó des de fa molt de temps. I és cert que els grupúsculs més ultrareligiosos de Vox, que ja queden pocs, són els que estan plantejant una guerra cultural en aquest tema, quan recorda que el senyor Abascal ja no vol ni parlar-ne. I quan recorda que la senyora Le Pen, que és una de les imatges icòniques de l'ultradreta espanyola, va votar en l'Assemblea Francesa perquè el dret a l'avortament estigui en la Constitució. Per tant, jo crec, primera, que més tranquil·litat, i segona, que Vox, el sector més ultrareligiós, va quedar al marge en els pròxims dies, segur.
8: Antes hablábamos de las quinielas de los años 80, pues esto me retrata también más a época, ¿no? Una época ya superada. Lo que habría que estudiar es por qué los ayuntamientos debaten sobre cuestiones que no les compete. Es decir, evidentemente, pues se hace de cara a la galería para un titular, pero es que el debate del aborto no es una competencia municipal, ¿no? Y además es que está legislado, es que ya no hay vuelta de hoja. Y todos aquellos que no están de acuerdo, pues pueden plantear alguna iniciativa, pero...

0: està convocada aquesta concentració dels sindicats de professorat a les portes del Palau de la Generalitat i podem veure com ja comencen a arribar els primers representants dels sindicats de professorat.
1: Gràcies, Carme. Estarem pendents de totes aquestes protestes del professorat. En clau econòmica, hem sabut que la companyia xinesa Geely estaria negociant la compra d'una part de la factoria Ford d'Almussafes. L'acord podria ser imminent. Aprofitant que tenim a Joan Carles Martí, director del diari Levante. Porteu el tema en portada. Han transcendit més detalls?
2: La nostra missió era confirmar-lo. Ford és una companyia molt hermètica en la qual sembla que no diuen res, però tot el sector, tant el sector de l'automoció espanyol com l'internacional, veu puga comprar una part de la factoria d'Almussafes de Ford que no està utilitzant-se. Sembla ser que l'acord és imminent i que ja s'han produït les primeres reunions.
3: Jo no sé si al final va fructificar, però sí que és veritat que això supone revitalizar el sector y sobre todo revitalizar a Musafes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que un acuerdo de en ese sentido, que se nos antojaba complicado, ¿no? Porque nosotros, claro, vemos la factoría de Ford y entendemos que solo puede fabricar Ford. Es que la sociedad ha cambiado. Es que esa fábrica puede permitir a una empresa japonesa, una empresa china en este caso, pues que pueda hacer también coches, ¿no? Y claro, dices, bueno, pero es que hay competencia. És que la competència també m'ha canviat.
1: Bé, són les 9 i 51. I en aquest punt tornem a l'estació d'Algemesí, perquè els usuaris de la línia C2 de Rodalia de Renfe estan indignats pels continus retards. Sofia Rego, conta'ns.
4: Sí, és un problema derivat de les obres que s'estan produint entre Alzira i la Pobla Llarga per a reparar els danys d'un incendi que va afectar a les vies i es va produir a l'altura de Carcaixent. Renfe, a finals del mes d'abril, quan va anunciar aquestes obres, ja va dir que reduïa en 10 trens el servici, 5 en cada sentit. I, clar, la gent que espera en hores punta a pujar-se a aquests trens veu com, en vegada de dos trens a diferents hores, ha de anar tot el món en un mateix tren. Es queixen de les aglomeracions que provoca esta situació, que de moment hauran d'aguantar fins el dia 10 de maig, que està previst que acaben aquestes obres. Però a este problema que ens hem trobat este matí, avui s'ha sumat un altre, el robatori de cable de coure entre les vies d'Algemesí i Benifaió. Saben que el cable de coure és indispensable perquè circulen els trens i de moment este problema, este robatori està causant retards. Si al principi del matí estaven al voltant dels 30 minuts, ara Renfe ha reduït aquest espai d'espera en 25 minuts de mitjana. Tot i això, hi ha moltes persones ací a les andanes que es queixen que no podran arribar a temps al treball, al metge, a classe. Esperen amb resignació i miren constantment les noves informacions per saber si aquesta situació es soluciona. Renfe diu que els tècnics ja estan treballant per solucionar-ho.
1: Gràcies, Sofia. Bé, els problemes creixen en les línies de Rodalies de València al mateix ritme que creix la indignació dels usuaris, que cada dia han d'enfrontar-se a retards, a vagons completament diferents.
2: Una indignació no només compartida, sinó amb tota la raó del món. Rodalies, govern central, col·lapsat. Metro València, Generalitat Valenciana, col·lapsada. Metrobús, Generalitat Valenciana, col·lapsada. MT, Ajuntament de València, col·lapsat. Hi ha un problema de mobilitat que si les administracions implicades, en aquest cas les tres, no són capaços de posar-se d'acord, anirà més. I com diu el senyor Jan Romero, que és el responsable del PA estratègic metropolità encarregat per la senyora Català, l'àrea metropolitana pel sud ja comença a venir fallar.
3: Però el problema no és el que esté col·lapsat el transporte públic, que ja és molt grave, és que el privat també. És que els atascos són cada vegada majors. Creo que es necesario un plan y sobre todo aquellas inversiones que no se ejecutaron y que se han ido posponiendo, sobre todo en las cercanías, en el metro y en el autobús, creo que es absolutamente necesario. Y luego, esa visión a medio plazo no lo tenemos. Es decir, intentamos solucionar los problemas de ahora, no, pero si es que el problema hay que abordarlo de cara a lo que va a pasar en próximos meses y en próximos años y no tenemos plan.
1: Bé, són les 9 i 54. Ens hem d'anar en directe de nou.

0: A la Universitat Politècnica de València, on este matí obri el fòrum més gran d'ocupació per a la població universitària. Participen més de 200 empreses. Allí està Amparo Martín. Quines són les oportunitats més destacades, Amparo?
1: Són moltíssimes, Amàlia, perquè ja vegeu, estan a punt d'obrir les portes este fòrum d'ocupació durant dos dies ací als Jardins Nexum de la Universitat Politècnica de València. Són moltíssimes perquè ací n'hi ha 225 casetes de moltíssimes empreses, moltes valencianes, que el que volen és oferir qualsevol tipus d'ocupació. També n'hi ha beques, n'hi ha pràctiques, sobretot a un públic que és l'estudiantat de la Universitat Politècnica. 31.000 alumnes estudien ací, en este campus, també en el d'Alcoi i en el de Gandia, i també està oferit per a tota la comunitat universitària. Parlem de xifres. L'any passat s'arreplegaren 41.000 currí. El que també hem de saber és que el que se vol és fer una fusió entre el talent d'este estudiantat, que, com sabeu, la Universitat Politècnica de València és la segona de tot Espanya, la primera de tot Espanya en el rànquing de Xangai, i per tant l'estudiantat, quan és d'ací, un 41% ja és amb un treball, i en el primer any després de finalitzar els estudis ja hi ha un 82% d'ocupació. En 5 anys és el 91% de l'alumnat el que troba treball. Per tant, és un alumnat molt qualificat que les empreses busquen, i per tant ací se fa aquesta fusió entre el talent i les empreses, el teixit empresarial, no només valencià, sinó també espanyol i europeu.
0: Ja saben, es busca talent universitari. Moltes gràcies, Amparo Martín. I quan són les 9:56, tornem a la redacció, perquè el govern canari, atenció, acaba de referir-se a l'oferiment de les illes com a port d'acollida dels passatgers del creuer amb un brot d'antivirus. El Pidia Beiber, última hora.
2: Sí, en l'anterior connexió ja havíem apuntat de les reticències que tenia el govern de Canàries a acceptar el vaixell a l'illa, a les illes, alguna de les illes canàries. Doncs des de Brussel·les acaba de pronunciar el president canari, Fernando Clavijo. Ha demanat una reunió urgent amb Pedro Sánchez perquè reconsidere la decisió, diu Clavijo, que no s'obeís a cap criteri tècnic i que no s'està proporcionant cap informació suficient. Més últimes hores, en relació a aquest brot, el Ministeri de Sanitat ha designat Tenerife com a referència a l'atenció mèdica per al passatge, i de fet serà l'Hospital Nuestra Senyora de la Candelària, Santa Cruz de Tenerife, el que rebrà el metge del creuer malalt i a qui han evacuat des de Cap Verd. De fet, també podem dir que en aquests moments el vaixell, l'Ondiu, va a Cap Verd.
0: Gràcies, El Pidia. Bé, semblava que estava clar que el barco aniria cap a les Canàries, però ja ho hem sentit. El president canari ha demanat una reunió a Pedro Sánchez per a que reconsideri la decisió.
3: El president de Canàries, i per acabar el matí humanitari, jo crec que és normal que el president del govern parli amb el president de Canàries. I només vull recordar quan va vindre l'Aquarius a València, que va ser en el Dèneu, en una imatge que crec recordar ara, la vicepresidenta del Consell en aquell moment, que era Mònica Oltra, i el ministre de Transports, que era José Luis Ábalos, d'administracions distintes, van acudir al port de València per acollir a l'Aquarius.
0: 15 segons.
4: Lo comentábamos al principio del programa. Es que el gobierno canario se entera de que va el barco no por el gobierno de Pedro Sánchez, no por la Organización Mundial de la Salud, se entera por la naviera, que dice que va allí. El gobierno español en principio dice que sí, luego hay dudas durante toda la jornada de ayer, y como decíamos, a última hora de hoy, a las 24 horas de ayer, es cuando se comunica oficialmente que el barco sí que va a Canàries.
0: Bé, volem acabar amb un somriure. Per això tornem a la ciutat de la llum d'Alacant, al càsting per a la pel·lícula de Disney Enredados. Busquen 2.000 actors i actrius extra. Pere Conca, t'han agafat a tu?
5: De moment no, perquè no he pogut encara posar-me a la cua. En acabar la meva jornada de treball, em pose i de segur em faran la fotografia, el nom, i de segur a veure si puc ser un d'aixòs centenars de figures.

0: Durants que estaran a la ciutat d'Alacant, també a altres localitzacions de la ciutat valenciana per a fer aquesta pel·lícula Enredado, esta superproducció de Disney que arribarà en uns mesos. I, de fet, ja hi ha preparatius als platós de la ciutat de la Llum, així, a la capital de la Costa Blanca.
1: Jo, si fora membre del càsting, de segur que t'agradaria. Gràcies, Pere. I gràcies també als nostres col·laboradors, Álvaro Errazu, Joan Carles Martí. Fins la pròxima. Arribem a les 10 del matí. Demà tornem a partir de les 7, així, a les notícies del matí. Adéu.
2: Són les 10.
3: A punt. Notícies.
2: Avui podria quedar vist per a sentència el juí de les mascaretes. Al Suprem se sentiran també les valoracions dels informes finals. La rebaixa de condemna per a Víctor de Aldama, feta per l'acusació popular que exercís el Partit Popular, centra el discurs polític. El Partit Popular el defen perquè diu ha col·laborat amb la justícia i el govern els acusa de col·laboracionistes. Serà el fiscal en cap anticorrupció, Alejandro Luzón, qui obrirà esta última jornada després que dilluns confirmaren les peticions de pena per als acusats. 24 anys de presó per a l'exministre José Luis Ábalos, 19 anys i mig per a Coldo García i 7 anys per al Dama. I canviant d'assumpte i en un altre xutxat de Madrid, en el número 25, presta declaració com a investigat Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet de la presidència d'esta comunitat, Isabel Díaz Ayuso, Innocenci Ortín.
4: Se l'investiga per un presumpte delicte de revelació de secrets per publicar en xarxes socials els noms i les fotografies de dos periodistes del diari El País que es trobaven al carrer, indagant sobre la vivenda d'Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso i on viu la presidenta madrilenya. La investigació sobre l'origen de la filtració de les identitats apunta cap a dos agents de policia que haurien demanat als periodistes que s'identificaren i que estan citats per a declarar el 19 de maig. Rodríguez ha negat a l'entrada d'estos jutjats que haguera obtingut la informació a través dels policies.
5: Me envió un vecino enfadado porque habían molestado a su hija. A estos dos periodistas les conozco y por eso lo conté. La policía nunca me ha dado ningún dato de nadie. No me hace falta nadie para reconocer a dos personas que conozco. El Partido Socialista mantiene la denuncia para esto, para que me vean entrar en el juzgado y parezca que soy culpable de algo.
4: La declaració de Miguel Ángel Rodríguez coincideix amb un viatge institucional a Mèxic d'Isabel Díaz Ayuso.
2: I canviant d'assumpte, a aquestes hores està previst i que els sindicats d'educació es concentren davant del Palau de la Generalitat per a rebutjar la contraproposta del govern valencià en què es demanava que treballaren el 100% del professorat de segon de batxiller, però només els dies d'avaluació de la PAU. Demà dijous tornen a reunir-se sindicats i conselleria amb un ordre del dia fixat fa temps que en principi és monotemàtic, reduir la burocràcia. Els sindicats, per la seva banda, volen que es parle i es negocie totes les reivindicacions i no sols la que està marcada. Entre les peticions del professorat està la reducció de les ràtios d'alumnes per aula, increments salarials i atenció real a la diversitat i la inclusió, entre d'altres. Educació xifra en més de 1.300 milions anuals la baixada de ràtios i la millora salarial dels 68.200. I el brot d'antivirus en el creuer aïllat enmig de l'Atlàntic manté alerta els governs pels 3 morts de 147 passatgers, entre els quals hi ha 14 espanyols i una oceanògrafa valenciana, Iria Sebastià.
6: Fernando Clavijo, president de Canàries, ha exigit una reunió urgent amb el president del govern per a evitar el desembarcament del vaixell a l'illa. D'altra banda, Fernando Simón explica que hi ha protocols clars establecidos para actuar en situaciones como esta.
7: Está estableciendo todos los mecanismos de coordinación para darle la mejor salida a esta situación. Ahora mismo, lo que sabemos del antivirus no se transmite de persona a persona fácilmente.
6: L'OMS investiga si el contagi es va produir abans d'embarcar o entre persones a bord. En total s'han identificat 6 casos, 2 confirmats per laboratori. 3 passatgers han mort i un altre continua en estat crític hospitalitzat a Sud-àfrica. El risc, explica, està delimitat.
7: El barco va estar sin casos y por lo tanto a priori sin riesgo. Con lo cual lo que tenemos que hacer es ser un poco razonables y entender que no podemos tener a 147 personas cerradas en un barco durante un periodo de incubación tan largo como es el del coronavirus.
6: La situació es continua revisant mentre que el creuer està sota vigilància sanitària internacional.
2: Mentrestant, a les Corts, d'ací a pocs minuts, a les 10:30, el ple debatrà, entre altres assumptes, la proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre els cribatges de càncer.

0: serà la Comunitat Valenciana. És una iniciativa del grup socialista. També es debatrà al Parlament Valencià la presa en consideració d'una proposició no de llei de tramitació urgent per a defendre el sector ceràmic per l'acord comercial Unió Europea-Índia presentada per Compromís. I per la seva banda, Vox ha presentat una proposició no de llei de tramitació urgent sobre la defensa de l'Albufera i el reconeixement de la seva activitat pesquera. En els esports i el PSG, Gonzalo López.
1: En l'anada guanyaren els de Luis Enrique per 5-4. Els vencedors s'enfrontaran a l'Arsenal, que anit supera per 1-0 l'Atleti de Madrid amb gol de Saka. Els ganes estaran a Budapest el 30 de maig per a disputar la final de la màxima competició 20 anys després. Escoltem els tècnics dels dos conjunts, Simeone i Arteta.
2: Cuando veo que los jugadores dan todo, se entregan, compiten... Sí, queremos ganar, claro que queremos ganar. Somos los primeros que queremos ganar. Pero bueno... No nos alcanza.
3: Y hoy lo hemos conseguido, desde que el equipo ha llegado hasta la ilusión, la energía que hemos transmitido dentro del partido, creo que ha sido excepcional, yo nunca lo había vivido y obviamente ayuda mucho a conseguir.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. La pròxima cita a les 11 i ara es deixem amb el programa Amunt i Avall.
4: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
5: De tu a tu.
6: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
7: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
6: No pintem les coses de color de rosa.
7: Les derrotes avoltades ja són part del paisatge.
6: I parlem l'idioma de l'esport.
8: Los 11 que salgan a morder como perros.
9: Tornarem al 4-4-2
10: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
11: Al mando.
12: Tu li has donat les claus.
11: Por algún lado saldrá la rata.
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
13: L'economia per a totes i tots.
14: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
13: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4.
6: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
15: Hola, què tal? Bon dia. Per a començar anem a fer un exercici d'introspecció. Amb esta frase de Bertrand Russell, que diu que ningú deuria creure's perfecte ni preocupar-se massa pel fet de no ser perfecte.
16: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall. Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. Amunt i avall, amb Sergi Olcina.
15: En un panorama ple de cosetes que ens fan mirar cap a un lloc i cap a un altre. Sobretot a la mar, on està aquell creuer de mega superluxe, però que mira el que els ha dut, i en la situació en la que estan, i a veure què és el que passa amb aquestes persones, que, clar, com escoltàveu en el butlletí de notícies, tant de temps en un període d'incubació no poden estar allí tancades, perquè al final serà, mai millor dit, un caldo de cultivo excessiu, que ha matat el seu company, que, bueno, avui dia ja no estàs tranquil ni en la perruqueria, entre altres coses. En fi, moltes qüestions que fan que obrim el matí, que vos saludem des de la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio i que vos donem la benvinguda a este magazín matinal que ens durà fins les 2 de la vesprada, produït, com sempre, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
16: Amunt i avall. A Punt Ràdio. Sergi Olcina.
17: Yo lo recalco, que por mucho dinero que den, no va a curar el daño, pero por lo menos para que él tenga una calidad de vida lo mejor posible dentro de lo suyo.
15: Heu comentat en este matí, la veritat és que remou molt l'ànima este cas. És el desig, això que escoltàveu, d'André.

0: La mare de Nathan, ixe xiquet de 6 anys que té greus seqüeles neurològiques després de patir una cadena d'errades durant el part a l'Hospital de Sagunt. Ara, la família, com vos contàvem ahir, rebrà una indemnització de més de 13 milions d'euros. Però aquestes coses no tenen preu, encara que és la més alta per negligència mèdica a Espanya. Andrea Téllez, recordem, va acudir al Ciutat Centre Sanitari del Camp de Morvedre per atindre el xiquet en novembre de 2019. L'embràs havia anat bé, tot i que en el moment del part la cosa es va allargar i es va complicar.
1: Las dos matronas y la ginecóloga empezaron a meterme la mano entre las tres. Cada una opinaba de una manera.
0: Andrea conta que a mesura que passaven les hores, l'estat del xiquet anava complicant-se fins que van decidir traure'l amb la tècnica de la ventosa.
1: Que al final deciden que me van a hacer ventosa. Y claro, ahí cuando ven que el nene ya se ha hecho caca y tienen que actuar y hacer cesárea porque es peligroso que el bebé trague meconio.
0: En la sentència que condemna a pagar la indemnització per negligència mèdica més alta de la història d'Espanya, s'arreplega també que el patiment fetal era evident i que no es van prendre les mesures amb la rapidesa necessària.
1: Cuando me despierto, lo primero que hago es preguntar por el nene. Ellos me dicen que el niño está bien.
0: Lamenta que Nathan no tindrà mai una vida normal. Diu Andrea que quan el va veure, ho recorda, el pediatra li va dir quina era la situació. Va estar 35 dies la criatura a la unitat de cures intensives i, com és evident i podeu imaginar, té molta afectació.
1: Y ya el pediatra me dice la situación que estaba yo cuando lo vi todos los ojos tapados con gasas, todo lleno de máquinas. Nada, él estuvo 35 días en la UCI. Él tiene mucho daño, tiene mucha afectación, él tiene un 87% de minusvalía. No habla, no camina, ahora tampoco come por boca desde hace unos cuantos años.
0: Una peneta. La veritat és que després de tots aquests anys, Andrea espera la resposta de les asseguradores, que han de pagar. La sentència no és ferma i es pot recórrer, allargant el procés durant anys. Esperem que això no succeïsca, sobretot pel bé de la criatura. Acabem de començar parlant de xiquets i xiquetes. Els menors seran escoltats, sentits en qualsevol procediment judicial que els afecte, independentment de l'edat que tinguin. El govern espanyol ha eliminat el límit dels 12 anys que tenien fins ara per a que els xiquets donaren el seu parer. La modificació s'ha pensat especialment per a casos de divorci dels progenitors. Ara, els professionals demanen que aquesta escolta es faça amb totes les garanties per a no instrumentalitzar els menors.
2: Los padres, una de las preguntas más frecuentes que tienen cuando están involucrados en un divorcio con hijos menores es: a mi hijo que tiene 11 años, que tiene 13, que tiene 8, ¿se le va a escuchar?
0: La normativa vigent fins ara establida que el punt de vista dels menors s'escoltava com a norma general quan eren majors de 12 anys o bé quan tingueren la maduresa suficient. La porta quedava oberta en altres casos i dependent del jutge que portara el cas. Per a esta última circumstància calia un informe psicosocial d'un equip tècnic adscrit als jutjats. Això ho aclaria a punt Sofia Sisamón, que és l'advocada especialitzada en dret de família.
2: A través d'un informe psicosocial, un equipo técnico especializado adscrito a los juzgados.
0: D'ara endavant no caldrà tindre 12 anys perquè parlen els fills en un juí i no dependrà del jutge de torn, serà obligatori.
2: Que se le escuche judicialmente, es decir, en presencia del juez. Estamos dando pasos agigantados en materia de especialización de jueces en familia.
0: N'hi ha un psicòleg, que és Enric Valls, especialitzat en psicologia infantil, que apunta que aquesta mesura suposa més protecció del menor, però també comporta algunes responsabilitats i ha d'estar tot molt clar.
3: Més protecció del menor, però que també comporta algunes responsabilitats que ahí té que estar tot molt clar.
0: Ara bé, els mateixos professionals admeten els clevills d'esta iniciativa. Hi ha coses que requereixen o requerien entrevistes separades del dia del juí amb el Ministeri Fiscal i el jutge, qui hauria, en este cas, de deixar de celebrar judicis per atendre aquestes entrevistes prèvies.
2: Creo que con los recursos de tiempo que existen ahora en los juzgados no va a ser posible. Eso requeriría de entrevistas separadas al día del juicio, con el Ministerio Fiscal, el juez, que deberá dejar de celebrar los juicios para atender a esa entrevista previa.
3: Si n'hi ha molt de conflicte, pot trobar-se amb una dificultat major, no? De presa de decisions o inclús d'expressar o de dir.

0: l'actuació no eixia, però, afortunadament, Air ho va poder contar, i ho va contar a esta casa. Com van ser 12 dies a la deriva, en plena mar.
1: Arrancava, a lo mejor arrancava 10 minutos, y volvía a calar. Y así, y después al último ya no me arrancaba.
0: Estava en la situació que estava, però el seu pla era senzill, canviar d'amarratge. De Gandia a guardamar del Segura, vorejant la costa i sense perdre de vista. Però el temporal Harry, amb ones que arribaven als 6 metres i vents de fins a 130 km per hora, el van desorientar completament i van convertir aquell trajecte nàutic rutinari en una lluita per la supervivència. Van ser 12 dies on Aureliano va estar soles al mar, en port, però pensant...
1: Temor, que en cualquier momento uno podía morir, pero que mientras estuviera vivo yo tenía que utilizar mi capacidad de pensar para hacer lo que mejor me parecía, porque no tenía ninguna ayuda que me podía ayudar. La situación era para morir.
0: I aquests 12 dies després d'haver eixit de Gandia, una avioneta el va localitzar, per casualitat, i ho va fer en aigües d'Algèria. La veritat és que l'havien donat per mort, però Aureliano reconeix que li faltava experiència a la mar.
1: El mar tiene sus consecuencias si uno no está bien preparado.
0: Anem de la mar a l'aire, perquè l'aeroport de Castelló, l'únic de gestió autonòmica de la nostra comunitat autònoma, manté l'aposta pel creixement de rutes i passatgers i per la consolidació del seu vessant industrial i aeroespacial. Així o almenys s'explicava, en esta casa, Raquel Peris, la directora de l'aeroport, en una entrevista a les notícies del Matí de Punt. L'aeroport afronta, enguany, 2026, amb la seva operativa més gran fins ara, amb 16 rutes confirmades, 2.400 vols regulars i 400 places previstes.
2: L'objectiu, per supòs, de l'aeroport de Castelló té diferents, un objectiu bastant diversificat. No? Per una banda, el que volem és el creixement de les diferents rutes, dels passatgers, per supòs. Estem treballant sempre en esta línia, a banda de diversificació, també pel que fa tot el tema de l'aeronàutica. En ell no únicament hem de pensar en rutes i en passatgers, que també que la nostra intencionalitat és creixement en aquest sentit, sinó que també tenim aquí basades diferents empreses de reciclatge d'aquestes aeronaus i també en el sector aeroespacial tenim empreses basades en l'aeroport i el que volem és que aquestes empreses es consoliden aquí.
0: Front a aquest escenari, la directora remarca que, a pesar de la preocupació per una possible escassetat de querosè derivada del conflicte del Pròxim Orient avui dia, es continua amb normalitat, amb 10 rutes operatives que arribaran a 16 entre maig i el mes que ve, juny.
2: Avui estem, ens trobem en una situació, evidentment, en preocupació. Volem ser cautelosos en quant a este aspecte. Sí que és cert que nosaltres estem en constant contacte amb les diferents aerolínies que ens operen aquí a l'aeroport de Castelló. A dia d'avui continuem en total normalitat. No s'ha cancel·lat ninguna de les rutes que tenim previstes. A dia d'avui, de fet, en tenim 10 operatives. Progressivament s'aniran incorporant des de finals de maig fins a juliol les 6 que ens queden per arribar a este 16 total i esperem que es mantinga d'aquesta manera. Estem atents al que pugui passar.
0: Entre les noves connexions destaquen Manchester i Bologna, que s'incorporaran al mes que ve. París ha destacat l'interès en mercats com França, el Regne Unit, els Països Baixos i el nord d'Europa, amb l'objectiu de reforçar la projecció internacional de Castelló i augmentar la captació del turisme. Amb aquestes línies de treball, l'aeroport de Castelló busca consolidar-se, per tant, no sols com una infraestructura de transport, sinó també com un pol econòmic i tecnològic al servici del territori. Per cert, la cooperativa valenciana Consum ha tancat l'exercici de 2025 amb uns beneficis de 122 milions d'euros, un 12,3% més que l'any anterior, i una facturació de 5.163,6 milions d'euros, que és un 9,7% superior. La companyia qualifica l'any com un període marcat per la incertesa, però també un context econòmic prou convuls, segons explicaven el dimecres passat el director general Antonio Rodríguez Lázaro i el director de Relacions Externes Javier Quiles. Durant 2025, Consum ha creat 1.162 nous llocs de treball fins a arribar a una plantilla total de 23.031 persones, amb una pujada salarial del 2,9%.
3: En Consum seguimos creciendo año a año. Hemos ganado cuota de mercado, mantenemos el sexto puesto de la distribución nacional, tenemos un crecimiento en ventas sostenido en el tiempo.
0: La veritat és que Consum ha superat per primera vegada la barrera dels 1.000 supermercats, amb un total de 1.017 establiments entre supermercats propis i franquícies charter. En total, durant l'any passat es van obrir 59 noves botigues i s'han fet 17 reformes. De cara a enguany, la previsió és continuar creixent amb 55 noves obertures.
3: Però la incertesa

0: estrategia económica es importante. De hecho, el impacto del precio del gasoil ya estamos sufriéndolo. Desde 2019, la verdad es que no tenemos un año tranquilo.
1: Però no són els únics que van endavant, tot i que cadascun té el seu públic objectiu. Els supermercats valencians van a l'alça. Mercadona ja va fer públics els seus resultats anunciant en març que tancava l'exercici de 2025 amb un creixement del 8% en vendes respecte a l'any anterior, fins a assolir els 41.858 milions d'euros. La cadena de supermercats valenciana elevava el benefici a 1.729 milions d'euros, un 24,9% més, segons anunciava, evidentment, el seu president Juan Roig en una roda de premsa en el Centre d'Innovació a Paterna, en un exercici que va definir en març com a històric.
2: Jo crec que ha sigut un any espectacular de Mercadona.
1: Mercadona també registrava un creixement destacat en Portugal amb 2.100 milions d'euros en vendes durant l'any passat. Vendes en línia que pujaven un 2,5% fins a 1.061 milions d'euros i un reforç de la presència de la cadena en canals digitals. També subratllava Juan Roig la importància de la marca pròpia i dels productes llestos per a consumir, així com la Consolidados, que és l'ensenya de Juan Fornés Fornés amb seu a Pedreguer, que també anunciava que tancava l'exercici 2025 amb una facturació de 440,3 milions d'euros, que són vendes amb IVA, un 4,3% més que l'any anterior. En volum, la companyia registra un increment del 3%. La cadena, per tant, acabava l'any amb 115 supermercats en tota la comunitat autònoma i la regió de Múrcia, dels quals 45 operen baix el format Más y Más Basic, establiments de menor superfície. Per cert, en matèria de sostenibilitat, la companyia eleva fins a 1,7 milions d'euros la inversió contra el desaprofitament alimentari amb mesures com la gestió ajustada de comandes o descomptes del 30% en productes pròxims a la data de consum preferent. En este conjunt d'accions també s'ha permès evitar la pèrdua de 2.400 tones d'aliments durant 2025 i, a més, s'han reforçat les accions socials amb la donació de 700 tones d'aliments mitjançant 35 entitats locals. És a dir, que els supermercats d'esta terra van endavant i això és bo per a tots. Ara mirem a l'Ajuntament de València, que ha obert un centre estos dies com a primer centre municipal d'Espanya especialitzat en esterilització de colònies felines. L'espai està dedicat íntegrament a l'atenció, la cura i l'esterilització, com vos dic, dels més de 22.000 gats comunitaris que viuen a la capital. El centre està ubicat en la rotonda de la plaça de Saragossa, en un edifici municipal que estava condicionat i està condicionat en aquests moments per a este ús. L'Ajuntament ha destinat 60.000 euros a transformar unes instal·lacions que estaven en desús en un espai veterinari dotat de quiròfan, laboratori, zones de recuperació i àrees específiques per a la neteja i la desinfecció de materials.
3: Se marcha con la alcaldesa de València este centro de esterilización felina único en toda España. No hay otro igual en España. Solo se esterilizan y luego se devuelven a las colonias. ¿Te acuerdas de cómo era esto? Era un edificio en desuso, abandonado, que hemos transformado con más de 60.000 euros invertidos para convertirlo en un verdadero centro de atención a los animales. Este centro cuenta ahora con dos quirófanos, con sala de rayos X, con un laboratorio, con sala de posoperatorio y también con una sala para poder reunirnos con las alimentadoras.
1: I com publicava el periòdico de aquí, una gateta anomenada Pepa és qui posava nom i rostre al primer dia d'activitat del nou centre municipal de València dedicat a l'atenció, cura i esterilització de colònies felines. Això era ahir. I esta gata adulta arribava al centre per ser esterilitzada, però durant la intervenció es va detectar que patia una piometra, que és una infecció a l'úter que, sense tractament, pot resultar mortal. L'actuació veterinària, per tant, va permetre salvar-li la vida. Segons la informació que mos facilitaven, la malaltia de Pepa es va detectar, per això, al moment de l'esterilització. Però si no s'hagués intervingut, la gata hauria tingut una esperança de vida molt limitada, d'aproximadament un mes. I aquest cas ha esdevingut el primer exemple pràctic de la funció sanitària i de protecció animal que tindrà este nou recurs municipal.
4: Este es el compromiso del Ayuntamiento de Valencia con el bienestar animal. Estos son hechos, realidades, compromiso de verdad, transformación, un centro pionero en España de cuidado, atención y apoyo a las colonias felinas y de esterilización de las colonias felinas de la ciudad de Valencia. Estos no son proclamas políticas ni pancartas, son hechos, son verdades y son realidades. Y avisamos, vamos a seguir cuidando a los animales de esta ciudad.
1: Anem a celebrar-ho, pues, encara que els festivals I Love Reggaeton i I Love the 90s es celebraran finalment a l'Estadi Ciutat de València. Ho faran els dies 29 i 30 d'este mes de maig, respectivament, després del canvi d'ubicació obligat per causes alienes a l'organització. Els esdeveniments estaven previstos inicialment, com sabreu, a la Ciutat de les Arts i les Ciències, però una sentència judicial limita el soroll en este entorn i, per tant, s'ha forçat el trasllat.
5: Y tendrán que los que se han sacrificado no

0: actúan, y a lo mejor tú ibas por un DJ o por un artista en concreto, y ese ahora es el que se cae. Y luego tú querrías bailar, y ahora unos caben en la grada y otros caben en el campo, de pie. ¿Quién es el que decide? Han tenido que tomar decisiones que a lo mejor no son a gusto de todos los que querían acudir.
1: Com escolteu, el trasllat implicarà algunes modificacions en el format. Els concerts es concentraran en un únic escenari principal, a diferència d'altres edicions amb diversos espais. En el cas de Love the 90s, alguns DJs previstos no participaran per qüestions de programació, mentre que I Love Reggaeton manté en principi el cartell. Els assistents que no estiguen d'acord amb el canvi podran sol·licitar la devolució de l'import de les entrades entre el 6 i el 20 d'este mes.
0: Tu vas per una carretera i molesta i no la corta, no la desvien, no quitan la finca, se ponen lo que son vallas, murales, para evitar el ruido. Hay que buscar soluciones a los problemas, no decir corto el brazo y no curo la herida.
1: Més espectacles i més brilli-brilli, en este cas, perquè avui dimecres s'estrena el documental Choriza May, el discurs de la reina. La pel·lícula en la que participa esta casa a punt documenta la tornada d'Adri, el jove que hi ha darrere de la drag queen, al seu poble, a Guadassuar, convidat per a fer el pregó de les festes. D'allí va escapar per l'assetjament homòfob que vivia. Crítica, irreverència i diversió. A Newcastle va prendre forma Choriza May, però la seva història comença més de 2.000 quilòmetres de distància entre els carrers de Guadassuar, com us diem, on va néixer Adri. I aquest xavalet de poble, com es defineix ell, que en un moment donat, mentre vivia al Regne Unit, va decidir convertir-se en una travesti internacional.
2: Choriza May és un xavalet de poble que en un moment molt concret, quan vivia a Anglaterra, decidí convertir-se en una travesti internacional.
1: Des d'un camí de retorn que recull el documental Choriza May, i que no és més que la reconciliació d'un conte pendent.
2: Ixa pau interior que jo necessitava, no? Jo me'n vaig anar del poble un poc ressentit, no?, per el que vaig sofrir amb el bullying, però tots aquests anys fora m'han fet reflexionar i m'han fet donar-me compte que la gent evoluciona i el rencor no té cabuda en ningú cor, i en el meu poble tampoc.
1: Per tant, ser la pregonera del seu poble, afirma, li ha retornat ixa pau interior que necessitava perquè reconeix que se'n va anar un poquet ressentit per ixe assetjament que havia patit de menut.
3: Notava que anava a ser una cosa important per a ell, tornar al seu poble en drag.
1: Això sí, presentar-se ara i tornar com la gran travesti internacional que és, diu que ha sigut tot un momentàs.
2: I presentar-me, tornar com a la travesti internacional que sóc, va ser tot un momentazo.
1: El canvi de tema ara és radical, perquè des de dijous la plaça de la Mare de Déu dels Desemparats de València tornarà a omplir-se de color amb el tradicional tapís floral. Serà a partir de demà, que és el dijous. Estos dies previs a la celebració de la festa en honor a la patrona de València, el diumenge 10 de maig, un taller de Villena ultima els preparatius d'un dels encàrrecs més importants de l'any que combina tradició i exigència artística. Des de fa uns anys, Juanjo Aiello i el seu equip són els encarregats de donar forma a tots els detalls del tapís de la Mare de Déu dels Desemparats. Emparats un treball artesanal amb 350 quilos de flors, 40 panells col·locats minuciosament per mans artesanes i molts detalls que no passen desapercebuts.
4: Hablamos de un tapiz de 80 metros cuadrados. Son sanguinaria, lavanda, hemos empleado también pétalo de girasol, hibisco, cola de león, ciprés, clavel y pétalo de rosa.
1: El director artístic, Antonio Cascales, ens contava que l'Ajuntament de València els va indicar que s'hauria de fer referència a la cúpula de l'artista Antonio Palomino pel seu 325 aniversari.
5: Vino indicado por el Ayuntamiento de que habría que hacer alusión al aniversario de la cúpula. Se ha elegido el momento en el que la Virgen se presenta delante de la Trinidad para enmarcar eso, la arquitectura de la Basílica, los balcones, con el típico enrejado de madera que tiene.
1: És cert que el procés és minuciós, de flor en flor, amb tècniques específiques i molta cura en cada detall. Un treball efímer que atresora un gran esforç i que podrà ser admirat com una obra d'art a partir de demà mateix.
6: Llegan flores naturales, hojas naturales, y lo que se hace es que se tiñen, y luego sencillamente pues se pega con cola.
1: En este sentit, el capítol de la Catedral de València també comunicava ahir dimarts la modificació del recorregut del trasllat de la Mare de Déu dels Desemparats el diumenge, a les 10 i mitja del matí, recordem, per a garantir les condicions de seguretat i evitar el trànsit pel carrer del Micalet, per a aquells i aquelles que vulgueu vindre, actualment afectat per obres d'enfront del temple. Un trasllat que es podrà seguir també en directe per la televisió d'Apunt en un programa especial que començarà a les 8 del matí i que també tindrà les seues connexions en la ràdio d'Apunt. Des de la catedral assenyalen que per a salvaguardar la seguretat de tots els fidels de boig que participen en aquest acte, proposen que després del trànsit per la plaça de la Mare de Déu, la comitiva es dirigisca a la catedral per l'altre costat. Un itinerari que queda de la següent manera. Passatge d'Emilio Aparicio Olmo, plaça de l'Almoina,

0: Magna, carrer de la Barcella, i des d'allí que es dirigisca cap a la Porta dels Ferros de la Catedral. I no eixim del centre de València, perquè el centre de recepció del visitant de l'Almodí, impulsat per la Fundació Santo Cáliz amb la col·laboració de l'Ajuntament de la ciutat, ha aconseguit una fita històrica en superar la xifra de 30.000 visitants. Esta dada, registrada a l'Equador del tercer any jubilar, consolida el centre com a punt neuràlgic de l'oferta cultural i espiritual de la ciutat.
1: Quan la Fundació Sant Calce va proposar a l'Ajuntament de València la necessitat de que existira un centre de recepció del visitant i del peregrí per a acollir a tots aquells que vinguin a València en motiu de l'any jubilar, no esperàvem que l'acollida fora tan bona com la que tenim en aquests moments, que hem superat de llarg els 30.000 visitants. I ha que dir que la major part dels nostres visitants són públic local de la Comunitat Valenciana i que estan molt interessats en conèixer més la història de la relíquia i que se van molt sorpresos de la gran quantitat de informació des del punt de vista documental, artístic i especialment el context cultural que acollí a la relíquia el segle d'or valencià del segle XV.
0: La progressió de visites mostra una tendència clarament ascendent amb l'arribada constant de grups nombrosos que pertanyen a entitats culturals, religioses i educatives. Una dada rellevant és que si bé els peregrinatges creixen de manera sostinguda, el gros de les visites el composa un públic turístic interessat en la riquesa històrica i arqueològica de la relíquia, com conta Alicia Palazón, directora del Centre de Recepció de Visitants del Sant Calze.
1: En la Fundació Sant Calze estem molt satisfets per diversos motius. Òbviament per les xifres, però també perquè l'edifici que acull l'exposició, el Centre de Recepció del Visitant, l'Almodí, està sent més conegut i més visitat.
0: Aquest interès és tan sòlid que la Fundació està rebent sol·licituds de reserva que s'estenen més enllà de la finalització de l'any jubilar, cosa que demostra la sostenibilitat del projecte a llarg termini.
1: Hem observat que l'interès pel Sant Calze, per esta relíquia que conservem en la Catedral de València, va més enllà de l'any jubilar, de la celebració de l'any jubilar. Fins havent entrat el mes d'abril, no hem més començat a rebre grups de pelegrins, sinó turistes a l'ús, grups culturals, col·legis, diferents entitats, i ara és quan comença a haver més sol·licitud per a grups de parròquies i de pelegrins específicament.
0: La Fundació Santo Cáliz informa que la feina no s'acaba ahir. Amb la vista posada a la segona meitat de l'any jubilar, ja es troben programades noves accions i esdeveniments que s'anunciaran ben prompte, destinades sobretot a continuar aprofundint en la petjada històrica, científica i espiritual del Sant Calze de València.
2: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
3: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
0: No vaig a perdonar-li a Manolo Montalt que no m'ho contara el dilluns, perquè el 4 es va celebrar el Dia Mundial de Star Wars, perquè en anglès es diu May the Fourth, que sona molt paregut a May the Force, la famosa frase de la saga que la força t'acompanyi. Enguany l'efemèride compta amb un regal especial, perquè 7 anys després de l'última estrena de la saga, l'univers de la Guerra de les Galàxies, torna al cine amb The Mandalorian and Grogu, una aposta clara per portar l'èxit de la tele a les sales de cine. Ara, eixa història creix amb més aventura i emoció i una relació que connecta amb l'essència més pura de Star Wars. Mando i Grogu s'embarquen junts en una nova missió. La Nova República intenta posar ordre, però el perill continua i ells hauran de triar entre continuar fugint o enfrontar-se al seu destí.
2: Necesitamos a un profesional.
3: Agárrate.
2: ¿Qué pasará cuando no estés allí para protegernos?
3: ¿Estás bien?
0: En esta entrega, a més, s'incorpora Sigourney Weaver. És la història d'un xiquet que aprèn qui és, que creix, canvia i també lluita. Amb Grogu, Baby Yoda, torna la màgia de sempre que vol unir generacions. Baby Yoda és un personatge que ha traspassat la pantalla i ha enamorat el món.

0: Láser i arriba el 21 de maig. Fins Láser, Maria José Collada, que està al front de l'aspecte tècnic, com és habitual, coordinant tots els sons d'este directe, fins les 2, i Ruth Martínez, al tanto dels contactes i convidats del programa. Pel que fa a l'oratge, els primers 5 dies de maig mos han dut precipitacions localment amb tempestes i granís, però tot apunta que la inestabilitat i els ruixats de vesprada continuaran al llarg de la setmana. Avui, este matí, lluirà el sol. Han hagut algunes boires a primera hora, però a partir del migdia creixeran els cúmuls que deixaran ruixats de vesprada a les comarques de l'interior, on localment aniran acompanyades de tempesta. Pel que fa al trànsit en les carreteres, com sempre la DGT mos informa d'algunes incidències i sobretot en buses en les principals vies de Castelló, València i Alacant. Però ara, a aquestes hores, 10:35, n'hi ha que actualitzar i posar-nos al dia pel que fa a tota aquesta informació viària. Saludem a Marta Míguez. Què tal, Marta?
1: Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos ya se normaliza bastante la situación en las carreteras valencianas. Tan solo van a encontrar tráfico lento en la V30, en los entornos de Chirivella y Mislata, en ambas direcciones. En el resto de vías, afortunadamente, se circula con total normalidad hasta ahora.
2: Envía'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Lucía Nadal, hola, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buen día.
0: Abril Pedro.
4: ¿Qué tal?
0: Buen hola, día. ¿Qué hace?
4: ¿Qué tal? Muy bien.
0: Marina Perelló.
5: ¿Qué tal? Buen día.
0: ¿Cómo va la cosa?
3: Mira en quién énfasis se diu, ¿eh?
0: Ahí,
3: en
0: sí.
3: La nota que ve descansar. Sí.
0: ¿Y qué vos du per así a estas horas?
4: Comentar l'actualitat, les últimes notícies. Sí,
0: una bueno, cosa que no està mal, no? Cadascuna de les tres en uns aires diferents, diria jo.
5: Això sempre.
0: Sobretot en uns aires diferents. Bé, anem a començar per tu, Abril. Sanitat confirma que el creuer amb el brot d'antivirus, menuda papeleta té esta gent allí, sí desembarcarà en les Illes Canàries.
4: Sí, després de la petició de l'Organització Mundial de la Salut i en compliment del dret internacional, el Ministeri de Sanitat ha confirmat que Canàries sí rebrà aquest vaixell afectat per un brot d'antivirus. El creuer arribarà a les illes previsiblement en 3 dies i desembarcarà en concret a Tenerife. També es traslladarà a Canàries un dels avions medicalitzats que portarà al malalt amb símptomes més greus, que és un dels metges del vaixell. Els altres dos passatgers amb símptomes seran traslladats a Països Baixos. El govern donarà a conèixer els detalls del protocol per a la recepció del vaixell i el desembarcament dels passatgers tan prompte com siguin definits per l'Organització Mundial de la Salut i pel Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties. I després d'esta decisió, el president del govern canari, Fernando Clavijo, ha demanat una reunió urgent amb el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez.
0: D'una altra banda, Miguel Ángel Rodríguez declara per la suposada revelació de la identitat dels dos periodistes.
4: Sí, el cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, està declarant en estos moments com investigat per difondre presumptament una foto de dos periodistes del País que estaven elaborant un informe sobre la casa de la parella d'Ayuso. A la seva arribada als jutjats, Miguel Ángel Rodríguez ha assegurat que va ser un veí i no la policia qui li va facilitar les imatges dels dos periodistes. En canvi, segons la querella interposada pel periòdic, Rodríguez va haver de tindre coneixement de la presència dels periodistes en els voltants de la vivenda perquè un agent de la Policia Nacional, que és qui realitza labors d'escorta, els va identificar i per això se l'investiga per un presumpte delicte de revelació de secrets.
0: Vamos, que estem davant pràcticament un capítol d'espionatge total. Lucy, un robatori de cable entre Algemesí i Benifaió ha provocat de nou retards en la xarxa ferroviària.
3: Sí, en concret el robatori s'ha produït en la línia C2 entre eixes localitats, Algemesí i Benifaió, i com a conseqüència hi ha retards en tots dos sentits de la circulació. De fet, el tren amb eixida prevista a les 7:53 de Xàtiva amb destinació València Nord no ha circulat, mentre que el tren amb eixida a les 9:23 de l'Alcúdia amb destinació València Nord ha iniciat el seu recorregut a Silla. Des de Rodalies informen que els tècnics treballen per a solucionar aquesta incidència que està provocant algun mal de cap a més d'un que vindrà a treballar.
0: Jo, en la meva ignorància, com a persona de carn mortal, em pregunte: si a l'hora de canviar un enxufe o una claueta en ta casa que tens que llevar la llum i prendre totes les mesures necessàries ja resulta difícil, com pot algú llevar i emportar-se estos cables en la tensió, en marxa, sense que passi res? És una cosa que em torna a Majara i no acabe de trobar-li jo explicació. Però bueno, igual un dia li pregunte a la IA i m'ho aclarís. No perquè jo vulgui afrontar coure ni res d'això, sinó sobretot per...
3: jo què no sé,
0: per desempoirar-les, els meus dubtes de com es fan aquestes coses.
3: No molt recomanable, ja tenim ahir els cacos que ho fan.
0: Per si vinguen un car de Tina Turner, no?, entre altres coses. Bé.
3: Per exemple.
0: Una coseta, el BOE també puc...

0: Publica la llei per a la millora de la renda valenciana d'inclusió, que ha sigut aprovada per l'Escorxa a l'abril.
1: La norma naix, segons el Consell, amb la finalitat de respondre als canvis socials i econòmics dels últims anys i actualitzar la prestació més important de la política social valenciana. Un dels seus objectius és simplificar les normatives i els procediments per accedir a la prestació, facilitant que un major nombre de persones puguen beneficiar-se de la renda valenciana d'inclusió. En aquest sentit, s'amplia el grup de beneficiaris per a incloure a joves, majors de 65 anys i persones que puguen compatibilitzar-la amb uns altres subsidis. Una altra modificació que contempla la nova norma és la revalorització del rol dels professionals dels serveis socials municipals. Se'ls alliberarà de tasques burocràtiques relacionades amb la tramitació d'expedients, permetent-los així focalitzar el seu treball en la intervenció social i l'acompanyament a les persones en situació de vulnerabilitat.
0: I una coseta... Ha sigut vindre tu i començar a altra volta el desgel. Serà, Marina, perquè has portat tota l'escalfor africana?
2: Soc jo que porto la calor, soc jo que sempre tinc fred i porto la calor.
0: Bueno, encara que sigues un poc frozen, no està... Sí, un poc frozen sí que és, no?
2: Bueno, no és la primera vegada que parlem del desgel, però avui hem de posar el focus en una altra realitat. No només els pols i les glaceres del planeta es derreteixen, també ho fa la neu de les muntanyes i especialment de les que estan a prop del Mediterrani. És el que ha ocorregut a Grècia, on el 58% de la neu s'ha desfet en els últims 40 anys. A més, la temporada de neu comença ara més tard i acaba abans. Un desgel amb importants conseqüències si tenim en compte que aquesta neu és, a més, una important font d'aigua per a les poblacions humanes, l'agricultura i els ecosistemes durant els mesos d'estiu. Esta pèrdua de neu es deu a un augment de la temperatura i no a un canvi en la quantitat de precipitacions. L'aire més càlid provoca que en les zones de gran altitud caiga més precipitació en forma de pluja en lloc de neu, el que fa que no arribi als rius el subministrament continuat d'aigua que proporciona la neu. Aquesta pèrdua en les muntanyes del món és un altre indicador clau de com el canvi climàtic continua afectant el medi ambient, especialment en llocs com Grècia, on les conques hidrogràfiques són xicotetes, les temperatures hivernals ja envolten els 0 graus i el desgel ajuda a protegir contra la sequera durant els calorosos mesos d'estiu.
3: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
0: A les 10:41 anem a donar una ullaeta, sobretot a qüestions que encara ens arriben de més prop. Saludant en este cas a Toni Cuquerella, en el nom de Comarcal CV. Què tal, Toni? Bon dia.
4: Bon dia. Salutacions de part de l'equip de Comarcal CV. El nostre periòdic obrim a la costera amb un cop definitiu al futur judicial de Xàtiva. La Generalitat Valenciana ha liquidat el projecte del Palau de Justícia a l'antic monestir de Santa Clara i ha retornat l'immoble a l'Ajuntament. L'alcalde Roger Cerdà ha qualificat la decisió de política i que deixa la ciutat en una situació crítica, recordant que el consistori va invertir 2 milions d'euros en un projecte que ara queda en l'aire i sense una alternativa clara per part del Consell. A la Safor, Gandia fa un salt cap a la mobilitat sostenible. L'Ajuntament ha anunciat una renovació integral del transport urbà que inclourà autobusos 100% elèctrics. El nou contracte millorarà les freqüències de pas i, com a novetat principal, establirà una connexió directa amb l'Hospital Comarcal, facilitant així l'accés dels veïns i veïnes a aquest servei essencial. I mirem ja cap a l'estiu perquè la Comunitat Valenciana torna a ser la reina de la mar. Enguany liderem de nou el rànquing estatal i passem llista al total de 174 banderes blaves repartides per tot el nostre litoral. En total, 153 platges i 21 ports esportius han estat guardonats per la seva excel·lència ambiental i la qualitat dels seus serveis. Fins així, la informació més destacada del matí des de Comarcal CV. Que passen un molt bon dimecres.
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Bon dia, Peixet, com estàs?
5: Bon dia, molt bé.
0: Ho dic per la samarreta, és molt xula.
5: Està xula, eh?
0: I el símbol ixe és un símbol japonès, el que portes? Sí, perquè és un peix japonès.
5: Sí, jo crec que sí que és japonès, però va ser un regal de Portugal, així que no sé.
0: Bueno, les coses poden arribar de qualsevol lloc del món. Javi Miró, què tal, com estàs?
5: Molt bé, molt bé.
0: També ha calorat, no?, perquè el veig en màniga curta, o sigui que...
5: És que fa caloreta, eh?
0: És que fa unes temperatures.
5: Sí, fa caloreta, però...
0: Però més, això que estem veient en els quatre cúmuls que n'hi ha, anirà a més, no? I potser està d'esperar, mos deixi alguna...
5: Ara mateix, si estan a València escoltant-nos i miren cap a llevant, veuran uns núvols, que això són altocúmuls. I aixòs altocúmuls ens donen indicació.

0: no? I això és el tocúmuls, estan formant-se ara mateix entre els 4 i els 5 quilòmetres.
1: Sí.
0: I ens poden indicar que en eix estrat, als 4 i 5 quilòmetres, tenim humitat, perquè si no tinguérem humitat, aquests núvols no es formarien. Què passa si tenim humitat ahir? És un símptoma, no?, de que la columna atmosfèrica a eixa altura està disponible per a formar núvols, així que és un símptoma, no? És el típic de cel a borreguets, aigua a cantarets.
1: Sí, mos ho va dir Antònia, i ho vaig recordar jo fa dos dies, també.
0: Això ens sí. indica, i té la seva base científica, no? Vol dir que a eixa altura n'hi ha humitat, i si n'hi ha humitat a eixa altura vol dir que els núvols poden formar-se sense impediment.
1: Però eixa dita va eixir quan la gent no era tan científica com ara.
0: No, per això,
1: que
0: per
1: és
0: això.
1: El millor de tot,
0: clar,
1: eh?
0: Clar. Sí, sí, és una passada. A mi m'encanten les dites, sí, sí. I per això. Per observació.
1: Encara que el millor pot ser estiga per arribar demà, que serà el dia de més ruixats, o m'enganye?
0: Sí, sí, no. Ara estem mirant els models i, sí. i esta vesprada tindrem tempestes que es formaran cap a la zona de Terol, limítrof amb la nostra, amb l'interior, l'Alt Millars, inclús l'Alt Palància, una zona, l'interior central de Castelló, i avançarien cap al litoral i també en punts de les comarques centrals. Tempestes ruixats, no molt forts, perquè, per exemple, l'Agència Estatal de Meteorologia avui no ha activat els avisos. Però demà hem vist una situació una miqueta més estranya, no? Que aquests nuclis ja serien una miqueta més organitzats, afectarien comarques, les comarques centrals, també comarques del litoral, i això ens fa pensar que inclús tindríem o que aquesta situació d'inestabilitat per a demà i les pròximes 36 hores vindria per el despenjament xicoté d'una massa d'aire, juntament de component marítima, i en punts de la Marina Alta hi ha models que assenyalen que podrien caure més de 120 litres per metre quadrat.
1: Escolta, que ja és,
0: sí, sí. Ara, el mes de maig, està canviant moltíssim. I antes era pràcticament ja un mes de transició, no?, d'alguns freds, però cap a l'estiu, i ara fa estiu en abril i després...
1: El problema és que anem cap a un cap de setmana, que no només en València és festa, perquè és el trasllat de la Mare de Déu dels Desemparats, patrona de la ciutat, sinó que també en molts pobles de la comunitat autònoma es celebra la Mare de Déu, clar.
0: Sí, sí. Sí, dissabte sí que podrien tindre inestabilitat també i tindre precipitacions així una miqueta més generals. Diumenge ja millor, però és que tenim el despenjament d'una bossa d'aire fred per a aquestes pròximes jornades, sobretot el cap de setmana, no? Que deixaria temperatures prou fresquetes i també inestabilitat.
1: Jo, què vols que et diga? La frescoreta, en el fons, l'agraïsco.
0: Sí, sí. Si és que avui ho estava mirant, hem tingut gelades a l'interior, moltes temperatures en poblacions entre 0 i 1 grau de mínima, que és fred.
1: Sí, és fred, això és fred.
0: És molt de fred. I a Terol, al Portero, que és un lloc super inversiu d'inversió tèrmica, 7 graus negatius.
1: En el poble de la criatura... Sí. Deuen d'estar allí al·lucinant. Mira, li ho preguntarem després a l'alcalde de Casas Bajas, que anem a entrevistar-lo. Pues sí, recorda-li que jo, com no puc ir d'ací, en ara tot el rato no li ho podré dir, però després anem a entrevistar a l'alcalde de Casas Bajas. Li preguntaré per la frescoreta que està fent allí.
0: Sí, sí.
1: Bueno, la setmana que ve canviem d'horari. Vos espere per ací, també.
0: Ah, sí, no ho sabia.
1: Que puguem estar ací fent cosetes.
0: Molt bé.
1: Tinc encàrrecs per vosaltres.
0: Molt bé.
1: Javi, gràcies. Adeu, adeu. Tinc bon dia. Adéu. Fins ara.
2: A punt. La ràdio pública de les valencianes 5.
3: De tu a tu.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
5: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
5: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
5: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: Descansa la vista.
6: Què és la inspiració per a tu?
7: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
8: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
2: Obri la ment. Eres creient?
9: Depèn de l'estació de l'any.
10: Con les carxofes.
8: Sí, sí.
2: A punt podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
9: Què t'ha paregut? Molt bona, molt bona.
10: Ara sí que faràs pega.
11: Presentador de la Safor.
12: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
11: Gemma Juan. Animal de companyia...
12: La ràdio.
13: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
14: La vesprada de punt, on tot pot passar.
15: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
16: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Una de les notícies de les últimes hores i també un dels punts d'actualitat és que la comunitat valenciana, la nostra comunitat autònoma,

0: ha tornat a batre rècord este 2026 amb la major quantitat de banderes blaves de tota Espanya. En total han sigut 174 distincions que reconeixen la qualitat de les nostres platges, els servicis, però també el compromís ambiental, i sobretot que representen un 22% del total de les platges espanyoles amb bandera blava. És un lideratge que reforça el pes del turisme de sol i platja, però que també posa el focus en la necessitat de mantindre uns estàndards cada vegada més exigents. En este programa hem parlat amb el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, que ha valorat, com no podia ser d'altra forma, molt positivament aquestes dades.
1: 174 banderes blaves són 174 esforços premiats, esforços de tanta gent que en ports, en platges, en embarcacions, en platges d'interior, han treballat per a obtindre aquest guardó que dignifica a qui ha fet aquesta feina i torna a ficar a la Comunitat Valenciana com a líder d'Espanya. Són 10 més que l'any passat i en ànim de que cada volta siguin més les que se sumen, aquelles que ho han aconseguit per primera vegada, les que han recuperat l'ensenya que en el seu moment van perdre. La veritat és que estem molt contents i molt orgullosos de tanta gent que treballa per fer-ho possible.
0: Una senyal més de la recuperació després d'aquell temporal, entre altres coses, a banda dels que han vingut després del 29 d'octubre de 2024. Però més enllà de les xifres globals, també cal destacar casos concrets de millora i recuperació, com és el cas de Xàbia, on la platja de l'Arenal ha tornat a aconseguir la bandera blava després de perdre-la en 2021, un reconeixement que posa en valor la qualitat de l'aigua, la seguretat i la gestió ambiental. A més, les platges de la Granadella i la Grava també han renovat esta distinció, consolidant el municipi com un referent en qualitat litoral. D'això ens donarà fe i, a més, amb orgull, imagina jo, l'alcaldessa de Xàbia, Rosa Cardona. Alcaldessa, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Xàbia ha recuperat la bandera blava a la platja de l'Arenal, com dia, després de diversos anys. Què suposa per al municipi esta recuperació tan flamant?
2: Pues estem més contents, orgullosos de que al final és el que sempre passa, no? Dius, si treballes, eres formigueta, al final tindràs resultats, i els resultats tindran la seva recompensa. Per això és el que hem vist, que hem estat molt de temps treballant. Jo vaig plegar al govern l'any 2023 i la primera notícia que va recibir va ser: Rosa, tens que tancar la platja de l'Arenal. La platja de l'Arenal és l'única platja d'arena que tenim en Xàbia. I quan ens van dir això, ens van desplomar, dic, no pot ser. Pues ens vam arromangar i van dir, per nosaltres passarà i nosaltres solventarem el problema i sabrem per on està. I això és el que hem fet.
0: I després de dir-me això, Rosa, quin és el treball clau que s'ha fet per a tornar a aconseguir funcionar en esta platja?
2: Bueno, vam començar en inspecció visual, vam inspeccionar en robots, en càmeres de televisió, per totes les res pluvials, per les res de sanejament, per les res de fecals, hasta que van anar comprovant pues, l'alt grau de brutea que podia nyaure, les arrels dels arbres. Nosaltres tenim en aquesta zona molts arbres i al final pues, les arrels ja saps el que produeixen. Clar. Molts escombros que n'hi havien i ens van posar a netejar sense parar, a renovar, pues, eliminar tots els residus que pogueren nyaure des de les conduccions entre pluvials i fecal. I han sigut constants, molt constants. I al final, pues, les analítiques veus que anaven així millor, tot anava canviant, ja anàvem agarrant il·lusió. I tant des del propi ajuntament com l'empresa municipal, que és Enhassa, hem renovat bombejos, hem informatitzat els propis bombejos, les instal·lacions, digitalitzar-ho tot, i així sabem en quin moment un bombeig puga fallar o no puga fallar. Res, que en definitiva han aconseguit pues, que això, que totes les tuberies estiguen manteses, que estigui funcionant perfectament.
0: Com se sol dir, alcaldessa, tots els dies, pico pala, pico pala, pico pala, perquè això es mantinga, no?
2: Exacte, és que no hi ha altra manera que les coses puguin eixir bé.
0: No només l'Arenal, Rosa, altres platges com la Granadella i la Grava també han renovat la bandera blava. Jo m'imagino que el balanç de l'estat general, per tant, del litoral de Xàbia, és excel·lent.
2: Clar que sí. I, a part, tenim totes les depuradores, Xàbia té una depuradora gran que hem aconseguit pues, que estigui redactant-se un projecte nou per a tindre un terciari perfecte. A banda, ara mateix en el port va vindre, estan també renovant els bombejos. Pues, totes les depuradores xicotetes estem posant-les al dia. Per a què? Pues, per a que les aigües siguin perfectes, no hi haguin filtracions. I això on acaba millorant? A que la qualitat de l'aigua siga boníssima en les platges.

0: que tinguem una posidònia en bon estat, que estigui l'aigua totalment cristal·lina i neta. I al veure, doncs, la gent té gust de vindre a banyar-se. Mm. I quan veu que la feina s'ha fet. És que és així.
1: Parlem d'altres coses, perquè l'orgull ja està ahí i n'hi ha que continuar treballant, com vostè diu. Alcaldessa, recentment també hem conegut que diverses embarcacions s'enfronten a sancions que poden arribar fins als 200.000 euros per fondejar de manera il·legal en zones de Posidònia a la badia de Xàbia. També passa en altres llocs de la costa i de la nostra comunitat autònoma. Vostè com valora aquests fets?
0: Pues el fet que es denuncie em pareix perfecte. I el fet que solten amarre en un espai que avui en dia tenim l'aplicació, tenim una aplicació que a través de l'oceanogràfic sí. i dels ajuntaments ens l'han posat en marxa per a que qualsevol usuari o d'embarcacions pot entrar en l'aplicació i veure en quin lloc pot soltar l'amarre o no pot soltar. O sigui, en Xàbia tens la informació necessària per a no provocar o un malbé ni cometre ninguna infracció.
1: Clar.
0: Per tant, si una persona omitís la seva obligació, crec que avui en dia ja sempre ho consensiat, però si qualsevol persona navegant omitís aquesta obligació, pues, em pareix perfecte que es denunciï.
1: És que això és en el que estava pensant. Si n'hi ha prou conscienciació entre els navegants sobre la importància de protegir, en este cas, la Posidònia, però també tindre consciència de l'impacte que té este tipus de pràctiques, no només pel que fa al medi ambient, sinó també la qualitat de l'aigua i, en conseqüència, en distintius com el que estàvem parlant, les banderes blaves.
0: Clar que sí. És que la nostra Posidònia és la que es dona l'oxigen. Sí. És la que fa que l'aigua estigui pura i neta. Si és que això és el nostre or, és el que devem cuidar.
1: S'han reforçat els controls o les mesures de vigilància per evitar aquests comportaments a banda de l'aplicació que estava comentant-me?
0: Sí, així, des de la pròpia cofardia sempre ha sigut molt col·laboradora amb nosaltres, des de la reserva del Cap de Sant Antoni també es fa la conscienciació. Tant el Club Nàutic com la Nou Fontana, que és un club, no? Un amarre, o sigui, tenim el canal de Fontana on allí poden amarrar a través d'una empresa privada, tant pels dos costats estan conscienciant els usuaris de les seves embarcacions què és el que tenen que fer, com ho tenen que fer,
1: sí.
0: Que la gent de Xàbia, ara d'ací, estem més conscienciats que ningú. Per tant, que si hi ha una persona que omitís aquestes bones pràctiques,
1: sí.
0: per dir-ho així,
1: sí.
0: Serà per desconeixement, perquè pensa que a dia d'avui això, aquesta lliçó, la tenim molt, molt sabuda.
1: Una última coseta només, i no li lleve més temps, abans d'arribar a les 11 del matí. Tornem a les banderes blaves, perquè això inevitablement té un impacte turístic important allà on són concedides, en este cas, en Xàbia. Ja han notat, alcaldes, algun efecte? O esperen notar-ho aquest estiu?
0: No, nosaltres l'únic que volem és que la gent que vinga disfrute de la platja, no volem ni més turisme ni menys, volem que la gent que vinga respecte la platja, la cuide com si fos seua. L'únic que demanem és que els nostres visitants siguin tan generosos en nosaltres, en el nostre poble, com nosaltres som en ells, per deixar-los prestant, no?, el nostre poble durant unes setmanes. Per tant, hem treballat per a tindre les platges perfectes, perquè els comerços deien que hi ha un turisme de qualitat en persones cuidadoses i respectuoses. I a partir d'ahir no volem més, no volem ni més turisme ni menys, simplement el més amigable i respectuós en el nostre poble.
1: Sap, acaba de dir una cosa que m'ha paregut xulíssima i que fins ara no havia escoltat, però és tan certa com ho acaba de dir. Deixem els nostres pobles a aquells que venen per a que puguen disfrutar-los durant uns dies, unes setmanes, dues setmanes o inclús un mes. I m'ha paregut tan real com és això, alcaldessa.
0: És així, som molt generosos. Este poble molt cuidem molt. Durant tot l'any estem molt tranquil·lets i som molt generosos. Pense en compartir el nostre, el que més volem. Xàbia la cuidem moltíssim, ens agrada com és. Volem ser poble.
1: Sí.
0: I quan venen les persones a veure-lo i a disfrutar d'ell, pues volem que siguin això, que es comporten conforme siguin nosaltres igual de bones persones, puc entendre, de
1: sí,
0: la generositat
1: sí.
0: que tenim en ells,
1: sí.
0: volem que es torni igual i que respeten el nostre mobiliari, que respeten les nostres zones verdes i que ho respeten tot, que disfruten de Xàbia, perquè Xàbia està per a respetar-la, per a disfrutar-la, per a sentir-la, però conforme ho fem nosaltres des del propi poble.
1: Com té que ser.
0: Doncs, pues, m'agradaria que això es prengués en consciència, també.
1: Esperem que sí. Rosa Cardona, alcaldessa de Xàbia, m'ha resultat vostè una persona molt simpàtica i també, a banda d'agradable, molt competent i,

0: i vehement en les coses que mos ha contat. Enhorabona per aquestes banderes blaves i sobretot per totes aquelles coses que estan aconseguint. Una abraçada molt forta des de la Ràdio Autonòmica.
1: Moltes gràcies a vostè.
0: Bon dia, fins ara. En fi, pràcticament les 11 del matí. Ara li preguntaré a Modesto, que entrarà a la tertúlia, sobre Rosa, que crec que la coneixes, no? I és una dona, bueno, m'ha paregut genialíssima a l'hora d'explicar les coses i molt natural. Però abans, anem a escoltar el que mos conten els nostres companys d'informatius en el pròxim butlletí de notícies. Tornem en 4-5 minuts, com sempre.
2: Són les 11.
3: A punt. Notícies.
2: Bon dia. A hores d'ara, els sindicats d'educació es concentren davant del Palau de la Generalitat per a demanar la mediació del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, perquè es reprenguen les negociacions. Escoltem Txelo Valls, de Comissions Obreres, Marc Candela, de l'Estep, Quilan...
4: ...de reunió, i el que volem és que mos reba, que medie i que posi ordre dins del seu govern per a que puguem tindre una negociació real.
5: Li demana al president de la Generalitat que volem negociar, volem sentar-nos a negociar amb propostes clares i efectives per part de la Conselleria d'Educació. Com no les tenim, com la inacció d'esta conselleria i la dilatació en el temps de qualsevol negociació, ens fa que vinguem a demanar al president que intervinga. Perquè nosaltres el que volem és negociar...
6: Si el president Llorca volguera i la conselleria volguera, això se desbloquejaria en un dia. Tenen la capacitat plenament, esperem que tinguin aquesta capacitat, de treballar d'una forma honesta i d'abordar totes les reivindicacions que estem fent, que són amples, no és només el salari, però no són desgavellades, són prou normals.
7: CESIF fue el primer sindicato que planteó una cuantía económica, por ejemplo, para comenzar a hablar. Nosotros lo cuantificamos en 300 euros, dado que los docentes de la Comunidad Valenciana son de los peores pagados de toda España. Y por lo tanto, nosotros ya hemos enseñado las cartas.
2: I el govern de les Canàries demana explicacions al govern espanyol per la decisió d'acceptar que el creuer Hondius atraque a Tenerife, tal com va comunicar anit el Ministeri de Sanitat. Fernando Clavijo ha denunciat que ni el Servei Sanitari Canari ni el govern han rebut oficialment aquesta decisió amb l'Organització Mundial de la Salut. Clavijo diu que la informació li ha arribat per dos whatsapps de Pedro Sánchez i Mónica García. Per tant, Fernando Clavijo, en declaracions en Televisió Espanyola, dubta que siga una decisió tècnica.
8: Antes de tomar una decisió para saber si estamos preparados o no para una situación de esa magnitud, tenemos que saber cuál es la situación. Y ni se nos ha comunicado la situación, ni se nos ha comunicado el acuerdo que ha alcanzado España con la Organización Mundial de la Salud, ni desde luego si nos ha motivado cuál es el cambio de criterio y por qué.
2: Clavijo demana que es traslladen als Països Baixos bandera del creuer Hondius des de Cap Verd directament si no hi ha passatgers infectats.
8: Si lo que se va a proceder es que el buque venga a Canarias navegando tres días para desde aquí sacar vía aérea a los pasajeros, no entendemos por qué no se hace ahorrando esos tres días en el aeropuerto internacional de Praia, Cabo Verde.
2: Al migdia hi haurà una reunió a la Moncloa per al seguiment de la sol·licitud de l'OMS, on participen tots els ministeris implicats en la gestió. I canviant d'assumpte, la Fiscalia del cas Mascaretes ha definit com una organització criminal per a lucrar-se la relació entre José Luis Ábalos, Coldo García i Víctor de Aldama. El fiscal anticorrupció Alejandro Luzón ha desgranat el paper de cadascun en el seu alegat final. L'exministre José Luis Ábalos l'ha definit com a líder o almenys com una peça clau de l'organització.
9: Ja fuera como líder de la organización, ya al menos como su pieza clave, José Luis Ábalos en raras ocasiones descendía al terreno de juego, a la ejecución material de los delitos, porque para eso contaba con el fidelísimo Coldo García.
2: Coldo García seria la mà dreta de l'exministre Ábalos i tot el món era conscient que parlava en el seu nom.
9: Coldo García, sí, ese es el asesor, más que asesor asistente, amigo, lugarteniente, mano derecha, hombre de confianza, alter ego, como lo queramos llamar. Su sombra le llamaba Jessica Rodríguez, su cadena de transmisión le llamó el teniente coronel. Ante tercero, su palabra era la palabra de Ábalos.
2: I a Víctor de Aldama, el fiscal, l'ha definit com el corruptor.
9: Víctor de Aldama fue la persona que en beneficio propio y de terceros aprovechó esa influencia que se garantizó mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero.

0: dinero para conseguir sus propósitos, conectando sus intereses propios y los de terceros con la administración estatal, en este caso con el Ministerio de Transportes. Será el elemento corruptor.
1: Les peticions de pena de la Fiscalia per als acusats són de 24 anys de presó per a l'exministre José Luis Ábalos, de 9 anys i mig per a Koldo García i 7 anys per a Víctor de Aldama. I un altre tema de xutxats és que en el xutxat número 25 de Madrid ja ha declarat com a investigat Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet de la presidenta d'esta comunitat, Isabel Díaz Ayuso. Rodríguez ha dit que va ser el nòvio d'Ayuso qui li va enviar la foto de dos periodistes del País. El van imputar per un delicte de revelació de secret per publicar en xarxes socials.
2: El González Amador, el que le pasó la foto a usted, de que se le había pasado otro vecino a señor González Amador.
3: Sí. Lo más importante es que no fue la policía. Se ha llegado a decir que fue la policía la que hizo la foto. La policía no puede entrar en un domicilio particular para hacer una foto. O sea que no hay secretos oficiales, no hay revelación de secretos oficiales y ya veremos cómo sale de esta el Partido Socialista.
1: I pel que fa als esports, el València Bàsquet afronta esta nit a partir de les 8 i quart una autèntica final. Gonzalo López.
4: Els de Pedro Martínez visiten el Panathinaikos amb l'obligació absoluta de guanyar el partit si no volen dir-li adeu a l'Eurolliga, després de perdre els dos primers partits de la sèrie. Amb tot en contra, enfront tindran la plantilla més cara del bàsquet europeu, així com també els més de 9.000 aficionats que ompliran les grades del mític OACA. De tota manera, els valencians confien en les seues possibilitats. Pedro Martínez és el tècnic.
5: Sabemos que la situación es bastante límite. La competición ahora mismo nos lleva a un punto de estar obligados a ganar y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo.
4: L'única baixa és Xavi López Arrostegui.
1: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en ràdio, xarxes socials, a Punt Media i en el web a puntmedia.es. La pròxima cita a les 12. Ara es queden en el programa Amunt i Avall.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
7: De tu a tu.
8: Tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. A Labora t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora, Generalitat Valenciana. Amb tu en cada pas.
9: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
10: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
11: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
10: fem banda
11: amb el millor repertori de músics valencians.
10: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
11: Desfilarem al costat dels nostres músics.
10: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
12: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
13: A punt ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
10: Amunt i avall. El magazín dels matins amb Sergi Olcina.

0: Entre pitos i flautes, quina hora és? Bueno, doncs 10 minuts ja sobre les 11 del matí d'este sext dia del mes de maig de 2026. Ui, capicua, entonces, si ens referim a les xifres. N'hi ha unes quantes coses encara de les que tenim que parlar en aquestes 3 hores de ràdio que tenim per davant, que a partir de la setmana que ve ja vos advertisc, seran unes quantes més, perquè si res no canvia, començarem a les 8 del matí, a les 7 de l'informatiu, i a les 8 nosaltres per acabar a les 2 de la vesprada, és a dir, que tindrem 6 horetes de programa per a estar junts. Que mirar-me tot el món en una cara com d'haver-me passat en els antibiòtics o alguna cosa així. Però bé, no me'n passen els antibiòtics, encara que alguna cosa... Ahir, mira, jo que sempre dic que m'agrada molt tombar-me en el gos en casa, perquè és la meva pilota antiestrès.
1: No fer el gos.
0: No, fer el gos no. Jo crec que puc presumir de ser una d'aixes persones modesto de no fer el gos. Però pel... TDA aquest del Temu que tinc jo, un poquet. Sí, però no, fer el gos no el faig. Però m'agrada molt quedar-me en el meu gos o en la meva gata, en alguns d'ells, perquè són les meves pilotes antiestrès. Són els únics que em tranquil·licen. I són els únics perquè n'hi ha altres, per exemple, d'estrès gats i estrès gossos que tinc només... Un d'ells i una d'elles són els que em tranquil·litzen, els altres són molt proactius i m'alteren una miqueta més. Però bueno, dit això, perquè no vull perdre'm, voldria parlar d'això i reprendre el tema ixe dels animals, però sense que se m'oblide que em vaig tombar en ell en el sofà i em vaig tombar aixina un poquet raro. Jo, com si fos una mecedora damunt del sofà, i tinc l'esquena més enganxada. Mare meva, que el freno de mà d'un cotxe dels anys 70, però en fi. Aquí haveu escoltat és a Modesto Martínez, el vicesecretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que produeix este programa. Què tal, com està vostè?
2: Molt bé, de categoria.
0: Estem parlant
2: d'ací. I en tendència a millorar.
0: Home, doncs és no? del que es tracta. Sí, perquè per anar a pitjor...
2: N'hi ha que ser positiu sempre.
0: Sí, la veritat és que, tot i que alguns no ho aconsegueixen, t'ha de dir que sí. Estàvem tenint una conversa de lo més surrealista que no vaig a reproduir en antena. Però la paral·lela, Marc Gómez, com estàs?
3: Sí que la
0: sí que la reproduirem ara. Perquè jo he agarrat este matí i tirant d'un dels articles del periòdico d'aquí, Pere Valenciano, que és el subdirector, si a Guina Tortilla van fer l'altre dia, en els teus ous. Bueno, en els teus ous, en els de les teves gallines.
2: Encara, oi? Sí. Home, m'havies assustat. Dic, sé que Pere té molts ous, però...
0: Bueno, el té per moltes coses, cada cosa el que siga.
2: Si es fica en una tortilla, es perd.
0: Sí. Cada cosa, al César, el que és del César. I és un tio que es clava en les coses de voltes com té que ser.
2: Estic impacient per el nou llibre que va traure.
4: Està ja el tinc, ja, no l'he vist encara, però avui està ja de 15 anys del periòdico d'aquí.
0: Sí.
4: Que no és, ai, que bonito és, conte coses que... Per a tancar a més d'uno.
0: A veure, n'hi ha casqueria?
4: Sí, n'hi ha.
0: Pues ja està, això és el que interessa, veritat.
4: Home, m'he autocensurat algo, perquè no puc dir-ho tot.
2: Jo vaig a contar que jo tinc... Bueno, tenim una mica en comú, que és Enrique Baqué, que m'he convidat un dia a la tertúlia literària que fan, que presentava el llibre... que presentava el llibre Pere allí i fan una xicoteta de tertúlia després, allí Pere me'l dedicà i tota la parafernàlia i te ho xure que me l'endugui a casa i en 48 hores me l'havia llegit.
0: Te'l vas llegir?
2: Sí, el del zorro en el gallinero.
0: Pa Modesto triomfes més que, la Jota Carrowling.
2: No.
0: Pere?
2: La meva novia ha flipat, diu, que estàs llegint?
0: No l'havies llegit tant en la meva vida.
2: No, això no, però me diu, quin interès le pones... Perquè jo sóc dels que se deixa molts llibres damunt de la taula i vaig acumulant, però és que este les comencí i l'acabí.
0: I te'l vas llegir del tot, bueno. I eixa vena... que haurà ara, que t'ha entrat últimament. Bueno, però com es podria dir això? Perquè, clar, això no són latifundios ni minifundios, lo teu que és Modesto. Bueno, això és com quan anàvem al col·le i mos dient, planta un cigró, i posaves el cigró
2: en el
0: cotó, ahí, no?
2: El cotó,
0: i així a la cosa, lo teu ha sigut paregut, no?
2: Sí,
0: però
2: en
0: guindilles.
2: Esta nit enviaré una foto de com tinc la maceta de les guindilles.
0: No, però ja apunten.
2: Ja apunten.
0: La veritat és que així tenim tot.

0: difícil per tindre un gos, un gat, una... Ara es porten molt les nútries. No ho haveu vist?
1: Sí.
0: Les nútries. A més, són... També són un poc
2: bueno, pilotes. Bueno, però hi ha animals exòtics, hi havia mucha gent que los tenia de mascotes,
0: perquè
2: comadrejas,
0: porcs,
2: iguanas, taràntules...
0: És que la gent...
2: La gent té de tot.
0: Després apareixen pel vàter de casa del veí, una anaconda tix per allí, per l'inodoro, al·lucines...
2: Una cobra.
0: Sí, però, clar, se l'havia comprat no sé qui, això és que... Entre això i els que es deixen tindre xiquets sense passar cap test, és que no ho entendré mai en la vida. Per conduir tens que treure't el carnet, tens que pagar una pasta, tens que passar... Bueno, ara no passes ni l'examen perquè n'hi ha un embús de 55.000 persones quasi i no pots treure't el carnet. Per tindre un animal, igual, i per moltes coses. I per dur un ser viu al món, en este món, conforme està, Pere Valenciano, resulta que no el demanen res.
3: Pues n'hi ha moltíssims que no passarien un examen per a ser pares
0: o mares. Claro.
3: És una desgràcia, però és inevitable...
0: Sí.
2: Bueno, y no sé si estaremos a la altura ahora los que tenemos mascotas, porque fijaos, la normativa nueva que ya ha entrado en vigor para proteger a perros y gatos, la idea es frenar el comercio ilegal, mejorar el bienestar animal y acabar con las diferencias entre países. Y algunos de los cambios más importantes, por ejemplo, todos los perros y gatos deberán llevar un microchip, estar registrados en bases de datos.
0: Pero eso no es nou, es como lo del pasaport. El pasaport que yo sabía casi desde que tinc ús de raó,
2: sí, además, ya, ya era que... obligatorio que tuvieran su microchip.
0: Clar, perquè si no li posaves el microchip no tenies passaport i, per tant, bueno, pagaves la pasta que costava i era una cosa inherentment a tindre mascota i ara ho donen com una novetat, però
2: no,
0: si és que això fa
2: però
0: anys.
2: Fíjate, se endurecen las normas de cría, se prohíben los cruces entre familiares cercanos y también seleccionar rasgos físicos extremos que provoquen
0: no
2: sufrimiento, problemas respiratorios. Fijaos, el bulldog francés tiene muchísimos problemas.
0: Però això és per la braquicefàlia.
2: Y que bueno, es que los pobres que mi hermana, por ejemplo, con un bulldog francés, es que le notabas la dificultad para respirar.
0: Claro que sí.
2: O sea, caminaba un ratito.
0: Eren carn de veterinari, en les clíniques els veiem a tota hora perquè, claro, és que el seu problema congènit, igual que els pequinesos, els carlins, etcètera, no només, el problema no només estava en les narines, estava en el paladar, estava en els ulls, estava en el crani mal parit en general. Era la definició real.
2: Esos ojos saltones, ¿no?
0: Sí.
2: Y luego, por ejemplo, los cachorros no podrán separarse de la madre antes de las 8 semanas y los gatitos antes de las 12. Perras y gatas no podrán tener más de 3 camadas cada 2 años. Se prohíben mutilaciones, como cortar orejas, rabos, salvo
0: pero,
2: por motivos veterinarios.
0: Pero han descobert les Amèriques ara, estos, però tot això ja per llei fa temps que no...
2: Pues ahora ya...
0: Yo tinc cockers en cua perquè ja fa anys que no es poden tallar les cues dels cockers.
2: También están unificando en todos los países. Quizá nosotros también ya estábamos ahí haciendo o cumpliendo con esa normativa, pero otros países no.
0: ¿Qué volies dir, Modesto?
1: No, que va a iniciativa bona l'Ajuntament de València, no?
0: Sí, ens estàvem parlant, estem a dir, no? Dels gats.
1: Sí, ho estàs comentant.
0: A veure, s'han deixat, primer, n'hi ha qui critica que no està fent-se res pels animals, jo crec que en València sí que està fent-se pels animals. En València pràcticament no veuràs un gat pel carrer, les dades que donava Pere Ener, però a banda estaran els nostres, vull pensar, això no estava aclarit del tot.
2: Jo sí que tengo gatos cercanos en donde vivo.
0: Però perquè tindràs una colònia a prop.
2: Claro,
0: varias
2: es
0: colonias.
2: Una zona con árboles y jardines.
3: Sí, depende de las zonas.
0: Y lo de las colonias está muy bien establecido. Bueno, también está en canals y en muchos llocs que ho hem parlat en más de una ocasión.
2: Sí, la colonia, por ejemplo, del Botánico.
0: Sí, o la del Cementeri General de València. O
2: en la Universidad
0: de
2: València. También tienen
0: la del campus de Burjassot, tenía una otra.
2: Los alumnos.
0: Y que yo sàpia está la de La Plata también, que tinc varias amigues, incluso algunas compañías de la casa que colaboren en esa colonia de La Plata. Es decir, porque els gats, la gent sempre ha vingut a dir que són un gran problema de salubritat. Ho eren en quan la gent, de forma descontrolada, els donava de menjar, no estaven esterilitzats, menjaven qualsevol cosa i, per tant, les malalties es propagaven, etcètera. No n'hi ha que fer un màster en veterinària per saber tot això. Però en el moment n'hi ha, diguem, un executiu, un ajuntament o algú, una corporació, siga qui siga, que sí que es preocupa per això, el problema està més que controlat també, i damunt estàs fent algo bo.
1: També és de veres que la nova llei de benestar animal li dona moltes competències i molta càrrega de treball i de responsabilitat als ajuntaments.
0: I a Europa.
1: Que és un problema... que és un problema... Els municipis grans ho tenen més fàcil perquè tenen més... Com en tot, vull dir, al final...
0: Sí, per la pasta.
1: Sempre per

0: adjudicats.
1: A l'hora d'aplicar certes normatives sempre sol ser el xicotet, però sí que el deber és que la nova llei de benestar animal te dona unes obligacions de manteniment, de conservació, de responsabilitat de la replegada dels cadàvers en el cas d'accidents o d'animals ferits, li dona molta responsabilitat ara als ajuntaments.
2: És que la nova llei, la nova relativa nova llei de benestar animal, que com no podia ser d'altra forma, ve del govern central, que són especialistes, mira, podem gastar l'expressió ja que parlem d'animals, en espolsar-se les puces, la majoria de les responsabilitats les deriven no només en els municipis, sinó també en Europa, que són els que posen la pasta per a que tu pugues dur diferents accions en siga quien siga el poble. Una llei que, per cert, és un poquet castanya si la llegiu i us fijeu en la quantitat de coses que exigixen però poques dones.
3: El problema d'estos tipus de lleis és que és molt fàcil legislar des d'Europa i des del govern d'Espanya i que la responsabilitat de posar en marxa, de desenvolupar o de fer complir la llei estiga en mans de administracions com els ajuntaments, que en este país no s'ha abordat un correcte finançament de les administracions locals. És a dir, que si són els ajuntaments, per ser l'administració més propera, més pròxima, els que han de també cuidar el benestar dels animals, si són ferits, fer aquest tipus d'iniciatives com l'Ajuntament de València, qui dona aquests diners? Si tenim un problema d'infrafinançament pel que fa a l'autonomia valenciana, infrafinançament pel que fa a les administracions locals, no només en este cas a la Comunitat Valenciana, sinó en tota Espanya. És que és molt fàcil legislar, però efectivament l'Ajuntament de València ho té un poc més fàcil, però te'n vas a un poble de 1.000 habitants i, bueno, en aquest cas entren en joc les mancomunitats, que són les grans conegudes i les que fan un gran treball també.
0: Un ajuntament més gran, però també té... També ha sigut una iniciativa, per a mi, pionera, una iniciativa prou valenta i crec que marca un abans i un després, no, en la forma de gestió en este cas dels gats. I de recuperació d'un edifici que estava...
2: Fer pols.
0: Que estava en desús,
2: sí.
0: que bueno, que al final n'hi ha que optimitzar els espais que tenim en els espais patrimonials dels ajuntaments, no? Des administracions
3: públiques. Sí, però que després és el manteniment. És a dir, si tu li dones un ús a un edifici que està molt bé i és el que cal que facin totes les administracions, però després és el manteniment. Per exemple, quan un ajuntament vol que un monument, un palau, per exemple, al Valà dels Taronges, al Camp de Morvedre, que tenen un palau, hi ha una família que està no sé on, les herències, etc. No és només comprar-lo, sinó després donar-li un ús, però el problema està en el manteniment dels edificis que es recuperen per a un poble, per a una ciutat, no? I tornem a lo mateix. Els ingressos dels ajuntaments i les competències municipals superen a voltes el que marca la legalitat i sobretot els recursos que els dona el propi estat, que són mínims.
4: Y bueno, estabais hablando del tema de los gatos y realmente hay otro dato que hay que tener en cuenta, que hay que mantener las colonias o mantener el número de gatos que hay, porque realmente son los que acaban con las aves, los mayores depredadores de aves. Ahora mismo estaba mirando porque digo, bueno, vamos a ver ¿cuántas aves, no, matan los gatos? Pues fijaos, he encontrado datos de Estados Unidos, por ejemplo, 1.300 y 4.000 millones de aves al año en Estados Unidos. Es que poco se habla del gato como depredador. De hecho, fijaos que acabo de ver que es una de las especies invasoras más dañinas del mundo.
2: ¿Qué? ¿Els gats?
4: Sí.
2: Eso es un concepto muy equivocado.
4: Por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Pero sí que es cierto que cuando a veces hablan de proteger a las aves y demás, los mayores depredadores de aves son los gatos. Mira, las aves más afectadas, polluelos, aves urbanas pequeñas, especies que nidifican en el suelo, aves migratorias agotadas. Efectivamente, el gato es un animal que...

0: Però que els subtítols que el passen per ahí.
1: Atemela,
0: jo soy gato viejo,
1: millor,
0: eh.
1: Jo pensé que és molt millor la conxa, gato la clotxina valenciana.
2: Ara és moment, no? És ara?
0: És moment de clotxina valenciana.
2: És moment, no? Jo crec, no?
0: Això els de les clotxines ho sabran. No ho sé. És de les clotxines...
2: Jo que no menjo moltes.
1: Els meses sin R, no?
0: Vinga. Que...
2: Ai, Joan Montleón ha vingut, ha tornat.
1: ¿Dónde está?
0: Se'n pugeu per les... Bueno, vaig estar a la paella.
2: No, però això dic, la paella.
0: Està la paella.
2: Està la clotxina, la cuixa de pollastre.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. El conill, el
2: i la barretxa que tenia aquella paella.
0: Pues ahí està. Pues se farà fotos la gent que ve a la casa en la paella russa del Montle, mare meva. Això ja és un emblema per a tota la vida.
3: Hay un meme. He visto ya un gif con la... El otro día me pasaron el gif con la paella rusa.
0: Sí.
3: Sí, lo compartiré.
1: Hay un tema que no hemos comentado que de nuestro oyente...
0: ¿Qué?
1: Particular, ¿no? O es más especial, ¿no?
0: ¿Qué?
1: Se dijo ayer una cosa y hoy ha hecho deporte. Eso es igual que nos escucha, ¿no?
3: Ah, sí. Pero eso ahora en cuanto señor venga
1: Mireia. Tengo que introducir ya.
3: Eso en cuanto venga Mireia.
0: Está modesto cambiando de tema.
3: Sí, sí, sí. Pero eso cuando venga Mireia. Pero fijaos, sí que es verdad que acaba de empezar la temporada de la clotxina desde abril hasta...
1: De mayo a agosto.
3: Sí, hasta agosto, y es mayo, junio y julio los meses de mejor momento, mayo, o sea que ahora mismo...
2: Claro, claro, no, es que yo que he visto que ha comenzado ya, está ya la campaña...
1: Sí, a comer
2: sí, está a menjar clotxina valenciana. Sí. Si bueno, ves de fora, clotxina valenciana.
0: Entra igual.
2: El Cabañal, ni en carrers que venen ahí, es una meravella.
1: Sí, sí, totalmente.
2: Mira, el pintor Rafael, no, pintor... pintor Ferrandis,
0: sí.
2: En pintor Ferrandis. Quasi quasi arribant al carrer de la Reina, bueno, esto ya para total para la gente que vio a Morella, amics de Morella,
0: sí, bueno, pero
2: València, un detallet. Sí. Carrer Ferrandis, pintor Ferrandis, a más de arribar a carrer de la Reina, molt proper de la platja, ahí n'hi han dos o tres puestos de clotxineres,
0: clotxineres. Bueno,
3: Pere,
0: bueno, da igual.
3: Una...
0: Vaig a dir-ho. No sé si en altres cultures o comunitats autònomes tindran tanta afició a posar-li nom d'animals i de verdures o fruites a lo que tenim entre les cames, les persones. Però en esta comunitat és algo espectacular. Mm. Tot té nom vegetal o animal, pa dir-ho d'una forma fina.
3: Sí.
1: La xufa.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, veus?
3: Claro, des del Virgo de Bizanteta, pues sí, está claro que...
0: La figa, l'arnela, la pometa, tot, sí, sí, és algo espectacular. Claro. La forma tan fina i al mateix temps tan...
1: Però jo estava parlant d'un producte del mar i vosaltres heu anat a la part més...
2: Jo no, jo no.
1: No porn. No.
0: Jo no. Claro, serà això. Serà que ara tu eres el ser més innocent del món.
1: Sí.
3: Claro. Bueno, pues vengo
0: con... I posa cara de bon xiqui, no? Sí. Jo al·luciné, posa les manetes aixina, ahí, i fa, diu, claro.
2: Ahí el refrán, el valencià.
0: I jo vaig i m'ho crec.
2: I el refrán, el valencià, també, eh?
3: Sí. Hombre.
2: La figa ta tia.
0: Sí, claro. Per exemple, veus? En fi,
3: bueno,
0: què més a banda del repertori?
3: La notícia dedicada a Pere. Porque Meta
2: de Trump, ¿no?
3: Vuelve a estar en el centro de la polémica.
0: Los de las teguas ulleres.
3: Sí, y esta vez la compañía de Mark Zuckerberg no está bajo la lupa por sus prácticas en redes sociales ni por la gestión de sus empleados, sino por uno de sus productos que tú conoces bien, Pere. Más exitosos, ¿eh? Que son sus gafas inteligentes, las Smart Glasses. Y han vuelto a ser acusadas por invadir la privacidad de los usuarios.
2: Ah.
3: El motivo de la polémica, empleados revisaban vídeos privados, incluso escenas íntimas grabadas con las gafas inteligentes en Ray-Ban de para Meta, para entrenar su inteligencia artificial.
0: Es decir, que tú partes les teues ulleres Meta com
3: sí, porque tú grabes, puedes hacer fotos, grabar vídeos, puedes hablar por teléfono.
0: ¿No? Claro, veus el núvol de escollons al final.
2: Bueno, pero yo no faig coses rares. No ho sabia.
0: Les justetes, ¿no?
2: Mete igual, yo faig coses pel carrer, pero coses informatives.
0: Ya, pero si el pega per fer allí els jocs forals de casa i gravar-los, pues agarra y el Zuckerberg te'ls
2: fruta. Claro, y de hecho
3: es lo que pasó, porque sí.
2: Que és igual,
1: jo sóc home, no puc fer dos coses a la volta, entonces no.
3: Y realmente es lo que pasó, porque la cuestión es que Meta subcontrató el trabajo de moderación de contenido y entrenamiento de IA a una empresa, Sama, con sede en Nairobi. Y los trabajadores fueron los que habían visto las escenas privadas filmadas con estas gafas. La investigación revela que algunos contenidos mostraban a usuarios en situaciones muy sensibles, como puede ser el baño, Y...
2: en el baño te laves també.
3: O manteniendo relaciones sexuales.
0: Pere, la gent fa més coses rares de les que vos puguem imaginar.
2: Té graves?
0: Pareix mentira que sigues periodista.
2: Home, fent coses sexuals... En fin, que és més habitual.
0: Sí.
2: Però l'altre... No, jo no ho he fet, eh? Però
1: a veure, lo volveràs a fer, no lo he
0: fet. En quan n'hi ha personal... Jo vos dic una cosa.
3: En ese caso, claro, llevas las gafas puestas.
0: No, en quan n'hi ha personal, que no és el primer ni l'últim que ha tingut un bar, un establiment, o una botiga o el que sigui, i ha gravat a la gent en els provaors o en els quartos d'aseo mentre estaven allí, és perquè se fan moltes coses estranyes.
1: A mi això me pareix deleznable. Vull dir... Pense que la intimitat de les persones està per damunt de tot, ja independentment de la broma que estaven gastant, però a voltes que hem sentit que si en vestuaris de gimnàsios...
2: Sí. És, això és un delicte, clarament.
1: No, és un delicte. O sea, no,
0: però
1: és
0: igual que en un ascensor, eh?
1: A banda del delicte, me pareix de que és...
2: No, tu dius que una persona se autograve, no?
1: No,
0: que te grave un altre.
2: Home, que me grave un altre, que és un delicte.
1: És un delicte, Pere, però que me pareix una... Vamos...
2: Uf, no sé.
0: Però és igual pues és que en un provador, en un bany, que en un ascensor, que en un lloc en el que estigues tu sol, és en el que, jo que sé, el graven furgant el nas, és que ningú té per què saber que tu el furgues el nas. Sí.
2: És que és una passada.
3: Però fijaos, sí. Porque ahora no es que nos graven otros, ¿no? Y que estén cometiendo un delito, sino que tú estás con tus gafas,
0: claro,
3: estás
0: eres tan tonto que el grabes tú y cuando
3: dies,
0: ¿no? Cosa,
3: y lo que no sabes es que alguna persona en otra parte del mundo,
2: claro,
3: puede estar viendo esas imágenes que estás... Cuidado, Pere, porque todo
2: no,
3: esto
2: tranquilo.
3: Que grabas...
2: No, que del carrer, que bueno.
3: Del carrer,
0: va todo, que sí, todo va para tú.
3: Todo,
0: ¿no?
3: Sí, bueno. Todo va para el periódico.
2: Sí, pero que a mí no me, importa, no, que yo lo que grabe, si estás mirando un altre, pues...
3: Pero te digo, Pere, pues imagínate que te lo ves publicado en un diario de Nairobi.
0: Claro,
3: pues,
0: cosa, pero, o coreano.
3: ¿Qué ocurre
2: pues una demanda, en la ciudad
3: de Valencia?
0: De totes formes, l'altre dia vam al·lucinar perquè mos ho contava un expert en intel·ligència artificial, i a mi això em va marcar molt perquè no m'ho havia plantejat. És que som tontos hasta la mèdula, perquè realment a tots estos pájaros de les xarxes socials com no van a guanyar diners a banda de la parròquia que tenen? Si és que la realitat
3: les
0: és dixa, els estem
3: todo.
0: Fent nosaltres la faena i damunt de baix, és que els ho donem nosaltres, i estos tios només tenen que... i damunt no donen abasto, tenen que filtrar-ho perquè els sobra per damunt de les orelles.
3: Les estamos dando toda la información. De hecho, por ejemplo, cuando empezaron a salir a hacerse virales estos vídeos o fotos de cómo eras tú en 2006, hace sí. 10 años, hace 15 años. Eso no tenía otro cometido que entrenar a las IAs por cómo va a ir evolucionando tu cara. O sea, es que es increíble.
1: Somos,
3: y todo el mundo, ay, mira, yo en 2010, en 2015, y las IAs apropiándose de tu cara, viendo cómo va a evolucionar.
0: Y con Bikemps, en recordeu aquella época en la que al principio de les IAs, fent una versió teua, Rosa, tal, i tots, oh, que guai, tots enviant fotos perquè el fera la teua versió en eix estil, i tenia més perill que una caixa de bombes.
3: Claro, pues ja estaven entrenant.
0: Però tots, tot el món. A mi em pareix això.
1: Jo el que me dono a compte, i no és una qüestió que, no sé si ho dono a compte, que cada vegada n'hi ha gent en mòbils en menys coses.
3: O sea, estamos volviendo, o sea, al vinilo. Al vinilo en modo tecnológico, ¿no?
1: El WhatsApp y Pokémon.
0: Arribarem al Nokia 3310 a través.
3: Sí, el que sí, se abría. No. El que se abría.
2: Mira, yo el otro día vas a comprar un vinilo. Pero un vinilo no.
1: Yo me recuerdo perfectamente del Motorola StarTAC.
3: Es
1: que tenía Monpare. Sí, es que tenía Monpare.
2: Sí, sí.
0: Y el de
2: la
0: antena.
1: Y el de la antena, sí, sí. Pero de eso. Y ahora, en aquel entonces, Kidrave, revies Kidraves y Wii en el móvil fas... tot.
0: No, però el millor de tot, jo és que me'n recorde quan van eixir els primers mòbils de Moviline, se'n recordeu, sí, que tenien més cobertura els Moviline, que eren analògics, que podies caure en el fons d'un volcán i tenies cobertura.
1: Home, perquè estiraves l'antena i eixia el piquet i eixia per dalt del volcán.
0: Però després resulta que van vindre els famosos Movistar de l'època, quan encara era Telefònica, però Movistar, que va substituir a Moviline i no tenies cobertura a ningú puesto. Al principi era perquè no hi havia suficients antenes i repetidors, i després és perquè molta digitalització, però era una gastada. I l'analogia era la cosa que funcionava, que fins i tot podies això, tindre cobertura en el fons del mar, matar i l'erin, però... es el que ya.
3: Madre mía. Bueno, pues, volviendo a la gafa de Meta, sí que es cierto que Meta se defendía diciendo que las fotos y los vídeos son privados para los usuarios y que han dado el consentimiento explícito del usuario. O sea, que lo digo porque...
2: Sí, cuando tú... Dios, I accept.
0: Sí.
3: Claro,
0: sí.
3: Estamos, esa es otra. Aceptamos cualquier cosa porque...
0: Claro, en tal de que no calce en el cap.
3: Antes de leer todo aquello que te llega, es que aceptas con una facilidad.
1: Yo me vuelvo loco cuando estás en una...

0: Bueno, però seria la mare, que és, no, que és de xic, que se resulta que s'han vingut a València.
1: Que Modesto tampoc va néixer ahir i sap interpretar
0: seria,
1: bé.
0: No, perquè seria algo més, no seria te pero, seria, sí, unes melocotones, no?
2: Un simbolito. Melocotona, agüita, no? I puño.
0: Una clotxina o algo, no?
1: Sí. I ara, aprofitant que ha entrat Mireia, si vol, indoneu, si indoneu permís, Mireia, què tal, bon dia?
3: No,
1: ara aneu aquí en lió, anem a muntar així.
2: Però estem parlant de la clotxina valenciana.
1: Ja no vos claven el compromís de la parella, però en cas de tindre criatures, a la criatura el mòbil
3: no,
1: sí que...
3: No, tampoc
1: li miraríeu?
3: No.
1: Mare meua.
3: Ay,
1: tu tampoc li
3: no,
1: miraries?
3: Jo crec que, bueno, suposo que ni sí ni no, ni haurà alguna ocasió en la que sí, depèn de l'edat que
2: el
3: tinga.
2: El control parental és important. Jo pense
1: però
2: que
1: no
2: sí
1: en
2: que
1: 25
2: és...
1: anys.
2: No, en 25 anys, no.
0: A partir, jo crec que a partir dels 16, eh?
2: Jo crec que sí que és cert...
0: 12, 11,
2: jo crec que
0: no.
2: Sí que és cert que n'hi ha que tindre un control... Vamos, jo no soc pare, però el dia que... Vamos, pensé que mentre que estava la teva tutela...
0: El accés al porno que tenen els xiquets, sí, és destructiu i, sí, brutal.
1: El mal és que el tenen, no, el mal és que el tenen com els dona la gana.
0: El tenen és de 10, 11...
2: Sí, i l'accés en edats que està començant
0: molt
2: a preparar-se...
0: Sí. És molt perillós, és molt destructiu.
2: Tot en esta vida... és divertit, no? Pot servir per a divertir-se,
0: no, però
2: no
0: als 10 anys,
2: no, però
0: no...
2: que dia, però n'hi ha coses però i en una edat prematura pot ser destructiu. Cara a la seua, cara a la seua vida.
1: Vos fijeu com han canviat les coses. Estava venint-me al cap, jo és que sóc aixina de Remember. Quan anaves al videoclub, quan existien els videoclubs, que anaves a alquilar pel·lícules normals i corrents, però hi havia allí com una porta d'estes del Salón de l'Oeste Americano, que allí entrava la gent un poquet de forma cohibida i d'incògnito a agarrar les pel·lícules guarres, no? I la gent entrava i si en una port, de fet, estaven un poquet més camuflades i tal. I ara, en això d'internet, els mòbils i tal, qualsevol, per desgràcia, fins i tot els xiquets i les xiquetes, poden entrar a veure aquestes coses en tot el, sí, perill que suposa, eh? És la societat, l'evolució.
2: Te compraves interviu i era una...
0: Sí, era una... La de saber dir del pronto.
1: Claro.
0: La
1: portaves el pronto. Era comparable a avui en dia tindre un piso en propietat pròpia. Era, digo, molt paregut.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, i si tens dos ja...
1: Era portar l'interviu i el LIP al mateix temps. I el jueves, les tres coses. Mare meua, per favor.
3: Pero volviendo a lo de, al hecho de fisgonear en el móvil de tu pareja o de tus hijos, yo creo que de lo que se trata es de invertir en tanto en la crianza, por ejemplo, o en tu pareja,
1: sí,
3: para no tener absolutamente ninguna necesidad, porque yo creo que hay que basar esas relaciones en educación, en confianza. Si ya te tienes que plantear, que tienes que mirar, que yo no digo que pase cualquier cosa, veas que tu hijo está comportándose de una manera irregular, que no lo está haciendo, y entonces tú te veas en la necesidad. Pero yo, por ejemplo, con las madres, yo siempre he sido de las que he dicho no, y de hecho nunca jamás revisé...
4: A nivel de pareja, yo creo que si has de revisar el móvil, es el momento de decir,
3: no hay más preguntas, señoría.
4: Exactamente.
1: Yo estoy pensando en una persona que igual el mòbil del senyor més valdria ni no doctorejar-li, lo que és el de Melania i el senyor Naranja, no?
4: És que això no deu ser molt saludable, no? M'imagina que tu estàs ahí en l'ansietat del mòbil d'una altra persona.
1: Sí, home,
4: i ese mòbil, jo no sé, tindrà més d'una línia, Sergi, segur, perquè tindrà...
3: Igual tiene muchos móviles a lo Ábalos, que tenían como coldos y
1: quants,
3: tal, que tenían
1: tenien,
3: como 7,
1: Modesto,
3: 10, 14,
1: el coldo i estos...
2: No,
1: si tenien, quants discos durs en
2: jo estic sorprès. A mi lo que més m'ha cridat l'atenció d'esta situació és que Coldo li estigui retransmitint com el ministre practicava accions amatòries a la seva dona, com el que està en un partit del Sevilla-Betis, cariño, que el Betis ha metido gol, que mal vamos, tal, no sé què, i que l'altra, jo dic, jo la dona de Coldo deuria ser molt confiada, perquè diria, l'altre està ahí chuant en l'albaricoque i en el melocotón, i tu què estàs? Pelant la pava?
1: Lo pitjor de tot això, a banda
3: Paqui,
1: de pelar la pava...
3: Era Paqui, la de Coldo,
4: Paqui, sí, Paqui, que era famosa en el Corte Inglés.
3: Que Paqui és més larga que Coldo. Porque,
2: la hicieron ir a declarar en la Semana de Oro del Corte Inglés. Eso no tiene... Eso el juez lo tenía que haber hecho mirar, ¿eh?
3: Eso lo tenía que haber hecho mirar.
2: Sí. Pobre mujer que lo estuvo pasando.
3: Sí. Eso no tuvo mucha gracia para ella. Pero lo digo porque ella es la que decía, no, hombre, no, están fingiendo. Y Coldo decía, no fingen. No
2: a veces también ejercía de mamporrero.
1: Sí.
2: Y sabía cuándo era la...
1: Lo més heavy de tot això és que pareix que s'està parlant més i s'està jutjant més.

0: més tots aquests aspectes pornosocials, per dir-ho d'alguna forma, que el tema de les mascaretes, que és la primera de les causes, però poc està parlant-se realment de les mascaretes.
1: Era un momento dramático cuando estábamos viendo cómo las morgues se llenaban de ataúdes.
0: Que no podías ni despedir a un familiar cuando moría.
1: Que no podías despedir a un familiar. Que estaban los sanitarios vestidos con bolsas de plástico, que ni siquiera teníamos mascarillas para todos.
0: Y esto es mira tú. Increíble. En fi, anem a eixir una miqueta fora, si
2: Venga,
0: et pareix.
2: A veure, anem.
0: Què vas a dur-nos? Al vaixell de... Buah, anava a dir-ho, al
2: vaixell
0: de la muerte.
2: També vaig al vaixell... Bueno, en realitat vaig en avió. No sé què vos pareix, que vos parli pues mira, l'alerta sanitària internacional, l'Organització Mundial de la Salut ha iniciat el rastreig de més de 80 passatgers d'un vol amb destinació Johannesburgo després de confirmar un nou cas mortal del antivirus. Es tracta d'una dona neerlandesa que havia viatjat prèviament en Estrecreuer, així que el focus sembla que ara també està en localitzar aquests 80 passatgers que anaven amb ella i que a la seva vegada poden haver... No sé, poden haver expandit més.
0: Aneu a permitir-me.
2: Què vas a dir? És que te veig aixecar cara, m'està entrant.
0: I per això ens hem tornat majares en les vacances i en els vols?
2: Jo ho he dit. Mira la que s'està liant.
1: Que
2: a lo millor ja
1: mira,
2: no és
1: que al final
2: ni el que no sé.
1: Ni vacaciones ni nada.
2: Clar,
1: al
2: és final, que
0: i nosaltres així al final, fent les impossibles en les
1: el
0: vacances.
1: Pues, el seria problema possible. Menor va ser si hi ha combustible para moverse. No nos vamos a querer mover. Vamos a estar en casa rodeados de
0: rotllos, que no t'apeguen res,
1: rotllos del vàter. No?
2: Estàvem fent la broma i d'altra estàvem dient, quan ha eixit esta notícia, han dit, mireu com s'està posant la cosa, que entre el que no tindrem combustible per a volar i el que a lo millor tampoc es pot volar, esperem que no. Els experts dient fins a fa no res que no era un motiu d'alarma ni d'alerta, però el que sí que és veritat és que també ara n'hi ha convocada una reunió amb diversos ministres a Canàries perquè sembla que el vaixell ha d'anar a parar allí i que n'hi ha moltes persones que podrien estar afectades. Però bueno, conya, sabeu que m'agrada molt...
0: Jo torno a dir lo mateix. La gent està de Canàries, pobra, els va tot,
2: De totes formes, el que jo entès és que el vaixell ja arribarà allí, però a les persones que estan afectades van a volar a Alemanya i a Holanda. Sí. No sé, anem a veure també aquesta reunió com va i què és el que passa.
0: El més fotut és que, a banda de les persones que han mort, el que està xungo per aixer és el metge del barco, que ja és lo màxim que te pot passar. Que qui te pot cuidar una miqueta estiga
2: com està. I que ahir comentàvem que el virus no se podia transmetre entre humans, però que sembla que la variable dels Andes, que és com es diu, podria ser potencialment que sí que es poguera transmetre entre persones.
0: Sí, per tant, me ho està dient...
3: Fernando Simón ha dit que estem tranquils.
2: Ara estic tranquil·la, jo també.
3: Vale,
2: jo...
0: Me ho està dient en Ruth, que és la cepa que es diu Andrés i que sí que és la que entre
2: que
0: persones
2: pot, potencialment, de moment han dit que potencialment podria ser
0: que
2: sí
0: passa
2: que es poguera transmetre.
0: O sigui, sempre aconseguim que la cosa més complicada siga la que ens passi a les persones humanes.
2: En fi.
0: Perquè tenim aquesta habilitat. Bueno, però a banda d'això...
2: Que estàvem parlant l'altre dia de que qui era Fofi Fuerte, Fofi Sam, i cosa ens en recordeu,
0: sí,
2: no? Pues avui he trobat una notícia que parla de que ja sé quant d'exercici fa Donald Trump. Ha fet ell unes bromes en un acte oficial. Ja sabeu que s'ha parlat molt del seu estat de salut i ha dit que és molt esportista.
0: No em mireu, jo sóc Fofi Patético ja. És que no sóc ni Fofi Sano ni Fofi Suerte.
2: Quan cregueu, quan d'exercici diari cregueu que fa Trump? Què cregueu que dedica
0: pues el vaig a dir una barbaritat, però és que no vull
2: dir-la. Tu al golf?
0: No.
2: Al tenis?
0: Este no fa força ni per sentar-se en el inodoro. Mira lo que te
2: tu dic. Tu què dius, Marc?
1: 5 minuts.
2: 5 minuts al dia.
1: Sí.
2: Ha dit que un minut al dia.
1: Ah, pues mira,
2: li dedica a fer exercici.
3: Un minut al dia.
2: I s'ha declarat esportista.
3: Però conec en el meu gimnàs gent que va menys, i paga la quota.
0: Un minut al dia és mentre tu penses ja ha passat el minut.
1: Levantarte de la cama, l'esforço que és salir
0: sí,
1: del...
0: No el dic jo, a sentar-te en el inodoro, ja està.
2: Anar de l'ala este a l'ala oeste en patinet. Una cosa d'aixes farà. Este és el teu humorístic de la secció, perquè continuem amb el tema Iran. Ahir contàvem una pel·lícula i avui us he de dir, se'n recordeu del vaixell este de la llibertat que anava a escorar altres vaixells que estaven allí en el coll de botella este de l'Estret d'Ormuz? Que ja l'ha cancel·lat Trump. Ara ja no n'hi ha vaixell de la llibertat. Ha dit que d'alguna manera vol reduir tensió en la zona i ja no van a intentar que els vaixells que es queden ahí puguen ser repatriats. Iran ha anunciat la creació d'un organisme propi per a gestionar el trànsit marítim i, mentrestant, el que no he parlat ningú dia, que volia comentar-vos avui, què passa amb els mariners?
0: És que m'ha quedat atrapat en una cosa, si em permetiu dir-la.
2: Sí.
0: Si a nosaltres ens desquicia

0: els canvis d'opinió i els vaivents del senyor Naranja, els que estan en contra o a favor d'ell, o els que treballen en ell, ixa gent com té que estar? Pues... automedicar completament, perquè és que no n'hi haurà forma de seguir-lo. Però tant si eres amigo como enemigo, com diria Gila.
1: Sí, perquè no te, algo, pareix que no té una ruta clara. I ara, el que passa és que, imagina't, primer, que no anava a, de ninguna manera anava a deixar l'estret. Després que anava a intentar escorar els vaixells que estaven allí. Sí. Ara que no els va escorar. I per això diguem, i què passa amb els mariners que estan allí? Pues des de la Federació Internacional dels Treballadors de Transports, que aglutina 730 sindicats afiliats de més de 150 països, diuen que estan, estan rebent telefonades desesperades de mariners reclamant repatriacions de forma urgent, falta d'aigua potable, falta d'aliments, quadres d'estrès i d'ansietat brutals, i a més, no estan cobrant. Vull dir, persones que han afectades, que han eixit sobretot de països com Índia, Filipines, Indonèsia, Etiòpia, Ucraïna, que estan fent un treball, s'han quedat atrapats en una zona de conflicte, mm-hmm. que no estan rebent els seus salaris, que en el, la gran major part dels casos van a les seues famílies, mm-hmm. i que no estan podent ni menjar. I d'això no se parla en absolut. Mm-hmm. Vull dir, al final, ahir s'ha fet un coll de botella que no sabem ben bé què va passar. I ara Iran pues, va a fer un organisme regulador que tot indica que serà, ja sabeu que serà com un peatge d'estos...
0: Sí, sí, sí.
1: Tu eres
0: sí, sí.
1: amic meu, pots passar, o passes per estos diners i no per, per altres. Aixina que...
0: Bueno, pues les tarifes que juguen no són menudes, recordeu-se'n del milió, dos milions
1: sí, sí,
0: de,
1: sí, sí.
0: Dels, de les embarcacions, per passar per allí.
1: I a nivell polític, això què vol dir? Que Trump està perdent? Que Trump està cedint?
0: Home, que està quedant-se en el cul a l'aire.
1: Què està passant?
2: Realmente, quien tiene la sartén por el mango es Irán. Mm. Porque si ahora va a ser quien controle, quien pasa, quien no pasa...
0: Vos doneu compte, entonces, que n'hi ha que ser poc tonto, com el senyor Naranja, per pensar-se que ho té tot controlat i realment tornes al principi, que los ayatolás són els que ho tenen tot
2: al
0: controlat.
2: Al principio, después de haber dejado todo patas arriba.
0: Arrasat, sí.
1: Bueno, y acabe contant-vos que en Portugal el govern estudia posar en marxa un programa voluntari cívic-militar dirigit a joves. S'anomena Defensar Portugal. Estaria destinat a persones d'entre 18 i 23 anys amb una duració d'entre 3 i 6 setmanes i vos conte el que reben a canvi. 440 euros el carnet de conduir de manera gratuïta.
0: 440 euros en total o al mes?
1: Mensuals.
0: És que en Portugal paguen molt poquet.
1: Carnet de conduir de manera gratuïta. Bueno, pues tal volta siga per aquestes 6 setmanes que duraria, i això és 440 euros, el carnet de conduir de manera gratuïta i avantatges per accedir a forces armades o cossos de seguretat. Es farà una formació militar bàsica, també activitats de servei a la comunitat i l'objectiu és reforçar la connexió dels joves en la defensa nacional. Uns altres, que d'alguna manera trauen pit o volen començar a traure pit.
0: Pues si els portuguesos que viuen un poquet nacional. En els mundos de Yupi ja estan pensant en aquestes coses, és perquè alguna cosa de alguna qüestió de trasfondo n'hi ha, perquè estos només pensen en el cafè, ja t'ho puc dir jo.
1: Anem a veure també quanta, diguem, quanta gent el secunda, quants joves apunten a este pla. Anem a veure, perquè igual ens sorprèn.
0: Per 400 i pico euros més el carnet de conduir tampoc és una oferta brutal, No és,
1: L'hauran estudiat, no?
3: Jo entenc que hauran fet algun estudi, no desconecte el tema totalment, però no ho veig una mala...
0: Bueno, tenint en compte lo del bono cultural...
3: Jo vaig fer una cosa...
1: Privilegi per accedir a coses
3: així,
1: de seguretat.
3: Vull dir, antigament, jo per lo que comentava mon pare, lo que comentava mon abuelo, comentava la gent més major que estava al meu voltant, moltíssima gent ixia de la mili en el carnet de camió, en aquell entonces.
1: I opció
3: de camió,
1: de fer carrera.
3: D'autobús, que de fet molts dels que ara s'estan jubilant se tragaren en aquell moment el carnet en el en la
0: del seu
3: de la zona de confort.
0: Sí, sí.
3: Vull dir, i molta gent que després feia carrera militar o feia carrera en la Guàrdia Civil, vull dir que no que la mili moltes voltes, pues bueno.
0: Jo vaig estar d'això de continuar.
3: Buah, jo és que no, que jo en la meva època ja no sé feia.
2: Mirad, acabo de leer que la OMS confirma l'octavo caso de antivirus, un hombre que està ingressat en un hospital de Suïssa.
1: Suïssa, Holanda, sí. Johannesburgo...
2: I hi ha una encuesta en un diario i el 64% de los votos dice que no debería atracar en...
1: En Canàries.
0: En Canàries, home, que la gent de Canàries en aquests moments té que estar aparetant el melic, però cosa mala. Modesto, gràcies.
3: Gràcies a tu.
0: Gràcies, Mireia, ens vegem d'aquí un ratet. I a tu també, Marc. A la resta, vos trobe al tornar de just l'Equador del dia i el butlletí de notícies del migdia del qual

0: S'encarrega, com sempre, la nostra companya Patricia Orxara Torrent.
1: Són les 12.
2: A punt. Notícies.
1: Reunió a estes hores a Moncloa per a fer seguiment de la sol·licitud de l'Organització Mundial de la Salut de l'OMS perquè Espanya reba el creuer afectat per un brot d'antivirus en una embarcació que finalment atracarà a les Illes Canàries en principi, segons ha informat el govern espanyol. A la reunió participen tots els ministeris implicats en la gestió i estan presents el Ministeri de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el de Transports, Òscar Puerte, i la de Sanitat, Mònica García. Lucía Mas, què en sabem?
3: Sí, reunió que ha sigut convocada a les 11:30, ara mateix està en marxa per atendre aquesta petició de l'OMS d'acollir el creuer a les Canàries. El govern ho accepta, diuen, per humanitat i en compliment del dret internacional. Mònica García, que tenia de fet una roda de premsa a les 12, que ha cancel·lat. La reunió, diuen, és de seguiment, però inevitablement tractaran la crisi oberta en l'administració canària este matí. Des del govern de les Illes s'han mostrat molt molestos. La majoria d'infectats, entre ells la valenciana, aniran a l'Hospital de la Palma i creuen que hi ha altres centres a Espanya amb millor resposta. Diu el president de les Canàries, Fernando Clavijo, que este no era el pla inicial i denuncia la falta absoluta d'informació per part del govern. Demana una reunió urgent amb el president del govern, Pedro Sánchez. De moment, ni Sánchez ni la ministra de Sanitat han comparegut per explicar la situació.
1: Gràcies, Lucía. Anem amb més coses sobre este brot. Detectat un nou contagi d'este brot d'antivirus d'un home que va viatjar en el creuer Hondius. El govern de Suïssa ha confirmat que un ciutadà que va ser passatger del vaixell està sent tractat en Zúrich, en la capital, però assegura que no existís perill per a la resta de la població.
4: Este home infectat havia tornat a Suïssa després de viatjar a bord del creuer, però no especifica en quin moment concret va baixar-se de l'embarcació. Sí se sap que viatjava amb la seva esposa i que van desembarcar a finals d'abril. En aparèixer símptomes, va acudir a l'hospital on va donar positiu per antivirus, la mateixa variant dels Andes detectada en la resta de passatgers del vaixell.
1: I un laboratori suís que col·labora amb l'OMS ha identificat esta variant com la més perillosa del virus.
4: Sí, es tracta de l'única de les 24 varietats detectades en humans que es pot transmetre de persona a persona. És la variant predominant en el co-sud americà i es pot degenerar en una síndrome pulmonar que dispara el risc de mort fins a vora el 40%.
1: I sobre la tripulant valenciana que viatja a bord del creuer afectat este matí, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha confirmat que es troba en bon estat de salut. Gómez ha dit que ha contactat amb ella, han contactat a través del Ministeri de Sanitat i que ara s'ha iniciat ja un procés de coordinació per al seu retorn.
4: El conseller també ha llançat un missatge de tranquil·litat perquè la transmissió de l'antivirus entre humans, ha dit, és molt difícil.
1: I més coses sobre les Corts, en este cas, reaccions dels partits a la convocatòria de vaga indefinida del professorat. Des de l'oposició apel·len al president Llorca per arribar a un bon acord amb les negociacions, posen en dubte els 2.400 milions també d'euros d'augment pressupostari que caldrien per a fer front a les reivindicacions dels sindicats convocants, segons la consellera. Joan Baldoví, de Compromís, i José Muñoz, del PSPB.
5: Crec que la consellera li caldria anar a classes de repàs de matemàtiques perquè fa una humilitat que s'assentara a negociar.
6: Lo que le exigimos a la consellera de Educación es que se siente a dialogar, que no se invente esos 2.400 millones de euros de incremento de presupuesto. No es razonable que Pérez Llorca no tome las riendas del asunto.
4: El Partit Popular i Vox veuen en la convocatòria de vaga un interès purament polític i lamenten que en els 8 anys del govern del Botànic no feren cap mobilització. José María Llanos, Vox, Nando Pastor, PP.
7: Nos parece que las reivindicaciones de los profesores son justas, nos parece que los sindicatos están intentando manipular la situación con una visión estrictamente sectaria y política.
8: Consideramos que los intereses de los profesores son legítimos, pero también hay que salvaguardar también y preocuparse por el interés principalmente de los miles de estudiantes que van a afrontar probablemente el examen más importante y más trascendente. Cero incrementos salariales al profesorado durante 8 años del Botànic, cero huelgas.
1: I sobre el fiscal del jutge del cas Mascaretes, Alejandro Luzón, que està declarant avui en les conclusions del cas Mascaretes, ha negat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fora el número uno de la trama corrupta que va fer negoci amb la venda de mascaretes durant la pandèmia, com ha acusat Víctor Daldama.
9: Se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le ha

0: atribuye ese papel Víctor de Aldama.
1: El Ministeri Públic demana 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos, 19 i mig per a Koldo García i 7 per a Víctor Daldama.
2: I el Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat del govern espanyol contra la llei de ports de la Generalitat per la discrepància en un article de la norma aprovada per Partit Popular i Vox en 2025.
1: El Consell, per la seva part, lamenta que no hi hagi hagut acord entre les dues administracions i defen que dins de les competències autonòmiques pot decidir com gestionar els ports de la Generalitat. El Constitucional va admetre a tràmit ahir el recurs de l'executiu espanyol contra les modificacions del Partit Popular i Vox a la llei transvalenciana i al març també va admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat del Consell de Ministres contra alguns articles de la modificació de llei de costes dels dos partits per a envair les competències de l'Estat.
2: En esports, Joaquín Rocamora s'acomiada de l'handbol Elche després de vora 10 anys a Bacassany.
3: En mitja hora farà una roda de premsa en què repassarà la seva trajectòria en el club Franja Verd, en què va canviar la mentalitat de l'equip, que passa de jugar per la permanència a competir fins i tot títols europeus. Rocamora ha fet aconseguir els primers títols de l'entitat amb la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya en 2021, a més de l'EHF i European Cup en 2024, i ha quedat subcampió lliguer en tres ocasions, molt pendent d'implicar jugadores del planter. Fins ara el tècnic Oriola ha compaginat el càrrec amb el de seleccionador autonòmic de categories inferiors o nacional del mateix tipus. Ara passarà a dedicar-se a temps complet al treball de seleccionador femení nacional.
2: Acabem les 12 i 6 minuts, continua amunt i avall, actualitzem a la una. Fins ara.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
5: De tu a tu.
6: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala. Un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
8: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: L'esport valencià en directe i amb passió. A punt ràdio. De tu a tu.
8: Amunt i avall. El magazín de la Comunitat Valenciana en A punt ràdio.
10: Huit minuts sobre el migdia. Aneu a deixar-me que salude en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i posat en antena tots els dies en esta casa, A punt ràdio, la ràdio autonòmica valenciana. Saludar, com vos dic, a Carol López de Aldaia Ràdio, que la tenim propet, més encara del que pareix. Què tal, Carol? Com estàs?
11: Bon dia, bona jornada, equip d'Amunt i Avall. Des d'Aldaia Ràdio vos saludem per a contar-vos que esta setmana tenim moviment i del bo, com sempre, però en este cas del que més ens agrada. I és que Aldaia ja està preparant una nova edició de Gastronòmica, la fira de l'Associació del Comerç d'Aldaia, ACODA, que cada any ens oferís un cap de setmana molt top per a tastar el millor de les nostres bars i restaurants, que a Aldaia són molts i molt bons. De fet, amb reconeixements i, el que més importa, amb clientela fixa, que no para de créixer i arriba fins ací des de tota la comarca i més enllà. Novetats d'esta Gastronòmica 2026, que serà presentada el dilluns dia 11. El primer, els dies que hem d'apuntar a l'agenda, 29 i 30 de maig. Arrencarà divendres des de les 7 de la vesprada fins a la matinada i dissabte des de les 10 i mitja del matí també fins a la matinada. Tenim noves propostes que s'incorporen, com ara Selvi, l'últim negoci, per cert, que va reobrir després de la Dana a Aldaia. En total, 16 casetes d'hostaleria.

0: amb el millor menjar i beguda. De nou, concurs per a la millor tapa o proposta culinària, amb votació popular per una banda, amb un QR per a poder votar al web d'Acoda, que és Compra el Dalla, i per altra banda, el premi del jurat professional. I tot amb animació infantil i activitat per a tota la família. Musicalment, de fet, també tindrem una oferta quasi immillorable per a aquest cap de setmana. Vos contem en primícia actuacions com el grup Jambú o els tributs a Estopa o l'Último de la Fila, i tancant també amb sessions de DJs. I tot això i molt més es presenta proper dilluns, dia 11 de maig, a la casa del tio Carmelo d'Aldaya. Ahir veurem les tapes que van a concurs, seran presentades per cada una de les seues autores o autors. Així que amb el lema Tapes, Música i Comerç Gastronòmica, Aldaya 2026 arriba els dies 29 i 30 de maig amb la traca final. I esteu tots i totes convidades. Vos anirem informant de més novetats, així que, com sempre, una abraçada molt gran des d'Aldaya Ràdio. Adeu, adeu.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

Ara us donarem una nota també d'actualitat i una coincidència que precisament el convidat que tinc en la taula ha vingut a recordar-me perquè ho ha escoltat este matí. Però això serà al final de l'entrevista per fer una similitud en tot allò que estem manejant pel que fa a l'actualitat més immediata. Estic parlant de l'antivirus, que ha rememorat un cas de fa un any molt mediàtic. Però ara voldria llegir-los un trosset del que tinc ací. Diu, bajo el brillo de la alta sociedad se oculta un laberinto de mafias encajadas como muñecas rusas. Cada una es más elegante y más peligrosa. Estem parlant d'una novel·la que ens trasllada des de la nostra comunitat autònoma a Londres, a Nova York o, per exemple, a Ginebra, que és el cor financer d'Europa. Està ambientada entre els anys 2010 i 2011, és a dir, que tampoc fa un temps excessiu, en una trama que situa a la València de la primera dècada del segle XXI, analitzant les conseqüències de la crisi econòmica de l'any 2008.

0: i innovadors de l'art i del coneixement.
1: L'Hora de la Cultura, amb Reis Juan.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
4: Som la veu de tots. Som A Punt.

0: miras como nadie supo mirar.
1: Una coseta que vos comentava abans de començar la entrevista en Enrique Baqué és que ell mateix em va fer memòria de que el Antivirus no és la primera vegada de forma mediàtica que escoltem parlar d'ell. Fa un any els resultats forenses van establir que Betsy Arakawa, que era la dona de Gene Hackman, recordeu que van morir els dos ara fa un any, precisament havia mort d'un síndrome pulmonar provocat per Antivirus. I aquesta malaltia, que en les seues primeres fases pot confundir-se amb una infecció respiratòria comú com és la gripe. I això fa que, de nou, l'antivirus torni a l'actualitat. Una malaltia que la va matar a ella, però que no tenia res que veure precisament amb la mort de Gene Hackman, el protagonista, entre altres coses, de Una jaula de grillos, o El malo de Superman, entre altres grans pel·lícules que ha fet, però són les primeres que m'han vingut al cap, que tenia unes altres dolències, com entre elles ixa plaga del segle XX i XXI, com és la pèrdua de la raó, de la memòria, etcètera, etcètera. Veritat, Abril?
2: Sí, perquè l'Alzheimer és una d'aquestes malalties que, com diem, estan molt presents a la nostra societat, però que pel moment no té cura. Considerat un trastorn neurodegeneratiu progressiu i irreversible, afecta ja unes 800.000 persones a Espanya, segons les últimes dades de la Societat Espanyola de Neurologia. No obstant, malgrat no tindre cura, sí que existeixen alguns tractaments i fàrmacs que poden retardar la progressió de l'Alzheimer en les fases primerenques. Però, clar, per a fer això i per a que siguin efectives estos tractaments, s'ha de detectar la malaltia a temps. I així és on està un dels principals entrebancs actualment. I és que a Espanya el retard entre els primers símptomes i el diagnòstic supera els 2 anys i més del 50% dels casos d'Alzheimer, que encara són lleus, estan sense diagnosticar. Per això, projectes com el que vinc a contar-te són tan importants. I és que la Universitat d'Alacant, en col·laboració amb Visavial, han desenvolupat una aplicació que pot ajudar a la detecció precoç de l'Alzheimer a través, atenció, de la veu.
1: Pues en això ho tenim nosaltres, no sé si cru o almenys juguem en avantatge.
2: Tenim pràctica. Sí. Jo crec que per dir d'alguna manera, tindríem pràctica.
1: Però no val intentar enganyar a l'aplicació.
2: No, mira, el conto una miqueta el funcionament perquè és molt senzill. Quan l'usuari entra en aquesta aplicació, se li presenten unes preguntes per a que ell conteste en veu alta.
1: Sí.
2: Preguntes relatives a la data en la que estem, què és el que més li costa recordar, com està la seva memòria, però també altres més pràctiques com aquestes.
3: Agarrar los objetos cuando se lo pregunte. Ahora en 30 segundos, dígame nombres propios de mujeres. Por último, mire detalladamente la siguiente imagen. Cuénteme con detalle lo que ve y lo que está ocurriendo.
2: Com estem escoltant, realment és molt intuitiu. Sí. Des de l'aplicació, una veu el dicta quines són les preguntes i tu has de contestar en veu alta. L'aplicació grava les respostes de l'usuari i a partir d'elles identifica patrons de deterioració cognitiva. Però com tot això és més complicat d'entendre quan entrem en com interpreta l'aplicació els resultats, jo crec que millor si ho ens explica un dels investigadors al capdavant d'este projecte.
1: I aquests investigadors, un d'ells, millor dit, és Miguel Ángel Teruel. Miguel Ángel, què tal? Bon dia.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Vamos a empezar por la parte sencilla. ¿Cómo funciona esta aplicación para el usuario, aparte de lo que Abril ya nos ha explicado?
4: Bueno, pues para el usuario es una aplicación realmente sencilla. Es una aplicación que lo único que tiene que hacer el usuario es abrirla, pulsar un botón, y en ese momento comenzará la grabación. Una grabación que, como ya habéis dicho, es asistida, nos hará una serie de preguntas, y tras finalizar las preguntas se enviará la grabación de la voz del usuario debida a

0: Jo diria que està bé arribar a la una de la vesprada i concluir una hora de ràdio, precisament referim-nos, Marina, no només a una gran actriu que procedeix del món de la docència, que aquests dies està tan en conversa de tots, i que era tan diferent quan ella exercia respecte al present, sinó també a una de les persones que ha encarnat un dels personatges més entranyables pot ser de la ficció, no?
1: Efectivament, ahir per la vesprada coneixíem la notícia, l'actriu Maria Galiana és enguany la guarda, segons han explicat des de l'organització, el guardó reconeix la seva trajectòria i compromís amb un ofici i pel seu art, que la converteix en una actriu única, respectada i admirada.
0: Per tant, estem parlant d'un reconeixement, Marina, poc més que merescut.
1: Efectivament, bàsicament per aquesta carrera que es manté inalterable ara que l'actriu passa ja dels 90 anys i que, per cert, va començar també quan passava 50, o sigui que ja major. Encara que la seva estima pel teatre i la interpretació, concretament el seu do, el va descobrir molt abans.
2: Como profesional fue Paso Doble, que es una película de García Sánchez. O sea, que yo tenía ya, pues, 53. Porque yo, esto del gusanillo de la interpretación, lo he tenido siempre, pero no como algo frustrante, sino como alguien que sabe que tiene un don, que yo creo que tengo un don, y lo digo tranquilamente. En una función, que fue la primera vez que yo, ante el público, actué, era muy chica, yo tendría 10 o 12 años, y yo me moría. Sí. Me estaba muriendo y en primera fila estaba la portera del colegio, la señora Pepa. Y yo veía a la señora Pepa, llora que te llora, llora que te llora. Y yo pensé, María, qué buena debe de ser.
0: De fet, estàvem comentant al principi, Marina, fins als anys 50, o fins als 50 anys, millor dit, com explicava Galiana, no s'havia dedicat a la interpretació, sinó que era professora a un institut.
1: Efectivament, ella era professora d'història d'un institut andalús fins que un dia va arribar la seva primera oportunitat.
2: Yo tenía una amiga, Teresa Alba, que conocía a los que habían dirigido, a los que iban a dirigir la película Madre in Japan. Se llamaba entonces, mi amor se llama Alberto, creo que era el primer nombre. Y me llamó para decirme que estaban buscando una señora de mis características. Así, con aspecto de señora de pueblo, pues, por lo menos popular. Y que supiera, que fuera capaz de aprenderse los diálogos. Entonces fui, me hicieron el casting. Y entonces se llamaba casting, ¿no? Prueba a los actores a ver si conseguían el reparto. Y me dieron el papel. A mí me hizo una ilusión extraordinaria, claro, porque fue...
1: Va ser així que va aparèixer per primera vegada a la pantalla la pel·lícula Madre in Japan, on feia un paper secundari, una comèdia de Francisco Perales que ens la va donar a conèixer.
3: ¿Y qué noticias tienes de ella?
4: Pues mire usted, eso yo le puedo informar mejor, que soy la madre de Elena.
3: Ah, usted es la señora Rosario, ¿verdad?
4: Sí, sí, Rosario, Rosario Fuentes.
1: Crida especialment l'atenció d'este primer paper, que la veu de Maria Galiana...
0: No és la veu de Maria Galiana.
1: Efectivament, perquè va ser doblada concretament per Maria Alicia Rubio, tot i que la pel·lícula sí que va ser gravada en espanyol, era una pràctica habitual en l'època, que havia una veu per damunt.
0: Sí, es veu que era per qüestions de qualitat de l'àudio i coses d'estes.
1: Efectivament. Durant més d'una dècada, papers secundaris com ell se marcarien la trajectòria de Maria Galiana, passaria per...

0: No va ser tot i això fins 1999 que li arribaria el reconeixement amb Solas, la pel·lícula que protagonitza juntament amb Anna Fernández i que amb el teló de fons de la soledat i la pobresa faria per interpretar una mare i esposa patidora.
1: Yo he sido un buen hombre.
2: Sí. Me pegaste algunas veces.
1: Pero me porté como un hombre.
2: En casa nunca faltó la comida.
0: Una interpretació amplament elogiada i que a més li valdria per a guanyar l'any 2000 el Goya a millor actriu de repartiment.
2: Parece como una cosa tan anómala, ¿verdad? Y tan absoluta. Yo quiero compartir este premio con todas las actrices ya maduritas que todavía no han tenido su oportunidad para que no pierdan la esperanza. Se lo dedico a mi club de fans número uno. O sea, mi marido y mis hijos.
0: Hem de recordar tot que tot això passava mentre Maria continuava treballant com a professora d'història i que després de rebre el Goya, aquest mateix dilluns, després del cap de setmana, va tornar a treballar com qualsevol altre dia. Això sí, davant l'estupefacció del seu alumnat.
2: Parece como una cosa tan anómala, ¿verdad? Y tan absolutamente inusual que una profesora también mayor, como ellos me verán además, con tan poco glamour, con tan poco sexy, tan fea, porque ellos me verán, figúrate tú, como una especie de cosa monstruosa que de pronto le dan un premio en el cine.
0: Tot i això, Sergi, ho comentàvem al principi, no podem negar que hi ha un altre paper pel que molts, per edat, vam situar i conèixer a Maria Galiana i que... Es tracta d'una de les sèries per excel·lència de la televisió espanyola, Cuéntame cómo pasó, que es va mantindre en antena durant més de 20 anys, de 2001 fins a 2023, i en la que Maria Galiana va participar com a Hermínia, la iaia de la família, acompanyada en el repartiment d'actors com Ana Duato, Imanol Arias, Ricardo Gómez o Pablo Rivero.
3: No se preocupe, Hermínia, hombre, que esas sopas se alimentan igual que las otras. Que lo leí el otro día en la hoja del lunes. Pruébela y verá cómo le gusta, hombre.
2: No me van a gustar. Y otra cosa te digo, Antonio, que no quiero que me guste.
4: La abuela eterna y inmortal del Cuéntame.
0: He de dir-li que el paper li va valdre el reconeixement del públic i de la societat espanyola com l'abuela d'Espanya, una consideració que, tot i això, a ella no acabava d'agradar-li.
2: Para mí ha sido, como actriz, la gran decepción, no mi interpretación en Cuéntame, sino el no ser otra cosa. Es decir, no hacer como actriz otro tipo de papeles. Siempre tenía un aspecto de maruja impresionante.
0: Estos papers, juntament amb molts altres, pot ser menys sonat, que ha interpretat al cinema i la televisió, una de les últimes, per exemple, la nova versió de Mi querida senyorita. Tot i això, és cert que en els últims anys, Maria Galiana ha centrat la seva tasca al teatre.
5: La madre de Laura también me va a llorar.
6: ¿Pero qué tendrá que ver mi suegra con todo esto?
7: Pues cuando murió papá yo quiero tener llorar.
2: Lloré, Jaime, lloré. Si mal no recuerdo, no es la primera.
0: Alguna de les més sonades ha sigut esta Conversaciones con mamá, que feia amb Juan Echanove, però hi ha hagut moltes altres, com La reina de la belleza, El mago, i l'any passat Yo solo quiero irme a Francia. Un escenari on es manté més viva que mai i on sembla no li pesen els anys.
8: No, no, hay que volver a usarlo de l'optimismo melancólico. Yo cada día, en fin, hago,
2: o sea,
8: mi trabajo,
2: vives,
8: vivo...
2: Tú vives al día...
8: Y oigo mi música
2: día,
8: y mis películas...
2: Y te dice, ¿qué planes hace? Y tú dices, bueno, los próximos tres meses, los próximos seis meses... O el año que
4: imagina't que dos, parlant per al Mundo, José Sacristán i Maria Galiana.
0: Una conversa molt interessant i un premi molt més que merescut este de Maria Galiana, que no serà el primer ni l'últim.
4: A veure si la pròxima volta que parlem d'ella no és mitjançant el telèfon i en cotxe, com la van pillar anant a Castelló, si no recordem mal l'última volta, sinó així en l'estudi.
0: I tant, seria
4: Marineta,
0: un plaer.
4: Marineta, gràcies. Fins ara. En un moment, com vos dia, la una de la vesprada, ens ho dirà ara mateix... Patricia Orch, moment d'escoltar el pròxim butlletí de notícies. Ara tornem.
9: És la una.
10: A punt. Notícies.
9: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, acaba de confirmar que tres pacients sospitosos de ser positius per antivirus han sigut evacuats este matí del creuer i estan en camí de rebre atenció mèdica als Països Baixos. Ho ha publicat en xarxes socials i en el missatge diu també que en l'operació col·laboren

0: l'operador del vaixell, les autoritats de Cap Verd, Espanya, Països Baixos i el Regne Unit.
1: L'Organització Mundial de la Salut continua monitorejant la salut dels passatgers i la tripulació. Són 149 persones en total. També s'està fent seguiment de tots els que han desembarcat en alguna escala prèviament. Recordem que el número de contagiats puja a 8 després que les autoritats suïsses hagin confirmat el positiu d'un home que va viatjar amb la dona en este vaixell i va desembarcar a finals d'abril. El director general de l'OMS diu que també en este missatge que en estos moments el risc per a la salut pública continua sent baix. Recordem que esta variant detectada al creuer, la dels Andes, és l'única de les 24 existents que es pot contagiar de persona a persona.
0: I recordem que estem a l'espera del que diga el govern espanyol sobre el seguiment d'esta crisi amb els positius d'antivirus. Recordem també que este creuer, este vaixell que tenia la pròxima escala a les Illes Canàries podria acabar atracant allí en 3 o 4 dies, extrem que al qual s'oposa el president de Canàries. En tot cas, en estos moments continua en marxa aquesta reunió, aquesta gabinet de crisi presidida per Pedro Sánchez, amb la presència del ministre de l'Interior, Marlaska, el de Transports, Òscar Puente, i la ministra de Sanitat, Mònica García. Hi ha moltes preguntes sobre la taula. La primera, si arribarà finalment o no al port de Tenerife este creuer, o què passaria amb els passatgers. En tot cas, Moncloa, Lucía Mas, bona vesprada.
2: Sí, bona vesprada. Tenim una última hora, en uns minuts, a la 1:15, compareixen el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i la ministra de Sanitat, Mònica García, per a donar detalls d'aquesta reunió este matí de crisi amb Pedro Sánchez a la Moncloa per atendre aquesta posició, aquesta petició de la ONS d'acollir el creuer a les Canàries. El govern ho accepta en atenció a l'esperit humanitari i el compliment del dret internacional, però a hores d'ara hi ha moltes incògnites en l'aire, com si aquestes persones hauran de fer quarantena o si es derivarà algun infectat a la península. Marlaska i Mònica García hauran de respondre segurament també a les preguntes dels periodistes sobre la crisi oberta a l'administració canària. Diu el president de part del govern, demana una reunió urgent amb el president Pedro Sánchez. L'escoltem.
3: Esa falta de lealtad, de información, en una situación de esta envergadura y de esta gravedad, nosotros en Canarias no estamos acostumbrados a trabajar así. Desde luego, si no tenemos la información adecuada que pueda garantizar la protección de la población canaria, el gobierno de Canarias no va a permitir que atraque ningún barco. Lo tenemos clarísimo y así se lo traslado al presidente Sánchez y a la ministra.
0: Més coses. L'Audiència Provincial de Castelló ha ampliat la cerca i captura de Vicente López, que està acusat d'agressió sexual i amenaces, que està fugit des del 9 d'abril. Les forces de seguretat han activat la seva localització a escala internacional després de no presentar-se al juí. Delegació de Castelló, Mònica Artana.
4: Fa quasi un mes que està desaparegut i ara la justícia ha decidit ampliar l'ordre de cerca i captura a l'espai Schengen i també fora d'Europa. L'objectiu és detindre'l i posar-lo a disposició judicial. L'home, de 45 anys, està acusat de diversos delictes d'agressió sexual i amenaces. Recordem que no va acudir a la cita judicial del 9 d'abril i des d'aleshores està en parador desconegut, fet que va activar les primeres alertes i la seva recerca a escala nacional.
0: I el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acaba de respondre a la petició de l'oposició perquè faça d'intermediari entre la Conselleria d'Educació i la d'Hisenda per aconseguir el pressupost per a pujar el salari al professorat i aconseguir desconvocar la vaga indefinida prevista, com ho saben, per a dilluns de la setmana que ve.
1: Diu Pérez Llorca que aquest no és el seu paper, però ha anunciat que demà la consellera farà una nova proposta als sindicats per a fer compatible la vaga amb el dret d'avaluació.
5: Jo no tinc per què intermediar entre conselleries. Jo el que li puc anunciar és que demà mateixa la pròpia consellera d'Educació li farà una proposta per a tratar tots els temes que estan reivindicant. Miren, jo sempre he dit que hi ha que dialogar, que hi ha que entendre, que hi ha que parlar i per supost, el Consell i la Generalitat va fer-ho. Jo crec que hi ha que respectar el dret de huelga dels professors i dels mestres, per supost que sí, però també hi ha que garantir les avaluacions dels xiquets, especialment dels alumnes de batxillerat.
0: I el papa Lleó XIV farà un discurs en el Congrés el dia 8 de juny durant la visita a Espanya, que comença el dia 6 i acaba el 12 del mes que ve, segons ha confirmat este migdia la Santa Seu.
1: El Vaticà ha fet pública l'agenda de la visita del pontífex, que estarà a Madrid, Barcelona i les Illes, a Gran Canària i a Tenerife. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha ressaltat la importància que tindrà el discurs que el papa en la cambra baixa quan es parla de la crisi de les democràcies liberals.
6: Pero que en este momento en el que en unos y otros lugares del mundo se habla de una cierta crisis de la democracia liberal, de la democracia representativa, y que quizás eso tenga que ver con su propia dinámica de relativismo moral y de positivismo jurídico, pues la presencia de alguien que trae

0: una palabra que viene de fuera, digamos, con referencia ética y espiritual, en sí mismo eso me parece valioso.
1: La Santa Seu no descarta reunions privades del Papa Lleó XIV amb víctimes dels abusos comesos per religiosos de l'Església Catòlica. El Papa visitarà el port d'Arguineguín, a Gran Canària, que va col·lapsar mesos darrere per l'arribada de persones migrants que usen la ruta atlàntica per arribar a Europa des d'Àfrica. La presència de Lleó XIV donarà ànims a les organitzacions que traslladen amb les persones que treballen amb les persones migrants, segons Eloi Santiago, bisbe de Tenerife.
2: Por tanto, creemos que la presencia del Santo Padre en Canarias será una palabra de aliento para la Iglesia, para las organizaciones que trabajan con los inmigrantes, también quizá una interpelación a nivel, pues no solo nacional, sino europeo e internacional, para darnos cuenta de lo que significa la realidad migratoria y el dolor y el drama que eso conlleva.
3: I el València Bàsquet, Eva, que afronta esta nit a partir de les 8 i quart una autèntica final.
4: Si visiten el Panathinaikos sense marxa d'errada perquè van 2-0 perdent en la sèrie, amb tot en contra, enfront tindran la plantilla més cara del bàsquet europeu, anfitriona de la Final Four, i a més amb 9.000 aficionats compliran les grades del mític OACA. Després dels incidents en la recta final del segon duel ací, l'equip viatja amb un grup de seguretat privada per evitar danys i els grecs han instal·lat una protecció per a la banqueta d'Estaronja. Saben que han de ser el millor València Bàsquet possible per a continuar vius. Pedro Martínez és el tècnic.
5: Lo primero que hay que pensar es que Panathinaikos es un grandísimo rival que nos lleva a máximos de exigencia defensiva, de rebote, de jugar bien en ataque, porque son un equipo que hacen todas las cosas muy bien y entonces debemos de estar pues muy bien. Entonces eso nos obliga a mejorar partido a partido y te diría que en la eliminatoria, ¿no? Ojalá que consigamos que sea más larga porque nos está obligando a dar nuestro máximo.
3: És tot, és la 1:07, continua ara l'última hora del Montllavall, després els esports i després nosaltres a les 3 actualitzem la informació. Fins ara.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Vall d'Albaida, 105.2.
7: De tu a tu.
8: Sostenibilitat, ve de llatí sostenere, i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball, els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
9: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
10: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
6: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
11: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora, Generalitat Valenciana, contigo en cada paso.
6: Gracias por escoltarnos. Som a punt. Generalitat Valenciana en A Punt Ràdio.

Vaig a contar-vos una cosa. A estes hores, 10 minuts sobre la una de la vesprada d'este sext dia del mes de maig de 2026, dic, vaig a agarrar algú i vaig a treure-ho de la seva zona de confort. De la seva zona de confort, que són els cumulonimbos, les baixes pressions, les altes pressions,

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
1: De tu a tu.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
3: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
0: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En A Punt Ràdio.
4: Descansa la vista.
5: Què és la inspiració per a tu?
6: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
7: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
4: Obri la ment.
8: Eres creient?
9: Depèn de l'estació de l'any.
10: Con les carxofes.
7: Sí.
4: A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
10: Què t'ha paregut?
9: Molt bona, molt bona.
10: Ara sí que me l'espera.
11: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
12: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: Xiques, benvingudes. Per una banda, és que Marina, clar, no estava i s'ho va perdre. Els cantants que han evolucionat en senyores marujes que pareixen abueles arruïnades, i les xutxes. Ens hem quedat un poquet ahí en un bucle, no, diria jo.
1: És que no l'hem resolt, i hem de resoldre.
0: No. Sí, és com els conflictes estos psicològics, no? O els traumes i tot això. N'hi ha que resoldre-los, no, Ruth?
1: Totalment.
0: És algo paregut. Sí. Pues sí, pues això mos passa en els Elton Johns i els Marios Vaquerizos i els Robert Smith i tot això, i en les xutxes, en els ositos, en els... És de veres això de que la boca es fa aigua, eh?
2: Sí, jo ara mateixa, que estic quasi davant.
0: Al meu gos li passa que li ensenyes una cosa i li cau, i a mi també està passant-me en els dos moments, espero que no es note per la barba, de vore les gumis així. A vore, perdona, n'hi ha coses que donen merasco, tampoc, que les xutxes.
2: O no, que, es diu, es que la baba caent per la barba.
0: Tu pots babejar i jo no?
2: Perquè no tinc barba.
0: Vinga, va, bueno. Aparentment. En fi, ¿qué pasa? ¿Que tornem al universo chuches?
3: Sí, porque qué mejor que acabar con chuches. Y además, con estos ladrillos ahora pica-pica que me han cambiado y la verdad es que acabo de probar y no me acaban de gustar.
0: ¿El que no te agrada que porten pica-pica?
3: No, esos, no, los ladrillitos estos, o sea, me han cambiado el regaliz este negro con cositas dentro por estos ladrillitos con azúcar por fuera, que es como ácido.
2: Yo es que soy más de
3: no soy yo de llave
1: ácida.
4: És que, clar, per això és que la llave ácida està de moda, està tot...
0: No, però algú ha descobert lo de la crema de llave

0: ácido com
1: jo
0: la llave.
1: Jo crec que mos n'hem tornat un altre. Va, se'm va anar una i n'ha vingut una altra.
0: Bé, però si és ácido com la llave.
1: Ara vaig a buscar jo la crema i, tindrà bona pinta i tot.
0: Que sí, sí, és preciosa.
1: Bueno, demà tornem. Adéu a tots i a totes.

0: Esports a punt.
1: Por nosotros.
2: Esto lo conseguimos juntos.
3: 38 anys així i ara me queden dos partits. Diuen que està difícil, que els comptes no deixen. Però quan miro este camp veig una cosa que els números no entenen. Res de 11 contra 11. Així són molt més.
4: Debemos de estar pues muy bien. Entonces eso nos obliga a mejorar partido a partido y te diría que en la eliminatoria, ¿no? Ojalá que consigamos que sea más larga porque nos está obligando a dar nuestro máximo.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? És l'esperit de superació que l'esport sempre té i te demana. L'Elche amb tota la ciutat i Eder Sarabia, el llevant de Raimon i el València Bàsquet amb el seu gran artífex Pedro Martínez. Tenim uns dies molt intensos i el primer, lògicament, serà València Bàsquet, ara en parlarem. En l'esperit de superació, com diem, de l'esport, sempre el té i te demana. Els tres, el llevant, l'Elche i el València, ho tenen, bueno, d'alguna manera complicat. Un València que continua creuat amb una estratègia de comunicació, per no parlar de la gestió, en què el més important és que no passi res. Els somnis, somnissons, i a l'Elche apareix com a lema per al partit decisiu contra l'Alavés. Una victòria acostaria els franjaverds a l'objectiu de permanència. L'equip, la ciutat i l'afició ho saben. Per cert, que fa uns minuts ha parlat el golejador André da Silva, la referència en absència d'un Rafa Mir, que en principi no s'ha estrenat i no apunta al partit més important de la temporada. En el llevant, Raimon representa la història i l'experiència. A dos partits de jubilar-se, l'amo del ciutat les ha viscudes de tots els colors i confia com el club que ha tornat a apostar per una rebuda a l'equip. Divendres a les 7, dues hores abans del decisiu partit contra Osasuna al Ciutat. Un Osasuna en què torna l'Ischi, el becari granota, ara transformat en tècnic de primera divisió. Hem quedat amb Isma Ledesma, que va coincidir amb ell amb el llevant i que segur que es conta alguna cosa més de la visita de l'Ischi novament al Ciutat de València. I per últim, el València Bàsquet, empresa difícil, que no impossible, Atenes Gui guanyarà el Panathinaikos o dir adeu a la millor temporada de la història del club de l'Eurolliga. L'ambient hostil i el 0-2 són els inconvenients. En tot perdut, toca veure la millor versió, això esperem, del subcampió de la Lliga regular. No seria de justícia que un dels animadors de la competició caiguera amb un 3-0 en contra. Avui s'acomiada de l'handbol Elche Joaquín Rocamora per a dedicar-se al 100% a les guerreres com a seleccionador, un tècnic amb personalitat i caràcter que ha fet història en el club, 10 anys i 3 títols, a més de 3 subcampionats. Brutal. Sofía Álvarez està en la realització tècnica del programa, Eva Casany en la relació i en la producció. Hola, Eva, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Dani.
5: Al micro, com cada dia, Dani Hermosilla, uns consells i comencem. Avui pel bàsquet.
0: Esports a punt.
7: Del 13 al 16 de mayo vive la emoción del Rally Ciudad de Utiel. Los mejores pilotos de España competirán en las pistas de tierra de Utiel-Requena, el Circuit Ricardo Tormo y el recinto ferial de Utiel serán las asistencias del rally, puntuable para el Supercampeonato de España de Rallys. Infórmate en rallyutiel.com.
8: El 9è seminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en seminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.
9: Atenció, famílies curioses! Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i, fins i tot, transformen la seva pròpia imatge. Metamorfosi, el poder de la transformació, una experiència interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències, Generalitat Valenciana.
0: Som a punt.
10: Esports a punt.
11: Per a nosaltres el tercer partit és com si fos el quin.

0: Volem tancar la sèrie ja i classificar-nos per a la final a 4.
1: És Kendrinan. Aquell dels gestos, a l'afició de València Bàsquet en acabar el tercer partit, el segon partit al Roig Arena. El base nord-americà, ex-NBA, Bekis con Hills, con Lakers, con Wizards, i una de les figures del Panathinaikos, clau, en el primer partit, per exemple, de la sèrie. Els grecs volen tancar aquesta eliminatòria que, com sabeu, és molt desfavorable als nostres interessos, amb el 0-2 del Roig Arena. València Bàsquet viatja a ir a Atenes, on avui tractarà d'allargar la sèrie en un ambient hostil, on Estaronxa, per cert, ja guanyaren en la fase regular, Eva.
2: Saben que serà un partit d'alta exigència, la concentració serà fonamental per aïllar-se d'aquest ambient. En clau esportiva caldrà tindre preparades alternatives per si es tornen a plantejar la defensa del primer duel i haver assajat els lliures per a millorar el percentatge. Han de ser el millor València Bàsquet possible per a continuar vius. Pedro Martínez.
3: Lo primero que hay que pensar es que Panathinaikos es un grandísimo rival que nos lleva a máximos de exigencia defensiva, de rebote, de jugar bien en ataque, porque son un equipo que hacen todas las cosas muy bien y entonces debemos de estar pues muy bien. Entonces eso nos obliga a mejorar partido a partido y te diría que en la eliminatoria, ¿no? Ojalá que consigamos que sea más larga porque nos está obligando a dar nuestro máximo.
2: Entre Estaronxa només la baixa de Xavi López Arostegui, els grecs una altra vegada sense Slaukas, que està operat del genoll, però més descansats perquè no han jugat lliga el cap de setmana.
1: Efectivament. Nacho Rodríguez, bona vesprada.
4: Hola, què tal?
1: Bona vesprada. Bueno, va, quins ànims, quines sensacions tens tu?
4: Per al partit d'avui...
1: D'avui.
4: Jo tinc ànims, la veritat. És que no puc fer altra cosa que creure, des de la dificultat de que és esta eliminatòria i anar allí i tota l'encerrona que va haver, però el xoc de l'equip ha sigut seriós, li han faltat detalls, perquè és cert que li han faltat detalls, perquè si aquests detalls es hagués dominat o es hagués tingut uns percentatges com el del tir lliure en lo que corresponia, és que no estaríem parlant d'un 0-2, segur. Per què? Perquè...
1: O un 2-0 igual.
4: Sí, o un empat a 1, no? Perquè l'eliminatòria se n'ha anat per moment, per detallets, per cosetes, per un puntet, per dos puntets, i això, els tirs lliures, dos valors perduts, són detalls que, de caure a favor i de caure en contra, pues t'emportes la victòria. Però sí que crec, sí que crec que este València Bàsquet, sí que crec en l'espírit que té supercompetidor la plantilla de Pedro Martínez i, evidentment, en la figura de Pedro, que sempre trasllada ese punt d'ambició.
1: Samu Borja, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
1: Tu també tens bones sensacions per avui?
5: A veure, és que jo, com diu Nacho, no, jo tinc bones sensacions tota la temporada de València Bàsquet, clar, i tota esta eliminatòria. És que és un 0-2 que podria ser un 2-0,
1: sí,
5: sense ningú dubte.
1: Tu dius, no? És que ha empatat un partit i ha perdut un altre.
5: Ha perdut per un punt de primer i ha empatat el segon, no? Exacte. En 40 minuts ha sigut així, la eliminatòria per ara, i això és un 2-0, no?, a favor de Panathinaikos. Què canvia? Wick, que és diferent, que se juga allí. Se jugava una pista on se van acabar 20.000 persones, caben de 9.250, però avui segur que entre els quals més, que això estarà a rebosar, que han posat ahí unes mampares de metacrilat ja per a evitar tindre problemes ells mateixos, no? De que li caiga algo en el cap a algú que no toca i això li puga fer no perdre el partit segurament perquè no s'atrevirien, però sí algun problema econòmic major, no? De cara a la Final Four, que també s'organitza allí. Compte, perquè ja està Olympiacos classificat. Van a clavar les dues aficions a la

0: molt dura i només has de veure els envenats i que porten els jugadors. Clar, deixes de la rea, no juguen el primer partit, és una decisió tècnica, bé, no acaba de dir-se, però en el segon sí està, bon, i està molt bé,
1: diferència.
0: Però portava el bessó de la cama tot en una, pues, un calentador, Nacho, una cosa d'estes que te comprimixen per ajudar. Radilla està igual, està en problemes físics, la resta estem veient-los molt bé, a Montero, Badio i companyia, sí, es veus bé, a Taylor inclús també. Clar, com acaba de comentar Eva, ells descansen, no juguen el partit del cap de setmana. A València, en canvi, toca jugar un partit duríssim, a més de 100 punts, i perdre-lo damunt, no?, este cap de setmana contra Manresa. Al final, aquestes coses desvirtuen un poc aquestes competicions i veurem què és el que passa, perquè damunt estic escoltant que l'ACB volia enclavar el play-in, que posaria més partits també ahí en un moment difícil del calendari, sí, per a intentar ampliar no 8 sinó a 10 equips clavats en la lluita per el playoff. Pues són moltes cosetes que s'han de tindre en compte. Ara bé, avui jo crec que aquests dolors passaran, si del 100% de dolor que tens el dia d'abans, a un 10% quan estigues en pista, i ahí és on Pradilla, on De la Rea i companyia, pues han de tornar a intentar donar el màxim.
2: Jo parla de dos jugadors claus, no?, perquè Darius Thompson té que sumar un poquet més, perquè Reubers, el que ha fet al llarg de la temporada, obliga molt als interiors rivals. Estau cap a fora, ja te llibera ixa pintura, però l'efecte Pradilla, que ha sigut un tio que és diferencial, que penalitza a Davis, que pot ser un poc el sustento quan s'ofega Kendrick Nunn per a Panathinaikos. I què passa? Que Pradilla no està bé físicament, no pot aportar tot el que el xaval desitjaria, però vol estar-lo, no? I això jugues sempre un poquet un pero ahí, però sí que està cert que és un factor que en aquesta condició seua física de correr el camp, de situacions de en baló, tirar el baló a terra i encarar, què vull dir? Que això castiga molt a la defensa rival i clar, i el següent parellament ahí tindria un factor també importantíssim. Braxton Key ho està fent increïble, m'agrada molt en la sensació sempre que està en els partits, però clar, l'efecte Pradilla, que al llarg de la temporada ha marcat diferències, ara per aquests problemes físics no està ratllant al millor nivell.
0: Braxton Key, Costello, un dels dos jugadors que no tenen contracte la temporada que ve, i Braxton Key ara està donant un passet avant,
1: Ni hi ha gent que està demanant la renovació de Braxton.
2: Ja, sí, però ahí hi ha un problema, que és que el jugador a Sowa Ward, com a mostrar-se de cara al bàsquet europeu.
0: I ara demanarà.
2: I ella té el sentiment que va buscar la millor oferta. Oh, sí. Però no és res en contra teua, sinó no, que el jugador vol mesurar que hi ha damunt de la taula. Però per a mi, vamos, és un fitxajazo, és un jugador que, de tapat, sempre rendix, i clar, i si el perfil de jugadors el tindries que tornar a amarrar.
1: Eva, en la resta de eliminatòries, el Madrid que sí que ha forçat ese nou partit, no?
3: El Madrid del Japó, ha forçat, claro,

0: Es de Elia Bryant, van ser es que tiran ese pas endavant i l'Olympiacos, com ha dit Samu, ja està. Avui es juga l'últim partit, el Sargiris Fenerbahçe, Turks duen un 2-0.
1: Ja que està...
2: Perdona, però un llibre, Dani, està en la lliga, eh?
3: Total.
2: Este partit se juga així, l'altre allà, l'altre no, l'altre en un pavelló
0: xicotet perquè
2: no arribaren a temps d'agafar el pavelló gran.
0: Això diuen,
2: no està molt clar. Això dona per a fer entrevistes després off the record, no? I a partir d'ahí, en tot això, tota aquesta informació, fer un llibre, perquè esta lliga en la pista passa coses, però fora jo crec que més.
3: Fora ne passen més, Samu, perquè tots aquests consentiments que estan tenint,
1: claro.
3: Jo crec que la Eurolliga se té que plantar este estiu, té que mesurar totes aquestes coses i ficar-les damunt la taula. No pot ser que ara tinguin la potestat de competir ahí. I jo estava mirant el partit del Real Madrid, em va semblar que el Madrid se deixava dur d'una manera bestial. Se sent superior i no va pegar el colp ahí perquè tenia el partit en el mes 10, mes 11 en la primera part, però va compensar que té una altra oportunitat i va descuidar-lo, però l'ambient, és que veies el pavelló i dius, això és un pavelló de jugar seus quarts de final d'Eurolliga.
2: Sí,
3: és que no ho era.
2: En el de Will, Nacho,
3: En el de Will, lo del Rocha Arena ha sigut increïble.
2: Sí.
3: És que el Madrid, en el seu camp, ha tingut ambients també en certes mesures, no dràstiques, però en el tema este del control de si entrava l'abonat, el titular de l'abono, però és que eren ambients d'Eurolliga, de veritat. És que
0: seriosos.
3: Això era un pavelló de 3.500 espectadors que faltava la meitat del pavelló per plenar. No crec que siga el que correspon a aquesta competició.
4: Molt bé, doncs demà contarem, esta nit estarem tots pendents del que passi a Atenes i anem a creuar els dits per a que se force el quart partit i que València Bàsquet pose almenys en dificultats a Panathinaikos. Gràcies, Samu. Gràcies, Nacho.
3: Vinga, adéu.
4: Nosaltres continuem amb més bàsquet, però ara de seguida parlem del femení.
5: El València Bàsquet, camí de la Final Four. Esports a punt.
4: Parlem ja de les xiques, les de Rubén Burgos apuren els entrenaments abans de l'anada de les semifinals del play-off de Lliga que rebran l'Espart Girona al Rocha Arena, Eva.
0: Sí, les taronges són les vigents campiones, enfronten a les segones d'esta temporada en què els dos equips han hagut de superar moments de dificultats per arribar fins ací. El tècnic dona les claus del seu pla.
6: Tanto Girona como nosotras nos hemos adaptado a las circunstancias que hemos ido viviendo durante el año con trabajo, con cambios de roles, con cambios de jugadoras. Es el momento en el que juegas ahora y es un momento de competitividad máxima donde cada pequeña acción, cada situación del juego hemos de estar muy mentalizadas, muy focalizadas en seguir nuestro plan, tener la máxima confianza en lo que ejecutemos. Digo que pasa mucho por nuestra defensa y a partir de ahí construir nuestro ataque.
0: El tècnic les té totes disponibles per a este primer assalt en què hauran d'aprofitar el factor canxa contra un equip liderat per Marian Koulibaly, MVP de la jornada de moltes altres. Recorden que demà el partit serà a les 7 i diumenge a la mateixa hora la tornada a Fontajau està en xoc i s'aplaça per a l'Eurolliga de l'any que venia amb moltes variables encara.
4: Si arriba
0: a la final la tindria.
4: Ja ho explicarem, perquè és pràcticament de tesi doctoral. Se n'anem al futbol.
7: Esports a punt.
4: Estem en futbol i comencem per la Champions. Finalment, l'Atleti de Madrid no va poder accedir a la final de Budapest. Un solitari gol de Saka en les acaballes de la primera part va resoldre un partit, sense moltes ocasions.
0: L'Atleti va tindre la més clara, una de Juliano Simeone en el començament de la segona part i va reclamar un penal sobre Griezmann, que el col·legiat va obviar en assenyalar falta prèvia de Marc Puig. Al final, decepció. Escoltem Diego Simeone i Miquel Arteta, l'entrenador de l'Arsenal.
8: Agradecido al esfuerzo. Cuando veo que los jugadores dan todo, se entregan, compiten. Queremos ganar, claro que queremos ganar. Somos los primeros que queremos ganar. Pero bueno, no nos alcanza.
9: Y hoy lo hemos conseguido. Desde que el equipo ha llegado hasta la ilusión, la energía que hemos transmitido dentro del partido, creo que ha sido excepcional. Yo nunca lo había vivido y obviamente ayuda mucho a conseguirlo.
0: Esta nit coneixerem el rival de l'Arsenal en eixa final i si da del partit entre el Bayern de Múnich i el PSG. En l'anada guanyaren els de Luis Enrique 5-4. Els vencedors s'enfrontaran a ese Arsenal. Els ganes segur que estaran en Budapest 30 de maig per a la final 20 anys després.
4: Efectivament, 20 anys després. La única final va ser a París contra el Barça de Rijkaard. Anem amb l'Elx.
10: Somos parte de esta tierra.
11: Aquí todo tiene historia.
12: Por 100 años de historia.
13: De valor.
14: Y de honor.
15: Sabemos lo que representa.

0: Estamos.
1: Por nosotros.
2: Porque nos lo merecemos. Por nosotras.
3: Esto lo conseguimos juntos.
4: No espera menos el de dissabte contra l'Alavés, es el partido más importante de la temporada y el club l'Elx vol que toda la ciudad, como siempre, faça convoy per guanyar ese partido decisivo contra un rival directo. Una victoria sería una mena de permanencia virtual, pero encara queda molt. Este matí ha tornat a estar absente Rafa Mir en el entrenamiento, que ya no va a jugar a Vigo per problemas físicos. La novedad es que Adam Boyar ya se ha incorporado al treball del grupo. Pero tornem a l'ambient. Què ha preparat l'Elx per a el partit, Eva?
5: El club, junta a la Federació de Penyes, l'Ajuntament i la Grada d'Animació han organitzat una trobada a partir de les 10 i a Panar Calfant en l'ambient, en Isefón Sud. A les 12 es farà la recepció massiva al bus de l'equip i la Grada d'Animació ha avançat que està preparant un vídeo motivador diferent.
4: Anem a veure de què es tracta. I este matí ha parat en roda de premsa la referència golejadora de l'Elx en els últims partits, per l'absència, entre altres, de Rafa Mir.
5: André da Silva porta 10 gols esta temporada. Serà una peça fonamental en este duel vital que tenen per davant. El davanter portuguès ha remarcat que el vestidor té ben clar la importància de guanyar-lo.
6: Estamos mirando este partido sin pensar en las contas. Estamos pensando en el partido sacando lo mejor que podemos, dando lo máximo y mirando como si fuera una final. Para nosotros son 3 puntos que están en juego. Y nuestra ambición y nuestras ganas es sacar ese partido con 3 puntos.
5: Els franjavers tenen 2 punts més ara mateix que l'equip basc, que obri jocs de descens. L'anada se l'emportaren els albicelestes per 3-1 en un dels pitjors partits des de Saràbia. Ara confien en les possibilitats de superar l'equip abazorro.
6: Fue uno de los partidos que no hemos estado acertados de todo. Ahora estamos con convicción de cambiar esas cosas. La de vez esperamos un equipo que se pelea mucho a cada pelota, cada balón, con ganas y con aporte físico de jugar el balón para pa adelante sin problema. Estamos intentando centrar en nosotros las capacidades que tenemos y lo que podremos traer jugando en casa con nuestro público es un avantaje más.
5: I no sabem si jugarà Rafa Mir perquè està encara entre cotos després d'aquestes molesties a l'isquio que has comentat i no va jugar contra el Celta, així que el portuguès es queda com a referent ofensiu junt a Álvaro Rodríguez. Ell està orgullós del seu paper, diu que li agradaria renovar perquè acaba contracte i així en l'Elx ha tornat a sentir la passió pel futbol que no tenien altres clubs.
6: Per a mi és un orgull estar acá i poder pues, hacer esos mini records i saber que estoy aportando y ayudando el club. Me gusta la competición, me gusta estar ahí. Pues nos cayó estar en esta posición en este momento y a mí me da muchas ganas de competir. Estoy intentando adaptarme y aportar lo mejor de mí. Estoy muy encantado aquí y me gustaría seguir acá e intentando hacer lo mejor.
5: Els reptes que el motiven, seu fou el penal que torna a clavar l'equip en el partit després d'anar-se per davall en el marcador en el Celta, i per a da Silva, tot i haver perdut, ha sigut una victòria útil.
6: La derrota de ahora de Vigo nos puede haber dado una energía más, porque siento que el grupo, el míster, nosotros todos estamos con más voluntad de sacar esto y de si pudiéramos estar en el partido de Vigo y cambiar las cosas que podríamos controlar, haciendo mejor. Por eso creo que esta derrota...
5: Per la partida de dissabte, Saràbia recupera a Fede Redondo, que ha superat la malaltia, i Germán Valera, després de sanció, i Agó l'acaben d'operar, serà baixa.
4: El Villarreal torna esta vesprada al treball, però el gran protagonista continua sent Marcelino, que ahir volia dir adeu i posar en valor el seu treball. Xavi Robert, Villarreal, bona vesprada.
7: Bona vesprada, sí. Marcelino es va acomiadar amb un missatge en xarxes socials donant les gràcies a la família Drogueta en una carta que anava acompanyada d'imatges emotives dels 7 anys que ha estat a Villarreal en 2 etapes. L'asturià diu que hem sigut feliços, destaca els 2 anys consecutius en què s'ha aconseguit classificar l'equip de la plana per a la Champions. En el capítol d'agraïments no s'ha oblidat dels jugadors, de la família Roig, dels treballadors i del respecte i estima de l'afició d'un club que, com diu, en eixa carta sempre portarà al cor.
4: Sempre al cor de Marcelino. Un adeu el de Marcelino en què, a banda d'altres detalls, com la Champions, la Copa i els resultats, ha pesat moltíssim el model que vol de club, no?
7: Sí, bé, entre altres diferències també ha estat aquesta renovació proposada d'un any per part del club i el tècnic esperava que en foren 2. Però sí que és de veres, com dius, Dani, que ha pesat aquest model de futur del club. El Villarreal vol mantenir l'equilibri econòmic després d'una temporada en què ha gastat

0: 106 milions en fitxatges i no vol tornar a fer una gran despesa per tal de no dependre econòmicament d'entrar en la Champions o de les plusvàlues de jugadors, i això passa per detectar talents que es puguen revaloritzar i obrir la porta al planter d'on en el passat han eixit jugadors com ara Rodri, Cazorla, Baena o Jeremy, entre d'altres. Ara es vol tornar a mirar el planter i a jugadors del B, com pot ser Diatá, Balú, Diego Macià, Gaitán, per exemple. Albelda, el tècnic del filial, creu que sí que hi ha jugadors que poden fer el salt del primer equip.
1: Enguany han tocat el primer equip i que Marcelino s'ha fet debutar. Això indica que tenen nivell. Jo crec que és possible que, i estic convençut de que podem veure en un futur no molt lejano a alguns jugadors del Villarreal B en el primer equip.
2: Bé, després de 3 dies de descans, l'equip torna esta vesprada als entrenaments.
0: Sí, amb el morbo de veure com ha pres la plantilla i sa no renovació de Marcelino, ara que ja és oficial, però el repte de tot l'equip i de tot el club continua vigent, i és consolidar la tercera plaça i els 5 punts de diferència sobre l'Atlètic de Madrid, que ara torna a centrar-se en la Lliga després de caure ahir en les semifinals de Champions. El primer pols diumenge a les 2 a Son Moix contra un Mallorca que fuig del descens.
2: Tots estarem pendents, els seguidors del Villarreal i la resta, perquè el Mallorca està jugant-se la vida com molts equips en la zona baixa de la classificació. Gràcies, Xavi.
0: Adeu.
2: Parlem ja del València. Avui entrenament i demà, en principi, segon dia de descans de la plantilla esta setmana. I quant a l'equip, tots pendents de Lucas Beltrán. José Luis Sánchez, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani.
2: Tu me diràs si Lucas Beltrán, si ha entrenat, si no ha entrenat, primer dia d'entrenament, no, segon dia.
3: Sí, contra l'Atlètic Club de Bilbao continuen els seus problemes al genoll. Ja te vas comentar ahir sí. Que aquesta preocupació resideix en que el davanter argentí ja va estar lesionat farà un parell de mesos d'aquesta mateixa zona del cos i va estar pràcticament 3-4 setmanes sense poder jugar. Això fa que no siguin, com te dic, massa optimistes de cara a que l'argentí pugui arribar a aquest partit. De veres que encara queden 2-3 sessions d'entrenament. Veurem Corberán que el diu dissabte, veurem com evoluciona la setmana, però en principi és complicat que Lucas Beltrán pugui arribar al partit contra l'Atlètic Club.
2: Després de les derrotes, Carlos Corberán acostuma a fer canvis en el seu 11, no així tant en les victòries, donat que el partit és fora de casa i que l'equip ve de rendir a molt baix nivell contra l'Atlètic de Madrid. El mateix Corberán ho deia al final del partit i barruntava la possibilitat de canvis.
4: Un mal partido se explica desde eso. El Valencia no hemos conseguido hacer el partido que queremos hacer. Un partido donde no hemos conseguido fluidez ofensiva, no hemos conseguido la forma de crear ocasiones de gol, y un partido en el que nos hemos ido diluyendo con el paso de los minutos.
2: O siga, que todo va a pensar en que ya habrá cambios, José.
3: Hombre, hi ha una màxima del futbol, Dani. Tu que saps que el que funciona no se toca, però quan algo no funciona, com va passar en el València dissabte passat, cal canviar peces, cal tocar coses. Una molt probable és que Pepelu torne a la seva posició de mid-centre i siga un dels dos centrals ja recuperats, com són Sommer i Unai, que ocupa aquesta posició, o fins i tot podrien entrar els dos i que Unai, desplaçat a banda, tornara a la banqueta a Renzo Sarabia, que després d'una inactivitat de mesos havia jugat els 3 últims partits. Avui ens comenten els companys que han estat a la ciutat esportiva que Pepelu fins i tot ja ha entrenat com a mid-centre. L'altra peça que segurament canviarà, perquè ha sigut un leitmotiv habitual en Corberán, és la davantera. En el moment en què un dels dos davanters
2: no
3: o
2: marca.
3: El davanter titular no marca, entra el següent. I tenint en compte el partit que va fer Sadik l'altre dia contra l'Atlètic de Madrid, tot fa pensar, encara falten 3 entrenaments, que Hugo Duro podria ser el davanter escollit per a estar en aquest partit contra els Lleons, que ens diuen a Bilbao que estan ja en modo Europa, que una volta han certificat la permanència van anar amb tot en aquests últims 4 partits per classificar-se per a competició europea. Hem de recordar que enguany han jugat la Champions. I en clau valencianista, Dani, ja ho explicarem en temps, però és important no només guanyar, sinó tractar de millorar també el gol a veraç, de gols a favor i en contra, perquè en un final de Lliga tan

0: igualat pot ser clau, un gol amunt, un gol avall.
1: A veure si som capaços d'explicar-lo, perquè n'hi ha moltíssimes variants, i anem a veure si tenim temps demà per a poder explicar com estan els golaveratges, per lo menos dels nostres equips, clar.
0: Perfecte, Dani, fins demà.
1: Vinga, gràcies.
2: Diuen que el futbol no té memòria, però jo crec que s'enganyen. He estat 38 anys cuidant aquesta xespa i vos dic que sobre ella ha passat coses que no us ho creuríeu. A mi no me parleu d'impossibles. 38 anys així i ara me queden dos partits. Diuen que està difícil, que els comptes no ixen. Però quan miro este camp veig una cosa que els números no entenen. Res de 11 contra 11. Així són molt més.
1: És Raimon, el jardiner, el cap del camp i el cap del raconet en el vídeo promocional que ha fet el Levante Unió Esportiva per a convoyar a la seva afició de cara a este final de temporada. Estos quatre partits començant per el que divendres jugarà contra Osasuna i tancarà la participació en esta lliga en la penúltima jornada també a la ciutat de València amb el Mallorca. Ixe, jo crec, de Raimon és la llegenda elegida per el Levante Unió Esportiva i per el club per a afrontar el que queda de temporada i ja des de fa algunes jornades. El pròxim rival, l'Osasuna, apura opcions d'estar a Europa, però sobretot l'entrena un tècnic italià amb Cor Granota, on es va formar primer com a becari i després com a entrenador del juvenil, el filial i fins i tot el primer equip en aquella temporada, la temporada de l'últim descens Granota a segona divisió. Ja va vindre al Ciutat amb el Mirandés la temporada passada i ara arriba amb l'Osasuna en un partit en què el Llevant se la juga i Osasuna que mira cap a dalt. Per cert, que esta vegada sí, el Llevant ha organitzat una rebuda a l'equip, com en els partits de les grans ocasions. Des de les 7 de la vesprada està convocada l'afició per rebre l'equip, amb el moment de l'arribada del Llevant a l'estadi prevista aproximadament a les 7 i mitja. El club anima l'afició a acudir amb la camiseta, o camisetes de diferents colors del club, per a crear un bon ambient previ al de convoy a la plantilla. I avui ens detenim precisament en l'Osasuna i en el seu tècnic, i uns dels que valencians, que millor coneix i manté una relació amb Valencio, és el seu amic i periodista, i meu amic també, Isma Ledesma. Isma, bona vesprada.
3: Hola, Dani, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bueno, com, no sé si has pogut parlar últimament amb Valencio, però tots intuïm que este partit anava a ser especial pel molt que s'està jugant el Levant, i així ha sigut, no?
3: Sí, i jo ho extendria ja no només a Alessio, sinó a tot el seu cos tècnic. Saps, Dani, que a més d'Alessio pues, està Darío, està Joan, està Gianluca, és a dir, ja, bueno, també Chema Sanz, que t'he passat i mantenista també, és a dir, que hi ha uns quants d'entrenadors del seu cos tècnic que també tenen passat i mantenista i que són igual o més granotes encara de lesió perquè ho són de tota la vida, no? Bueno, per a ells és un partit molt especial, el que passa que saps, Dani, que així la competitivitat és màxima, ells tenen la il·lusió d'Europa, l'any passat Osasuna se va quedar amb Vicente Moreno molt a prop, ells tenen la sensació de que poden arribar realment, que estan acabant molt bé la temporada, crec que la remuntada contra el Sevilla i també el partit que van fer l'altre dia contra el Barça demostra que estan arribant en un bon moment, que estan acabant bé la temporada. Serà un partit especial, l'Osasuna juga amb menys pressió que el Llevant, perquè per a Osasuna Europa és una oportunitat i per al Llevant la salvació pues, és quasi una obligació i està molt complicada, però bueno, ells ho afronten com una setmana molt especial, sabent també que coneixen perfectament el Llevant, la idiosincràsia del club, alguns dels seus jugadors, també la situació que té, i bueno, pues evidentment els agradaria arribar així amb una situació diferent per al Llevant, però pues, faran el seu partit, tractaran de guanyar, perquè amb els competidors que són sí que t'he dit que ahir no hi haurà una altra, però bueno, evidentment serà un partit molt especial tant per a Alessio com per a tot el seu cos tècnic, pràcticament.
1: Per acabar, Isma, el que està clar és que Osasuna...
3: Dani, este any, de fet, va ser el 3 de gener d'anar allà a Pamplona a veure un partit, va estar amb, bueno, pues amb Alessio, amb tot el seu cos tècnic, convivint, veient també l'entrenament en Tajonar, i no havia tingut l'oportunitat d'estar a Pamplona, al Sadar encara. A més, vaig anar a un Osasuna Atlètic Club de Bilbao, que per ells és com un derbi, evidentment. I jo crec que, junt amb Sevilla, crec que és el millor ambient que he vist en Espanya. Sincerament, és espectacular com apreten ahir, com juga també el partit l'afició. Aleshores, és cert que a Osasuna

0: li costa molt jugar fora de casa perquè els pràcticament que comencen els partits amb un 1-0 o els acaben amb un gol, perquè Osasuna és l'equip en els últims 15 minuts, a pesar d'això, que millor acaba els partits i que més gols marca de la primera divisió, però sí que és el que fora els costa més. És un equip també que jo tinc ganes de veure qui té la pilota, perquè Osasuna en el seu camp sí que és més protagonista, fora de casa li costa més, habitualment acostuma a eixir més en transició, a veure si Víctor arriba, que és un jugador molt important i que estava tocat, però sí que és el que baixa molt. El que passa que jo crec que Alessio del Sucosteni va jugar amb aquesta pressió i amb aquest nerviosisme que tindrà el Levante i el Ciutat de València, no? I per ahí és on, bueno, ells poden ser per a mi un poc més favorits, tenint en compte que els costa més fora de casa, però que sí que és cert que, el que deia abans, no? Que ells ho afronten com des de la vessant positiva d'una oportunitat. Un plaer, Dani, un abraç.
1: Adéu.
2: Acabem amb el Castelló, que dissabte a les 2 de la vesprada jugarà contra el Ceuta, un equip que és fort a casa i que té resolta la temporada en la permanència. Demà parlarà Pablo Hernández. Avui ho ha fet Fabrizio Brigiani, el defensa central italià del conjunt de Pablo Hernández, que alerta sobre l'excés que no va produir-se de confiança.
3: Estamos preparando un partido difícil, porque sabemos que ahí ellos compiten bien y han ganado mucho y creo que han construido el mantenimiento de la categoría ahí en su casa. Y puede ser que hay veces que no teniendo cosas de jugar, tú juegas con más libertad. Sabemos que...
2: Es Fabrizio Villani. Anem ya amb el comiat de Joaquín Rocamora de l'Amboleig.
4: Teica, el bon vending els ofereix la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots. Dona empoderat,
2: el microcrema. Parlem ja d'esport femení, d'handbol, avui s'acomiada de l'handbol elx Joaquín Rocamora, l'artífex dels èxits del club en els últims anys. Tres títols, una Copa de la Reina, una Supercopa i una European Cup, l'últim aconseguit per l'entitat Franja Verda, i tot en un entorn sempre complicat, referent l'equip cada temporada i resistint a la marxa de jugadores claus com en la història recent del club, com Lisa Chapchet, com Jenny Gutiérrez, com Dani Lasso Delgado, Tessa Banzil o Pipai Wolf, entre moltes altres. Fa unes setmanes parlàvem amb ell quan va ser anomenat seleccionador de les guerreres després de ser seleccionador nacional júnior. I ha arribat el moment de dir-li adeu al club 10 anys després. Si ja podem parlar amb ell, ha sigut el seu comiat en roda de premsa, però el tenim uns minuts per a nosaltres. Joaquín Rocamora, bona vesprada.
5: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, arriba el dia de dir-li adeu a Elx, no?
5: Al amor de mi vida, deportivo.
2: Sí,
5: sí. Sí, la verdad es que sí. Uno nunca quiere que llegue estos momentos. Sin lugar a dudas, creo que ha marcado la mejor época adulta de mi vida. Lo que soy como persona y lo que soy como entrenador se lo debo en gran medida tanto a la ciudad de Elche como al club Balonmano Elche. Y en este sentido, pues totalmente agradecido de haber podido vivir todos estos años.
2: T'han posat un vídeo emotiu, t'has arribat a emocionar, un home tan gelat i tan fred com tu?
5: Sí, sí, sí, bueno, he soltado las lágrimas, sí. La verdad, al final han hecho ahí una especie de paripé que estaba hablando mi mujer, pero se suponía que era mi hijo el que hablaba y ahí la verdad que se me han saltado las lágrimas, pero además se nota que han hecho el vídeo con mucho cariño, con mucho esmero, con mucho tino, porque estaba prácticamente todas las personas importantes de mi vida deportiva y la verdad que estoy muy agradecido.
2: Joaquín, no volem molestar-te molt perquè és un dia especial també per a tu en el dia del teu comiat, però de tot el que t'ha passat en ells en estos 10 anys, ¿en què te quedes?
5: Bueno, ya lo he dicho, ¿no? También alguna vez o en la rueda de prensa me quedo con el aprecio, el cariño y el respeto de las jugadoras, sobre todo en estas últimas temporadas. Y me quedo con una victoria y una derrota, me quedo con ese título, me quedo con la derrota de cuartos de final de Copa de la Reina por penaltis con Málaga y el momento después de entrar en el vestuario, de echar un Aquarius todos juntos, de estar tranquilos y de saber que habíamos dado lo mejor de nosotras y que teníamos por delante aún la fase final de Liga, la final de la European Cup y disfrutar.

0: ese mes tan mágico que tuvimos.
1: I dos subcampionats, que ningú s'oblide. Quin futur li esperes o esperes que tinga el club ja sense Joaquín Rocamora?
0: Bueno, yo espero que el futuro del club sea tan bueno como el último lustro. La realidad es que la última década, pues creo que en cuanto a resultados ha sido la mejor de la historia del club, pero como ya he dicho, este club ha estado más de 50 años sin Joaquín Rocamora. Ahora espero que esté otros 50 más sin él, que tenga muchos éxitos y que yo como aficionado y seguidor del club Balonmano Elche los pueda seguir, los pueda disfrutar y los pueda vivir con ellos.
1: Efectivament, i sabem que este enguany, més a més, vas a continuar vivint a Elx. Joaquín, amic, una abraçada molt forta i tot el desig de tota la sort del món per a, com a seleccionador de les Guerreres, un altre front que s'obri la teua vida esportiva i que sabem i esperem que te vagi molt bé.
0: Bueno, un abrazo muy fuerte, Dani, y darte también las gracias por el respeto, por el cariño y por todo este tiempo de seguimiento que has estado tanto a mi persona como al club. Muchas gracias.
1: Gracias a tu. Adeu.
0: Adeu.
2: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
3: Ganamos todos.
2: Juguen elles, guanyem tots.
4: La informació esportiva en Esports a punt.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Del 13 al 16 de mayo vive la emoción del Rally Ciudad y Utiel. Los mejores pilotos de España competirán en las pistas de tierra de Utiel Requena. El Circuit Ricardo Tormo y el recinto ferial de Utiel serán las asistencias del rally, puntuable para el Supercampeonato de España de Rally.
10: Ya te espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en feminariovalencia.es. Vicepresidència Primera, Igualtat, Diputació de València.
4: La informació esportiva en Esports a punt. L'anàlisi i els comentaris de l'actualitat esportiva en Esports a punt.
1: Abans de començar la tertúlia, són les 2:44, dos apunts del món de l'esport, del polideportiu. Entre altres coses, comencem amb aquest repàs del llevant femení que juga esta vesprada el Johan Curi contra el Barça, campió de Lliga, recent finalista de la Champions, un partit que podria significar el descens matemàtic de les granotes, un històric del futbol femení, pràcticament desnonat el conjunt granota. I també tenim handbol. Ahir van eixir a la venda les entrades de la fase final de la Copa del Rei d'handbol, que, com sabeu, es disputarà al Centre de Tecnificació d'Alacant del 6 al 7 de juny pròxims. Les entrades estaran en la plataforma Setiquets i van dels 15 a 20 euros de cada partit. Bona vesprada.
11: Què tal? Bona vesprada.
1: Imma Lidón, bona vesprada.
12: Bona vesprada.
1: Bé, venim parlant tota la setmana i les últimes setmanes, però la veritat és que la situació en la taula, en la zona baixa, fa que així tot el món que ha vingut a esta tertúlia en estos dos dies anteriors està amb el calendari, amb el mòbil, amb la calculadora. Nacho.
11: Bueno, normal. Jo, de tota manera, si se complís la línia que jo pensava que anava a ser la bona, no haurà problema. És a dir, no sé si recordes el dia del Mallorca, que va ser l'última vegada que jo vas estar així, te vas dir, la permanència no estava ni a Mallorca, no està ni davant l'Atleti de Madrid, no està ni davant el Barça ni davant la Real. Està a Girona, davant el Girona, més bé, i davant el Rayo Vallecano, més talla. I jo te vas dir, si guanyen aquests dos partits, a poquet que facin un empat, el València està salvat. Van empatar a Mallorca, van guanyar al Girona, i jo continuo pensant, home, tant de bo guanyen l'Atleti Club, no? Evidentment. Però jo continuo pensant que si se guanya el Rayo Vallecano, més talla, la temporada està acabada.
1: Imma, molt optimista, no, Nacho?

0: Esports a punt.
1: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
2: Li demana al president de la Generalitat que volem negociar. Volem sentar-nos a negociar amb propostes clares i efectives per part de la Conselleria d'Educació.
3: No hem rebut resposta d'aquesta petició de reunió i el que volem és que mos reba.
4: Jo no tinc per què intermediar entre conselleries. Jo el que li puc anunciar és que demà mateixa la pròpia consellera d'Educació li farà una proposta per a tratar tots els temes que estan reivindicant.
5: Per part de l'armador de poder atracar en un puerto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
6: Y desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno.
7: Tirem en el tren, o sea, en la estación, més hores que en el tren.
8: Es una poca vergonya, siempre están en retrasos.
9: Y una chica que se va a desmayar. No pueden posarla ni en posición horizontal porque no hi havia espai.
10: No hay revelación de secretos porque la policía no me ha pasado nada, nunca he hablado con la policía de este asunto.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Hola, com estan? D'ací a 3 dies, és a dir, el pròxim dissabte, arribarà el creuer Hondius al port secundari de la Granadilla, a les Illes Canàries, ho acaba d'anunciar la ministra.

0: ministra de Sanitat, que és Mònica García, també ha confirmat que les persones que van a bord en estos moments i que pertanyen a 23 nacionalitats diferents són asimptomàtiques. Ha detallat també quin és l'operatiu que es posarà en marxa una volta arriben a port. Tots els ciutadans estrangers seran repatriats als seus punts d'origen amb un dispositiu mèdic i de transport especialitzat i no tindran cap contacte amb la ciutadania de les illes, segons ha especificat la ministra. Pel que fa als 13 passatgers espanyols, recorden, 13 una persona tripulant i 13 passatgers, seran avaluats mèdicament i traslladats en un avió de l'exèrcit a l'Hospital de Madrid Gómez Ulla, on hauran de passar la quarantena fins que es puga, ha dit la ministra, determinar que estan lliures del virus. Mònica García.
1: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
0: Bé, tant la ministra García com el ministre de l'Interior han justificat la decisió de que el creuer atraqui a les Canàries a petició de l'OMS perquè és el port més pròxim que pot oferir realitzar este procés mèdic amb totes les garanties i també per raons purament humanitàries. Grande Marlaska.
2: La primera, por humanidad, por razones éticas, por razones morales. Todos ellos y el conjunto del pasaje, evidentemente, se están enfrentando a una situación sanitaria grave. Necesitan ayuda y el puerto más cercano con las capacidades técnicas para prestársela es Canarias.
0: Bé, el govern s'empara en que té una obligació moral i legal, ja ho he escoltat, d'auxiliar a totes aquestes persones, entre les quals hi ha 14 espanyols, però el president del port de destinació, el president de les Illes Canàries, no veu així, diu que la decisió no obeeix a cap criteri tècnic, també que no hi ha prou informació per a mantenir un missatge de calma i garantir la seguretat de la població canària, i es pregunta també per què han de dur-los a aquestes persones al territori canari des de Cap Verd, el país insular africà on es trobaven ara. Fernando Clavijo, avui en Televisió Espanyola.
3: Pregunto si està fondeado en un puerto de Cabo Verde. La pregunta es por qué se tiene que trasladar 3 días de navegación a Canarias cuando no se sabe el estado, de, en este caso, de los pasajeros. O sea, ¿cuál es el criterio técnico que motivó un cambio? Nadie, ni la ministra ni nadie, ha contestado esa respuesta, esa pregunta.
0: Recordem que la ministra ha dit fa uns minuts que totes les persones que en estos moments viatjaran cap a les Illes Canàries són asimptomàtiques i també ha dit la ministra que les 3 persones que estaven infectades o que tenien possibilitat de donar positiu en este antivirus havien sigut ja, estaven de camilla en un avió medicalitzat camí als Països Baixos. Bé, sobre esta malaltia, sobre este antivirus, esta variant dels Alps, la més perillosa perquè és la única que es contagia persona a persona, este matí l'OMS ha llançat un missatge de tranquil·litat. El director general, que és Tedros Adhanom, deia en les xarxes socials que en estos moments el risc per a la salut pública continua sent baix. Intentem, no obstant, resumir la informació que fins ara tenim. Òscar Martínez, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada. Doncs fem-ho. El període d'incubació és allargat, els símptomes poden manifestar-se fins a 45 dies després del contagi. Per això l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, tracta de determinar si l'origen dels contagis està dins del creuer o es va iniciar a través d'una persona ja infectada que va embarcar malalta. Ara per ara hi ha 8 persones infectades. L'última és un ciutadà suís que va ser passatger de l'MV Hondius i que està sent tractat a Zúrich. Havia estat a bord amb la dona a finals d'abril, va desembarcar i dies després va notar els símptomes de l'antivirus. Mentrestant, este matí, 3 pacients sospitosos d'estar infectats, els han evacuat del creuer, van camí de rebre atenció mèdica als Països Baixos. Paral·lelament, l'OMS continua controlant la salut dels passatgers i de la tripulació. Són 146 persones. L'OMS també fa el seguiment de tots els passatgers que han desembarcat en alguna escala prèviament i els que han estat en contacte amb una de les víctimes mortals, una dona que va viatjar en avió després d'estar en el vaixell. Sobre la variant de l'antivirus, un laboratori suís l'ha identificada com la més perillosa del virus. És l'única de les 24 variants detectades en humans que es pot transmetre de persona a persona. És la variant predominant al Con Sud i pot degenerar en una síndrome pulmonar que augmenta fins vora el 40% el risc de mort.
0: Bé, són les 3 i quasi 6 minuts. Majo Collada està a la tècnica. Més notícies d'este dimecres.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Quan falten 5 dies per a la convocatòria de vaga indefinida de l'ensenyament, avui els sindicats han intensificat la pressió amb una concentració a les portes de la Generalitat.
4: Sí, per a fer palès també el rebuig a la contraproposta de la Conselleria d'Educació que va proposar com a servicis mínims que treballarà el 100% del professorat de segon de batxillerat, però només els dies

0: d'avaluació de la Pau. Els convocants de la vaga han reclamat avui la mediació del cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, entre Educació i Senda perquè les negociacions siguin efectives. Per este ordre, Marc Candela, de l'STPB, Txelo Valls, Comissions Obreres, Kilian Cuerda, d'UGT, del País Valencià.
1: Com la inacció d'esta conselleria i la dilatació en el temps de qualsevol negociació ens fa que vinguem a demanar al president que intervinga. Perquè nosaltres el que volem és negociar.
2: Que medie i que posi ordre dins del seu govern per a que puguem tindre una negociació real.
3: Si el president Llorca volguera i la conselleria volguera, això se desbloquejaria en un dia.
0: La resposta l'ha donat el cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, ha afirmat que ell no ha d'actuar de mediador i ha anunciat una nova proposta d'educació als sindicats per a frenar la vaga indefinida.
4: Jo no tinc per què intermediar entre conselleries. Jo el que li puc anunciar és que demà mateixa la pròpia consellera d'Educació li farà una proposta per a tratar tots els temes que estan reivindicant. Miren, jo sempre he dit que hi ha que dialogar, que hi ha que entendre, que hi ha que parlar i per supost, el Consell i la Generalitat va fer-ho. Jo crec que hi ha que respectar el dret de huelga dels professors i dels mestres, per supost que sí, però també hi ha que garantir les avaluacions dels xiquets, especialment dels alumnes de batxillerat.
5: I el judici del cas de les mascaretes quedarà vist per a sentència esta vesprada, quan el Tribunal Suprem ja ha escoltat les conclusions de la Fiscalia, les acusacions i les defenses dels acusats. Anticorrupció ha sostingut que Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama formaven una organització criminal que va usar informació privilegiada per tal d'enriquir-se en la compra de mascaretes durant el temps de pandèmia.
0: I també ha mantingut les peticions de pena, 24 anys de presó per a l'exministre, Dana Wimig per al seu exassessor i 7 per a l'empresari comissionista, el corruptor el que pagava i el penedit segons el fiscal. Alejandro Luzón, en començar l'alegat, ha contradit l'intent de Víctor de Aldama d'involucrar el president del govern espanyol.
6: Se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
0: Sobre Aldama, les acusacions populars han afirmat que el seu propòsit era corrompre a qui estava disposat a ser corromput i que l'exministre Ábalos no en va tindre prou de posar-li un pis a l'amant, és textual, i va dir que havia de contractar-la en empreses públics. La lectura de les conclusions de les parts s'ha acabat fa 10 minuts, continuarà a les 4 de la vesprada.
5: 3 i quasi 9 minuts, previsió de l'horatge, atenció, perquè la cosa de cara a demà es complica. Javi Miró.
7: Bona vesprada, dia primaveral, amb un matí marcat per l'ambient assolellat amb núvols baixos en punts de les comarques centrals, i és a partir de migdia, aprofitant del calfament diur del sol, quan comencen a créixer, guanyar entitat estos núvols i comencen a esdevindre tempestes. De fet, ja tenim precipitacions actives en algunes localitats, és el cas de la Marina Baixa, la Marina Alta, a Relleu ja s'han acumulat vora 14 litres per metre quadrat, i de nou nuclis que afecten l'interior del Terç Nord. Parlarem de precipitacions, de tempestes durant aquestes pròximes hores, sobretot en punts de les comarques centrals, zones interiors sobretot, i la zona central de Castelló. Les tempestes formarien cap a la zona interior i avançarien cap al litoral. Avui, en general, amb brises marcades en punts de litoral i temperatures màximes més baixes. I demà, això sí, situació de més inestabilitat, sobretot de vesprada, amb vent de component marítima que reactivaria les precipitacions en punts de les comarques centrals i més bé serien ruixats, tempestes, inclús organitzats. I podríem parlar d'acumular destacables. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat la vista taronja a partir de les 7 del matí en punts del litoral sud de València, nord d'Alacant i zona interior de les comarques centrals perquè les precipitacions podrien ser fortes.
8: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
9: Del 13 al 16 de mayo vive la emoción del Rally Ciudad de Utiel. Los mejores pilotos de España competirán en las pistas de tierra de Utiel Requena, el Circuit Ricardo Dormo y el recinto ferial de Utiel serán las asistencias del rally, puntuable para el Supercampeonato de España de Rallys. Infórmate en rallyutiel.com.
10: Tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. A Labora t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora. Generalitat Valenciana. Amb tu en cada pas.
11: El 9è seminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en seminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.
8: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
5: Bé, anem a parlar de l'antivirus d'Isecreuer que arribarà dissabte a les Illes Canàries. Un home ingressat a Suïssa eleva a 8 els contagiats en un creuer de luxe. El nou cas va abandonar la travessia abans que es destapara el brot. Els tres malalts de l'embarcació fondejada en aigües de Cap Verd s'han evacuat este matí, ho ha confirmat fa uns minuts la ministra de Sanitat, Mònica García. Ara cal esperar l'ordre perquè el Hondius posi rumb a Tenerife, on deien que s'espera que atraque dissabte. Carmen Pastor.
12: Les tres persones infectades d'antivirus, Patricia, han sigut evacuades a Mèxic este matí del creuer fondejat davant de la costa de Cap Verd. El metge de l'embarcació és el pacient més crític, els altres dos presenten una situació clínica estable. Els tres volen ja en un avió ambulància cap als Països Baixos per a rebre tractament mèdic urgent. Ara l'empresa que opera el creuer prepara la quarantena i el cribatge dels passatgers i tripulants abans que el barco posi rumb a Canàries. Espanya, com a país europeu més pròxim, ha acceptat l'obligació moral i legal d'auxiliar-los, com explica la ministra de Sanitat, Mònica García.
13: L'Organització Mundial de la Salut considera que Canàries i que Espanya reúne les condicions de desembarco en condiciones de seguridad y también de protección de la salud.
12: Dos especialistas en malalties infecciosas asistirán les 147 persones atrapades al barco. Recorden que hi ha 14 espanyols, una valenciana, 5 catalans, 3 madrilenys i un gallec. Fora del creuer, avui hem sabut que hi ha un altre cas, el que fa 8. És un home ingressat a Suïssa. Ell i la dona abandonaren el creuer en una etapa de la travessia abans que es coneguera l'existència del brot d'antivirus que ha matat 3 persones i manté un infectat en cures intensives en un hospital de Sud-àfrica.
5: Bé, sobre este virus, avui s'ha confirmat, l'OMS ho ha confirmat, que la variant és la que es contagia entre humans, és a dir, la més perillosa. També s'alvira el protocol que es farà servir quan el vaixell arribi a Tenerife el pròxim 9 de maig, el pròxim dissabte. Txelo Jimeno.
14: És la novetat més esperada. Sud-àfrica ha identificat la soca d'antivirus dels Andes en les dues primeres víctimes, la més perillosa i que es transmet entre humans. Amb aquesta informació, l'OMS i el Centre de Control de Malalties Europeu han preparat un protocol per a rebre el vaixell a Espanya. Mònica García és la ministra de Sanitat.
13: El barco va continuar rumbo a Canàries, salvo que la condició mèdica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia. Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos.
5: En el creuer viatgen 14 espanyols, entre ells, ja ho saben, una científica valenciana, com es va avançar ahir a punt, que forma part de la tripulació i que treballa com a guia en l'expedició polar. Fons del seu entorn asseguren que es troba bé, però evidentment preocupada amb la situació que es viu al barco. Lourdes Espinosa.
15: Efectivament, Patricia, Aitana Forcén Vázquez es troba bé, segons s'ha informat este matí el president del Consell, Pérez Llorca.
16: Per part de la Conselleria de Sanitat, ahir van intentar ja posar-se en contacte en eixa valenciana que està en el barco, que ja està en bon estat.
15: Aitana es troba bé, tot i que segons fons del seu entorn està molt afectada per la complicada situació que es viu en el vaixell a l'espera de ser evacuada amb la resta de tripulació i passatgers. Ella, en concret, forma part de la tripulació del creuer neerlandès Hondius afectat pel brot d'antivirus.
17: My name is Aitana. I'm from Spain.
15: En diuen Aitana, sóc espanyola i porto un parell d'anys treballant com a guia d'Oceanwide. És la presentació personal que fa la científica valenciana a les xarxes com a guia d'una de les expedicions polars, treball al que es dedica des de fa 2 anys. A València l'hem vista com a jurat dels Premis Jaume I i també com a divulgadora a l'Ateneu de València. Es va llicenciar en Ciències de la Mar en la Universitat Catòlica de València i va obtindre el doctorat en Oceanografia a Nova Zelanda.
5: Més coses. La derivada política d'esta arribada del creuer a territori espanyol, a les Illes Canàries. Hi ha enfrontament polític per esta decisió. Ens el resumís en estos moments Lucía Lorena, Diego.
18: Bronca política per l'escala Canàries del creuer holandès contagiat d'antivirus. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife.
19: Un rechazo frontal y absoluto.
18: Una decisió denuncien sense garanties per a la població. Fernando Clavijo, president de Canàries.
20: Si no tenemos la informació adequada que pueda garantizar la protecció de la població canària, el gobierno de Canàries no va a permitir.

0: Sánchez ha abordat d'urgència avui amb els ministres d'Interior, Sanitat i Transports l'arribada del creuer que diuen respon a una petició vinculant de l'OMS.
1: La informació era de la nostra companya Vanessa Gregori, les 3 i 17 minuts.
2: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Bé, a les Corts, avui el tema als corredors ha estat centrat en la vaga del professorat, que ja saben que és una vaga indefinida convocada per a dilluns vinent. L'oposició defensa les reivindicacions dels docents convocants i critica la Generalitat, tant Vox com el Partit Popular. Demanen, en canvi, que es garantisquen els drets de l'alumnat i veuen un refons polític en la postura dels...
3: De matemàtiques, perquè fa uns números que ningú entén.
4: És Joan Baldoví, el síndic de Compromís. L'oposició demana que la Generalitat explique els 2.400 milions anuals en què xifra les reivindicacions del professorat. Escoltem José Muñoz, síndic socialista.
5: Lo que está haciendo la consellera es culpabilizar a los profesores, criminalizándolos, identificándolos como personas codiciosas por esa mejora salarial.
4: José María Llanos, síndic de Vox, creu que la consellera està negociant correctament i també considera justes les demandes del professorat, però...
6: Nos parece que los sindicatos están intentando manipular la situación con una visión estrictamente sectaria y política.
4: Tant Vox com el PP demanen atendre les necessitats dels estudiants i critiquen l'oportunitat de la vaga. Nando Pastor és el síndic popular.
7: Salvaguardar també i preocupar-se per l'interès de les famílies. Zero incrementos salariales al professorat durante 8 anys del Botànic, zero huelgas.
1: I més coses. Demà, 7 de maig, parlem també d'ensenyament, s'inicia el procés per a matricular els xiquets i xiquetes que el curs que ve comencen a anar a l'escola. Els de 3 anys són aquells que nasqueren en el 2023, any que es va registrar una lleu baixada de la natalitat, de manera que per al curs 2026-27 es matricularan poc més de 35.000 alumnes, o sigui, 226 menys que enguany.
8: Bé, no obstant això, el pròxim curs incrementaran les unitats de 2022 enguany en centres públics i privats a 2026, 6 més. Menys alumnes i més unitats significa una ràtio més baixa. El límit legal són 25 alumnes per aula, però en 63 municipis la ràtio ha baixat més, segons Jorge Cabo, director general de centres docents.
9: Se ha reducido la ràtio màxima en 63 localidades. Se incorpora al listado Alfara del Patriarca, con una ratio máxima hasta 22, Meliana con una ratio máxima hasta 20 y bajan con respecto al curso pasado Alcoy, que ya estaba en el listado de 20, de 23 a 20, Onda de 25 a 23.
1: La jutgessa de Catarroja ha citat a declarar com a testimoni en qualitat de pèrit el president de l'ABAMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia. La magistrada demana que aporti al jutjat totes les dades i informació que tenia disponibles el dia de la barrancada.
8: També ha sol·licitat a la Confederació. El jutjat fa la petició després que la cap de meteorologia d'Apunt, Victòria Rosselló, va declarar davant de la jutgessa en qualitat de pèrit que tota la informació de l'ABAMET era d'accés obert i que va servir a la ràdio i a la televisió pública per a preparar el desplegament informatiu del dia de la riuada.
1: I el juí pel cas Mascaretes, que arriba ja a la recta final, avui el fiscal i les acusacions particulars han presentat les seues conclusions.
10: El relat del fiscal posa títol a la trama.
11: Una verdadera organización criminal.
10: I presenta als personatges.
11: Lo que tenemos a José Luis Ábalos, denominado jefe por unos y por otros, en raras ocasiones descendía al terreno de juego, a la ejecución material de los delitos. Porque para eso contaba con el fidelísimo Coldo García. Quien paga manda y quien paga y exige es Aldama.
10: Una trama criminal, un Pedro Sánchez no te paper.
11: No era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
10: El fiscal sustenta les acusacions en la investigació de Luco sobre el nucli del Chuí, es contractes de Mascaretes.
11: Y está plenamente acreditado el control de Ábalos, tanto directamente como por medio de Coldo, de esta adjudicación.
10: També veu la mà de la trama en el rescat d'Air Europa, en les contractacions irregulars en empreses públiques.
11: Que la mera sugerencia del ministro, sus meros deseos, se convierten en órdenes.
10: I sobre el rastre dels diners, diu l'acusació particular.
12: Claro, lo propio de las organizaciones criminales es que el dinero no aparezca. Nadie va a ser tan idiota de tener el dinero en un cajón, en una maleta.
10: El fiscal nega un pacte amb Aldama per a rebaixar la condena.
11: Lo único que hay por parte de la fiscalía es la estricta aplicación de la ley.
1: Informació de Carme Domingo i la defensa de Víctor de Aldama ha intervingut fa uns...

0: minuts ha destacat que l'empresari no era el corruptor de la trama, sinó que es va introduir dins d'una organització que ja existia, i ha advocat perquè l'autoinculpació d'Aldama mereix un premi pel que fa a rebaixar la seva condemna.
1: Ha sido fundamental la declaración de don Víctor de Aldama. Hemos reconocido los hechos y hemos reconocido la pertenencia a una organización. Eso requiere un premio. El señor Aldama no constituye la organización criminal. Se integra en una organización criminal que ya viene funcionando desde al menos el año 2015. No porque el señor Aldama tenga una especial arte para corromper a un ministro en tiempo récord, es que ya venían corrompidos.
0: Més coses. Una dona ha sigut assassinada esta matinada a l'illa de Tenerife, presumptament per la seva parella, que ja han detingut, segons ha informat Guàrdia Civil i la delegació del govern central.
2: El crim s'investiga com a cas de violència masclista, però falten per determinar les circumstàncies, entre altres, si l'home arrestat encara era la parella de la dona assassinada o la relació ja s'havia trencat. Sense contar este assassinat, que s'investiga, de 7 dones han mort enguany a Espanya a mans de parelles o d'exparelles. Mentrestant, el jutge encarregat d'investigar la mort d'un nadó a Lanzarote sospita violència vicària. L'home detingut antecedents per violència contra les dones. El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Està actiu les 24 hores del dia, tota la setmana i durant tot l'any. Cal esborrar, això sí, el registre de telefonades del terminal mòbil.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Osbeck ha celebrat este migdia la seva assemblea general, ho ha fet en un emplaçament un tant atípic, l'aeroport Alacant dels Miguel Hernández. L'objectiu, reconèixer, diuen, la importància dels aeroports valencians en l'impuls del sector turístic. Maria Bravo.
4: Sí, el sector turístic ha celebrat fins fa uns minuts la seva assemblea general. El sector turístic ha aprofitat per reclamar més inversions a les administracions, com ara una bona xarxa ferroviària. I ha recordat que el sector turístic de la Comunitat Valenciana ha aportat a l'Estat des de 2019 9.000 milions d'euros, mentre continuem tenint una inversió per càpita molt per baix d'altres comunitats turístiques, com ara Balears o Catalunya. Fede Fuster es el presidente d'Osbeck.
5: Es un contrasentido histórico que invirtamos millones en atraer vuelos, en mejorar, en invertir. Y una vez aquí en tierra el turista se encuentra con una brecha de última milla que ningún destino moderno debería tolerar.
4: A més, també han insistit en el seu rebuig a la tassa turística. Han dit que esta no és la solució, que la solució passa per un millor finançament.
0: I l'ús de la bicicleta a València s'ha incrementat un 17% en els últims 4 anys. L'aposta de la ciutadania per la mobilitat sostenible, l'augment del turisme, també l'ampliació de la xarxa, estan darrere. Elena Andreu.
6: Sí, bona vesprada. Parlem amb usuaris de bici a València i ens expliquen que aposten pels pedals per múltiples raons.
7: És totalmente plana, hay carriles bici.
8: En ciclovia. De 10.
6: Els últims 4 anys, l'ús de la bicicleta a la ciutat ha crescut un 17%. Entre els carrils bici més concorreguts destaca el carrer de Xàtiva, amb més de 6.500 usuaris diaris, o Guillem de Castro fregant els 5.000. Jesús Carbonell, regidor de Mobilitat.
9: Está claro que la mejora de la infraestructura ha ayudado mucho. En estos 2 años y medio, 3 años que llevamos de mandato, se han construido de 220 kilómetros que tiene la red ciclista en la ciudad, 20 kilómetros.
6: Ara, diuen, és moment de millorar la qualitat de la xarxa. Una d'aixes millores es farà el tram de carril bici de l'Avinguda del Port entre Manuel Candela i Serreria. Discorre per la vorera i la idea és traslladar-lo a la calçada per a millorar la seguretat. Valen Bici, a més, sumarà 500 bicicletes més i més parades amb l'ampliació del contracte fins al 2030.
0: I al Gemessi, a la Ribera Baixa, els usuaris dels trens de Rodalies es queixen de les aglomeracions que pateixen en l'estació en hores punta. A més, avui s'han produït retards provocats per un robatori de coure entre Benifaió i el Gemessi. Victòria Masso.
10: L'última incidència que pateixen els trens de la línia C2, que és la que unís Xàtiva amb València, ha sigut efectivament el robatori de coure. Han furtat uns 100 metres en dos trams diferents entre el Gemessi, on ens trobem, i Benifaió. A DIF, els seus tècnics han treballat tot el matí i pensen, preveuen que a aquestes hores, 3:30, estiga resolta i sa incidència. És un robatori que ha provocat nous retards en els trens d'esta línia C2 que s'afixen als que ja patixen, també a les aglomeracions que patixen els usuaris d'esta línia per unes obres que està fent Adif en dos punts diferents, obres necessàries per adequar les vies dels trens. Però bé, el malestar entre usuaris i usuàries, com dic, augmenta per aquests retards i aglomeracions. De fet, ahir es va desmaiar una dona en les andanes en les quals estem per l'aglomeració de gent. I este matí un comboi de tren ha hagut de parar a Benifaió precisament perquè una dona s'ha desmaiat de la quantitat de gent que n'hi havia dins del tren. Un tren que posteriorment ha pogut reprendre camí cap a València. Els usuaris i usuàries així al GMSI descriuen que agarrar el tren és una verdadera odissea a diari.
11: Cap de dia pleguem ara, quasi cap de dia, perquè és que ja t'he dit, mos tirem en el tren, o sigui, en l'estació, més hores que en el tren.
12: És una poca vergonya, sempre estan en retrasos, moltes vegades s'aplica tard a la universitat, al tornar pareixen borregos, sobretot en els trens.
0: L'Iran avalua una proposta de pau de 14 punts presentada pels Estats Units. Segons mitjans nord-americans, l'acord estaria a prop. Washington espera una resposta de Teheran en 48 hores després de suspendre l'operació militar per escortar embarcacions a l'estret d'Hormuz. Vicent Montagut.
13: L'anomenaren Projecte Llibertat i apenas ha durat 3 dies. Trump assegura en un comunicat que ha pres la decisió a petició del Pakistan per a veure si es pot concretar o no l'acord amb l'Iran.
14: They should wave the white flag of surrender.
13: Haurien d'onejar la bandera blanca perquè els hem derrotat, ha dit, davant un grup de xiquets en edat escolar. També ha intentat explicar-los que en 2 setmanes l'Iran hauria tingut un arma nuclear. Trump fa marxa arrere després d'una decena d'atacs iranians durant les últimes hores. I després de boicotejar l'ONU, ara li demanen ajuda per a reobrir l'estret d'Hormuz.
15: We're gonna give it another chance.
13: Els donarem una segona oportunitat, anuncia el secretari d'Estat, Marco Rubio. L'Iran només acceptarà un acord just i complet, replica el cap de la diplomàcia iraniana, però pareix que les postures s'acosten 2 mesos després de començar la guerra. I els mercats ho confirmen. La possibilitat d'una desescalada ha fet caure el preu del petroli més d'un 6%.
0: I paren atenció a aquestes paraules de Lleó 14.
16: Qualcú no vol criticar-me, que lo faccia con la veritat.
2: Si algú desitja criticar-me, que ho faça des de la veritat. És la resposta contundent del papa al nou atac de Trump, que l'acusa de posar en perill els catòlics per el seu posicionament contra la guerra a l'Iran. Per cert, el Vaticà ha confirmat oficialment que el papa donarà un discurs en el Congrés espanyol el 8 de juny. Lleó 14 estarà a Madrid, a Barcelona i a les Illes Canàries del 6 al 12 de juny.
0: I a l'Alacant, moltíssima expectació, cues també per a participar en la selecció de figurants per a la nova producció de Disney, Enredados. Pere Conca, Alacant.
17: Des de la mitjanit, un degoteig de gent ha acudit a les instal·lacions de la Ciutat de la Llum per a participar en la prova de selecció de figurants per a la nova producció de Disney, Enredados. Busquen persones entre els 25 i els 80 anys, fins a les 7 de la vesprada.
18: Jo treballo en València, me vaig agarrar un bus a les 10 de la nit. Vaig arribar així a Alacant a la 1.
19: Des de les 12 de la noche.
20: Jo soy muy fan de Disney, así que pues aquí estoy.
17: El rodatge començarà al juny i s'allargarà per 8 mesos en algunes localitzacions com Alacant, Girona o Burgos.
0: Acabem. Recorden que a les 4, com sempre, actualitzem en el butlletí i que sempre poden estar informats a través del nostre web. Nosaltres tornem demà, més i millor. Bona vesprada. Adeu.
21: Som a punt.
22: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
23: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
24: Només hi ha una forma de contar-te les coses. Com són. A temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària. Estigues on estigues. A partir d'ara, A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio.
25: La Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en feminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.
21: Som la veu de tots. Som la veu de tots.

0: Bolsa Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio, benvinguts a aquesta cadena de valor d'avui 6 de maig. És dimecres, ja tenim la setmana quasi feta i en aquest punt comença una nova vesprada de ràdio en valencià i en directe. Arrenquem el programa parlant de la campanya de la renda perquè des d'avui ja es pot fer la declaració a través del telèfon amb el pla Li Telefonem. Ara bé, s'han de complir certs requisits per a poder fer-la així. Que quins són? Bé, de seguida els comentarem. Per altra banda, també pararem atenció a tot el que està passant en la planta de Ford a Almussafes. Les campanes de l'arribada d'un fabricant xinès tornen a sonar. En concret, Geely podria quedar-se amb una part de la factoria que està en desús. De moment, Ford ho nega tot, però què suposaria aquesta operació? Quin seria el model que es produiria en aquesta factoria? Què suposaria això per als llocs de treball que estan en joc? I sobretot, d'on és aquesta informació? De seguida ho comentarem. I si l'automoció és un sector important, també ho és el cooperativisme, perquè les vendes de les cooperatives valencianes van representar en 2025 un 6,3% del PIB valencià. I és que aquestes entitats generen més de 63.000 llocs de treball en tota la comunitat valenciana. En aquest context, avui s'han lliurat els Premis Pepe Miquel, que reconeixen la trajectòria de figures destacades en el cooperativisme. De seguida sabrem quins han sigut els guardonats d'enguany. I a banda de tot això i de la resta de temes que tenim preparats, també repassarem l'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
1: Comencem programa i, com sempre, m'acompanya així Arturo Rico. Bona vesprada.
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Avui dimecres, mitjà de setmana, i arrenquem el programa d'avui parlant d'aixes novetats al voltant de la campanya de la renda.
1: Dia assenyalat en el calendari fiscal, des d'avui ja poden presentar la seva declaració de la renda per telèfon a través del pla Li Telefonem. Este servei, que requereix cita prèvia, se suma a l'opció d'internet i també deixa aplicació mòbil facilitant el tràmit a aquelles persones, a aquells contribuents que no superen els 80.000 euros de rendiments del treball o els 20.000 de capital mobiliari, perquè estos són els dos requisits en este cas.
2: Per als que prefereixen el tracte cara a cara, encara caldrà esperar un poc, ja que l'atenció presencial en oficines no arrencarà fins a l'1 de juny. Recordem, atenció presencial en oficines començarà a partir de l'1 de juny. Com a novetat, Hisenda ha llançat un servei d'assistència per videoconferència pensat específicament per als nostres majors, aquells que resideixen en municipis xicotets, garantint així que ningú es queda enrere per la bretxa digital en esta campanya, que finalitza el 30 de juny.
1: Ui per ui, ja s'han presentat més de 6,6 milions de declaracions i Hisenda ja ha tornat més de 2.400 milions d'euros als contribuents amb esta previsió de 25 milions de declaracions d'enguany. Hem de tindre en compte que conèixer estos terminis que estem comentant i també els canals és vital per a rebre el corresponent al més pront possible i també per a planificar el pagament si el resultat ens és a pagar.
2: Parlem ara de motor, en concret, de la planta Ford Almussafes. El gegant xinès Geely negocia amb Ford per a instal·lar-se en una part de la factoria d'Almussafes actualment en desús. Encara que Ford ho qualifica d'especulació, és futur per a la factoria valenciana.
1: L'operació cobra sentit si tenim en compte que Geely ja és propietària d'altres grans marques d'automoció. Per a València, això suposaria obrir la porta a la tecnologia asiàtica i diversificar la producció més enllà del Ford Kuga. Però per saber més detalls de tot això, parlem amb el redactor d'Economia de les Províncies que porta avui este tema, Javier Gascó. Bona vesprada.
3: Hola, què tal? Bona vesprada, com esteu?
1: Javier, què se sap d'esta possible compra d'eixa part de la factoria de Ford, que de moment Ford també nega, no?, de forma oficial.
3: Sí, però ara Ford diu això, el que dèieu, que són especulacions i que encara no hi ha res firmat.

0: però sí que és veritat que aquestes negociacions van començar en febrer, quan una expedició de directius de Ford va anar allí a la Xina, coincidint també en l'expedició que va fer part del Consell, part del govern valencià, per a apropar, no?, un poc el acords comercials entre la Xina i la comunitat. Allí van començar les negociacions, com va avançar Bloomberg, l'agència de notícies, i a partir d'ahí el que sembla és que aquestes negociacions estan encarrilades, que van pel bon camí, i que Gili té un interès que jo crec que primer era d'arribar a València en general, i que ara també s'obre la possibilitat de que siga en concret a la fàbrica de Ford del Musafes.
1: I en aquest sentit, Javier, se sap quin model de cotxe es podria fabricar així, o quines característiques tindria si es comercialitzaria a Europa en la marca de Gili, o aniria baix el segell de Ford? De què es parla?
0: A veure, encara és molt prompte, no? Encara és molt prompte per a parlar de models, perquè, més que res, perquè encara no tenim ni clar el model multienergia que Ford ja ha anunciat. Per tant, parlar de models que encara no saben si es van a fabricar en València és difícil, però sí que és veritat que si es confirma la notícia que ahir avançava la tribuna d'automoció i que els diaris valencians també replegàvem, la marca xinesa està interessada en una planta que ara està en desús, i ahir la plataforma per a fabricar models permet fabricar, era més fabricada en el Mondeo, era més fabricada en algun dels cotxes que va tindre la planta de Ford Musafes, i aquesta planta també permet fabricar un cotxe tipus SUV. Veiem que ara el que deien des de la tribuna d'automoció era que pot ser un SUV multienergia, no seria per tant un model purament elèctric, sinó que també tindria versions híbrides i fins i tot es pot pensar que de combustió, però com dic, crec que és todavía molt prompte per a parlar de models concrets i de què es fabricarà al Musafes. Primer, caldria veure si aquest acord es va tancar prompte, si va a ser aixina, si no va a ser aixina, és el primer pas.
1: I tinguent en compte tot això que estàs comentant, de tota aquesta precaució, siguent conscients de que este tracte o esta maniobra encara no està confirmada, el que sí que és cert és que Gili està interessada en entrar en Europa, en arribar així a València. Esta marca ven cotxes elèctrics a la Xina molt més barat del mercat europeu. Seria factible mantindre aquests preus fabricant a València? Què és el que se busca arribant així a Ford?
0: Clar, el que ells busquen, al igual que les marques xineses que estan interessant per Europa, és un poc diversificar el seu negoci, no? Per també no sols tindre fàbriques en la Xina, sinó també tindre fàbriques en Europa, perquè veient com està el panorama internacional, poden vindre situacions complicades en quant a arancels, o poden vindre però no tindre dependència d'un lloc concret, sinó estar en molts postos alhora i, per tant, poder diversificar el negoci. Ells allí venen, Gili és part d'una companyia molt més gran, no? Però en concret Gili venen un dels vehicles elèctrics més venuts a Xina, que és un tipus que vindrien així per a tractar de fer una proposta econòmica que penetrarà en el mercat europeu, i ja no sabem si serà només per ensamblar els vehicles aquí o per a portar així tota la cadena de muntatge, no? Que és un poc el que es demana des de la indústria de l'automoció valenciana, que no només vinguin a ensamblar vehicles al Musafes, sinó que porten tot el negoci per així poder mantindre totes aquestes empreses que ja treballaven en Ford i que ara també podrien treballar en Gili.
1: En esta perspectiva, Javier, te demana que te mulles. ¿Eres optimista de que això pugui ser una realitat?
0: A veure, jo sempre he dit que crec que la salvació del Musafes ve en una aliança d'aquest tipus. Per tant, cal ser optimistes. No sé si es dirà Gili o es dirà qualsevol altre nom. És el que més avançat està, del tot el que hem escoltat. Ara, falta confirmar

0: que siga el nom. Esto es como el fichatge, ¿no?, de futbol.
1: Totalmente.
0: Que falta els últims flecos.
1: Sí, sí.
0: Els últims flecos, però sembla que este pot passar la revisió mèdica, fins i tot. Entonces ja veurem. Però jo sóc optimista en esta operació.
1: Te prenc la paraula, esperem que siga així, perquè, com dius, podria ser una de les salvacions de la factoria del Musafers. Javier Gascó, redactor d'Economia de les Províncies, moltes gràcies, com sempre, per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bona vesprada. Adéu.
0: Adéu.
2: I continuem el programa d'avui i ho fem parlant de pobresa a Espanya, i les xifres són preocupants. Segons un estudi de la Fundació Ramon Areces i Libie, la pobresa a Espanya costaria uns 24.000 milions d'euros anuals, l'equivalent a l'1,8% del PIB. Tot i el creixement econòmic i l'augment de l'ocupació, quasi un 20% de la població continua en risc de pobresa. I si mirem cap ací, cap a casa nostra, a la Comunitat Valenciana, la taxa arriba fins al 26% de la població.
1: I si parlem d'acabar amb aquesta pobresa, l'informe assenyala grans diferències entre comunitats autònomes, tant en la incidència com en recursos necessaris per revertir la situació. En el cas valencià, seria necessari destinar el 2,5% del PIB autonòmic per eliminar el risc de pobresa. Això es tradueix en 3.026 milions anuals, mentre que en territoris com, per exemple, el País Basc, faria falta solament un 0,6%. Andalusia, Múrcia o Extremadura també presenten taxes especialment elevades.
2: L'estudi alerta, a més, que tindre treball ja no garanteix evitar la pobresa, ja que un 33% de les persones en risc estan ocupades. També preocupa l'empitjorament de la situació de les dones i l'elevada incidència entre els menors de 18 anys amb taxes pròximes al 30%. Els investigadors reclamen reforçar i adaptar les polítiques de protecció social segons cada territori i segons cada col·lectiu.
1: I ara és moment d'obrir una finestra al món, d'escoltar les notícies internacionals que em porta Mar Hernández.
3: L'activitat econòmica de la zona euro es va contraure a l'abril i el PMI compost va caure fins als 48,8 punts, el pitjor registre en 17 mesos. El descens respon sobretot al fort deteriorament del sector serveis, afectat per la incertesa derivada de la guerra a l'Orient Pròxim. Mentrestant, el sector manufacturer continua creixent, però no compensa la caiguda general de l'activitat. Els analistes alerten que la situació podria empitjorar encara més amb possibles pujades dels tipus d'interès. El dèficit comercial dels Estats Units es va reduir un 35,6% entre abril de 2025 i març de 2026, coincidint amb el primer any dels arancels massius impulsats per Donald Trump. Les exportacions van superar els 3,5 bilions de dòlars, mentre les importacions van baixar amb força. Només en març, el dèficit mensual va caure un 56% respecte a l'any anterior, tot i que el Tribunal Suprem nord-americà acabà declarant il·legals estos arancels. El president francès, Emmanuel Macron, proposarà Emmanuel Moulin com a nou governador del Banc de França, en substitució de François Villeroy de Galau, que deixarà el càrrec al juny. Moulin, de 57 anys, era fins ara secretari general de l'Elisi i és considerat una de les persones de màxima confiança de Macron. El nomenament haurà de rebre ara el vistiplau de les comissions corresponents de l'Assemblea Nacional i del Senat.
4: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: I tornem de nou a parlar d'assumptes de l'economia valenciana, perquè avui al Cap i Casal s'han lliurat els premis al cooperativisme Pepe Miquel. Hem de tindre en compte que les vendes de les cooperatives valencianes van representar en 2025 un 6,31% del PIB de la comunitat, fregant els 10 milions d'euros. S'estima que en la comunitat més de la meitat de la població ha sigut cooperativista durant l'any 2025, Arturo.
2: Però, a més, Javi, les cooperatives valencianes generen més de 63.000 llocs de treball. Les cooperatives amb seu en la Comunitat Valenciana representen més del 17% de l'ocupació directa de les cooperatives espanyoles, i la taxa d'ocupació femenina en les cooperatives ací a casa nostra és superior al 57%.

0: 5%, 5 punts per damunt de la mitjana estatal. Entre les 5 majors empreses valencianes hi ha dos cooperatives, Anecop i Consum.
1: I precisament qui fora director general de Consum ha rebut avui un d'estos premis. Per parlar de tot això tenim al telèfon al president de Concobal, Emilio San Pedro. Emilio, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Emilio, en primer lloc, estàvem escoltant algunes de les xifres. Les cooperatives són una peça clau per a la nostra economia.
2: Sí, sí, veritablement és així. No? Tenim un... els datos ahí estan, no? De que estem, una part important de l'economia valenciana pues, està sota la fórmula de la cooperativa.
1: Uh-huh. Ara que has dit això de la fórmula de la cooperativa, és important entendre que al cap i a la fi la fórmula de la cooperativa és igual de vàlida que moltes altres, com puguen ser una SL o una SA, però amb unes particularitats, no? Que de vegades això se'ns oblida.
2: Sí, efectivament. La principal particularitat és que les cooperatives posem al centre a la persona. Tots els cooperativistes són socis i, digamos, són els propietaris de les empreses. Entonces, evidentment, és una activitat econòmica com qualsevol altra, però no a qualsevol preu, no? Mm-hmm. El benestar de les persones està i el de la societat en general està per damunt dels dividendos, no?
1: I en este cas, estàvem escoltant també les xifres, no?, de la presència que se té o que tenen les cooperatives en la Comunitat Valenciana, també en comparació amb la resta d'Espanya. Emilio, i per què penses que té tant d'èxit el cooperativisme en la comunitat?
2: Bé, jo crec que el cooperativisme és una senya d'identitat valenciana, no? No n'hi ha cap poble que no tenga una cooperativa. L'espíritu valencià sempre... un espíritu associatiu i jo crec que en els afers del nostre sentiment està el cooperativisme, no?
1: Uh-huh. Estaves comentant, no?, que quasi tots els pobles valencians tenen una cooperativa, moltes vegades una cooperativa agrícola o similar, i també és important destacar el paper d'aquestes cooperatives com a element desenvolupador de l'economia i de la societat de les localitats valencianes, també. Que, per cert, Emilio, parlem també una miqueta dels premis d'avui. Heu reconegut la trajectòria de Juan Luis Duric, que va ser director general de Consum.
2: Sí, efectivament. Juan Luis Duric va deixar enguany, en 2024, va deixar el càrrec de director general de Consum després d'una trajectòria de 30 anys que ha fet d'una empresa xicoteta, ha fet una cooperativa molt gran i a més, sense oblidar-se dels valors del cooperativisme, no? Jo crec que és molt important que l'efecte multiplicador que té una cooperativa gran com Consum del cooperativisme, no? Entonces, ha sigut una figura molt destacada en la vida d'esta gran cooperativa, que és una cooperativa senyera en el cooperativisme valencià.
1: I tant que sí. Que també heu destacat a la Universitat de València, també heu premiat a la Universitat de València.
2: Sí, la Universitat de València és un company de viatge important del cooperativisme, perquè també tenen un paper important sobretot en l'educació dels cooperativistes del demà, no? Els alumnes d'avui seran els cooperativistes del demà, i la Universitat de València és una universitat comprometida en el cooperativisme i ha desenvolupat una exposició itinerant molt important del cooperativisme i ha sigut el motiu per el que l'han premiat a banda del seu espíritu sempre de col·laboració en el cooperativisme valencià.
1: Estos són alguns dels exemples del cooperativisme i dels valors que es transmeten a la societat, però com estava comentant Emilio, el cooperativisme va de la mà de la nostra identitat com a valencians. Emilio San Pedro, president de Concobal, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
2: Moltes gràcies a vosaltres per quitar-me.
1: Una abraçada. Gràcies. Adéu.
2: Un abrazado, adeu.
0: I continuem el repàs a l'actualitat econòmica del dia d'avui parlant d'aquesta programació aèria de cara a l'estiu, i és que Espanya manté de moment intacta aquesta programació, no obstant la crisi internacional del querosè provocada per la guerra a l'Iran. Tot i això, l'encariment del combustible, que ja quasi s'ha duplicat fins als $180 per barril, ha obligat moltes aerolínies a retallar 2 milions de seients i ajustar rutes i freqüències.
1: Avui també havíem de parlar d'aquestes conseqüències de la guerra, perquè el govern espanyol assegura que el país compta amb reserves per a 90 dies i produeix el 80% del querosè que consumís, fet que redueix aquesta dependència exterior respecte a altres països europeus. De fet, avui les aerolínies espanyoles Iberia, Vueling, Volotea i Air Europa han confirmat que mantenen amb normalitat la planificació de les seues operacions de cara a aquest estiu, però també és cert que el sector adverteix que la volatilitat del combustible ja està impactant en els preus dels bitllets.
0: Algunes rutes de llarg radi, com és el cas de la ruta Madrid-Nova York, s'han encarit un 22% en només un mes, mentre les aerolínies busquen avions més eficients i adapten la seva operativa. La crisi energètica també està provocant canvis en les connexions internacionals i tensions creixents al transport aeri mundial.
3: De más será noticia.
1: Abans d'acabar este cadena de valor de 8 dimecres, parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
4: Bona vesprada, Javier i Arturo.
0: Hola, Pere.
4: Revisant el que serà l'agenda de demà.
1: Què tindrem? Ja sabeu... Ve carregada de coses?
4: Sí, sí, però ja sabeu que també m'agrada revisar el dia de demà, si es celebra o n'hi ha alguna reivindicació. I demà, 7 de maig, per exemple, és el Dia Mundial de la Contrasenya. I si ho portem al capítol econòmic, si disposem de bones contrasenyes, podrem dir que podem estalviar-se molts diners.
1: Digues, sí, Pere.
4: Hi ha estudis. Sí.
1: És aixina, digues, digues.
4: Una altra cosa és que puguem fer-ho o que li dediquem el temps que requerís.
1: No, clar.
4: Però n'hi ha estudis, sí. Per exemple, que en Espanya una pime pot perdre fins a 80.000 euros soles per problemes amb contrasenyes febles.
1: Wow.
4: I això és traduït, per exemple, en pèrdua de clients, problemes reputacionals, inclús sancions o multes,
1: sí, sí.
4: I també pot afectar a la productivitat.
1: Completament.
4: O sigui, aleshores... cal fer atenció a aquestes qüestions que de vegades donen perea, però...
1: No, però que ja són fonamentals, i més en aquesta societat en la que vivim, és així.
4: I això que no mira tampoc en el plan domèstic.
1: No, no, clar, afecta, que això és un altre tema.
4: Una altra qüestió, per exemple, demà, revisant ja agenda, n'hi ha plantejat un webinar que convoca Ibace Messi i també juntament amb la Cambra València per a conèixer o

0: escapar ella de la secta i sobretot advertir que les sectes estan ahí fora, que el territori valencià és especialment procliu a les sectes, vet a saber per què, i com esta mala gent capta a persones vulnerables. Ens ho conta en un llibre que es diu La jaula invisible, i ens ho contarà esta vesprada. Rebem a Alba Tubilla per a que ens
1: inquietant,
0: ho expliqui.
1: Inquietant, però molt interessant.
0: Molt interessant. Parlant de coses inquietants, Santiago Álvarez, que ja sabeu que és un criminòleg i expert en crònica negra, ens recordarà un cas de l'any 2010. Viatgem a Novelda per al crim terrible d'una parella. Ell, empresari del marbre, ella, la seva dona, mor en unes circumstàncies terribles. Què és el que hi ha al voltant d'aquest cas i com es va descobrir? Ens ho conta Santiago Álvarez en l'hora del True Crime, el crim dels Beresaluce. Ens ho contarà en el seu estil particular i com la investigació dona dos o tres girs realment inesperats i afortunadament es va donar amb els assassins. En aquest cas van ser uns sicaris. Més coses. Ens aproparem als guerrers de terracota. Qui no recorda aquesta imatge fantàstica, estan a la ciutat de Xi'an, i aquesta ciutat on comença precisament la ruta de la seda, una ruta que acabava històricament en la nostra ciutat de València, farem el recorregut en companyia de Clara Estrems, que ja sabeu que és la nostra guia de viatges. Xi'an és una ciutat absolutament meravellosa, de la que hem descobert, per exemple, que hi ha un barri musulmà. Mira, a Xi'an, a la Xina,
1: no,
0: flipant. I moltes més coses i sorpreses que vos aguarden a la vesprada.
1: Quina meravella, que comença d'ací a uns minuts, ja ho saben. Molt bon programa, Ximo, de seguida t'escoltem.
2: Gràcies.
1: Nosaltres acabem així este cadena de valor, però tornarem demà, Arturo.
3: Tornarem demà, Javi, com sempre, a les 3:30 de la vesprada.
1: Fins demà. Adéu. Bona vesprada. Adéu.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
2: Dissabte que ve, d'ací a 3 dies, el creuer afectat per l'antivirus arribarà a l'illa de Tenerife, concretament al port de Granadilla. Així ho ha confirmat la ministra de Sanitat, Mònica García, que també ha confirmat que les persones que van a bord i que pertanyen a 23 nacionalitats diferents són asimptomàtiques. Detalls, Alejandro Molés.
3: Sí, tots els ciutadans estrangers seran repatriats als seus punts d'origen amb un dispositiu mèdic i de transport especialitzat i no tindrà cap contacte amb la ciutadania de les illes. Pel que fa als 14 espanyols, entre ells la valenciana, seran avaluats mèdicament i traslladats en avió de l'exèrcit a un hospital de Madrid, on hauran de passar la quarantena fins que es puguen determinar que estan lliures del virus. Així ho confirma la ministra de Sanitat.
4: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
3: El govern espanyol ha justificat la decisió de que el creuer atraqui a les Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut perquè és el port més pròxim que pot oferir realitzar este procés mèdic amb garanties i per raons purament humanitàries. Així ho ha anunciat el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: La primera, por humanidad, por razones éticas, por razones morales. Todos ellos y el conjunto del pasaje, evidentemente, se están enfrentando a una situación sanitaria grave. Necesitan ayuda y el puerto más cercano con las capacidades técnicas para prestársela es Canarias.
2: Seguirem atents a qualsevol novetat respecte a la crisi de l'antivirus. I a esta hora està previst que es reprenga al Tribunal Suprem l'última sessió del juí de les mascaretes. La sessió del matí l'ha tancada la defensa de l'empresari Víctor de Aldama. Detalls, Xavier García del Valle.
6: Sí, l'advocat Antonio Choclán s'ha centrat a destacar el dia que rebaixa la petició de pena pel valor adit de les seues informacions. I també ha intentat rebaixar el paper de l'excomissionista en la trama que ell ha denunciat, diu l'advocat, però no.

0: no va crear.
1: El señor Aldama se integra en una organización criminal que ya viene funcionando desde al menos el año 2015. No es el jefe el que da ni el que recibe. El señor Aldama entabla una relación con altos funcionarios del Estado que ya se encontraban corrompidos. No los corrompe.
2: Esta vesprada intervindran les defenses de José Luis Ábalos i de Koldo García. En la sessió del matí també ha intervingut el fiscal anticorrupció Alejandro Luzón, que ha negat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fora el número 1 de la trama investigada, Rubén Dempere.
3: Sí, el fiscal ha dit que no hi ha evidències de la participació de Sánchez en les operacions de compra de mascaretes i les comissions presumptament cobrades, una acusació que havia llançat Víctor de Aldama.
4: Se trata de establecer un número 1, un número 2, un número 3 y desde luego no lo era, no era el número 1 el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
3: Recordem que la Fiscalia demana 24 anys de presó per a l'exministre José Luis Ábalos, 19 i mig per a Koldo García i 7 anys per a Víctor de Aldama. Escoltem el retrat que ha fet de tots ells el fiscal Alejandro Luzón.
4: Una verdadera organización criminal. Tenemos a José Luis Ábalos, denominado jefe por unos y por otros, en raras ocasiones descendía al terreno de juego, a la ejecución material de los delitos, porque para eso contaba con el fidelísimo Koldo García. Quien paga manda y quien paga y exige es Aldama. Y está plenamente acreditado el control de Ábalos, tanto directamente como por medio de Koldo, de esta adjudicación.
2: I continuen les reaccions a la vaga indefinida programada per a dilluns que ve en l'ensenyament no universitari.
5: Des de la Generalitat, el seu cap, Juanfran Pérez Llorca, ha contestat a la petició de l'oposició i també dels sindicats perquè faci d'intermediari entre la Conselleria d'Educació i la d'Hisenda per aconseguir el pressupost que permeta apujar el salari al professorat i aconseguir, d'aquesta manera, desconvocar la protesta dels docents. Segons el cap del Consell, ICE, el de fer d'intermediari no és el seu paper i anuncia que demà ha confirmat també que la conselleria farà una nova proposta als sindicats per a fer compatible la vaga amb el dret d'avaluació. Escoltem primer la petició dels sindicats en boca de la portaveu de Comissions Obreres del País Valencià, Txelo Baix, i després la contestació del cap del Consell.
6: No hem rebut resposta d'aquesta petició de reunió i el que volem és que mos reba, que medie i que posi ordre dins del seu govern per a que puguem tindre una negociació real.
7: Jo no tinc per què intermediar entre conselleries. Jo el que els puc anunciar és que demà mateixa la pròpia consellera d'Educació li farà una proposta per a tratar tots els temes que estan reivindicant. Jo crec que hi ha que respectar el dret de huelga dels professors i dels mestres, per supost que sí, però també hi ha que garantir les avaluacions dels xiquets, especialment dels alumnes de batxillerat.
2: Per cert, que demà comença el procés per a matricular els xiquets i xiquetes que el curs que ve comencen a anar a escola, és a dir, els de 3 anys, aquells que van néixer el 2023.
0: De manera que per al curs 2026-2027 es matricularan vora 35.400 alumnes, és a dir, uns 200 menys que enguany. No obstant això, el pròxim curs s'incrementaran les unitats i, per tant, hi haurà menys alumnes per aula. El límit legal són 25 alumnes per aula, però en 63 poblacions la ràtio és més baixa, segons diu Jorge Cabo, que és el director general de centres docents.
8: Se ha reducido la ràtio màxima en 63 localidades. Se incorpora al listado Alfara del Patriarca, con una ràtio màxima hasta 22, Meliana, con una ràtio màxima hasta 20, y bajan, con respecto al curso pasado, Alcoy, que ya estaba en el listado de 23 a 20, Onda, de 25 a 23...
2: I diversos ajuntaments han començat a prendre mesures davant la previsió de l'oratge que per a demà apunta a fortes pluges en el litoral sud de València i nord d'Alacant.
5: És el cas del de Cullera que, entre d'altres, ha ordenat per a demà el tancament de parcs i jardins del cementeri municipal, a més de prohibir que l'alumnat dels centres educatius participin en activitats a l'aire lliure i puguen eixir al pati. I és que per a demà, entre les 7 del matí i les 9 de la nit, s'esperen precipitacions intenses al sud del golf de València, on podran superar-se els 40 litres per metre quadrat en una hora i acumular més de 80 litres en 12 hores. És per aquesta intensitat que s'ha activat la vista taronja, com hem dit, al litoral sud de la província de València i nord d'Alacant, mentre que en bona part de la resta de la comunitat l'avís serà groc per intensitat de 20 litres per metre quadrat en una hora o superiors. Només es lliura el nord de la província de Castelló, tant l'interior com la costa.

0: I un apunt de l'exterior, de la reacció a l'alça que han tingut els mercats borsaris internacionals a la notícia sobre la possible firma d'un acord de pau entre l'Iran i els Estats Units.
1: I és que este possible pacte ha fet que, en el cas de l'IBEX 35, este s'haja revaloritzat a hores d'ara més d'un 2%, el que li permet recuperar els 18.000 punts. Per la seva part, cau el preu del gas i també del petroli, tot i que en el cas del petroli, el barril de Brent es paga encara per damunt dels $100.
0: I temps ara per a la informació esportiva. L'Elx encara la primera de les quatre finals per a la salvació en un duel directe dissabte contra l'Alavés. Ara amb 35 punts, si guanyen el Martínez Valero, l'equip basc, l'Elx es posaria 5 punts per damunt d'un rival que ara marca precisament el descens.
2: Sí, Eder Sarabia ha recuperat Adam, però manté el dubte de Rafa Mir per problemes musculars, fet que trasllada tota la responsabilitat ofensiva a André da Silva. El davanter portuguès apela al suport de l'afició Franja Verda.
3: Vamos a dejar para la gente y que use esa emoción para que nos apoye. Nosotros ahí dentro, pelear y sacar lo mejor para que las cosas salen bien. Para mí es un orgullo y me da confianza, claro, y saber que estoy aportando y ayudando al club.
2: Els il·licitants volen oblidar la derrota de l'última jornada a Vigo per a centrar-se en un futur on l'Elx continue en la màxima categoria. Una victòria dissabte seria un colp d'autoritat definitiu per encarar el tram final de la Lliga amb la permanència de l'equip franjavert pràcticament encarrilada.
0: Fins així, l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
4: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
5: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
6: Només hi ha una forma de contar-te les coses, com són, a temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària, estigues on estigues. A partir d'ara, A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
7: El 9è seminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en seminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.
8: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
9: Que ja tenim les 4 i 11 i jugant. Ja estem a mitjan setmana. És dimecres 6 de maig. Com esteu? Què tal, Gemma?
10: Preparada com tot l'equip a obrir la porta de la ràdio pública. Un dia més, benvinguts a la vesprada de Punt.
11: Així comença la vesprada de Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
9: I seguim en esta dinàmica de més solet de matí i núvols per la vesprada. En el cas d'avui, poden portar alguna plugeta. No serà massa cosa com ahir a l'interior de Castelló i d'Alacant. Hem notat també més fresca, vital, la temperatura. Per a densitat, de fet, a Bamet i a Emet hi han decretat avís taronja al nord d'Alacant i sud de València, la zona litoral. Litoral, nord d'Alacant i sud de València. Demà, atenció, alerta taronja.
10: Després, més informació, perquè avui, o sigui, d'ací un ratet més endavant, és dimecres, vol dir que és dia d'anar de viatge. Al programa a les 5 i mitja ens visita la nostra guia viatgera Clara Estrems, conmoguda per tot el que ha vist i viscut a la Xina. I avui ens porta de viatge a una ciutat plena de memòria i màgia, la meravellosa

0: ciutat de Xi'an, que vos sonarà per els guerrers aquells de Xi'an. Ella ens ho explica, no us, no us perdeu, perquè a més li posa tanta passió que tots volem anar. On siga, on ella diga.
1: I a més ens embarcarem en la ruta de la seda, oh, la ruta històrica que acabava així a València i que ens agermana amb la Xina, certament. Avui recordarem els detalls i la investigació d'un altre cas de true crime, de crim real, l'assassinat a Novelda d'un empresari del marbre i la seva dona a sa casa l'any 2010. Un cas conegut com el crim dels Berezaluze, que ens conta en detall Santiago Álvarez.
0: Això serà de si no res. I avui coneixerem una història impactant, també, la d'una dona que ens ho explica en primera persona, perquè es va criar en una secta a la que pertanyien els seus pares. I com creix una dona, com creix una persona quan de menuda forma part d'una associació sectària? Com ha influït en la seva vida? Li diuen Alba Tubilla. Ha escrit la seva crua experiència al llibre La jaula invisible i parlem amb ella. A les 6 i 10, més o menys, estarà al nostre costat i els podrà explicar tot això, el seu testimoni, i com capten les sectes, els seus adeptes. Per tant, és una crida d'atenció perquè no baixem la guàrdia.
1: Testimoni que realment ens commou en abusos, maltractaments, vexacions, en fi. Escoltem a Alba Tubilla amb molta atenció en la vesprada d'avui, però comencem visitant un forn tradicional.

0: És que este cap de setmana és un cap de setmana especialment dolç. És divendres i dissabte a València se celebra una festivitat molt especial, molt estimada, el dia de la patrona, la Mare de Déu dels Desemparats, la Geperudeta. Però en este cas, crec que la nostra Mare Hernández, enviada especial a assumptes dolços variats,
1: correcte,
0: o lliga d'una manera particular.
1: La dolçor i la Mare de Desemparats, les dues coses. Perquè al tot seguir d'actes que ja s'ho podeu imaginar, els tocs de campanes, les processons, la mascleta, castell de focs, dansa, és tot, que per cert podrem veure per la televisió de punt, en concret la televisió de punt, a banda dels informatius que estarà allà on estigui la notícia, retransmet diumenge la festa, la missa d'infants i el trasllat de la Mare de Déu dels Desemparats de la Basílica. Doncs a banda d'això, Què?
0: Pues que no hi ha celebració.
1: Què, sense?
0: Degustació. Valdria dir fartera, també, en un moment donat.
1: Fartera, sí,
0: degustació. I tant és així que durant esta setmana als forns valencians es pot tastar un dolç que és únic. Únic en pla de que no el trobeu si no és en esta època. Està xulo, no?
1: Preneu nota, és un dolç que des del Gremi de Forners i Pastissers de València volen reivindicar. Es pot trobar per tota València i en algun forn de l'Horta. I allí hem enviat a la nostra, això, enviada especial als assumptes dolços, anem a dir, Mare Hernández. Hola, bombón.
0: És que...
1: Quin és això dolç?
0: Això s'ha de tastar i Mare ens ho ha de contar. Què tal? Dolçor?
1: Ai, que no connectem.
0: La dolça connexió.
1: La dolça
0: connexió. De moment, la tecnologia no ens empara en esta qüestió, ja que estem parlant de la Mare de Déu dels Desemparats.
1: Que és un dolç en honor a la Mare de Déu dels Desemparats, que el Gremi de Forners d'ací de la província ha creat, que enllaça directament... Saps que també hi ha un dolç típic de la Mare de Déu del Lledó que va ser el cap de setmana passat? Ja fa anys també que existís.
0: Podria ser que pastissers i forners de València, de Castelló, s'hagin influenciat
1: inspirat
0: uns en altres. Dirà, per així fem un dolç tradicional per la Mare de Déu del Lledó.
1: En una època de l'any bona, en este sentit, per a poder inventar coses noves, perquè venim ja, hem superat l'etapa de la Setmana Santa, de la Pasqua i tal, encara falta per a que plegui Sant Joan, que també està la coqueta

0: exclusius de Punt Ràdio. Ràdio. De tu a tu. De tu a tu.
1: Sota les estrelles.
2: De tu a tu. Vinga, anem a creuar els
3: dits. Més dits.
2: Que volem conèixer eixe dolç de la Mare de Déu.
3: Sí, que sabem què passa.
2: Tastar-lo perquè...
3: Perquè a tot això, ella està xirivella, però bueno, algun problema de cobertura ja en la zona, evidentment. Mar, estàs ahí, manifiesta-te.
4: Hola, ara sí. Ara sí que em podeu escoltar, afortunadament.
3: Genial.
4: I de fet, vos deve dir que estava al carrer, eh? Vull dir que el ja, vent de Xirivella s'ha confabulat, ja vos dic.
3: Alguna cosa passa.
4: En fi.
3: Passa, ja estem,
4: doncs,
3: ja estem.
2: Ja ho tenim ahí. Com està això? Dolça veu i
4: doncs
2: dolça
4: està
2: persona.
4: Està espectacular estos dolços que, com vos deia, estan fets amb base de carabassa i ametlla. Sí. I es veu que són un autèntic èxit. Esta setmana des del gremi de pastissers i de forners s'ha posat en marxa esta campanya perquè arriben a tots els forns de València, també que arriben a forns d'ací de l'Horta, com és el cas de Xirivella, que estic al forn Violeta, estic amb Nieves Clemente. Nieves, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
4: Escolta, estos dolços, les geperudetes, això és espectacular.
5: Sí, estan molt, molt bones, estan riquíssimes, pues, per la base que tenen d'almela i carabassa, com tu molt bé has dit. I jo les poso un poquet d'oli d'oliva.
4: Per a que tinguin eixe gust, clar, més bon encara. I vos he de dir que tenen eixa base, però al damunt no estan recobertes d'eixe sucre glaç, i tenen la forma de la geperudeta, de la Mare de Déu.
5: Sí, de la Mare de Déu dels Desemparats. Sí, és un dolç en honor a la nostra patrona, sí. Mm.
4: I això d'on ve, Nieves? Perquè això, la veritat, és que ho hem conegut fa relativament poquet. De fet, enguany, tu és el primer any que les prepares.
5: Sí, jo sóc nova, com tu, que no les has tastat. Jo les he provat a fer enguany, és la primera vegada, però s'estan fent ja 6 edicions. I
4: em costa que estan tenint molt èxit, perquè a vosaltres vos han telefonat fins i tot d'altres municipis per a dir, escolta, Nieves, reserva'm que jo vinc aquesta cada setmana a Perge Perudetes.
5: Sí, sí, avui mateix, este matí, han cridat inclusive de Manises perquè volien tastar el dolç de la Verge. I jo dic, sí, els tenim, estan en el aparador des de fa uns dies. Ferem unes poquetes també en falles, però és ara quan toca menjar-les.
4: En falles fareu la prova, no? La prova i error, que diuen.
5: La prova, i també perquè teníem algunes celebracions, però és ara, este cap de setmana, quan hem de menjar-les, i és ara quan estem fent-les i venent-les. I més de lo que jo esperava.
2: Que bo. Armela i carabassa. La barreja...
3: Hem perdut
2: jo
3: la cobertura?
2: Jo no sé...
5: No. Hem perdut la cobertura?
4: No, l'hem perdut. No,
5: no, és que estem per cable.
2: Vos escoltem. Clar, tractant d'imaginar-nos, no? Nieves, mare, quin és el gust, no? Quin sabor és? Ho té, pot ser, armela i carabassa, alguna coqueta d'aquelles de llanda, dolça, que té un poquet... Pot tindre... Va per ahir, sí. o com?
3: Però és més densa, no?
5: Una tortada d'almela, una coca de llanda de carabassa, una coca cristina, una coca de carabassa... Està ahí, és... És un poquet de tot això, perquè són ingredients...
2: Això és pasta segura, perquè són uns ingredients que agraden sempre, no?
5: Molt reconegut, sí, en la nostra gastronomia, sí.
4: I a més d'aquesta consistència, que és una barreja, no?, entre un bescuit, no?, però és una miqueta més, això, més denset, amb una...
5: És molt esponjosa, eh?
4: Sí, i amb aquest grossor, que és com semblant una miqueta més grossa que una galeta, per exemple.
5: Sí, és un poquet més, és un ditet, un poquet més, però és primeta. Però té el punt exacte, jo crec.
4: Però cada mosset paga la pena.
5: Ara tu tindràs l'ocasió de tastar-les per primera vegada i tu podràs...
4: Ara farem el tast. Però conteu una miqueta, Nieves, perquè jo no sé si, clar, al ser la primera vegada també heu hagut d'aprendre d'alguna forma tots els processos d'elaboració. És una cosa molt, molt costosa. Vos heu adaptat fàcil, ho heu compatinat amb tota la feina que teniu habitualment, que per cert ara teniu el forn de gom a gom, hem de dir.
5: Sí, perquè estem... enfront d'un col·le, bueno, del meu col·le, i és l'hora d'eixida i estem a
3: tope, per això
4: també... El berenar!
5: Del berenar, per això també havíem eixit al carrer, però bueno, hem entrat i hem posat el cable. El procés d'elaboració no és que siga molt complicat, però sí que té que ser artesà. Vull dir, té una preparació que s'ha de fer a mà i després s'ha de posar la imatge, s'ha d'estampar en un poquet de sucre i és tot, clar, de a mà.
4: I, per exemple,
3: no és difícil, però és laboriós.
4: Teniu
5: de forma artesana.
4: I quan, imagina que vos han fet el que comentàvem, no?, que vos han fet els encàrrecs.

0: càrrecs, no, per a este cap de setmana. Vos les han demanat molt, també, gent del poble, fins i tot, que no les coneixeu, i vos han preguntat, ai, escolteu, això què és?
1: Sí, sí, sí, perquè estan a la vista i, clar, la gent pregunta, i nosaltres també les oferim, perquè volem donar-les a conèixer i posar-les en valor i que la gent sàpiga que estan i que se fan. I que així en Xirivella també n'hi ha.
0: I que a més estan en una caixa preciosa, que ja només per la caixa, pel dolç evidentment, però ja només per la caixeta i per l'estima que li poseu, paga la pena.
1: La caixeta és una preciositat, és per portar una, és per una gran o per quatre xicotetes, que se pot comprar una individual per tastar-la, però és ideal per quatre.
2: Claro,
1: és una presentació super
2: bonica,
1: imagina
2: que sucre d'aquí que diu en glas o així, deixa així només polsoset. I escolta, Nieves, en el cas vostre, si heu animat i esteu, a més, esteu tenint molt d'èxit, imagina que les vostres xarxes socials esteu divulgant-ho, ara sí, en la ràdio estem contant-ho i això, però això, la idea de part del gremi, o com va anar sorgint un poquet aquesta idea de dir,
3: fem un dolç a la
2: ara que tenim la Mare de Déu, per què no li fem un dolç? Una cosa tan tradicional.
1: Sí, això a partir del gremi. Ja fa 6 anys que estan promocionant i estan donant a conèixer el dolç i han fet les caixes. L'any passat van despegar perquè eren unes caixes, una edició especial d'un artista afectada per la dana estan cada vegada entrant en més fort i està més gent tastant el producte i...
0: També és una forma de fer que la gent també s'anime, sí, i que s'anime a anar als forts, per exemple, en aquesta època que ara heu acabat el que és la campanya de Pasqua, que així, Nieves, em consta bona cosa, que heu tingut encàrrecs, un no parar, i ara que esteu a punt ja de començar, no?, tot el tema de les coques de Sant Joan, d'alguna forma és aprofitar esta setmaneta i que la gent s'anime.
1: Sí, hem acabat, sí, com després de falles hem tingut les Pasques i el Dia de la Mare.
0: El Dia de la Mare.
1: El Dia de la Mare, que és fort, també. I ara, este cap de setmana, tenim este dolç. I, també en alguna boda, bateig, comunió, són èpoques...
0: Les clàssiques, la BBC, que diuen.
1: La BBC, que diuen, sí, però, I després, sí, queden en junts les coques de Sant Joan.
0: Que tu, Nieves, a més, ja portes més de 10 anys així en este fort de Xirivella i guanyant-te l'estima de tot el món, dels xiquets fins i tot, perquè ara teniu una intervenció artística molt xula a l'entrada del fort, que vull remarcar-la perquè teniu tot el fort ple de dedicatòries dels alumnes, de clients, de gent que ve de l'escola i passa per ací, teniu tot l'aparador ple de dedicatòries.
1: Sí.
3: Ai, que guai.
1: Perquè vaig comprar uns rotuladors perquè la meva nebodeta fera un dibuixet i els xiquets i xiquetes del col·le també volien i feren, i quan arriba estiu el netejarem i on està el meu dibuix? I diguem, res, anem a comprar rotuladors permanents, acrílics, artístics, i han fet una intervenció, tenim tota la finestra, tota la façana, tota la porta...
0: Ho teniu molta colorit.
1: Sí, una intervenció artística que, de fet, ja no ha passat ja de ser una cosa sols de xiquets i xiquetes, perquè ja de qualsevol edat deixen ahí el seu nom, el seu tag, inclusive una grafitera ha deixat ahí un grafiti.
2: Oh,
1: i bueno, sí, és
2: de... Quanta vida, també,
1: xulo,
2: no?
1: Sí.
2: I com jo crec que tots,
3: que fort,
2: quan érem menudets, tenim un record, un contacte, la infància, aquella imatge de pegar el nas al cristal, al vidre dels obradors i dels forts, jo crec que tots els nanos ho hem fet, i tenim un vincle, a més, en la pastisseria, en els dolços tradicionals, que jo diria...
1: Està molt arrelat.
2: Que està clar, que forma part de la nostra tradició, Nieves, i a més te diria, jo faria un esforç per distingir que tot el món se guanya la vida, jo d'acord, i tot molt bé. Però uns esteu davant i hi ha altres que vinguin després, el meu punt de vista. No és igual un despatx, estos forns que està molt bé, però que ho fan, pot ser un obrador industrial o d'això, després van repartint, que Nieves, com és el cas vostre, que teniu en la trastenda el forn, l'obrador, i que se pegueu la matina i que trieu les farines i que ho feu pràcticament a mà com se feia tota la vida. I aquests olors i aquests sabors, i és que això és patrimoni nostre. Bueno, de tots.
1: Clar, és diferent. Tots els formats són vàlids, però és totalment diferent. És una forma d'elaborar diferent, és una forma de tractar el producte diferent, sí. I clar, això es nota quan te ho menges.
0: I hem de dir també que si passes per este carrer, tot el carrer fa olor, a meleta.
3: Neus, Nieves, que és una barra. Jo soc neta de fornera, i per mi aquests olors me duen a la meva infància, els moments més feliços, o quan iniciés d'escola i anaves a berenar al forn de la iaia, o en este cas, al forn de...
2: I van a mullar-lo en el cafè en llet, també. No, sí, donat,
1: no sé si no? Se sent la musiqueta i tot, que estan així.
0: Arriba la remor de la gent. Escolta, Nieves, si venen els xiquets a l'hora de berenar, nosaltres hem de berenar també, sí. I jo crec que així tenim la geperudeta preparada.
1: Tu la tens en gran i en la que vulguis.
0: Li peguem mosser i vos deixem... Ai, en la boca plena no puc continuar amb el directe, companys, jo ho lamentem molt.
3: Ves, ara has de passar a l'altra fase de la teva missió.
2: Ja de Nieves, que tindràs feina, que ara ve la xica allà.
3: Nieves, les
1: ets. Tinc sis xiques, estan treballant, però sí.
0: Adéu, gràcies, Nieves.
1: Gràcies, adéu.
3: Em recorda esta geperuda? Bona vesprada, bonico. Em recorda, és una tartaleta com el fadrinet de Castelló, la mateixa. I se sucre dolç, també està fet en almela i carabassa, suposa que és una miqueta...
2: A Moremar, si ens porta bons una sabors, miqueta per, anar, per a compartir, també, que som una cooperativa.
3: Espera que això ho hagis escoltat, Marc.
2: No, igual no s'ha desconnectat.
0: La gran, vols la
2: les 4:31. Vinga, una pauseta i seguim.

0: La vesprada da punt.
1: Només hi ha una forma de contar-te les coses. Com són. A temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària. Estigues on estigues. A partir d'ara, a Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Temps ara, com cada setmana, per al True Crime, aquests casos criminals que passaren al nostre territori, que ens colpiren i que ens feren preguntar-nos una vegada més què pot impulsar una persona a cometre un assassinat, a passar aquesta línia. Ens acompanya per a contar-nos detalls d'un nou cas, escriptor, criminòleg, expert en crònica negra. Què tal, l'amic Santiago Álvarez? Benvingut, Santiago.
3: Pues aquí otra tarde más con vosotros, encantado, un placer.
4: Bueno, i a més és un tema que hem de subratllar, que és fascinant, que és misteriós. I anem a intentar conèixer com i per què passaran els fets. Ens endissem una investigació criminal que ha resolt el crim, hem de dir-ho. El cas d'avui, que en l'hora fosca el titularen, El crim dels Veres Aluce. Ho ha dit bé? Sí.
2: Bueno, comencem, com sempre, situant-nos El crim dels Veres Aluce. Ara ens ubicarem, jo crec que si diguem el nom de la ciutat, Novelda, i empresari del marbre, sí, igual la gent ja comença a connectar.
4: S'ubiques mínimament, sí.
2: Quines serien les particularitats d'este cas, Santiago, més importants?
3: Sí, pues la peculiaridad es una, es el perfil de las víctimas, que ya lo adelantabais, porque a veces hablamos de que, digamos que si vas por ciertos lugares puedes tener problemas si cuentan la droga o ciertos negocios, pero bueno, hay veces que no, que simplemente tú te has ganado un dinero y precisamente por eso puedes ser a lo mejor un blanco de otras personas, ¿no? Por otro lado, este crimen tiene un nivel de violencia fuera de lo normal. Un nivel de violencia que nos remite a lo cinematográfico, en su peor versión, a la peor literatura, por decirlo así. Realmente yo he visto imágenes y me alegro de que esto sea radio, ¿eh?
4: Y luego va a ser una carnicería.
3: Algo tremendo por la violencia que lleva inherita
4: lo que van a patir.
3: Eso es. Y luego, bueno, pues la idea de que, vamos a decirlo de otra manera, una caja de oro cerrada no se puede abrir a no ser que alguien tenga una llave.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Són les 5.
2: A punt. Notícies.
1: Continuen les reaccions a la decisió del govern espanyol d'autoritzar l'atracament del creuer afectat per Antivirus dissabte que ve en un port de l'illa de Tenerife. Alejandro Molés.
3: Una reacció que ve d'un dels membres del mateix executiu del ministre de Cultura, segons Ernest Urtasun, es tracta d'una obligació legal i moral.
4: Es una obligación legal y moral. Lo obligan las leyes del mar, obligan cuando hay una emergencia sanitaria, y así lo establecen los protocolos de la OMS, a tener que actuar. Por tanto, es una obligación legal y moral y un deber que tenemos como españoles.
3: Està previst que dissabte desembarquen totes les persones que es troben en el creuer, un total de 144. Cap d'ells tindrà contacte amb la ciutadania de Tenerife i seran repatriats als seus punts d'origen. Recordem que hi ha ciutadans d'un total de 23 nacionalitats. Pel que fa als 14 espanyols, entre ells la valenciana, seran avaluats mèdicament i traslladats en un avió de l'exèrcit a un hospital de Madrid, on hauran de passar, això sí, una quarantena fins que es puga determinar que estan lliures del virus. Així ho ha confirmat la ministra de Sanitat, Mònica García.
5: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados, Rejón, y de ahí al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos. El periodo de incubación es en torno a 45 días. Ese es el periodo de incubación. El tiempo en el que consideremos que las personas tienen que estar en cuarentena dependerá de estas reuniones que tenemos técnicas en las que se determinará cuándo consideramos que es el día cero de ese contacto.
1: Seguirem pendents a qualsevol novetat sobre la crisi de l'antivirus. I continua el Suprem l'última sessió del juí de les mascaretes amb la intervenció de les defenses. Ara mateix ho fa la de Coldo García. Detalls, Xavier García del Vall.
6: Sí, l'advocada de García, Letícia de la Hoz, demana l'absolució de Coldo García, l'excol·laborador d'Avalos, perquè, diu, tota la causa contra ell es fonamenta en acusacions sense proves. Intenta també rebatre la defensa de Víctor de Aldama. Este matí, l'advocat de l'excomissionista deia que ell no havia creat l'organització criminal.
7: El señor Aldama se integra en una organización criminal que ya viene funcionando desde al menos el año 2015. No es el jefe el que da ni el que recibe. El señor Aldama entabla una relación con altos funcionarios del Estado que ya se encontraban corrompidos. No los corrompe.
6: Doncs bé, ara l'advocada de Coldo García diu que l'única trama era la que havia creat Aldama prèviament per a les seues corrupteles.
8: Con la simple lectura de los documentos de la UCO se puede ver que el señor Aldama sí que tiene una organización criminal, pero él consigo mismo o con una serie de actores que han pasado por aquí y no han abierto la boca, se han acogido a su derecho a no declarar. ¿Qué significa esto? Que en los actos donde podía haber una organización criminal, a mi cliente es que le pasa todo por refilón.
6: Esta vesprada intervindran també la defensa de José Luis Ábalos i està per veure si els tres acusats fan un ús de l'últim torn de paraula al qual tenen dret abans que tot quede vist per a sentència.
1: El conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicent Martínez Mus, ha intervingut avui al Senat des d'on ha defensat la necessitat d'impulsar una nova llei de costes nacional que responga a la realitat actual del litoral espanyol.
3: El conseller ha recordat que el litoral valencià, amb 500 quilòmetres de costa, és on es concentra més del 70% de la població, amb una important activitat econòmica i turística. En aquest sentit, ha defensat de nou que no s'enderroquen les vivendes que es troben en primera línia de la mar i que es veuen amenaçades per l'actual llei de costes.
9: Nuestra posición, la del gobierno valenciano, es que en lugar de los 60 kilómetros de deslindes que tenemos ahora mismo en tramitación, se ejecuten los 60 proyectos de protección de la costa que llevan enterrados en los cajones del Ministerio y que evitarían tener que estar en estos momentos haciendo sufrir a tantísimas familias en mi tierra.
1: I la Generalitat ha donat per finalitzat el dispositiu de retirada de residus generats per la Dana en l'interior de la província de València.
10: Ha sigut després de clausurar els punts d'apilament de Sot de Xera i Utiel, que han permès gestionar i retirar al llarg d'estos mesos unes 27.000 tones de deixalles, canyes i altres residus. Els treballs han costat més de 6 milions d'euros. El comissionat per a la recuperació, Raül Mérida, fa un repàs als diners invertits per la Generalitat. Parla de més de 30 milions d'euros.
11: En total, en Utiel, desde la Generalitat Valenciana hemos invertido más de 30 millones de euros en todas las áreas que comprende, desde agricultura, desde justicia, educación, sanidad.

0: o, por ejemplo, la misma medio ambiente, ¿no? En definitiva, lo que hemos querido es contribuir a esa reconstrucción y esa recuperación que tan necesaria es tras la dana que sufrimos en la comunidad el 29 de octubre del 2024.
1: I en l'àmbit judicial, la magistrada de Catarroja ha citat a declarar com a testimoni i en qualitat de pèrit el president de l'AVAMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia. La magistrada demana que aporte al jutjat totes les dades i informació que tenia disponibles el 29 d'octubre del 2024.
2: També ha sol·licitat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, al Centre d'Emergències i a la AEMET que informen si van consultar les dades d'AVAMET el dia de la dana. Unes peticions que el jutjat fa després que la cap de meteorologia de sa casa d'apunt, Victoria Rosselló, declarara davant de la jutgessa que tota la informació de l'AVAMET era d'accés obert i van servir a la ràdio i a la televisió pública per a preparar el desplegament informatiu del dia de la dana.
1: I continuem en l'àmbit judicial. L'Audiència Provincial de Castelló ha ampliat la cerca i captura de Vicente López, acusat d'agressió sexual i amenaces, que està fugit des del 9 d'abril. Les forces de seguretat han activat la seva localització a escala internacional, després de no presentar-se al juí. Té més detalls la nostra companya Mònica Artana.
3: Fa quasi un mes que està desaparegut i ara la justícia ha decidit ampliar l'ordre de cerca i captura a l'espai Schengen i també fora d'Europa. L'objectiu és detindre'l i posar-lo a disposició judicial. L'home, de 45 anys, està acusat de diversos delictes d'agressió sexual i amenaces. Recordem que no va acudir a la cita judicial del 9 d'abril i des d'aleshores està en parador desconegut, fet que va activar les primeres alertes i la seva recerca a escala nacional.
1: I en els esports arriba l'hora de la veritat per al València Bàsquet. A Atenes, els de Pedro Martínez juguen el tercer partit del play-off de l'Eurolliga sense marge d'errada i amb la pólvora encesa després de la tensió viscuda al Roig Arena dijous passat.
4: Sí, amb mampares de protecció a la banqueta i seguretat reforçada. Els taronges s'enfronten a les 8 i quart a un pavelló amb 20.000 espectadors i a un rival que no baixa el llistó en cap faceta del joc. Pedro Martínez, entrenador del València Bàsquet.
5: Un equipo que hacen todas las cosas muy bien y entonces debemos de estar pues muy bien. Entonces eso nos obliga a mejorar partido a partido y te diría que en la eliminatoria, ¿no? Ojalá que consigamos que sea más larga porque nos está obligando a dar nuestro máximo.
4: Guanyar avui és l'única opció per a no caure eliminats i tractar de forçar el retorn de la sèrie a València. El conjunt taronja busca repetir la victòria que ja va aconseguir este curs a domicili per alimentar el somni d'una remuntada èpica a la capital grega.
1: Partit transcendental que podrem escoltar en la sintonia de Punt Ràdio en el programa Punta a Punta a partir de les 8 i 5 de la vesprada. Ara continuen la companyia de la vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
6: Som la veu de tots. Som a Punt.
7: El nou seminari de la Diputació de València t'espera el 7 i 8 de maig al Complex Cultural La Petxina. Parlarem d'abolir la prostitució amb Rosa Cobo, Julia Salander i Cindy Takanasi, entre d'altres. Més informació en seminariovalencia.es. Vicepresidència Primera. Igualtat. Diputació de València.
8: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
10: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
11: La vesprada d'AP.

0: Mira, si fa anys que Madonna ja ho tenia clar, que estem vivint en un món material, un material world, un món material. Material no perquè hi hagi bon material, que això cada un en lo d'ell ja s'apanya, sinó perquè anem tots darrere de la gallina, que diu mon pare, els
1: sí,
0: diners és
1: preu.
0: Lo que hi ha. Que, per cert, la Madonna, l'altre dia estàvem comentant els retratos que li han fet a ella en la gala dels Premis Met, allí estava.
1: Que portava un barco en el cap.
0: Però per què portava un barco en el
1: cap? Perquè simulava un quadre. Quin quadre era? Era no caic.
0: Quadre un poquet.
1: Però un quadre era ella.
0: Quadre un poquet aixina.
1: I amb aquelles que li portava en la cua.
0: Total,
1: sí, senyor.
0: Que material world, el món material, el món de les perretes, que dius tu d'aquesta manera de dir-ho tan castellonera. Parlem de l'economia i això vol dir que arriba el lor de multitudes i en ramà de murta, Javi González.
2: Bona esprada, companys. Una vegada més, increïble.
0: Jo pensava que era olor.
2: Increïble.
0: Hi ha persona que dius en multitudes, és de veres que hi ha
2: sí,
0: olor.
2: Sí, no, clar,
0: no, però sí, l'or.
2: No, mira, veus?
0: L'or de l'oar.
2: Ja, ja,
1: no,
2: clar.
1: Potser que digues no l'olor, no l'olor.
2: No dic que fa olor a tancar.
0: Doncs no l'olor.
2: Ai, senyor.
0: Com està el pati?
2: Molt bé, bueno, el pati molt bé. Mira, avui anem a parlar...
1: El pati econòmic.
2: El pati econòmic. Avui anem a parlar d'un tema que és cert que naix en el terreny dels sentiments, però que acaba tenint un impacte directe en les nostres carteres, perquè avui anem a parlar de l'economia del divorci.
0: Ah, pues.

0: mi caballo. Eso es lo deseo de Julio Iglesias.
1: La economía.
0: Devuélveme el rosario de mi madre.
2: Ahí.
0: Quédate con todo lo demás.
2: Ahí estamos.
0: Me encantaba María Dolores Padera.
2: Hasta los clavos.
1: El de eso del divorcio, es decir,
2: sí, sí, correcte, correcte. Sí, perquè al final haurem de tindre en compte que més enllà de l'adeu sentimental, una ruptura matrimonial és, a efectes pràctics, podríem dir, la liquidació de l'empresa més important de la nostra vida. I això de liquidar una empresa...
0: A mi m'ho vas a dir.
2: Però de l'empresa.
0: No, no,
2: que...
0: però el divorç.
1: Perquè ha escrit algun capítol d'aquesta història.
0: No, no, ho contes sense ningú problema. Sí, sí.
2: Clar.
0: En su momento, y ni lo tempore,
2: claro, claro, claro.
0: Però sí, sí.
1: En una època cosa... en la que, quan no hi havia separació, no sé, no estàvem tan aviats a la separació de béns, ja ho diré. No, bueno, que igual ara tampoc.
0: No s'ha engegat aviat, perquè després va canviar, diguem, la normativa autonòmica,
2: exacte.
0: I per defecte hi havia separació de béns, i havia...
2: I de canviar, no,
0: el règim de gananciales. I això una. I una altra ja...
2: Ja l'altra ja.
1: Una altra ja vos diré.
0: Ja n'hi donarà molts contextos conforme...
2: Mira, m'agrada, m'encanta, m'encanta.
0: Clar, hem de tindre... Jo puc ser testimoni.
2: No, clar, clar, és que sí que hem de situar-nos, no? I Espanya va registrar en 2024 un repunt del 8% de les ruptures. En la Comunitat Valenciana, encara que en 2025 va tancar amb un descens del 8,8%. Sí que continuem sent la tercera autonomia amb major taxa de ruptures per habitant, o sigui que això de deixar... Això de deixar-ho se'ns dona bé a la gent de la Comunitat Valenciana.
0: Una cosa valenciana, no?
2: Sí, sí, mira.
0: Coses valencianes...
2: La casalla, deixar-ho, exacte, per exemple, la pólvora també.
1: Te vaig dir una cosa, quan jo no aprofitaré per res, deixem-ho.
2: Ja està, és aixina. Clar, el tema de tot això és per quant es pot eixir el divorci? Bueno, si és de... És que és complicat, perquè a veure, sí, si és de clar, mutu acord...
0: patrimoni...
2: Efectivament, una cosa normaleta, coses. Tal... Podem estar parlant de 950 euros, una cosa senzilleta, molt fàcil, molt fàcil.
0: El cost de la paperassa.
2: Claro, claro.
0: Claro, la paperassa. Però la paperassa va en percentatge, a consonància, a lo que
2: se traga després.
0: I després una altra cosa diré, que no sé en quin any va passar això, però a mi me va tocar. A mi va tocar el doble bonus, perquè ara te separes i te divorcies tot en una, però ara no. Ara te separaves. I tenies un temps, per si t'ho volies pensar o no... Sí, però la separació era un procés judicial. Con toda su cosa, y con todo su acuerdo, y con tot això. Jo t'havia separat, als 2 anys, tens que tornar a quedar en el jutjat i revalidar a treball.

0: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A.Punt. La vesprada d'A.Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: Benvingut, Xim.
4: Què dius?
3: Benvingut al món de la, de la República Xina. Volia fer la Xina.
4: Això és el que...
3: Volia fer la Xina, però me fa risa de veure com...
4: Això que ha passat és Gemma Juan...
3: Fes la Xina.
4: Fes la Xina, exacte. Molt bé, molt bé. Guardem més detall, per favor, per a la història del programa. És molt bé.
3: Molt bé. M'ha vist després...

0: d'això, però tant sí. Tan abrigadoreta i té com pelleta i com pelet i uns bordats així molt bonicos en un color blanc trencat així
1: preciós.
0: O sigui, a basc, quan de vestida tradicional, és com si anaves de, diguem, el traje de valenciana, però així a dir-ho aniries com de valenciana, però de la dinastia Ming.
2: Sí, una cosa així.
1: Perquè avui viatgem...
0: Tenia de festa.
1: Venia de festa. Perquè avui viatgem a...
2: Xi'an.
1: Xi'an. Pues anem allà, comencem. Vale. El partido de la ruta
0: sí,
1: de la cena.
0: Xi'an, que és una cosa com misteriosa, no? Ha quedat ahí com Xi'an.
1: Xi'an.
0: Xi'an.
1: El punt de partida de la ruta de la seda des de Xina. Però això on estava?
2: Clar, està, bueno, realment. A veure si ho diguem, a lo millor no sé si la gent ho ubicarà un poc, està a la plana de Guangzhou, flanquejada per dos muntanyes, però bueno, seria la capital de la província de Shanxi. No està massa lluny de, diguem que no està massa lluny de Pequín, com a una hora, dues hores en tren, diguem.
0: De Pequín
1: propenta.
0: Dos horetes,
2: sí.
0: Cap avall o cap
2: sí,
0: amunt.
2: Sí, com cap avall, cap avall. Cap avall.
0: Vale, ahí està Xi'an.
2: Xi'an.
0: Que és la famosa Xi'an dels guerrers.
1: Dels guerrers
2: sí,
1: de Xi'an.
2: Sí, sí, sí.
1: O sigui, que és un lloc històricament important.
2: Molt, diguem que té 3.000 anys d'història. I va ser Tamun, va ser capital d'unes quantes dinasties a la Xina. O sigui, que és una ciutat molt important i serveix un poc actualment com a pont definitiu entre el passat gloriós de les dinasties i la modernitat del segle XXI.
1: Molt bé.
2: Podem contextualitzar un poquet històricament
1: sí,
2: a Xina perquè
1: favor.
2: La gent s'entenga un poc. Bueno, la rellevància històrica de Xi'an és molt important perquè antigament va ser coneguda com es deia Shan'ang, que era com la ciutat de la pau eterna.
1: Oh.
2: Però sobretot va ser molt important per la seva posició estratègica. Mm-hmm. Va ser la capital de 13 dinasties cultural i política
0: però
2: de la Xina.
0: Són dinasties que...
2: Importants.
0: Són tantíssimes que és molt... Però sí. Zhou, Amac, a mi me vol sonar... Tang, me sona més a refresco de naranja d'aquell. Han, també és bona. Han en H, no? D'aquells?
2: Sí.
0: I Ming? O Ming és una
2: no,
0: altra?
2: No, Ming és una altra, Ming és més una altra.
1: Sí.
2: Vale. Vale. Però, bueno, diguem que, sobretot, a la dinastia Tang, que va ser com el segle VII, després de, entre el VII i el X, la ciutat es va convertir en l'urbe més gran del món.
0: És que dius, una dinastia, potser, donava...
2: 200 anys, clar.
0: Dos o 300 anys.
2: Clar.
0: I, gràcies, tenien, i era com de la família, anaven heretant, no?
2: Sí,
0: la dinastia,
2: sí, sí, clar, la dinastia, dinastia. Sí, sí, sí, els Borbons.
0: Els tancs, els Borbons, van fent un tanc, un altre tanc, un altre tanc, i així no 200 anys.
2: I així era.
1: Però pues amb els tancs va ser la ciutat més important
2: del món. Ja perquè, clar, en aquest moment va ser un centre d'innovació, perquè va ser una fusió entre el budisme, l'islam i el cristianisme, que convivien gràcies a l'intercanvi cultural, especialment de la ruta de la
0: Toledo de Xina.
2: Sí, sí, podríem dir.
0: Un punt d'encontre... Que guai. I des de la pau, perquè dius que la ciutat de la pau
2: no està ben allí la fusió religiosa, molt bé.
1: Atem una cosa. Índita des, era el lloc on arrencava la ruta de la seda. Parlem de la importància d'aquest indret amb la ruta de la seda.
2: Clar, jo imagino que tot el món, més o menys, sap el que és la ruta de la seda, però anem a concretar un poc més. La ruta de la seda va ser una extensa, no va ser un camí, va ser una xarxa de camins i de rutes comercials que connectaven Àsia, Europa i Àfrica durant molts segles, pràcticament entre 15 i 17 segles, especialment des del segle dos abans de Crist, fins a l'edat mitjana, podem dir segle 15-16, que va ser quan es va acabar, i a través d'ella s'intercanviaven no sols productes valuosos com la seda o les espècies o la porcellana, sinó també idees, religions i coneixements, convertint-se en un pont clau entre cultures molt diferents. O sigui que, per exemple, esta ruta començava a Xi'an, recorria gran part de la Xina, també Kazakhstan, Uzbekistan, Kirguistan, Tajikistan...
1: Tots els llocs acabat entrant, es coneixes tots.
2: Sí, Turkmenistan, Iran i Turquia, i arribava fins al Mediterrani, als ports de Venècia, Gènova i València, així que tanquem el cercle avui de Xi'an fins a València.
1: Les ciutats comercials més importants.
0: Ho he comentat moltes vegades, no sé si són tòpics, però tenim la cultura xinesa. Moltes vegades, quan parlem de l'any nou xinès i de les associacions de comerciants i de persones xineses que viuen així a la comunitat valenciana, sempre parlem que tenim moltes coses en comú, a banda de qüestions de caràcter i qüestions també culturals i la ruta de la seda. Hi ha
1: la
0: coses
1: seda,
0: també del
1: pólvora,
0: dia a dia,
1: de
0: l'arròs i de
1: la pólvora.
2: Sí, probablement vam vindre, clar, i el textil molt, perquè al cap i a la fi la seda valenciana va sobreviure molt després gràcies a la indumentària valenciana, però tot el que és el barri de Belluters venia de l'època de la ruta de la seda, de les rutes comercials. Clar, el nostre segle d'or no va ser el mateix segle d'or que el de Xina, però clar, estem parlant d'una ruta que va durar 15 segles.
1: Claro.
2: La nostra, diguem que va ser un poquet més cap al final i la de Xian va ser un poquet més al principi, però bueno, estem al principi i al final de les rutes.
1: I en qualsevol cas parlem d'un lloc ric, multiculturalment parlant. I
2: per exemple, a Xi'an es nota moltíssim aquesta cosa, perquè clar, aquesta fusió va crear, per exemple, un dels barris més interessants, inclús a l'actualitat, que és el barri musulmà de Xi'an.
0: Te confesso que m'he quedat flipant de que hi ha una ciutat de la Xina, profunda com Xi'an.

0: Xi'an, de moltes dinasties xineses, de Han i de Tang i això, que hi haguera un barri musulmà i, a més, en una, no sé, en una riquesa patrimonial, arquitectònica i històrica tan potent, un barri musulmà.
1: I que es conserva, vull dir, que no és una cosa històrica, per exemple, és un dels barris més actius de tota la ciutat. Mm-hmm. Els llocs per a menjar és on millor es menja de tot el barri, perquè té molts llocs de carrer on menjar, cuina, molta barreja...
0: Però una pregunta, ètnicament la gent és musulmana o xinesa? Vull dir, són asiàtics o com està el tema?
1: No, mira, per a que la gent ho entenga, este barri va néixer a la ruta comercial, els primers, diguem, comerciants àrabs i perses que van arribar a la Xina. Vale. Però es va convertir en una pròpia ètnia xinesa, però que diguem que són ètnia xinesa musulmana. O sigui, culturalment és xinesa, els rasgos són xinesos, però l'única diferència és que són musulmans.
0: Bueno,
1: o sigui, que
0: tu es veus... Però són hereus...
1: D'aquells
0: perses primers, que vingueren...
1: Clar, que es van quedar. O sigui, que el cas de Xi'an, per exemple, l'ètnia majoritària de Xina és la Han, però en el cas dels xinesos musulmans de Xi'an és l'ètnia Hui. Ells ho classifiquen, però per una qüestió religiosa. Però diguem que culturalment i de rasgos facials són xinesos, molt pareguts als Han, però la diferència està en que són musulmans. Però, per exemple, inclús la mesquita de la gran mesquita de Xi'an, que és molt, molt important, estem parlant d'una mesquita que es va construir al segle VIII, continua activa des d'aquest moment. O sigui, és una de les mesquites més antigues de tota Xina. I, clar, imaginem, al nostre cap al millor ens ve mesquita, imaginem les d'hora i mitjà. Però sí. No, l'estètica és d'arquitectura de palau xinès. És com si estigués en un... Sí, o com si estigués en un temple, tu entres i no notes la diferència, salvo que en algunes escriptures sí que n'hi ha escrits en àrab, però barrejat en xinès, i el que és l'arquitectura és una fusió d'arquitectura xinesa en religió musulmana.
0: Però resen a la musulmana, diguem,
1: sí, sí,
0: i fan el
1: tot,
0: seu ramadan
1: tot, tot,
0: i el seu d'allò.
1: I, de fet, activa la comunitat, part en la que no pots accedir, que és la part final, que no està la gent pregant, però tal qual, igual, i la forma així, ells duen barret i és en el mocador, però...
2: Sí, m'ho imagino igual. En jardins, en...
1: Sí.
2: Com
1: si fos un temple, sí, un estil un temple, i vas passant com... Clar, com esta mesquita mai va ser destruïda, sempre es va conservar, el que va fer va ser va anar ampliant-se. O sigui, que el pati, la part central és la més antiga i després van anar obrint patis i jardins i pagodes i al centre. O sigui, que si tu no sapires que és una mesquita i no el donaràs compte que n'hi ha coses que estan escrites en àrabs, diries, un palau, un temple o un palau. No ho notes per l'arquitectura que és xinesa.
0: Me flipa esta arquitectura oriental, japonesa, xinesa, etc. Que al mig de la construcció ja integren la natura.
2: Jardiner,
0: a vegades tenen aigua, també. Sembla una bellesa. Que meravella. Però comentàvem, si és mundialment coneguda Xi'an, és per allò dels guerrers de terracota, no? Tu has anat a veure allí...
2: Has estat amb ells?
0: Això ha de ser molt impactant.
1: Jo, per exemple, jo recomanaria a la gent no anar cap de setmana i...
2: Perquè està superple de gent.
1: Però petat. Perquè per als xinesos és com una de les coses més importants històricament. O sigui, que diguen que el 90% dels turistes són turistes locals. Evitar això cap de setmana i intentar anar abans de que tanquen. Perquè és quan tots els autobusos se'n van. Perquè, si no, imagineu-se el que és una mascleta, però això dins d'un museu. La mateixa quantitat de gent.
0: Sí.
1: La mateixa.
0: Riu-te tu de les excursions a les coves de Sant Josep de Valldossó, no?
1: És
0: com a lo gran, no?
1: Això és molt
0: heavy. Autobusos de xinesos. Sí. Una cosa molt d'anar amuntonat.
1: Mogolló. I de voltes jo pense dins això.
2: I no serà bo per
1: l'aforament.
2: Animalets, esto.
1: Pels guerrers.
0: Estan fent de Xile. Són com botitxes
1: grans.
2: Bueno,
1: sí, l'estructura... Sí. Bueno, diguem que...
2: Hem d'anar entre setmana, ja ho tenim clar.
1: Clar, i... Bueno, els guerrers, diguem que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO, és una de les coses històricament més reconegudes i arqueològicament també superimportant. Però, bueno, diguem que la trobada, el descobriment va ser casual. Estem parlant de 1974, un grup d'agricultors locals estaven cavant un pou i van començar a cavar i van començar a trobar coses que pareixien com llances, parts d'escosos, i no li van donar massa importància fins que un arqueòleg va dir no, això n'hi ha que buscar perquè no sabem què és això. I clar, no sabien ni què estava i clar, va aparèixer allí, clar, ara mateix n'hi ha com tres fosses diferents perquè això és una de les tombes més importants. Estem parlant de la dinastia Qing, el segle III abans de Crist. I, clar, era l'emperador... Això és la tomba, diguem. Els guerrers de Xi'an és la tomba de l'emperador Qin Shi Huang, que va ser el que va unificar la Xina. O sigui, que és una tomba superimportant. I ara mateix està dividida en tres fossats, però diguem que per a ell l'important és que considerava que la mort no era

0: Al final, així que en lloc d'arribar a aquesta immortalitat, com feien altres emperadors, que era, diguem que, carregar-se els seus treballadors i enterrar-se en ells, ell va dir, no, jo vaig a fer una recreació de tots els soldats que estan amb mi. O sigui, que és tal qual el seu exèrcit que ell tenia per a que l'acompanyara al més enllà, però ho va fer a terracota.
1: No, sí. En ells de veritat.
2: Que tenen tamany natural.
0: Sí, tamany real i de fet...
2: I els cavalls també?
0: També n'hi ha cavalls i també...
2: I molts n'hi ha, o no els
0: sí,
2: has contat?
0: Sí, estem parlant de...
1: Són tres fossats i cada... I que són diferents o són
0: diferents, iguals? Diferents. Diguem que n'hi ha uns 6.000, però encara estan fent excavacions.
1: 6.000?
2: 6.000.
0: Perquè com és una reproducció exactament igual de l'exèrcit, estan tots els càrrecs de l'exèrcit.
2: Quan diguem treball de xinos...
1: 6.000? I estan investigant que és possible que n'isquen més?
0: Sí, sí, sí, perquè de fet ixen a trossos. Clar, no ixen ser la peça, ixen a trossos i han de muntar-ho i tornar-ho. O sigui, i tampoc tenen pressa. Vull dir, el temps xinès és... No, milers d'anys. No n'hi ha cap pressa per acabar
2: de l'exèrcit. Tu ves cavant ahir i ja... Quan
1: pues no li donaven cara a tequir dos palillos perquè agarrar una mosca i ser nivell. De tranquil·litat.
0: Així que, per exemple, tenim el fossa 1, que és el més gran, que té la força principal d'infanteria. O sigui, són aproximadament, així serien les 6.000 figures, que estan disposades en formació de batalla. Tenim l'avantguàrdia, els flancs i una retaguàrdia. Així que és la imatge més icònica de quan diguem pensem en les guerres de Xian. Després està el fossa 2, que és la unitat d'èlit. Ahí estan especialitzats, estan els arquers i alguns estan engenollats i tal. Està la cavalleria, i pots veure els cavalls. I tot això en els seus carros de guerra, també.
2: Sí.
0: I diguem que ahí representen poc la versalitat tàctica, perquè primer van uns guerrers i després van en la cavalleria, quan van atacar
2: normalment. Això va en els exercis.
0: Diguem com a les pel·lis, vamos. I el fossa 3 és la caserna general, que és més xicotet, i ahí està, diguem que estarien els caps, que és els més importants jeràrquicament.
1: Els generals,
0: sí.
1: Comandaris, sí. Els comandants importants.
0: Però, bueno, això és molt més xicoteta. Pots visitar les tres i s'estan...
2: Sí, jefes n'hi han de menys, no? Passa en totes les pel·lícules. Passa igual.
0: I després, clar, n'hi ha...
2: També diuen, hi ha més jefes que índios.
1: També és possible.
0: N'hi ha un mite en les guerres de terracota que diuen que, sí, clar, tots van estar fets un per un de forma diferent. No, ells que tenien un sistema, el cos, el feien un poquet, tots iguals, diguem que tots el sistema...
1: Com uns moldes.
0: Sí, en uns moldes. I després les cares sí que n'hi havia diverses cares diferents i després, de manera manual, es feien cada cara diferent per a que semblara la persona original.
2: Posa-li un cap... Posa-li barba.
0: Si no, posa-li... Claro, aquestes són les de cavalleria i aquestes són les de...
2: Així no, i tot ho dius... Però, clar,
0: no, però
2: 6.000...
1: Era una feina
2: correcta. De tamany natural. Perquè són de... Estan fets de què? De fang?
0: De terracota, de fang, sí, com prensat.
1: Però tenen... expressió?
0: Sí, totes les cares són diferents. Per això que totes les cares sí que són diferents perquè probablement sí que semblaven a les persones que tenien que representar.
2: Me digues.
0: Sí, i cada cara és diferent.
2: El arquero Jing, el arquero
0: Tal,
2: l'altre
0: Maroto... Sí, sí, sí, Pepe, Manolo, estan tots. Pepe, Manolo, tots. Quin detall. De fet, el nas...
2: Són artistes de falla. Sí, és que tenim molt en comú els xinos.
0: El nas és diferent, els ulls són diferents. Tu, quan els veus, és que compareixen... Són persones diferents. Cadascú és... El moño el tenen fet de forma diferent. Tot és una... Clar, és un naixa, és una obra d'art.
2: Però els arxils és molt sensible, es poden trencar o...
1: Home, la conservació seria important.
0: I, de fet, el que van averiguar és que la tecnologia per a fer-los era molt avançada, perquè, clar, se'n conserven molt bé. El que es perd molt és la pintura, perquè estaven policromats. Estaven pintats de colors.
2: No eren del color de la botitxa, de la terracota?
0: Clar, passa un poc com en les cultures gregues. Estaven pintats de colors i del color exacte en el que duien les robes en aquest moment, però, clar, s'han trobat algunes pintures, però en el moment les trauen de la diferència de temperatura de milers d'anys, la pintura es perd. Estan intentant buscar a veure quina forma tecnològicament poden intentar conservar la pintura al màxim, perquè no es pot. En el moment que ja el contacte a la superfície desapareix la pintura.
2: Com és la sensació d'estar allí?
0: Si aconseguixes abstraure de la quantitat de gent... Clar, que això és difícil. Però sobretot és això, perquè estàs les fossats i després estàs una part de museu en el que sí que veus els guerrers de prop. I, clar, veus aquests detalls del cavall, la cavalleria, la mà per agafar-ho, el moño com està fet, les faccions de la cara, el cos com està a tamany natural. Clar, penses en aquestes dimensions i una cosa més important encara és que, clar, falta... la tomba de l'emperador.
1: Clar, perquè això era com els primers passos, claro, perquè al remat anava l'emperador, claro, a la tomba.
0: N'hi ha un gran
1: misteri. I la tomba no s'ha descobert?
0: No, i de fet no tenen massa ganes d'obrir-la perquè es calcula que ell va deixar trampes, que n'hi ha uns rius que representen, diguem, el mapa de l'imperi, però aquests rius, que serien el riu Yangtze i el riu Groc, estan fets per Mercuri. I de fet, i n'hi ha perles i n'hi ha tal, de fet s'han fet proves un poc, diguem, de medició, i sí que es nota que n'hi ha com una càrrega de mercuri més gran en aquest territori que en un altre. Així que no volen obrir, no tenen cap pressa tampoc, i no crec que vulguin obrir-ho, perquè el misteri és millor que es quedi.
1: Però si el mercuri d'aquell moment encara funciona, d'aquell moment encara està allí.
2: Està allí. I clar, encara pot fer malesa.
1: És molt al·lucinant tot,
0: És com molt de pel·lícula, i per això és com, de moment no se vol obrir i tot això, i com n'hi ha que desenterrar molts guerrers, no n'hi ha cap pressa, però sí que s'han calculat que n'hi ha una càrrega de mercuri a la Terra, o sigui que podria ser veritat que sí que són dos rius de mercuri el que està allí.
2: Pot haver en eixa tomba de l'emperador. Mare de Déu, senyor. I tornant a la ciutat, bueno, el viatge és fascinant, és flipant, anirem entre setmana, un dilluns a l'hora de tancar, però vull dir-te, en l'arquitectura de Xi'an es nota que és una ciutat allò, històrica, en pes...
0: Sí, sí, queden, per exemple, les muralles de Xi'an representen, diguem, un dels sistemes defensius urbans millor conservats del món. I són fonamentals per entendre la importància d'aquesta ciutat, i de fet és que estan pràcticament tal qual estaven a la forma original. Diguem que és un quadrat, bueno, un quadrat tal qual.
1: Eren molt aficionats a les muralles, els xinos.
0: Sí,
1: estos,
0: sí, sí.
2: Tenien molt que defendre, els mongols eren molt perillosos.
0: I no es tallen en distàncies. Estem parlant de més de 13 quilòmetres de longitud i una altura de 14 metres.
2: I no és que feien muralles, és que feien muralles.
1: Un murallón és que és al·lucinant.
0: I són molt amples perquè allà hi havien de cabre les tropes, els cavalls i tot. I ara tu pots recórrer tota. Jo vaig fer un quart. Que és prou, vaig dir 14 quilòmetres, un quart, està bé, saps? Un trosset. Vaig fer de torre a torre, més o menys, perquè pots pujar i baixar.
1: Torres,
0: sí,
1: vigies,
0: les torres vigies, els baluars, tot això, pots visitar, tu puges, i n'hi ha una opció, pots fer-ho o a peu o en bicicleta, pots llogar unes bicicletes per dalt, que són unes bicicletes especials, com si fos una bicicleta de muntanya, perquè, clar, les pedres no és una bici normal.
2: Però rotllo, la muralla xinesa, però allà...
0: Esta és més còmoda, perquè és planeta. Pujar les escales
2: no
0: i una volta pujar les escales
1: i si tenen tenen una muralla pròpia, no tenen pagodes?
0: Tenim un temple, sí, que és la pagoda de l'oca salvatge gegant. Ui? Que diguen que és un dels símbols més representatius.
2: L'oca salvatge gegant?
0: Sí.
2: Quin animal més singular.
0: Perquè és una part espiritual, diguen que aquesta pagoda és espiritual.
2: És una oca sagrada.
0: Perquè va ser un lloc molt important per al budisme, perquè durant la dinastia Tang, estem parlant del segle VII, tenia la funció d'albergar textos budistes portats de l'Índia, per totes les rutes comercials, per el monjo Yuanzhang. I es va crear per això, per a conservar-ho, i ara és un lloc religiós, o sigui, diguem que es va convertir en un centre de traducció i d'estudi d'aquests textos.
2: Yuanzhang, este seria com el Sant Agustí nostre, per així no dir-ho.
0: Bueno,
2: no, per fer una mica de comparança, no?
0: Sí,
2: no,
0: vull dir,
2: com que...
0: En aquestes rutes comercials, també, que es transportaven qüestions religioses.
1: Que així es posat que la zona de la pagoda és un dels llocs amb més ambient quan cau el sol.
0: També.
1: Això hi ha marxota.
0: N'hi ha dos barris amb món d'ambient. Un és el barri musulmà per a sopar, que té molt d'ambient, i un altre este. Però, a més, que això és una bogeria perquè just enfront de la pagoda n'hi ha com un barri que és com una espècie de reproducció del barri antic. Allí les xiques vestides, més vestides que jo, però van vestits en roba tradicional, és un fotocol gegant, per a que la gent es faci una idea.
2: Tu te fas retratos allí.
0: Tot el món. Però tot el món.
2: Mudaíssimes.
0: Tot. A més, en fotògrafs professionals, la gent va allí a fer-se fotos, dones, xiquets, dones majors... una cosa així, però sí, és que és al·lucinant, perquè està allí els fotògrafs fent-se fotos, perquè es veu la pagoda de fons, i elles en els trajes de les diferents dinasties... Fent-se allà fotos, tenen un ambientat...
1: Que se menja rostres delícies.
2: Mira,
0: en Xi'an es menja molt bé, una de les ciutats que millor es menja de tota la Xina, per esta fusió cultural-religiosa. N'hi ha moltíssima varietat de menjar, molta més varietat per tot el que va vindre de les regions de Xina, i pots menjar moltíssimes altres coses que en un altre lloc de Xina no pots. O sigui que el plan perfecte és anar a menjar al barri musulmà.
2: Vens tan divina. I ens ho escolta tan bé, que tinc una gana d'anar a Xi'an, que és una cosa que m'agarra malícia de no haver anat. Sí, de veritat.
1: És que ens passen anys anar allà on...
2: És fascinant, és flipant. I vens boniquíssima en les teves xarxes i també en el... Com es diu això, xicona, que tenim l'estreaming? Poden veure lo mudà que va Clara, que és una cosa per de més, de veritat.
1: Sí, hem de traure, perquè és veritat que ve vestida de Xi'an. De Xina, però
0: de concret.
1: D'una dinastia.
2: Que que total, que venen pluges. Però pluges, pluges importants.
1: Mira, ahir vaig dir jo d'ací, que ací estava despejat i molt bé, i conforme anava aproximant-me a onda, uns nugolarros negres, i van plegar allí, va acabar tota l'aigua del món i part de l'altre.
2: Bueno, pues abren, demà, Joan Carles Fortea, meteoròleg. Què tal, company?
3: Què tal? Estic flipant.
1: És que ve vestida de la moda de Xi'an.
3: És espectacular.
1: És espectacular.
3: És que, clar, no es poden veure, però...
1: Per xarxes ho farem.

0: En xarxes ho teniu tot.
1: Està, alguna, de guapíssima. És que és un,
0: estava
1: és
0: també, un volia preguntar, alguna tornada important a destacar en el viatge?
2: Mira, sí, en la regió de Yunnan, que és regió monsònica,
0: sí?
2: Va caure com en una hora, no? va mogolló, i va parar de ploure i ja està. Passa molt, i sobretot plou, però plou més a l'estiu allí. Però és que és regió monsònica, diguem que fa frontera amb Myanmar. Un poc
0: i quan te pega, te pega i se lia...
2: Clar,
0: i...
2: vaig pillar una coberta perquè que si no era com pa caure tota la del món, eh? En una hora i tota la del món, i després ja no.
3: Pluja monsònica, això
0: interessant.
3: És una experiència.
0: No, la pluja monsònica és una experiència. Nosaltres tenim la nostra, que és una monsònica que dura poquet, però dura, quan duren ahí unes horetes, però tenim la nostra, nosaltres
3: que,
0: tenim...
3: Que serà la de demà un poc monsònica.
0: En el que li toque pot ser, en algun moment durarà aixòs 30 minuts, 40 minuts, el que li toque la loteria, jugueu en la loteria. Demà jugueu més la Safor que la Plana. Jugueu més en el Bombo. Teniu més números per a les tronades del matí.
3: I el sud de València també, sí, el litoral,
0: sí, sí. Podríem dir que tota la Ribera Baixa, la Safor, la Marina Alta, l'han comptat, teniu el taronja, que és la probabilitat alta de que algun poble d'aquesta zona pugui rebre 40 o un poquet més en una hora. Avui estem rebent ara 20-30, s'estan registrant, però demà és 40. I després la resta, lleva del nord de Castelló, l'avís és groc, perquè podia haver de 20 litres en una hora o superar-los. Estem parlant de que l'avís del taronja comença a les 7 del matí, o sigui que vos pot algú que salsa el matí per anar a treballar pot tindre algun problemeta o alguna coseta, aneu a l'espai, igual el queden en la mar, però podien tocar, per això tenim l'avís. I després ja el taronja, el groc comença a les 12 del migdia i està fins a les 9 de la nit, i són acumulats, se podien acumular en 12 hores 80 litres, en la Safor, la Marina. O sigui, que quan la tronada s'enganxa, pot enganxar i fer... Pues això que tens alguna, pues la rotonda típica, que arribes a la rotonda i dius que no, pues que eixa l'aigua per tots els costats, o sigui, precaució demà, perquè te pot tocar. Serà el típic dia de que el qui li pilla la cortina bona, precaució.
3: Pluja que ve de mar.
0: És la del matí, vindrà de mar, per això està la vista taronja, i és, poden ser més generoses perquè fa quantitat, és que tenim a la primera hora del matí fins a migdia, i ja des de la vesprada comencen ja per l'interior, com les que tenim ara, i ja van ser més des de l'interior cap al nord, que ara estan descarregant, amb 80 acaben de caure en no res 30 litres, a Bunyol també tinc 10 litres. O sigui que estan fent camí, no són com les d'ahir de granís i pedra tan grossa com les d'ahir, que va ser la de Borriana, sí, d'última hora, però tenim ja... Wilson és el dia previ i portem una seguida espectacular, o sigui, 6 dies de maig, 6 dies de tronades, o sigui, i demà es continua, continuem parat.
3: Aquesta marxa continua?
0: De moment continuem.
3: Ulladetes de sol, però de quant en quant...
0: Sembla que el cap de setmana... Demà parlarem del cap de setmana, que igual sembla que plou el dissabte i fa sol el diumenge. Te va, t'apanya o no t'apanya?
3: No, jo què sé, jo
4: tinc... És el que hi ha, en el guia juguem.
3: Jo estava a la meva dona pintant la terrassa i dic, parem activitat.
0: Carim, demà pareu, activitat. Demà no pinteu. No. I fins i tot hi dia, avui tampoc pintes.
3: Ja, però ja. És que avui, avui el que hem pintat tot per l'aire demà.
0: Veni, quan estarà sec demà, quan arribi l'aigua.
3: Ja veurem.
0: Vale,
3: però vaja, que hem de parar activitat, la Safor, sí, sí. Especialment la Safor, sí, sí. Marina...
0: Marina Alta, Safor, Ribera. La Ribera Baixa, i la part del comtat, i la part est de la Vall d'Albaida i la Costera...
3: Bueno.
0: Taronja. En aquesta sala és taronja.
3: Perdona,
0: la resta estem tots en groc a partir de les 12. Taronja és un risc important localment.
3: Bueno, i més fresqueta, imagina't també, no?
0: Sí, un poc més de fresqueta. Les temperatures, sí, al voltant de 20 a 22. M'he quedat en el... jo recomano que mirin les xarxes.
3: És fascinant. Lo de Clara Ming, avui, és completament fascinant. Moltes gràcies, Fortea. Bueno, demà contem lo del cap de setmana.
0: Sí, vinga, va.
3: Però compta sol o no?
0: Sí.
3: Ah, molt bé. El sol, ahí amunt.
5: Són les 6.
6: A punt. Notícies.
5: Obrim amb un accident laboral que ha tingut lloc a primera hora de la vesprada a la zona rural del Ginet. Allí està la nostra companya Amparo Fernández. Amparo, què pots contar-nos?
7: Bona vesprada. Sí, l'accident ha tingut lloc cap a les 2:30 de la vesprada. Un operari treballava en les obres de neteja per a condicionar, per a preparar l'asfaltat dels camins d'esta urbanització de Los Lagos, al Ginet, a la Ribera. L'home conduïa una retroexcavadora, una mini giratòria, ens han dit els treballadors, els companys, de 3 tones de pes, quan per causes que encara es desconeixen, ha arribat fins a la vora del camí, anava d'esquenes conduint aquesta màquina i se n'ha vingut avall en el barranc. Ha caigut la màquina cap avall i el rescat ha sigut molt complicat. Ràpidament han vingut, s'ha mobilitzat el grup especial de rescat en altura i fins a 2 dotacions de bombers de València, també un helicòpter en els dos peus. Ha sigut traslladat en helicòpter fins a l'Hospital de la Fe de València, on ara mateix estan avaluant el seu estat. Una altra retroexcavadora de major tamany ha aconseguit entrar fins

0: al barranc en una tasca que no ha tingut massa complicació per a poder traure aquesta màquina, poder-la carregar ja en un camió i deixar-la així a la vora del camí. Com vos comuniquem, l'home està sent avaluat en un centre hospitalari.
1: Gràcies, Amparo Fernández. I el govern espanyol té previst contactar al llarg d'este dimecres amb els 14 passatgers espanyols que viatgen a bord del creuer afectat pel brot d'antivirus. També amb les seues famílies i amb els presidents de les comunitats autònomes de les quals procedixen per a transmetre'ls tota la informació de la gestió de la crisi generada per este cas. Detalls, Alejandro Moles.
2: Sí, recordem que entre els 14 espanyols hi ha una valenciana, tots ells, juntament amb la resta de persones que es troben a bord del vaixell, més de 140, atracaran dissabte en un port de Tenerife on seran examinats i després traslladats a un hospital de Madrid. En Madrid seran traslladats només els 14 espanyols, on hauran de passar la quarantena. Doncs l'atracament del creuer a les Illes Canàries ha provocat el malestar del seu president autonòmic, de Fernando Clavijo. Aquí escoltem.
3: Que si los pasajeros están sanos, no hay contagio, no tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. Pueden hacerlo perfectamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde. Por lo tanto, si los países quieren enviar aviones para recoger a sus ciudadanos y llevarlos a su país de origen, ¿por qué hay que estar tres días viajando a Canarias? Si lo que estamos es pensando en el interés general de esos pasajeros y que puedan volver y acabar esta pesadilla para ellos a sus casas, lo razonable es que lo hagan desde ya.
2: Recuerden que la ministra de Sanidad, Mónica García, confirma que las personas que van a bordo de 23 nacionalidades diferentes son asintomáticas.
1: Quan falten 5 dies perquè dilluns que ve arranque la vaga indefinida de l'ensenyament no universitari, avui els sindicats han intensificat la pressió amb una concentració a les portes de la Generalitat. Rubén Dempere.
4: Uns sindicats que reclamen al cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, que faça d'intermediari entre les conselleries d'Educació i d'Hisenda per tal que les negociacions siguin efectives. Escoltem tres dels portaveus sindicals.
5: Com la inacció d'esta conselleria i la dilatació en el temps de qualsevol negociació ens fa que vinguem a demanar al president que intervinga. Perquè nosaltres el que volem és negociar.
6: Que medie i que posi ordre dins del seu govern per a que puguem tindre una negociació real.
7: Si el president Llorca volguera i la conselleria volguera, això se desbloquejaria en un dia.
4: La resposta no s'ha fet d'esperar i el president de la Generalitat els ha dit que el seu paper no és el d'actuar d'intermediari.
8: Jo no tinc per què intermediar entre conselleries. Jo el que els puc anunciar és que demà mateixa la pròpia consellera d'Educació els farà una proposta per a tratar tots els temes que estan reivindicant. Jo crec que hi ha que respectar el dret de huelga dels professors i dels mestres, per supost que sí, però també hi ha que garantir les avaluacions dels xiquets, especialment dels alumnes de batxillerat.
1: En el Tribunal Suprem continua intervenint la defensa de Koldo García en la que hauria de ser l'última jornada del juí per la compra de mascaretes. Xavier García del Valle.
9: Sí, continua parlant l'advocada Letícia de la Hoz, que també continua desgranant arguments per a intentar convèncer el tribunal que Koldo García mai va formar part d'una organització criminal. Es tractava, diu la lletrada, d'un grup creat per Aldama per a intentar traure diners de l'administració, però quan encara no se sabia ni que patiríem una pandèmia. Ella ho ha explicat així.
10: El propósito del señor Aldama de captar a Mortadelo y Filemón para su organización criminal lo tengo clarísimo. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué delito iban a cometer? Si todavía no lo sabían. La pandemia no estaba. Con lo cual, salvo que el señor Aldama esté emparentado con la bruja Lola, que no parece, no podía saber que iba a venir una pandemia y que se iba a forrar con los negocios de mascarillas. Con lo cual, el fin de nos vamos a juntar para cometer delitos en mi representado no se da.
9: La defensa de Koldo García continua parlant a hores d'ara. Després intervindrà l'advocat de José Luis Ábalos. Els tres acusats podrien també fer ús d'un últim torn de paraula abans que tot quede vist per a sentència.
1: La Conferència Episcopal Espanyola ha donat avui més detalls de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid, Barcelona i les Canàries entre el 6 i el 12 del mes que ve.
4: Entre d'altres, ha destacat el discurs que el pontífex farà en el Congrés dels Diputats i el viatge al port de Gran Canària, que fa mesos va col·lapsar per l'arribada de persones migrants que fan la ruta atlàntica per arribar a Europa des d'Àfrica. Escoltem el bisbe de Tenerife, Eloi Santiago, que ha destacat que la presència de

0: Lleó 14, donarà ànim a les organitzacions que treballen amb les persones migrants.
1: Por tanto, creemos que la presencia del Santo Padre en Canarias será una palabra de aliento para la Iglesia, para las organizaciones que trabajan con los inmigrantes, también quizá una interpelación a nivel, pues no solo nacional, sino europeo e internacional, para darnos cuenta de lo que significa la realidad migratoria y el dolor y el drama que eso conlleva.
2: Un apunt de l'exterior de la reacció que ha tingut en els mercats borsaris la notícia sobre la possible firma d'un acord de pau entre l'Iran i els Estats Units.
3: A Espanya, l'IBEX 35 ha tancat la sessió fa només uns moments, recuperant, inclús superant, els 18.100 punts que havia perdut fa uns dies després de revaloritzar-se avui quasi un 2,5%. El que baixa és el preu del gas i també del petroli, tot i que el barril de Brent continua per damunt dels 100 dòlars, quan, recordem, abans de l'atac d'Israel i els Estats Units a l'Iran, estava en els 70 dòlars.
2: I València es convertirà aquest estiu en la primera ciutat europea a comptar amb punts de bany adaptats específicament per a persones amb paràlisi cerebral.
3: Així ho ha avançat avui l'alcaldessa del Cap i Casal, Maria José Català. Es tracta d'un projecte pilot que arrencarà a la platja del Cabanyal per a després arribar a altres punts.
4: Ninguna ciutat europea tiene puntos de baño adaptados a personas con parálisis cerebral en este momento y nosotros vamos a ser la primera ciudad europea que lo consiga. Es un proyecto piloto. Queremos utilizar este verano en el Cabañal para en los veranos siguientes adaptarlos en otros puntos de la ciudad.
2: En els esports parlem de futbol femení. El Llevant juga a les 7 menys quart, un partit decisiu contra el totpoderós Futbol Club Barcelona. Una derrota de les granotes suposaria el descens de l'equip, el primer en la història d'un dels clubs referents del futbol femení a Espanya. El Llevant, recordem, ha guanyat 4 lligues, 6 copes de la reina i 2 supercopes. Esta nit, a falta de 3 jornades per al final de lliga i després de massa anys de desinversió i deixadesa, malauradament podria perdre la categoria. Es queden ara en la companyia de la vesprada, apunta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
5: Som la veu de tots. Som a Punt.
6: Sostenibilitat ve del llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar els que ens visiten, treballen o donen treball, els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
7: Todo empieza con un paso. El de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora. Generalitat Valenciana. Contigo en cada paso.
8: Només hi ha una forma de contar-te les coses. Com són. A temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària. Estigues on estigues. A partir d'ara, a Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Són les 6 i 10, sectes. Que perilloses són.
2: Sí,
1: com les tenim al nostre voltant, com poden destrossar la vida d'una persona, d'una família.
2: És el tema
1: que anem a abordar.
2: I a més anem a llegir un fragment de La jaula invisible, que és un llibre que ens trasllada el testimoni d'Alba Tubilla, una dona que va passar els primers anys de la seva vida atrapada en una secta. Diu: se nos explicaba que al momento de llegar a este mundo la memoria se

0: 700.000 pavos, no. Sí, sí, sí. Pero y este chico, que tiene posible, que o es ahorrador, ¿cómo es la cosa?
1: Hombre, a ver, ha tenido, o sea, la gente se estará diciendo, porque este chico, ¿de dónde ha sacado
0: Max
1: el
0: Iglesias
1: dinero?
0: Ha pegado algún, ha sacado un,
1: pues sabes lo que pasa,
0: pelotazo,
1: ¿no? No ha hecho muchos pelotazos de decir, ostras, la película del año, pero no ha dejado de trabajar. Tanto en series diarias, telenovelas, como en peliculitas de Netflix.
2: Y después habrá seguido con seis, deja a nuestro Javi González para invertirles perretes.
0: Claro, esto sí.
2: Y le dice cundidores.
1: No, y que al final gota a gota se hace el río, porque merece la pena no dejar de trabajar que trabajar en un peliculón y estar 5 años sin trabajar. No, porque claro, al final no. Te fundes ya, lo que ganas.
0: Y que te engancha carrao. Un... Esto, yo, pues mira, tú, sí, Daniela, tú eres mol artista. Un culebrón.
1: Claro.
0: Un culebrón mexicano. Sí. Això t'estàs 5 o 6 anys treballant sense parar i triqui.
1: Però bueno...
0: I a més, vivint en Ciutat de México a todo meter. En el sentido crematístico.
1: ¿Puedes creer que me quiero ir a México como Rocío Dúrcal? Te lo juro. Me quiero ir a triunfar a México. A mí España se me queda pequeño ya. No me siento valorada aquí.
0: Tú tendrías que anar a un càsting, a un culebrón venezolà. O Venezuela està en la cosa regulera. Mèxic.
1: Ciutat,
0: ara ves espai.
1: Sí?
0: Perquè allà...
1: Muy sí, turbias las cuida
0: cosas. El barri.
1: Que me quedo sin dedo como la hija de la Rocío Dúrcal.
0: No.
1: Que se dice que se era por...
3: La Sheila Dúrcal. Sí,
1: sin dedo. Digo, me ha mordido un perro. Mentira, era por cosas turbias, yo creo,
0: y
1: ¿no?
0: Quan triomfes allí en un fulletí d'aquells...
1: A guanyar diners.
0: Nos vamos todos para
1: allá. Hazme de padrino. Hazme de padrino, voy a los castings. Y a guanyar diners.
0: Aquí coneixem, per allí. Bueno, ¿alguno? Tu tens que anar al càsting.
2: Això rebusquem
0: ara. La que tiene el salero es tuyo. Sí, fet un tros de vuelo.
1: El salero.
0: Yo te de representante.
1: Eso. ¿Y te llevas el cuánto?
0: Comisión. Para ti un 20.
1: Un 15.
0: Bueno, va, venga. Okay, gracias, Daniela. Ay, ¿quién se ha esposado de Gaucho y de Queen? Es que tenemos de Queen, así. Te da Queen, que arriba la Queen.
2: La Reis
0: Joan. Toma ya. No sé, ya me callo. Ya está.
4: Tú tira, ara confessa, Ximo. Tu estàs tot el programa pensant a veure quina és l'ànima a la que li diga Reis avui quan arribi.
0: Pues mira, sí, és un dels entreteniments que té el programa, sí. A veure què t'amolla.
4: A veure, la Queen que... A veure, ja entra la sintonia barrejada amb la Queen per a dir-vos de què parlem avui al programa de cultura, no? Era això.
0: Sí, la pregunta
4: doncs,
0: era aquesta.
4: Realment, la pregunta era eixa, en realitat. Okay. Els oients no l'han captat, però jo sí. Parlem amb Elsa Arnaiz, que és autora d'un llibre que es presenta demà. Presenta ella i el magistrat Joaquim Bosch, que es diu Suturar la democràcia, un alegato por lo común. Parla del malestar, però no és de té en parlar i dibuixar el malestar, sinó que fa un diagnòstic molt concret, molt apegat a terra, i dona solucions. Solucions quantificables i, per tant, aplicables. És molt d'agrair. Vull dir, és un assaig, però és un assaig divulgatiu.
0: Però una recepta, diguem, sociopolítica?
4: Sí, és difícil això de les receptes sociopolítiques, perquè en sociopolítica crec que no hi ha receptes vàlides, però és molt interessant, perquè diu coses de molt de sentit comú, una volta les llitges, i jo recomanaria a tota la gent jove, i no tan jove que ens escolti, que anara demà a la llibreria Lluís Vives de València a veure la presentació, perquè com a mínim et fa deixar de tindre aquesta cosa, saps, el xe de llonces de... Ai, xica, està tot molt mal.
2: Això no t'arreglo.
4: Això no t'arreglo. Aleshores, un llibre que et fa eixir d'aquest lloc, no?
0: Està guai.
4: Sí.
0: Espentar-nos i menjar-nos.
4: Ens espenta. Vinga. I després una altra espenta. Si no, el dissabte no programeu res, que en l'Hora de la Cultura vos organitzem el dissabte de matí. Ah. Perquè tindrà lloc Expociència. Expociència, fixa't, sembla que és una paraula bonica, té que veure amb la ciència, vale, una exposició... No. Més de 80 entitats, entre empreses científiques, instituts, equips d'investigació, es posen al servei de la població més menuda, per a compartir amb ells laboratoris, experiments... De què vols? De física de partícules? De biotecnologia? D'intel·ligència artificial? Realitat augmentada? Microbiota? De què vols?
0: On estan els camps oberts d'investigació i on estan les perretes, també.
4: Efectivament, però sobretot comparteixen experiments i activitats amb ells, que és una bona manera de donar a conèixer. Vull dir, les universitats són els llocs que formen a les persones, però també són d'on emana la investigació científica i les empreses que fan patents científiques.

0: científiques i tecnològiques.
1: I en estos events s'acostumen a descobrir llavoretes.
0: Ai!
1: Que pot ser només una llavoreta. Ni
0: o
1: més
0: no.
1: ni menys. Però ja és, una, ja és un projecte
0: és un
1: que enfila.
0: Que sí? Efectivament.
1: I vocacions tempranes en el tema de la ciència, especialment per a les dones, que encara hi ha que seguir
0: ciència
1: pensant.
0: Ciència i enginyeria.
1: I enginyeria, efectivament. Sí, sí. Els carrers STEM, que se diu. Rei Joan, God Save the Queen. Després de les 7...
0: God Save the Queen. Faltaria.
1: Que... No dius res, eh?
2: Jo estava escoltant atentament.
1: Ah, vale, molt bé, estaves prenent nota.
2: Prenent nota perquè m'he de fer l'agenda divendres. Dic, ai, expociència, ambient, bona tapa la saca.
1: Dissabte de matí, expociència.
2: M'ho ha apuntat en seguida. Tenim una cosa.
1: Digues.
2: Que se n'anem. Perquè la Reis pugui fer el programa entre altres coses.
1: Exacte. I per a que penetrejar una miqueta l'estudi i tot això, que sempre podria fer, no berenem, així ho deixem tot un desastre.
2: Demà què has de fer?
1: Demà a les 4 quedar en tu i en tota l'audiència i en l'equip del programa, que és una meravella.
2: Resposta correcta.
1: I un privilegi. Demà a les 4. Cuando te alejas
3: de mí. La vesprada da punt.
4: Són les 7.
5: A punt. Notícies.
4: L'avió que trasllada a Països Baixos dos dels contagiats per l'antivirus reposta a Gran Canària després de ser rebutjat pel Marroc. És l'última hora que podem contar al respecte. També que el govern espanyol té previst contactar al llarg d'aquestes pròximes hores amb els 14 passatgers espanyols que viatgen a bord del creuer afectat pel brot d'antivirus. També amb les seues famílies i amb els presidents de les comunitats autònomes de les quals procedixen per a transmetre'ls tota la informació de la gestió de la crisi generada per este cas. Recordem que entre els 14 espanyols hi ha una valenciana. Tots ells, juntament amb la resta de persones que es troben a bord del vaixell, atracaran dissabte en un port de Tenerife, on seran examinats i després traslladats a un hospital de Madrid on hauran de passar la quarantena. A casa nostra demà comença el procés per a matricular els xiquets i xiquetes que el curs que ve començaran a anar a escola, és a dir, els que tenen 3 anys, aquells que van néixer el 2023. Alejandro Moles.
6: D'esta manera, el curs per al curs 2026-2027 es matricularà en vora 35.400 alumnes, o siga, uns 200 menys que l'any passat. No obstant això, el pròxim curs s'incrementaran les unitats i, per tant, hi haurà menys alumnes per aula. El límit legal són 25 alumnes per classe. Escoltem el director general de Centres Docents, Jorge Cabo, que ha posat l'accent en els pobles que es troben en risc de despoblament i també en aquells alumnes que necessiten una atenció especial.
7: Especial atenció a les zones en risc de despoblament, que por tercer año consecutivo se ha apostado por una reducción del número de alumnado necesario para abrir o mantener una unidad. Así, cuando se quiere mantener una unidad, se mantiene con 3 alumnos y además tenemos una especial atención para alumnado con necesidades educativas especiales con la habilitación de nuevas unidades específicas.
4: En les infantils de la Comunitat Valenciana se suma a la vaga estatal convocada per a demà mateix.
6: Afecta els xiquets de 0 a 3 anys. Els convocants de la vaga reclamen millores com ara la reducció de ràtios, la incorporació de la parella educativa a les aules, recursos i estratègies efectives per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats específiques i, sobretot, dignificar la seva tasca professional.
4: Mentrestant, continuen les reaccions a la convocatòria de vaga indefinida del professorat no universitari a partir de dilluns que ve.
6: Des de les Corts, el Partit Popular i Vox veuen en la convocatòria de vaga un interès purament polític i lamenten que en els 8 anys del govern de Botànic no feren cap mobilització. Escoltem el portaveu de Vox, José María Llanos.
8: Nos parece que las reivindicaciones de los profesores son justas. Nos parece que los sindicatos están intentando manipular la situación con una visión estrictamente sectaria y política.
6: I des de l'oposició, tant socialistes com Compromís posen en dubte els 2.400 milions d'euros d'increment pressupostari que, segons la consellera d'Educació, caldrien repartir per a fer front a les reivindicacions del sindicat.

0: Obviamente, porque hay que financiar los programas, sino también como muestra del compromiso cívico y ciudadano. Tenemos datáfonos en todas las mesas, huchas digitales, evidentemente.
1: També cara a demà apuntem que diversos ajuntaments han començat a prendre mesures davant la previsió de l'oratge que apunta a fortes pluges en el litoral sud de València i en el nord d'Alacant.
2: És el cas del de Cullera, que entre d'altres ha ordenat per a demà el tancament de parcs i jardins del cementeri municipal, a més de prohibir que l'alumnat dels centres educatius participin en activitats a l'aire lliure i puguen eixir al pati. I és que per a demà, entre les 7 del matí i les 9 de la nit, s'esperen precipitacions intenses al sud del golf de València, on podria superar-se els 40 litres per metre quadrat en una hora i acumular més de 80 en 12. Precisament és per aquesta intensitat que s'ha activat la vista taronja, com hem dit, al litoral sud de la província de València i del nord d'Alacant, mentre que en bona part de la resta de la comunitat l'avís serà groc per intensitats de 20 litres per metre quadrat en una hora o inclús superiors. Només es lliura el nord de la província de Castelló, tant l'interior com la costa.
1: De pau entre els Estats Units i l'Iran i la confirmació que els dos països ja estan negociant ha impulsat els mercats borsaris i ha provocat importants caigudes en el preu dels combustibles.
3: A Espanya, l'IBEX 35 de Madrid ha pujat un 2,47% i recupera així els 18.000 punts que havia perdut després de les últimes caigudes. La resta de borses europees han registrat també increments similars. Wall Street, a més, obria esta vesprada també a l'alça amb uns guanys que de moment estan en l'1%. A tots els mercats s'ha vingut molt bé l'evolució dels preus del petroli. La perspectiva de pau ha provocat una caiguda superior al 7%. El barril està ara en uns 101 dòlars.
1: En els esports, el València Bàsquet juga esta vesprada el tercer partit del play-off de l'Eurolliga a Atenes, sense marge d'errada i amb la pólvora encesa, podríem dir, després de la tensió viscuda al Roig Arena dijous passat.
4: Sí, els jugadors ja han eixit a Calfar a la pista del Panathinaikos i els aficionats grecs s'han concentrat darrere de la banqueta taronja per escridassar-los. Amb mampares de protecció a la banqueta i seguretat reforçada, als taronja s'enfronten a les 8:15 a un pavelló amb 20.000 espectadors. Pedro Martínez es l'entrenador del València Bàsquet.
5: Un equipo que hacen todas las cosas muy bien y entonces debemos de estar pues muy bien. Entonces eso nos obliga a mejorar partido a partido y te diría que en la eliminatoria, ¿no? Ojalá que consigamos que sea más larga porque nos está obligando a dar nuestro máximo.
1: A més, en futbol, des de les 7 menys quart està en marxa el partit ajornat de la jornada 27a de la Lliga EFA entre el Barça i el Llevant.
4: Sí, un partit que si les granotes no puntuen baixaran a segona per primera vegada en la seva història.
1: Esto de moment es queden en la companyia de Reis Joan en l'Hora de la Cultura. Nosaltres tornem a les 8 en una versió breu de Contrapunt. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
6: A la mar, senyores...
7: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
8: Tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. A Labora t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora, Generalitat Valenciana. Amb tu en cada pas.
9: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Només hi ha una forma de contar-te les coses, com són, a temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària, estigues on estigues. A partir d'ara, A Punt Ràdio amplia l'oportunitat.

0: I ara ens disposem a entrecavar el bancal de la cultura, parlant de bancals. Mireu, avui encetem el programa compartint una informació que ens arribava este migdia de l'Institut d'Estudis La Vall d'Albaida. Ens diuen des de l'IEVA que estan impulsant la creació d'un grup de treball que estudia les causes i efectes de la despoblació a la comarca. A més, aquest grup que puga aportar propostes que permeta revertir la eixa despoblació. El grup en qüestió partirà de qüestions com ara la problemàtica de l'habitatge, la necessitat d'atraure residents o actuacions molt puntuals i campanyes com ara una que ens ha agradat molt, Cap poble sense bar. I no és una bajanada, això de Cap poble sense bar. És que no pot haver cap poble sense bar, perquè quan vius a un poble menut, el bar és molt més que el lloc on vas a prendre una copa. El bar és on es barregen generacions, per tant, on es bescanvia informació intergeneracional, a més del lloc on celebrem, on bevem, on mengem, etc, etc, etc. Doncs, eixa és una de les propostes, no? Bé, el cas, vos donem més informació. Si voleu formar part del grup o rebre més informació, ens donen un correu electrònic: despoblament@ieva.info. Si ahir parlàvem dels joves que es mobilitzen a través de les arts escèniques en entorns rurals, com l'Alt Maestrat, avui veiem grups de gent que no s'esperen a que ningú els diga què han de fer ni vinga amb solucions màgiques pensades i dissenyades a la capital. Molt bé, per l'IEVA. Si esteu a la Vall d'Albaida, participeu. Vinculeu-vos amb la vostra comarca per fer que es visca millor i amb totes les oportunitats que cal. Són les 7:13 i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

cima, Raül, els lacs amb busto. Que boig el món. Tenien raó en que boig el món i en tots els temes, no? Gran grup. I amb que boig el món encetem l'agenda, perquè sí, el món està boig, perquè sembla que vol deixar-nos al marge, però afortunadament tenim la cultura. I això ens fa sempre pensar, créixer i, per tant, millorar el món del nostre voltant. I així a poc anirem millorant-lo. Avui és dimecres i sabeu que comença la setmana teatral. Avui mateix a les 8, en 20 minuts, podeu veure La senyora Einstein, de la qual parlàvem ahir, al Teatre Thalia. I Mamma Mia, el musical, que continua a l'Olímpia. Serà avui i demà a les 8 de la vesprada. A les 7 de la vesprada de demà, a la sala Matilde Salvador de la Nau, teniu Conquestes, que també Erasmus i locals, que ens parlen d'això, de les conquestes, les físiques, les geogràfiques, les simbòliques i tantes altres. A les 7 i mitja de demà s'inaugura el Festival Cabanyal Íntim, el Festival d'Arts Experimentals, que enguany du per lema Vulnerables. I arranca al Teatre El Musical el Tem amb La Diva, demà a les 7 i mitja. A les 8 de la vesprada de demà, dins el Festival Barnasants, actuarà Selma Bruna en el Centre Cultural Octubre, un concert que no vos heu de perdre, però a veure com ho feu, perquè a les 8 i quart, un quart d'hora després, en el Centre Cultural La Beneficència de València, actuació del violoncel·lista Mathieu Saglio dins del festival Etnomusic.

0: El nostre convidat no és físic, però no hem trobat cap cançó que ens contara una història d'amor entre dos molècules químiques, no? D'ahí que escoltem José L. Santiago amb La tristeza de ser electrón, que mai ho havíem pensat, però és pobre electrón, electró enamorat del nucli i mai s'han pogut abraçar. Aquestes són les coses que té la física. Perquè ara parlem de ciència. Com a servei públic que som, anem a ajudar-vos a preparar el matí de dissabte perquè l'aprofiteu de debò. Més encara si teniu gent menuda a casa. Si no la teniu, podeu agafar nebots, nets o criatures de veïns que vos ho agrairan segur. Perquè dissabte de matí tindrà lloc a partir de les 10 i fins les 2 del migdia Expociència, on la població científica es troba amb xiquets i xiquetes i el públic en general per compartir l'aventura de la investigació científica. A mi em sembla d'un generós, sempre m'ho ha semblat, no? No podeu imaginar el que suposa per a les criatures sentir-se químic, físic, enginyera, biòloga, per unes hores, compartir experiments, jugar amb realitat augmentada, és quasi, no sé, no se li pot demanar més a un matí de dissabte. Complicat explicar jo sola, fil per randa, el que hi haurà dissabte de matí al Parc Científic de la Universitat de València, que està ubicat en el campus de Paterna Burjassot, de fet, molt a prop d'esta casa. Som veïns. Li hem demanat al seu director, Pedro Carrasco, que ens doni més dades. Pedro Carrasco és director del Parc Científic de la Universitat de València i president de la Xarxa de Parcs Científics Valencians. Ell és químic, d'ahí que dèiem no hem trobat una cançó d'amor entre molècules. És catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de València. Ha centrat el seu treball en el camp de la biotecnologia, especialitzat en biologia molecular de plantes i fotobions. En la seva carrera ha estat en centres d'investigació com ara la Universitat de Califòrnia, Berkeley, la de Michigan o l'Institut Tecnològic de Zúrich. A més, va ser vicerrector d'investigació. Pedro Carrasco, molt bona vesprada i de veres moltes gràcies per atendre l'Hora de la Cultura.
1: Bueno, bona vesprada i gràcies a vosaltres per donar-me l'ocasió de presentar Expociència.
0: És que a mi me sembla meravellós i el que deia, no? Me sembla d'una generositat extrema que investigadores, investigadors es posin a l'abast de la població més jove. Què és Expociència? Què és molt més que un matí de divertir-nos, que per descomptat ho és, no?
1: Ah, vale, per descomptat ho és una fira, és una festa, en termes d'importància, probablement és l'esdeveniment més gran que hi ha en la Comunitat Valenciana respecte a la divulgació de la ciència per a joves, per a xiquets, i sobretot, com dius, és una altra generositat dels científics, de la gent de les empreses del Parc Científic i dels estudiants, que al final són més, diversos centenars de voluntaris que estaran en una banda preparant i fent activitats per als xavals. I per altra, intentar que tot siga, tota la infraestructura, tota la logística del matí vagi bé i que tot el món estigui el més confortable i el més divertit possible.
0: Clar, estem parlant de logística i algú dirà, dona, tampoc serà per a tant. Quanta gent va passar per l'edició de l'any passat?
1: Per la gestió, vols dir?
0: Quanta gent va passar per l'edició de l'any passat d'Expociència?
1: Al voltant de 4.000 xavals. Bueno, persones, perquè són famílies. Venen pares, venen tios,
0: home,
1: venen
0: clar,
1: xavals...
0: Jo si trobo un xiquet aniré.
1: Al voltant de 4.000 persones. Sí, sí.
0: Sí, sí, normal. Jo si trobo una criatura m'apunte. 4.000...
1: Clar, pots vindre soles,
0: eh? Sí, ja, ja. 4.000 persones, vull dir, d'ahir que molts estudiants també... El que ens estava dient Pedro Carrasco, no? Que hagin d'anar de voluntaris que funcione bé la logística d'eixa matinal. Escolta'm, has dit que jo puc anar soles. Que a quin públic va adreçat Expociència?
1: Preferentment va adreçat als xavals, als joves i als xiquets de qualsevol edat. També este any, i ja és el segon any, que tenim activitats adaptades per a persones amb problemes o discapacitats visuals o auditives. I s'han dissenyat activitats també perquè puguen disfrutar de part de, la, de les... Pues, a pesar de les seues barreres, d'activitats científiques i activitats de diversió científica.
0: Quina meravella. Escolta'm, enguany el lema de la jornada de l'Expociència d'enguany és cuidar amb ciència, entendre'ns per a viure millor. Quins valors van a treballar-se en l'Expociència?
1: Bé, és un tema de lo que diríem One Health, i és que tot el que fem a l'abast nostre és salut i benestar per a tots. I tens consciència mediambiental, temes de biodiversitat, temes de materials, de química, de física, de com la ciència es proporciona eines i ens proporciona també avanços que van a millorar la nostra vida cuidant-nos.
0: Ah, també robòtica, perquè la robòtica és salut en aquests moments. Alimentació, vull dir, totes les àrees del saber que pugueu, de la ciència que pugueu imaginar. I a més, Pedro, tinc entès que l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments, el que coneixem com IATA, que mira, des de la finestra de l'estudi el veig, prepara una gincana científica molt peculiar, el IATEMON. Quedeu-vos amb la paraula. Es tracta d'una aplicació de realitat augmentada científica. Què sabem d'aquesta aplicació, d'este joc?
1: Pues mira, jo és que este any encara no l'he vist i no estic molt al dia de l'activitat, però és un joc que està destinat a que els xavals es consciencien del tema de la importància de l'alimentació.
0: Clar, és una aplicació que a més va dient que cada aliment a què fa bé o on fa bé o fa mal.
1: O que no fa tan bé.
0: Que no fa tan bé. També crec que, no sé de quina manera té en compte, els microorganismes de la microbiota intestinal i la seva relació amb els aliments. Clar, està en el IATA de pel mig. M'imagino que serà un luxe.
1: Bueno, t'he de dir que de microbiota i de microorganismes n'hi ha un munt d'activitats de l'IATA i de curs de recerca de la universitat també. De fongs, de virus, de com els virus ens afecten, de com poden utilitzar-se per a curar malalties i tractar bactèries en lloc de tractar-les amb antibiòtics. N'hi ha unes activitats al voltant dels microorganismes, tens un munt d'activitats també.
0: Imagineu-vos, vull dir, és com per a buscar xiquets i anar-se'n a l'Expociència, perquè realment, vull dir, pensem molt en els xiquets, però els adults, pot ser, perquè en la nostra època no hi havia Expociències, no? També tenim...
1: Bueno, van 18 anys, eh? Ja d'edicions, sí, sí. Però també t'he dit que els adults s'ho passen molt bé.
0: Clar, clar.
1: S'ho passen molt bé perquè veuen disfrutar els xavals i perquè ells disfruten també i deprenen.
0: Escolta, i teniu un perfil, és a dir, quins són els guanys, no?, que li pot traure la societat, perquè no sé si la universitat, les empreses, els instituts, no sé fins a quin punt, no?, però quin és el guany social d'una matinal com la d'Expociència de dissabte que ve?
1: Bueno, jo crec que és una de les funcions nostres. El guany social de la divulgació, de que la gent entenga que la ciència no està apartada del seu món ni del seu dia a dia. Sí. Perquè moltes voltes es veu el científic com una persona que està en el seu laboratori i que no té una incidència immediata sobre la nostra vida. I jo crec que és al contrari, és conscienciar els xiquets que la ciència, i és una ciència a la que ells es podrien dedicar també, que la universitat té un paper fonamental, un paper social fonamental en el desenvolupament de la millora de la qualitat de vida, i que siguin conscients del que fan els científics i que siguin conscients jugant.
0: Ah, sí, perquè tenim fixa't, Pedro, tenim eixa imatge encara, no?, de la universitat com a gran centre docent, vull dir, on la gent va a aprendre, però també és un motor científic i tecnològic i empresarial des d'aixòs sectors científic-tecnològics, no?
1: Sí, sí, a veure, més que d'un lloc exclusivament acadèmic, com dius, també hi ha una percepció de que la investigació que fem no està relacionada amb l'empresa.
0: Clar.
1: Moltes voltes. O en entitats socials. En el parc científic tenim al voltant de 100 empreses que també moltes participen en Expociència, no són les soles grups de recerca, i es veu com hi ha una conjunció entre la recerca que es fa a l'Institut d'Investigació i les empreses que tenim en el parc científic. És mostrar un poquet això, no?, que estem molt més prop a la empresa i a la realitat de lo que se pensa fora de la pròpia, de la mateixa universitat. Mm.
0: A veure, estem parlant d'empreses, equips d'investigació, algú pot dir com sent empreses en la universitat? És el parc científic i és, vull dir, no només és que hi ha empreses, sinó que a més teniu incubadores empresarials, és així, Pedro?
1: Bé, els dos darrers projectes més joves ha sigut ficar en marxa dos incubadores verticals d'intel·ligència artificial i d'agroalimentació i biotecnologia per incubar, per acompanyar empreses joves nascudes del coneixement i que enfronten res socials nous o res socials que estiguen encara per resoldre. I aquesta és la funció dels incubadores. Nosaltres triem projectes prometedors i intentem que siguin en 3 anys una realitat d'empresa que estiga desenvolupant productes i incorporant-se al mercat en aproximacions noves i innovadores.
0: Uh-huh. I al programa n'han passat algunes, el que passa que pot ser no ho acabem de lligar, però són empreses que venen d'eixos equips investigadors, d'eixos instituts del

0: dissabte amb Xiquet o Sense. Anirem a l'Expo Ciència perquè també els adults podem aprendre jugant. I està bé no renunciar a aprendre jugant mai en la vida.
1: Pues bueno, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de presentar el programa i de parlar amb vosaltres.
0: Una abraçada. Que algú, com és el Parc Científic, ens brinde l'oportunitat de fer allò que no podem fer habitualment. No podem veure microorganismes, no podem veure com actuen. No sabem ben bé què és això de la física de partícules. Doncs quin luxe, no?, poder-ho fer dissabte. Nosaltres ens n'anem, perquè ja són quasi les 8. Ara vos deixem amb Gustavo Clemente i un contrapunt molt menudet, perquè arriba de seguida el bàsquet. Tornem demà a les 8 i uns minuts. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat o no, feu el que pugueu.

0: Obrim amb una última hora de ixe vaixell que, ja saben, va eixir a vore glaceres i ha acabat entrant, sense voler, en un capítol de la història de la medicina internacional. Londius arribarà dissabte a Tenerife i no ve precisament amb el diari de bord tranquil. Ja saben, un brot d'antivirus que de moment ha provocat 8 contagiats i 3 persones mortes. El pla d'arribada és tan precís com delicat. Desembarcament controlat, tècnics sanitaris esperant a peu de moll i trasllat directe a l'aeroport del sud de l'illa. A partir d'aquest punt, logística de separació. Els estrangers cap a casa en repatriació. Els 14 espanyols cap a Madrid i quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Un viatge amb destins diferents, però tots amb escala mèdica. Mentrestant, el capítol de què va passar abans continua obert. El capítol de què passarà d'ara endavant continua més obert encara. Des del Ministeri de Sanitat es manté el missatge oficial, però es dubta sobre fins a quin punt pot haver contagi entre postal polar i ha acabat sent operació sanitària multinacional amb més organismes implicats a hores d'ara que passatgers tranquils i la resta d'Espanya i del món contenint la respiració amb una inevitable sensació de déjà vu.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: I mentrestant, Joan Carles Fortea, ens preguntem on plourà demà. Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Gustavo. Demà plourà a quasi totes les comarques que no a totes les poblacions. Per tant, tenim un dia de precipitacions, de ruixats intensos i de tempestes. Avui hem tingut a Benissama 30 litres per metre quadrat. Demà tornaran a repetir-se les pluges intenses. Atenció als avisos. Tenim taronja des de les 7 del matí, actius fins a les 10 de la nit, al sud del Golf de València, Marina Alta, la Safor, Comtat, les dos riberes, la zona est de la Costera i de la Vall d'Albaida, perquè en aquestes zones els ruixats poden registrar més de 40 litres per metre quadrat en una hora. A partir de les 12 del migdia s'activa l'avís groc a la majoria de comarques llevat del nord de Castelló per ruixats que poden acumular més de 20 litres en una hora. Per tant, dia de ruixats, dia de tempestes que localment seran fortes, molta precaució, no plourà a totes les poblacions, però recordem que al sud del Golf de València és molt probable que en alguna d'aquestes poblacions podrien registrar intensitat forta.

0: forta o molt forta, amb tempesta i ratxes de vent fortes. Per tant, si t'afecta la precipitació en aquest moment del matí, precaució i esperar que passi la tempesta, perquè seran de curta durada, però molt intenses.
1: Gràcies, Joan Carles. I també ens preguntem, hi haurà vaga de professors finalment, Rubén Dempere?
2: Gustavo, demà tindrem probablement una resposta més clara a la reunió convocada entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents convocants de la vaga indefinida. Es presenta com una de les últimes oportunitats per a arribar a un acord. Els representants dels docents demanen negociar en la reunió totes les reivindicacions, no només la de reduir la burocràcia. El president de la Generalitat, a qui avui li demanaven que mediara entre Educació i Hisenda, fixa una condició per a negociar: l'avaluació de l'alumnat de segon de batxillerat. Marc Candela, de l'Estep, i Juanfran Pérez Llorca, cap del Consell.
3: Nosaltres volem parlar de tot, perquè el dia 11 tenim una vaga indefinida, una que és molt gros i molt seriós i inèdit. Per tant, este govern s'ha de sentar amb els sindicats a negociar les mesures que li proposem.
4: Hi ha que respectar el dret de huelga dels professors i dels mestres, per supost que sí, però també hi ha que garantir les avaluacions dels xiquets, especialment dels alumnes de batxillerat. Això té que ser una condició, també.
1: I al Tribunal Suprem estem pendents de saber si finalment ha acabat el juí de les mascaretes. Xavier García del Valle.
5: Sí, en teoria avui és efectivament l'última jornada, però la sessió encara continua i ja va per a quasi 10 hores d'exposicions. S'han presentat informes finals, la Fiscalia, l'acusació popular, les defenses de Víctor de Aldama i de Coldo García, i ara encara està intervenint l'advocat de José Luis Ábalos. Marino Turiet s'està centrant a denunciar indefensió, falta de proves i violació de drets, perquè, diu Ábalos, el van investigar quan encara era diputat.
6: Determina que efectivamente se le ha investigado siendo diputado y en consecuencia se había vulnerado su principio de inmunidad parlamentaria.
5: I encara no sabem si Ábalos, Coldo García o Aldama faran ús d'eixe dret que tenen a fer unes últimes paraules.
1: Es queden amb el punt a punt per a viure el tercer partit de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga entre el Panathinaikos i el València Bàsquet. Tornem en el temps de descans amb la informació general actualitzada i a la conclusió amb la tertúlia. Així està el món estes hores, així en su compte a Punt Ràdio.
7: Contrapunt en A Punt Ràdio. Som A Punt.
8: Sostenibilitat ve de llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
9: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
10: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
11: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
10: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
9: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
11: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
12: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
11: Juga amb nosaltres esta temporada.
13: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
7: Som la veu de tots. Som A Punt.
14: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Són les 8 i 6 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
10: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
14: Guanyar o morir, vèncer per a sobreviure. València Bàsquet visita la pista de Panathinaikos Atenes i ho fa obligat a guanyar per a continuar viu en l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga, que té com a premi un joc en la pròxima final a 4. Cas de guanyar, els tarons ja forçarien un quart partit que també es disputaria. Atenes ja estan preparats per a contar-vos un partit que s'espera ben calent. Luis Urrutia i Nacho Rodilla. Hola, Luis, què tal? Bona nit.
12: Hola, què tal, Salva? Molt bona vesprada. És l'episodi 3 d'esta batalla campal que s'enduen València Bàsquet i Panathinaikos. Avui la sèrie es trasllada fins a Atenes per a jugar a l'OACA en este oficialment Telecom Center Atenes, conegut en tot el món del bàsquet com l'OACA. 67-68, marcador del partit 1. 105-107, el marcador de l'encontre 2. Avui València Bàsquet deixa fora de l'equip a Omari Moore per decisió de l'entrenador, més Xavi López Lastegui lesionat i l'habitual Jankuba Sima. Així que anem a veure com es desenrolla el partit. Repeteixen dos dels tres àrbitres del primer partit, els eslovens, Damir Javor i Milan Nedkovic. A més, avui tenim un àrbitre lituà, Arturas Sukis. I a la graderia, l'imatge de Dimitris Giannakopoulos, com el va batejar Pedro Martínez, l'impresentable president del conjunt grec, qui avui, en principi, no pot estar en este OACA, però estarà amagat entre els 18.500 espectadors que hi ha.
14: Estic absolutament convençut, perquè, Luis, s'han repartit, com si fos un tifo, que no serà un tifo, però s'han repartit caretes amb la cara del propietari presi de Panathinaikos per a que tot el món es la pose durant, entenc, els primers minuts de partit. Jo crec que este home coneguent-lo, ja li pregunté a Nacho, Luis, este home va estar en la graderia, segur, com si fos
12: home,
14: entre els aficionats, segur.
12: És que, a més, és ridícula. Que sancionen un president és ridícul. Però, en fi, qui no ha viatjat, per cert, és el propietari de València Bàsquet, Juan Roig, a qui li han recomanat que no viatge.
14: Estret això, però, bueno, pues és el bàsquet en aquell país. Nacho Rodilla, què tal? Bona nit.
1: Hola, què tal? Bona nit.
14: Giannakopoulos estarà segur en el pavelló, lo que no sabem és on, però estarà.
1: Com sol dir, busca qui t'ha pegat en ixe pavelló, saps? Clar que estarà amagat, estarà en una situació de veure l'enfrontament segur. Si és capaç de fer el que va fer i ha fet tantíssimes vegades, com no va estar per ahir en qualsevol racó mirant el partit. Però bé, en lo que ja és la situació que aquesta Eurolliga també li ha consentit, però no ara, en esta situació de play-off davant València Bàsquet, al llarg de moltíssimes temporades aguantant-li tot el que vol i més. I bueno, estarà per ahir perdut, però a nosaltres el que es correspon és pensar en lo que passa a la pista, en centrar-nos en ixe xoc que fa València Bàsquet i que en això te dona arguments per entrar en el tram final del partit en opcions de victòria.
14: Nacho, què donaries ara mateix per anar darrere en el temps?
1: Que no és comparable, però en la nostra època d'enfrontaments, i recordava quan s'enfrontaven contra l'Aris Salònica, que en aquella època era un clàssic, mos tiraven, és a dir, però recint eixits al camp, primer tenien que anar escoltats per tota la ciutat, però després mos tiraven unes monedes que bueno, d'abans, però que eren com si te tiraran una pedra.
14: Que te podien obrir el cap.
1: I bueno, si allò era ja bestial, això va ser també a un nivell bestial. Bueno, pues evidentment pagaria, pagaria per estar en un enfrontament així, sempre que els jugadors crec que diguem que estan ahí en primera línia, en el màxim nivell, els agrada, agraden estos ambients, agrada este nivell d'enfrontaments, i anem a veure si apareixen els nostres que tenen ixe temple o ixe nivell de qualitat per a poder assumir tot el que rodeja l'enfrontament.
14: Estarem en directe fins a les 10:15, moment on enllaçarem amb el contrapunt i després a les 11 tornarem amb el 90 minuts fins a arribar a aquest moment. El punt a punt va oferir-te el tercer duel de quarts de final de l'Eurolliga entre Panathinaikos i València Bàsquet. Una vegada hem plantejat el programa, anem a conèixer la nostra formació inicial per al programa d'avui en Eurolliga.

0: L'alineació de professionals per al punt a punt d'Eurolliga d'avui la componen José Navas i Juan Alpuente en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mónica Calatayud en producció, Luis Urrutia i Nacho Rodilla en el Panathinaikos, València Bàsquet, Clara Alcover en xarxes socials i qui vos parla, Salva Folgado. Aires disputaren el Hapoel 76, Real Madrid 69, eliminatòria que es posa 1-2 per al Madrid, i el Mónaco 82, Olympiacos 105, 3-0 per als grecs, que classifiquen per a la Final Four. Avui es juga el Zalgiris Fenerbahçe, porta 2-0 d'avantatge l'equip turc, i a hores d'ara Zalgiris 44, Fenerbahçe 53. El partit està a punt de començar, però també anem a contar-vos la final que està disputant el Llevant femení en futbol. El partit està en la segona part, 4-0. Està guanyant el Futbol Club Barcelona. Era un partit de victòria o de descens, i a més de 4-0, el Llevant Unió Esportiva va perdre desafortunadament la categoria. Estava obligat a guanyar per a no certificar matemàticament el seu descens a primera ref. Les Granota, que són últimes amb 8 punts i estan a 10 de la permanència que marca Dux Logroño, així que si no sumen els 3 punts, i no ho van a fer, van a perdre la categoria i van a tancar una temporada absolutament catastròfica. A hores d'ara, minut 70 de partit, 4-0, però tota l'atenció, Luis Urrutia, la tenim en ese pabelló ben calent de Grècia, d'Atenes, on va disputar-se la pròxima Final Four de l'Eurolliga.
1: L'OACA, on estan els jugadors ja pendents per eixir al terreny de joc, confirmat el 5 inicial de València Bàsquet, amb Branco Badio, Jan Montero, Cam Taylor, Matt Costello i Nil Sacco. Este és el 5 inicial de València Bàsquet. Els àrbitres, Damir Javor, Milan Nedovic, els eslovens, que ja dic van jugar el primer partit en el Roig Arena, i junta d'ells el lituà Arturas Sukis. Estos són els encarregats de jugar este segon encontre de la sèrie amb el pavelló, ni que dir-ho, absolutament ple.
0: I també en Nacho, eh?
2: Quin ambientàs. I així, el tema de seguretat amb ell, on estan les escales? Les vegeu?
0: No, te ho anava a dir.
2: Hasta les escales estan...
0: Te ho anava a dir, hi ha més gent de la que, bueno, pues,
2: de la que, sí,
0: de l'aforament del pavelló, evidentment.
2: Sí, perquè sí. No trobes ni un forat
0: no, Nacho,
2: de corredor per a poder passar, no? Sí. Però, bueno, és el que se viu així, i la veritat és que és un ambientàs increïble. Damunt d'estos també viuen el partit, on una part de la grada viu el partit alçat, per complet.
0: I sense camiseta,
2: sense la majoria. Sí. I bueno, i en això va tindre que jugar València Bàsquet, que arranca o va arrancar este enfrontament en tot, sobretot en eixa tripleta exterior Montero, Badio, més Cameron Taylor, per a tractar d'arrancar bé l'enfrontament, no? També és important ficar-se en el partit en la mesura de no descuidar, sobretot en l'inici, per a mostrar este caràcter de competir-ho tot.
1: El 5 inicial per part de l'equip grec, format per Cedi Osman, Nigel Hayes-Davis, també Kendrick Nunn, Matías Lesor, i no sé si és Shorts també qui comença el partit. En un instant ho confirmem, perquè en falta per veure un jugador de l'equip que vesteix de verd. València Bàsquet de taronja, el per a mi millor àrbitre d'Europa, Damir Javor, és qui llança la pilota a l'aire, i la primera possessió va ser per a València. Acaba de començar el partit. Episodi 3, Panathinaikos guanya 2-0 esta sèrie eliminatòria. Qui guanya estarà en la Final Four. Primer atac per a Branco Badio, triple. No hi ha millor manera de començar el partit. Una passada, rebre.

0: A l'interior, la falta personal comença per Gerian Grant. Tindrem episodi de la catapulta. Esta sí el infern.
1: Esta sí el infern de veritat. Sí. El Oaca, però... Fixa també la mentalitat de Gran que diu, bueno, encara que me traga un pam, lo que vaig a fer-li és la falta per a que no puga ser d'acció definitiva, no de finalitzar-la ni el saco, perquè des del tir lliure pues té estos problemes. Anem a veure.
0: Primer tir lliure per a Saco, que està en el 43%, i el primer tir l'erra. No esperem altra cosa, és que
1: no, l'erra. No. No, però que ne faci un de cada dos. Sí, un de cada dos.
0: Fa una miqueta menys d'un en cada dos.
1: Sí, el percentatge és per baix del 50%, però en un partit així necessites...
0: Sí. Segon tir lliure per al pivot francès. Necessitem un miracle, i és que faça els tirs lliures. Nil Sacó, i el segon, tampoc. Però mira com lluita el rebot Costello. L'agafa, l'entrega per a Sacó, falta. Falta personal de Kendrick Nunn, la primera per a Day, i torna a enviar a la línia del tir lliure... A Nil Sacó. Ells saben el que es fan, eh?
1: Ells saben el que es fan, sí, perquè l'acció és claríssima. Un altre jugador, a un altre jugador l'hagueren deixat finalitzar, però veuen que és ell, li fiquen la sarpa per aportar-lo de nou al tir lliure.
0: Primera oportunitat, de nou des del 4-60 per a Nil Sacó. El primer tir lliure, tampoc, curtíssim. Lamentable,
2: eh? Van tres,
0: Que no li ensenyen a este xic, eh? A llançar tirs lliures.
1: Jo el que no entenc que és com... O sigui, en el xest... la mecànica que té, pues pots retocar, però la paràbola del llançament, que li diguen que...
0: Una miqueta més alta.
1: Claro, és que no pot ser que tinga...
0: O inclús el segon tir lliure, tampoc. O inclús llançar la tauler,
1: Jo diria... No, per a tindre paràbola, jo li diria, anem a focalitzar en el tauler. Sí. Llançar la tauler sempre
0: llançar la tauler.
1: Que t'obliga a una paràbola major i a veure si ahí trobes un poc més d'efectivitat.
2: Però jo crec, Nacho, que ho estaran treballant segur. El que ocorre és que jo crec però que no dona pena més, entenc.
1: Vols treballar, Salva, sobre la mecànica i que vols que te diga, la mecànica d'este tio
0: és immillorable.
1: Claro, canviar-la va ser molt complicat. Lo que li tens que dir és que el muscle baixa en un arc més cap a dalt. O sigui, és que tira raset, sent que anar a la banqueta, normal.
0: Ha errat els quatre tirs lliures. Amb la qual cosa el marcador continua 3-9 i ara qui està en la línia del tir lliure és Gerian Grant. L'alert de Panathinaikos, el primer dins. Tots els punts de Panathinaikos des de la línia del tir lliure. Ells en 3 minuts no han fet cap cistella. Tornaran a buscar la anotació des del 4-60. Allà va Gisebas, que continua per davant. Han passat 3 minuts des del tercer partit de la sèrie. La té Branco Badio, la demana Montero. Així la rebe el dominicà. Branco Badio davant de la pressió defensiva de Kendrick Nunn. El busca, la pilota treta per a que Jean Costello busque línia de fons, s'acosta cap a la zona, pilota per a Reuers, el llançament contra tauler no entra, rebot en defensa, palmejat per Hayes Davis i agafat per Kendrick Nunn. Nunn amb la pilota controlada, està buscant l'atac per a Panathinaikos. La defensa de Cameron Taylor sobre el màxim anotador del primer partit, que la juga de 3 i la nota. Triple per Anant. València Bàsquet guanyava per 6. València Bàsquet guanya per 1. Parcial de 5-0 per a Panathinaikos.
1: Era evident que la volia per a d'ell, eh? Frena l'atac, pren el bloqueig directe cap a un costat. Ara falta en el bloqueig ahí de Matías Lesor, que es penta, que atropella d'alguna manera a Costello. Però la xenera va cap a un costat, se'n va cap a l'altre i després és que és en una gran defensa. Jo diria que tens que... sobre ell tens que fer un 2-1, que se lleve la pilota de damunt. Ell i Nigel Hayes-Davis són els jugadors que no pots descuidar en ningú moment. Bueno, te l'enxufa i en res, en estils lliures i en este triple se fiquen en el partit.
0: Valor en atac per a València, Reuvers, el triple no entra. El rebot és en defensa per a Panathinaikos, que té valor per a col·locar-se per primera volta per davant en el marcador. Recordem que l'encontre va començar amb un 0-5 per a l'equip de Pedro Martínez. Ahí está Ergin Ataman desde la banqueta. Marcant l'atac, el llançament de 3 punts. No. No va, no entra, tampoc ha començat wifi el partit. Hayes Davis, l'atac per a Cam Taylor, bueno. Triple. Triple per a Cameron Taylor. València Bàsquet es col·loca amb més 4. Cameron Taylor acumula ja...
2: 9
0: punts,
1: sí,
0: de València Bàsquet.
1: El termòmetre que dic jo, l'equilibri del xoc, de tot, és...

0: base a Cameron Taylor y focalizan el ataque. Ya la red también recuperes el balón.
1: Ha perdido Hayes Davis, sí.
0: Está un poco fuera, Hayes Davis.
2: Y Jean Montero fa el primer robatori del partit. Ara la pèrdua és... Jo no sé... Botava la torre a recuperar el València Bàsquet. Cameron Taylor la deixa per al crack. Cistella de Jean Montero, la primera del partit per al dominicà. València Bàsquet recupera el Messi.
1: Gira el morro a Tamán.
0: Sí, gira el morro sobre una recuperació d'ells, que jo crec que s'excedia Branco Badio perquè l'aguantaven bé, li fiquen mans, però... Té que soltar la pilota quan te frenen, però després Cameron Taylor en mitja pista, la recupera de nou per a finalitzar Montero.
2: Ataca per a Tenecos, pilota interior, falta personal en el bot de València Bàsquet. Tornarà a anar a la línia del tir lliure Panathinaikos.
0: No sé si s'ha fet mal ahí Cameron Taylor, perquè cau en la finta, sí, li cau ahí i baixant. Bueno, és un col, diria jo, no?
2: Està bé. Ha caigut bé sobre la cama. Ha pogut posar-la en terra.
0: Ha pogut ser pitjor, la caiguda, sí, perquè ja s'ha desequilibra molt
1: d'esquena. Sí.
0: L'amortigua un poquet Nigel Hayes, perquè l'aguanta sobre el muscle i ja se para això en este 14-8 i t'es mort.
2: Sempre, no? A meitat de cada quart.
0: Correcte.
1: Pues anem a aprofitar per a donar-los un consell. Si vos sembla bé als nostres oients, fonamentalment a tots aquells que estiguen buscant treball, perquè tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. Buscar treball no és només enviar currículums, és decidir, avançar i moltes vegades tornar a començar. En Labora no estàs sol, t'ofereixen orientació personalitzada, formació gratuïta i accés a milers d'ofertes d'ocupació. T'ajuden a millorar el currículum, a preparar-te per a entrevistes i a trobar noves oportunitats. I, si necessites canviar de rumb, t'acompanyen per a formar-te en el que busquen les empreses, perquè trobar treball també és guanyar confiança i saber que hi ha algú al teu costat. Siguen quins siguen els teus passos, Labora està amb tu. Labora, Generalitat Valenciana, amb tu en cada pas. Són les 8:29, esteu en la sintonia esportiva del Punt a Punt, en A Punt Ràdio, en esta jornada fonamentalment d'Eurolliga, on desafortunadament també vos tenim que contar que va consumar-se el descens de categoria del Llevant Unió Esportiva Femení, el primer equip femení del Llevant, que va perdre la categoria, perd 4-0 davant el Barça. L'única opció que tenia de mantindre's amb vida en les últimes jornades del campionat era guanyar. Està perdent 4-0, per tant, avui es consuma desafortunadament el descens de categoria del Llevant Unió Esportiva. 4-0, minut 84 de partit.
2: Tant de bo que València o Villarreal puguen ocupar el seu lloc en primera divisió. Els dos ja classificats, seguirem, no?, el seu camí, el Villarreal emparellat amb Osasuna.
1: Dissabte juga el Villarreal, diumenge juga el València.
2: El València contra Albacete.
1: Albacete, sí, Fundació Albacete.
2: Contra l'Alba. I en cas de guanyar tots dos, final fratricida i un dels dos estaria en primera divisió la propera temporada. Mentre Hayes Davis anota els dos tirs lliures, 10-14 en el marcador en l'Equador d'este primer quart. Torna... o entra per primera volta en l'ano Sergio de la Rea, un dels factors claus en cas de que València Bàsquet haguera guanyat el segon partit, perquè en el primer ni aparegué. La té Branco Badio, amenaça amb el triple, penetra Branco Badio a travolta botant la pilota en excés, queda alliberada per a Reovers, la trau per a Braxton Key, el triple de Key no, el rebote és en defensa i a
1: Badio?
2: No, fora d'ell, no julien falta, és molt valent l'àrbitre,
0: És que per a mi exagera Matías de Sor, hi ha un contacte de lluita, ho fa i tot pràcticament. És una espenteta d'un jugador que...
1: Jo crec que és inclús és Osman, el seu company.
0: Pot ser, sí, perquè la primera sí que està contactant en Reuves, però després és Osman un poc el que xoca en ell, però això li ha tocat.
2: Així que la té València, sí. Branco Badio, llançament exterior que no va, no sé si era de dos o de tres, però finalment recupera la pilota per a Panathinaikos. 4-15 per a que conclogui el primer quart, 10-14 València Bàsquet. Està guanyant per 4 punts el Panathinaikos. Baló en atac per als grecs.
1: Estem veient, Nacho, Luis, la tanca que han posat de... Bueno, no està. Però vaja, ocupa tota la zona de banquetes. No és solament la banqueta de València Bàsquet.
2: Ha llançat Osman de 3, no ha encertat el contraatac per a València Bàsquet. Assistència per al Nano Cistella. Anota de la Rea, 10-16, València més 6.
0: I trobant velocitat també, perquè en aquesta situació no esperava que la defensa de Panathinaikos estigués formada. I apareix de la Rea per darrere per a donar eixida a

0: passada de Branko Badio.
1: Ells estan llançant amb un 16%, que serà superior perquè acaba d'anotar la penetració i la primera cistella del partit Juancho Hernán Gómez, que a més tindrà un llançament del tir lliure.
2: Fa el quintel Barça en la Lliga Femenina Moeve, 86 de partit, Barça 5, que llevan 0.
1: Així que s'endurà el descens i una maneta, no?
2: Uf, terrible, sí.
1: De este Johan Cruyff, que és on es disputa el partit en el mini del Barça. Tornem a l'Oaca, 3-29, per a que concloca el primer quart, 12-16. Està guanyant per 4 València Bàsquet. El tir lliure adicional de Juancho no entra. El rebot és en defensa per al cap

0: contra Tauler Cistella. Anotació per a Branco Badio, 12-18, torna en el més 6.
1: Moltes cames també de Branco Badio, després de la recuperació darrere, defensivament València Bàsquet sòlid, i ells incidien sobre situacions, l'última de gran, reclamant faltes, València Bàsquet se mantenia en bona disciplina defensiva i després Branco Badio amenaçava des del triple per a trobar la penetració. I
2: en els anteriors dos partits, València Bàsquet no havia anat tant de temps per davant del marcador, eh?
1: No. Sempre un poquet a expenses de lo que marcava Panathinaikos. Després en algun moment tingué l'alternància i en el marcador, sobretot en el segon partit, però este domini inicial...
2: No l'havia tingut, eh? No.
0: 12-18 en el marcador. Una miqueta més de 2 minuts i mig per a plegar al final del primer quart. Atac per a Panathinaikos. El baló interior i per a la falta personal. No, passos. Assenyalen passos en el moviment de Matías Lesort.
2: Pues sí que estan valents, eh?
1: No, i que sí, estan molt, molt valents, però és que en este cas, si no piten la primera, després el que fa Costello ja és aguantar bé. No, és que no vota per a anar cap a... cap a Matías Lesort, vota en vertical per a mantindre's un poc en una situació de si tires, te incomode, no te tapone, però te incomode, eh? I Matías Lesort, que s'entén que anava a la banqueta.
0: 2-25 per a que concloga este primer tram d'encontre. València guanya per 6. En Loaca, en l'Ifer d'Atenes, penetració del nano, llançament contra Tauler, no entra, probablement això era falta.
1: Però tampoc te la van a donar, sí. Perquè no estan assenyalant los res, però tant tampoc en esta.
0: Shorts a canxa, baló interior per al llançament que entra a Cistella de Kenneth Farieh. El contraatac ràpid per a València Bàsquet, a punt de perdre la pilota l'equip taronja. Després Costello fa una assistència.
2: Pues jo crec que volia buscar qui, però,
0: sí, però qui no estava ahí.
2: Exacte, sí.
0: Kendrick Nunn és qui furta la pilota, penetra.
1: Era rapidíssima, abans en un 2x2, a continuació de Farieh, i ara ve molt bé també.
0: El pick and roll que és perfecte, assistència Montero per a que la smashe Braxton Key. 16-20 en el marcador. El partit és trepidant, molt de ritme. Per als dos equips, com d'altra banda era d'esperar, allà va Shorts, la penetració amb l'esquerra, Cistelló. El que acaba de fer el minut base de Panathinaikos, 18-20.
1: Tens que separar d'ell. Vull dir, per medir d'alguna manera el llançament exterior, que ve ara també la connexió per al nano, per a de la rea de Montero.
0: Assistència Jan Montero des de línia de fons i penetrant com si siguera un pivot el base de l'equip.
1: Ho ha fet dos vegades, de la rea. Aquestes opcions de donar continuïtat als seus companys, de no esperar-la obert, sinó de tallar cap a Cistella per a trobar dos bandejetes.
0: 18-22 al marcador, últim minut d'este primer quart. Shorts penetra, la safata i se guanya el tap del nano.
1: El nano, xaval.
0: Quin tap de la rea, el contraatac per a València, Josep Puerto, el triple senís, però el rebot és en atac de Braxton Key. Key agafa el baló. El Musaf espera esmaixar-la, 18-24.
1: La fa bona Braxton Key, en aquesta situació de rebot ofensiu, de percutir ahí, traure un balonet extra per a regalar-li-la ahí al xaval, a Josep Puerto.
0: Última possessió d'este primer quart. València continua amb el més 6. El baló per a Kendrick Nunn. Nunn defensat dos per dos jugadors de València Bàsquet. La trau cap al costat, té que alliberar-la per al llançament. Dos man que no entra. No. Rebot en defensa final. Final del primer quart, 18-24. València Bàsquet guanya per 6. Les sensacions després d'estos primers 10 minuts no poden ser millors.
2: Efectivament, Nacho, queda molt, però per a tot el nivell entenc de pressió que tindrien els jugadors de València Bàsquet, pues estan responent bé. Són mesos a aquesta pressió.
1: Sí, estan reponent molt bé en situacions de domini en quant al criteri en el xoc, en quant a tindre polexestes també en el rebot ofensiu, no? Entrant de fora cap a dins, en tindre situació de més dinamisme trobant el camp obert o situacions d'arribar en les teues transicions, no esperant a que la defensa de Panathinaikos estiga formada. I Panathinaikos, pues, al principi a base de faltes, no? Anar al tir lliure, en aquestes situacions que ha trobat un poquet d'anotació. Després, en els descuidos teus d'algun balonet regalat, te penalitzen, però és cert que la inèrcia del partit d'este primer quart és per a nosaltres, per la xispa també la té València Bàsquet, i trobant ahí es foraeix en la defensa de Panathinaikos, que sembla que està agressiva sobre el baló, però descuida moltes accions de talls a l'esquena de la defensa.

0: Jo comentava això, els dos de Larrea, este últim també de Puerto, per tant, bueno, trobant forats en la defensa de l'equip d'Ataman.
1: Ha conclòs el partit que estava disputant-se en el Johan Cruyff, de corresponent a la primera divisió femenina de futbol. Ha guanyat el Barça 5-0 davant el Llevant. El Barça, que és finalista de la Champions i que, a més, bueno, pues, va celebrar avui el títol de Lliga amb el trofeu sobre l'herba del Johan Cruyff. I amb este marcador, el Llevant desafortunadament ha perdut la categoria. A falta encara de 3 jornades per arribar a la conclusió del campionat. La pròxima temporada, desafortunadament, el Llevant Unió Esportiva estarà en segona divisió. En bàsquet també està disputant-se a hores d'ara el Zalgiris 59, Fenerbahçe 66, Nacho. Així que anem camí també del 3-0 per a Fenerbahçe.
0: Sí, va camí del 3-0. També moltes vegades ara te fiques a mirar altres eliminatòries i dius que mala sort hem tingut, entre cometes, de trobar-se a este Panathinaikos, eh? Perquè mira com està Fenerbahçe. El Madrid ahir, que per a mi va descuidar el partit, el tenia prou encaminat en la primera.
2: Triple. Això comença un llançament de 3 punts del menut base nord-americà de Panathinaikos.
0: Sí, que li tens que oferir algo. De primeres li oferixis un poc l'espai per a que llance des de fora, però també la gatilla.
2: Ataca l'equip taronja. El baló molt complicat per al crack, però Montero fa l'assistència per al triple de Darius Thompson. S'acosta també fins la festa del tir de 3 punts.
1: A ta mana de pensar, Nacho, si estos estan encertats.
2: En el triple.
1: En el triple. Mos fan tabaco, eh?
0: Si estos estan en el dia, si València Bàsquet està en aquesta dinàmica.
1: Sí, sí, sí.
0: És capaç de penalitzar-ho, així ho està fent, i també sumant jugadors, eh? Oh. Perquè és interessant que aparega d'esta manera Darius Thompson.
2: El llançament que no entra, rebot en atac per Hernán Gómez Cistella.
0: El rebot d'atac ells estan focalitzant també, eh?
2: Però és només el segon que agafen en tot el partit, eh?
0: Sí, però focalitzen, volen anar, sí. Volen en aquesta lluita tindre alguna bola extra, bueno.
2: València Bàsquet ja ha agafat 4 rebots, sí, en atac. 4. Ataca València Bàsquet i des de la pintura anota Nil Saco davant de la queixa de Ataman, que li diu als seus pivots que no poden permetre aquestes penetracions tan senzilles. València Bàsquet torna a guanyar per 6, 23-29. Estem en el segon minut del segon quart. Allà va de nou shorts. Amenaça amb el triple, finalment penetra, el llançament de 4 metres queda curt, el rebot en atac per a Day. Baló interior per a que busquen el joc entre pivots i la cistella que anota Farieh.
0: Sí, massa fàcil, eh? Una continuació anterior de Farieh, ara també amagant-se un poc allà a l'esquena de la defensa, a la penetració.
2: Cam Taylor, la Poulos, tirs lliures, episodis 5 i 6 de la catapulta en l'Oaca.
0: Per això sé que deixava avançar a Taman, perquè la finalització era de...
2: De Saco.
0: De Nil Saco, i diu, ostres, com pot permetre això? Un altre te ho deixa passar, però a este li tens que fer falta com han començat.
1: A veure, Saco, 0 de 4 de moment.
2: A veure què.
1: Si la clava, home.
0: Quin dolor. Sí.
2: Primer tir lliure de Nil Saco. Vinga, vamos! Vinga! Ha fet un tir lliure Nil Saco. Festa en l'Oaca!
0: Com respira també Nil Saco, lliberat, eh? Perquè... tu imagina't, en este ambient, fer 0 de 4, arrencant el partit. Bueno, necessitava anotar el primer cap a dins, anem a veure el segon.
2: Segon tir lliure per a Saco. Erra.
0: Però mira el rebot per aquí,
2: eh? El rebot per a Jaime. Pradilla, l'agafa, la deixa per a Cam Taylor.
1: Vamos!
2: Triple, triple, triple, triple, Cam Taylor, més 8, València.
0: Buah, aquí... Jo crec que està molt clavat l'equip, perquè veus en els valors dividits que se s'emporta tots, que està en la persecució de qualsevol rebotet. Venen rebots també des de l'errada en el tir lliure.
2: Ataca Panathinaikos, el llançament de 4 metres que no entra, el rebot que ve, l'ha tancat en defensa Darius Saco, que fa moltes coses bé, excepte llançar tirs lliures. Penetra Cam Taylor, línia del tir lliure,
0: en
2: falta
0: atac, en atac. Serio?
2: Li assenyala a Cameron Taylor, falta en atac, quan tractava d'alliberar-se del marcatge d'Osman.
0: Però és que Osman li està ficant la mà.
1: El colze, Nacho, perquè...
0: No sé. A part, tampoc se'l lleva de damunt del tot. El que està intentant és separar i veuràs que contacta d'Osman en el jugador de València Bàsquet.
2: No semblava, eh?
0: No semblava. És la tercera falta, sí, falta importantíssima.
1: I tant.
0: Se l'ha jugat ahir Pedro, perquè és sabedor també del moment.

0: moment de partit en el que està l'equip, no? Nixa facilitat en atac, l'estirava, però era un risc, bueno, i aquest risc se converteix en la tercera falta.
1: Estem en màxima diferència favorable a València. Per 8 guanya, 25 a 33. 7 minuts i acaba la primera meitat. El baló és de Nigel Hayes-Davis. Li furta la pilota. Allà va Darius i la rebenta. Darius Thompson més 10. Para el partit Ataman. València Bàsquet se'n va de 10. 3 minuts del segon quart en l'Oaca. València guanya per 10. València no vol quedar eliminat de l'Eurolliga, la mateixa, 25 a 35.
2: Bé, pues les sensacions positives, Nacho, continuen, eh?
0: És que fixa't, esta situació, que és una elaboració de Panathinaikos per alliberar a Kendrick Nunn i des de capçalera jugar ixe pick and roll. Estan, no relaxat, però no estan en ixe nivell de tensió que està València Bàsquet, i agafa la pilota en una mà i apareix Darius Thompson per a picar-li-la. És estar clavat per part nostra, i és que han descuidat cosetes que li permet a València Bàsquet tindre aquest aspecte a nivell anímic i també en quant a xoc a favor.
2: 25-35 en este tercer partit d'esta eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga. Estava assenyalant la tele per alguna cosa, Nacho?
1: No, perquè està mal. La estadística de 3 punts de València Bàsquet està mal. La donen com a 1 de 6, però almenys hi ha hagut ja 2 tirs lliures, l'inicial per lo menos 3, hi ha hagut un altre de Cam Taylor.
0: Sí, està mal, no està actualitzat.
1: El marcador que acaben de posar també està mal. Avui el de les estadístiques de la tele pues està impressionant.
0: També fora. Però la veritat és que hi havia diverses parts de l'estadística que no estava com actualitzada, però València Bàsquet domina tots els aspectes, diguem, de contundència, de ritme, de rebot, de situacions de valors dividits en portar-se-los, bueno. Estan les mans de València Bàsquet.
1: Reprenen el partit després del temps mort. Possessió per a Panathinaikos. València guanya per 10. 6:45 per a plegar al descans. En atac Hayes-Davis. La pressió, que és bona per part de la defensa de València, la juguen cap al tir lliure. Llançament d'Eran. Gran acció ofensiva de Panathinaikos, que han llegit molt bé l'avantatge després del trap.
0: Sí, el trap 2-1 en Nigel Hayes i apareix este Kendrick Nunn, que se queda amagat en la zona, en el tir lliure ahí per a fer aquest tiret.
1: Allà va l'atac per a València Bàsquet. Va, Diola, la deixa per a Josep. Triple de Josep Puerto. Triple del capità de València, més 11.
0: Això va en sèrio, eh? Estan tots connectats, tots clavats. Anem a veure si no engatillar el llançament. Bé.
1: Rebot per a València Bàsquet.
2: S'acosta Zalgiris a Fenerbahçe. Zalgiris 68, Fenerbahçe 70.
1: Pues a dos només. Mentre Darius Thompson ataca per a València, se la juga de 3. No. El baló que queda curt. Rebot per a Osman. En un tir per a posar-se més 14. 6 minuts per a la fi de la primera part, 27 a 38. Avui València està fent amb un top punts, però encara no ha plegat el moment. La pilota per a Osman. Osman defensat per Josep Puerto. Busca el bloqueig de Juancho. Rebe el menor del Hernán Gómez. Entrega per al triple de l'Anc. Triple. Cistelló.
0: És que este és un cistelló.
1: Quina facilitat que té per anotar este tio.
0: I també fixa't el que fa. La rep com si no volguera fer res, i ràpidament clava els peus, se gira el cos també per a buscar-la de prou més enllà també de la línia.
1: Josep Puerto i
0: s'aneixi
1: de dins.
0: Falta, no?
1: El tir de 3 punts de Josep Puerto, 30-38, Osman en atac, i ha falta personal en atac. Valents els àrbitres, eh?
0: Valents.
1: Falta en atac d'Osman, pèrdua de pilota de Panathinaikos, recuperarà València Bàsquet.
0: De Puerto, eh?
2: Sí. Molt bé, sí.
0: Caràcter per a clavar-se en el camí ahí de Osman. El tir de Puerto, que estava ahí defensat per Nigel Hayes en el límit, no? Ixe tir puntejat. Però el que no ha fet Puerto és, en el balanç defensiu, un poc quedar-se pensant en el llançament. No, tot el contrari, ficant-se en el camí del corredor.
1: I la primera revisió del encontre per esta falta personal en atac, que Ataman diu que estava en defensa perquè no havia agafat la posició Josep Puerto, que en el moment del contacte no tenia els peus fixats.
0: No, està més clavat que...
1: Està més que una farola.
0: Està plantat ahí com una falla. És que damunt va a buscar-lo, no va endarrerit, Puerto. No, és que està un temps ja fixant la posició. Falta claríssima, eh? Però protestava de manera exagerada Ataman.
2: I Pedro Martínez diu, hombre.
0: Hombre.
1: Ja sabe.

0: és que confirmen la senyalització de la falta de nata. Bueno, la primera protesta d'Ataman...
1: Aigua.
0: Aigua. Però això calfa la graderia.
2: Clar, és que jo crec que és la maquinària d'Ataman, no? És una primera que veus que puc recriminar al Sàrvic o plantejar el instant replay, doncs pues, ho fico damunt de la taula.
0: Sergio de la Rea botant la pilota per a València Bàsquet. Quina gran aparició estel·lar en el play-off de la Rea després de no aparèixer en el partit 1. Estem en el 3, l'eliminatòria 2-0 per a Panathinaikos, però València vol forçar el partit de divendres. La juga de la Rea, es para 4 metres, fa una safata realment complicada, el valor no toca ni en ella. Ataca Panathinaikos, últims 5 minuts d'esta primera part. La té Nan, a punt de cometre dobles. La pilota que passa per les mans de Juancho. Aplega fins Grant. Grant amaga amb el triple. Juga a baló interior per a Hayes Davis. Hayes Davis que gira per a fer un llançament espectacular.
1: Mira que la defensa era bona, Nacho.
2: Sí, és que damunt ha fet el cistelló més complicat que tenia, perquè en aquest canvi defensiu se queda de darrere en Nigel Hayes Davis. I en volta d'anar-se cap a línia de fons, va, torna, i d'ahí se la genera en l'acció més complicada. Ja era d'una possible falta també que rebia ahir Braxton Key, la recupera Panathinaikos.
0: Quina errada de Braxton Key, Era una cistella per a fer 32-38. Estem en parcial de 5-0 favorable a Panathinaikos. I l'Oaka és impressionant, Allà va buscar el tir de 3 punts, que no entra, i el rebot és en defensa per a Josep Puerto, que li està donant a muntó l'equip.
2: Està donant físic, Puerto, ahir, en aquest treball defensiu.
0: Palo interior per aquí... Aquí la trau per a Reubers. Este busca de nou la posició interior. Ahí té avantatge. Llançament, cistella. Des de la pintura, Reubers, 32-40, falten 3 i mig.
2: És quan van al 2 contra 1, en este cas en Branco Badio, el que recollix ixa caiguda dels interiors de València Bàsquet és un xicotet, i ahí té que fer-se gran, té que fer-se poderós. Ho feia bé Reubers en la finalització.
0: Penetra el conjunt grec. No, no entra la safata. Que tractava d'anotar Kendrick Nan, ho feia amb la mà dreta, que no és la seua. La recupera València Bàsquet. Braxton Key busca el senegalès. Allà va Badio, busca el contacte.
2: I val.
0: 2-1 per a Branco Badio. València pot tornar al més 11.
2: Vale, meua, aguanta la trascada. Damunt se desplaça quan li pega, quan contacta en ell que Kendrick Nan, se desplaça cap a fora, però així tot la solta de manera equilibrada, toca la cistella i acaba entrant dins per a tornar al més 10 i el tir lliure.
0: Jo crec que és la segona ja de Nan,
1: Segona de Nan?
0: Jo crec que sí. Se'n va a la banqueta Juancho. Espera que torne a canxa Lesor. I anem a veure què fa Branco Badio en el tir lliure.
2: Ha estat un ratet jugant de Panathinaikos sense un 5 pur, no? En sí. Nigel Hayes i
1: segona de Nan,
2: Juancho.
1: Segona.
2: I això ho aprofita molt bé València Bàsquet.
0: Però no el senten,
2: No.
0: El deixen a la banqueta.
2: Tenen que passar moltes coses per a que senten.
0: Li torna el parcial de 5-0 València, que torna al màxim avantatge del partit, més 11. Falten 3 minuts per al descans. València porta 43 punts. Baló en atac per a ells. Allà va Gran, busca la penetració. Falta personal en defensa de València Bàsquet. Hi haurà tirs lliures per a l'equip de l'impresentable Giannakopoulos.
2: I ara la defensa arriba un poc tard, per a col·locar-se Braxton King en la penetració de Grant.

0: Es el que va desde el 2-1. Y este es l'ambient de l'Oaca,
1: sí, no, ara s'ha cansat,
0: contra el capità,
1: sí,
0: de València.
2: Sí, sí, sí, sí. I TJ Shorts també li està donant un plus cada vegada que està en pista, a Panathinaikos, perquè el llibera de situacions puntuals, en el nivell de pressió també defensiva de València Bàsquet, que està sostenint-se molt bé en la disciplina de l'1 contra 1. TJ Shorts sí que és d'estos que arranca i ho aprofita perquè de la seva velocitat... És que jo diria, ha caigut mal en el turmer,
0: sí, sí.
2: Ha caigut mal perquè TJ Shorts no és que vaig a fer-li mal, però aguanta un poc la trascada quan ja ha finalitzat, l'acompanya i ahí se fa mal Puerto.
0: I era una esportivitat absolutament elogiable. El públic d'Atenes, impresentables.
3: També, sí.
0: Li peguen la jugada al jugador que és lesionat del camp. Però que anem deprenent d'on ve este Giannakopoulos. Ve, pues, d'això. De la antiesportivitat més absoluta. L'altre dia me digueren que el veren fumant. En el
1: sí, sí, sí, sí, sí. A veure, s'ha vist el que fuma.
0: I però ningú es va atrevir a dir-li...
1: Allí
0: així no
1: fumant,
0: se pot
1: no?
0: fumar.
1: No
0: sé, és un rumor, eh?
2: Sí, ja...
0: Les coses ja, les
2: no,
0: que
2: no està la rumorologia sí. per ahí. És que ho ha fet moltes vegades. És que fa aquestes actituds que sí. li han permès tant en tants partits. I ara també... Bueno, el seu públic ho plasma d'esta manera també, perquè en un cas de lesió, mira ahí la imatge, o el turmeix, o se la gira per complet, eh?
0: Sí. Se la gira. El tir adicional que entra per part del base nord-americà, la distància la deixa en 7. Se'n va anant a la banqueta, protegeixen una miqueta la seva estrella, primers punts per a Kalaitzakis.
1: 39-46 per a València Bàsquet.
0: Últims 2 minuts d'esta primera part, mentre tenen que eixugar la suor del baló i tornar a donar-li-lo a Darius Thompson per a que el posi en moviment des de damall de la seva pròpia cistella. Només 6 faltes personals assenyalades en aquest segon quart. 3 per a cada equip. Ataca València. El valor de Costello la demana el crack, però hi ha falta personal en defensa. Falta claríssima de Matías Lesor, el pivot francès.
2: Se queixen de tot, ho protesten tot. És que Matías Lesor està abraçant-lo i després li tira la sarpa al valor i no contacten el valor, contacten el braç de Costello.
1: És la primera encara, de Lesor.
0: I després la protesta. És la quarta, baló a la banda. València ja està en bonus. Jugant des del costat el crack.
2: Estan apretant ara, eh? Mira com busquen apretar les línies de passada, incomodant molt la recepció.
0: València buida la zona. La té Jan Montero. Montero botant la pilota. Va a buscar la penetració, el llançament de Montero. Cistelló! Cistelló amb tota la sort del món del Dominicà. No, quina potra. 39-48.
2: Sí, però la potra la poden tindre és que són,
0: això sí,
2: és que són cracs, eh? I este és la solta de qualsevol manera per a fer un cistelló i ara recupera de nou.
0: Quina bona recuperació de Sergio de la Rea, contraatac de València Bàsquet. Ja Montero se clava per al tir de 3. No entra, però el rebot en atac tampoc, el segon rebot.
2: Dos vegades.
0: El bloqueig, la pilota serà per a Panathinaikos perquè hi ha falta personal de Darius Thompson.
2: Tens el tir de 3, després el palmeix de la Rea, el segon de Costello i apareix Nigel Hayes-Davis per a ficar-li un tap i després ja comença la falta.
0: El tap que li ha col·locat l'alert nord-americà a Costello.
2: Té que ser més pillo. Ahí, Costello no és un jugador ara ja per a rebotejar i botar cap amunt. Tindria que tirar una finteta, ahí buscant més el contacte en Nigel Hayes-Davis. Però vol finalitzar de primeres i apareix el jugador de Panathinaikos per a ficar-li el tap.
0: València guanya per 9. Estem a punt d'endinsar-los en l'últim minut d'esta primera meitat.
1: Era molt ràpida, no?
2: Sí, va ràpida. És que realment en este segon quart...
0: Més o menys normal.
2: Però encara no està ningú de dos equips en este quart en el bonus, eh?
0: Un instant review només i... En este segon quart, menys disiures.
2: Oh,
0: mira quina recuperació per al crack. Penetra Jean Montero. Sí, sí, sí, sí. Cistella Montero, 39-50.
2: La primera línia de València Bàsquet, la primera línia defensiva, apreta molt, eh? Ixint també en línies de passada, ofegant a Kendrick Nunn. I Montero ahí trobant la recuperació i tornant a ficar a sol en el més 11.
0: Per tercera volta, València més 11, ataca Panathinaikos, no anota. Allà va el 5-1 de València Bàsquet, Darius Thompson. Passos. No, assenyalen falta.
2: Falta.
0: Falta personal en defensa. Em semblava que eren 3 passos de lliure per part de...

0: Rius Thompson,
1: falta
0: però...
1: Benant.
0: La falta... Sí, tercera.
2: I la tercera, és falta importantíssima. També
0: tercera de Kendrick Nunn.
2: Per a dir que l'ha ficat ara a Taman jugant-se-la.
1: Però l'altre dia Nacho recorda que també se va cargar molt pronto.
0: Instant review.
1: Faltes.
0: Instant review perquè la demana antiesportiva Pedro Martín.
1: No, Pedro Martín.
0: És Pedro qui la demana com a antiesportiva.
2: Sí, jo crec que també fa bé Pedro per a ficar el llistó per part seua, eh? De dir, no vaig deixar passar això. Jo per a mi està ahí perquè aquest dinant colpeja però va amunt, van els braços rectes cap a dalt. Si no baixa una mà en la situació final d'aquesta penetració, serà falta normal, però fa bé Pedro per incidir sobre esta situació. Crec que li fica la cama, no?
1: Cama i mà?
2: Primer la mà, que va amunt i colpeja en el cos, però...
0: Sí, el genoll va a
1: l'entrecama.
0: Va directe,
1: sí, va directe.
0: A l'entrecama, sí. Així que veurem que decideixen els àrbitres. Mentre, Salva, vas en el París o en el Bayern?
1: Pues... Frank, bueno, jo vull que guanyi el París Saint-Germain, però sí. Vaja, com que l'altre dia se van divertir tant al final, evidentment jo crec que d'aquest eliminatori és el guanyador de la Champions, però sí. Després a un partit... Qualsevol cosa pot ocórrer davant de l'Arsenal, eh?
3: Pues ara estem a començar este...
1: Sí, de seguida. Partit, sí.
0: Pues volem... No cal rebobinar tant, home.
1: No.
0: Vull dir, a la fi rebobinaran fins el vot inicial.
1: Se ho mira i se ho remira Ataman. Ese marcador de moment favorable a València Bàsquet, 39-50, que vos estem contant així en la sintonia esportiva
0: per a mi no
1: del Punta Punta Punta Ràdio.
0: Per a mi no ho és.
2: No va ser.
0: Va
2: un poquet excedir de força, però va més o menys frontal, va amunt, sí. No baixa el braç en el tram final.
0: La decisió presa, falta normal, no és falta antiesportiva. Dos tir lliures per a València Bàsquet, que va camí del màxim avantatge just quan conclou esta primera meitat.
2: I anant-se'n en un partit així d'aquest nivell de tensió, 50 punts ja, eh?
1: No, una barbaritat. Sí. Precisament en este, Nacho? Sí.
0: Primer tir lliure per a Darius Thompson, que en el segon quart s'ha enganxat i vaja com al partit. El primer sí de Darius Thompson, un home dels que més especula que no va continuar en València la propera temporada. Segon tir lliure per a Darius Thompson. El baló també dins. València més 13, 39-52, últims 15 segons d'esta primera meitat. L'atac per a València Bàsquet la té gran. Gran que busca el pal alt. Entreguem per a Nunn. Nunn que ve en defensa la recuperació de València Bàsquet. L'opció de l'últim llançament ho fa des de la meitat de la canxa. Branco Badio no entra. Descansa en l'Oaca. 39-52. València Bàsquet amb màxim avantatge més 13. Demostra que va ser el segon en la fase regular de l'Eurolliga.
1: Bé, Nacho, si buscàvem un guió perfecte per arribar al descans, és este.
2: És una demostració del que ha sigut València Bàsquet al llarg d'esta Eurolliga. Un equip dominador, un equip de ritme, un equip de molta anotació, de frescura en la situació exterior, de generar moltes avantatges a això, a base de pick and roll, de talent individual. I bueno, ho ha plasmat en esta primera part, superat, Panathinaikos en quant a dinamisme en el xoc. I anem a veure si se sosté, perquè evidentment Panathinaikos va buscar un apretonet en la segona part. A veure si se sostén esta sensació de superioritat dels nostres.
1: Bé, de moment està a punt de concloure, però encara no ho fa. El Zalgiri 79, Fenerbahçe 76. És cert que ha perdut el primer quart 12-25, però a partir d'ahir ha guanyat el segon, ha guanyat el tercer i està guanyant el quart 22-14. Així que, si guanya Zalgiri, es posaria 2-1 en l'eliminatòria, igual que València Bàsquet, si tot continua així i conclou el partit amb victòria 2-1, es posaria la formació taronja que forçaria, provocaria ese quart partit també a disputar-se en el pavelló OHK d'Atenes. Són les 9:03, està en marxa, acaba de començar el primer minut de partit. El duel entre el Bayern de Múnich i el Paris Saint-Germain, partit de tornada de les semis de la Lliga de Campions. L'Arsenal que ja espera al altre finalista i veurem si és el Bayern de Munic o és el Paris Saint-Germain. I també posem comptat com ha perdut la categoria desafortunadament el Levante Unió Esportiva femení, que ha perdut per 5-0 al Johan Cruyff davant el Barça. El Barça és campió de Lliga i les granota, tot i que resten 3 jornades per a la conclusió del campionat, encara que sumaren els 9 punts restants, ja no podrien salvar-se, així que desafortunadament perd la categoria un històric del futbol femení espanyol com és el Levante Unió Esportiva. 9-3, un alto en el camí, una pausa, visita en contrapunt amb Gustavo Clemente i estem per així de seguida en la sintonia esportiva del punt a punt.
3: Hola, Salva, salutacions, companys del punt a punt. Obrim amb l'última hora de la crisi de l'antivirus. L'avió medicalitzat que traslladava 2 pacients amb antivirus des de Cap Verd a Amsterdam este matí tenia previst fer una parada tècnica al Marroc per a repostar combustible.

0: trasllat directe a l'aeroport del sud de l'illa. A partir d'ací, logística de separació. Els estrangers cap a casa en repatriació i els 14 espanyols cap a Madrid i quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Un viatge amb destins diferents, però tots amb escala mèdica. Mentrestant, el capítol de què va passar abans continua obert. Per exemple, 23 passatgers ja van baixar en una escala anterior i van seguir ruta com si res. Ara sabem que almenys un està ingressat a Suïssa amb símptomes compatibles amb el virus. Des del Ministeri de Sanitat, Mònica García manté el missatge oficial. Els que queden a bord estan asimptomàtics i es desconeix fins a quin punt es pot contagiar entre humans o en quines circumstàncies es pot contagiar. És a hores d'ara una incògnita. Ha sigut, sens dubte, ja ho saben, el tema estrella en els grups de WhatsApp i durant qualsevol conversa informal durant el dia. En certa mesura, la psicosi ha tornat. Esperem que només quede en això.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: I últimes intervencions, ara sí, en el juí de les mascaretes. En el torn final per als acusats, Víctor de Aldama ha renunciat a fer l'ús de la paraula, però sí que han parlat Coldo i José Luis Ábalos. Xavier García del Valle.
2: Sí, Coldo García ha fet una intervenció molt personal per a presentar-se com una persona, ha dit, destrossada pels mitjans de comunicació.
3: Pueden decir absolutamente ya lo que quieran. No me pueden hacer más daño. Me han destrozado. Ya no es el problema lo que ustedes me digan, porque ustedes me van a decir que en vez de 6 meses en prisión, tengo que estar 10 años. La cuestión está en que no voy a poder ni pasear. No voy a poder llevar al colegio a mi hija. No voy a poder iniciar ningún trabajo más. Nada. Tan malo, creo que no he sido.
2: I també ha volgut explicar les controvertides chistorres.
3: Aquí s'ha hablado de chistorras. Sí, son billetes de 500. Es un concepto que utilizábamos con la Guardia Civil desde hace 15 años en Navarra. Es totalmente cierto, pero porque la Guardia Civil no me pagaba, como han dicho el señor fiscal, a mí. Me daba para cambiarlos, porque no saben lo feo que queda que vaya un Guardia Civil a cambiarlos.
2: I José Luis Ábalos, que encara continua fent ús de la paraula, s'ha centrat més en qüestions de la investigació, que considera una persecució còmplice, ha dit, del juí paral·lel que diu haver patit.
4: Pero es que este juicio paralelo no ha sido una cuestión solamente de una opinión libre, interesada en captar audiencias, el sensacionalismo. No, ha estado claramente orquestada, financiada, guiada y además nutrida de filtraciones procedentes de la propia investigación.
2: Quan acabe Ábalos, el juí ja quedarà, ara sí, vist per a sentència.
0: Gràcies, Xavi. I hi haurà vaga de professors, finalment, Rubén Dempere? Bona nit.
5: Bona nit. Demà podrien tindre una resposta definitiva a la reunió prevista entre la Conselleria d'Educació i els sindicats docents convocants de la vaga indefinida. Es presenta com una de les últimes oportunitats per arribar a un acord. Els representants dels docents demanen negociar en la reunió totes les reivindicacions, no només la de reduir la burocràcia. El president de la Generalitat, a qui avui li demanaven que mediara entre Educació i Hisenda, fixa una condició per a negociar: l'avaluació de l'alumnat de segon de batxillerat.
6: Perquè el dia 11 tenim una vaga indefinida, una que és molt gros i molt seriós i inèdit. Per tant, este govern s'ha de sentar amb els sindicats a negociar les mesures que li proposem.
7: Hi ha que respectar el dret de huelga dels professors i dels mestres, per supost que sí, però també hi ha que garantir les avaluacions dels xiquets, especialment dels alumnes de batxillerat. Això té que ser una condició, també.
5: Els sindicats reclamen a Educació que posi damunt de la taula una proposta en ferm, amb diners i amb el vistiplau de la Conselleria d'Hisenda. Així ho ha exigit Txelo Valls, de Comissions Obreres. El cap del Consell assegura que demà hi haurà una nova proposta.
8: Per tal de que no n'hi hagi entre bancs de caràcter tècnic, per a que puguem tindre una negociació real.
7: Demà mateixa la pròpia consellera d'Educació li farà una proposta per a tratar tots els temes que estan reivindicant. Miren, jo sempre he dit que hi ha que dialogar, que hi ha que entendre, que hi ha que parlar i per supost, el Consell i la Generalitat va fer-ho.
0: I mirem a l'exterior per a contar que els Estats Units confirmen que esta vesprada han disparat contra un petrolier amb bandera de l'Iran i l'han interceptat en aigües del Golf d'Oman. Diuen que ha intentat botar-se el bloqueig quan els dos països ja han obert una nova negociació de pau.
2: Sí, i

0: que podria afectar l'optimisme que havia perseguit la jornada fins ara, després de saber-se que l'Iran ja estudiava el document de 14 punts proposat pels nord-americans. Veurem com reaccionen ara els mercats, perquè fins ara, fins a l'hora d'aquest atac, tot eren bones notícies. Les borses havien pujat, han pujat de fet per tot el món. També a Espanya, amb l'índex de l'IBEX escalant un 2,47% fins als 18.100 punts. I el petroli, a la baixa durant tot el dia, ha caigut fins als 95 dòlars per barril i ara, amb una baixada del 7%, està en 101 dòlars.
1: I els Rolling Stones tornen a fer soroll amb el seu nou disc, Foreign Tongue. El primer avanç és el senzill Indie Stars, amb un aire clàssic i potent.

El so únic de la guitarra de Keith Richards i de la veu de Mick Jagger torna més de 60 anys després que es creuaren a Londres els destins d'estos dos músics que han escrit algunes de les pàgines més brillants de la història del rock. In the Stars és el títol d'este tema que arreplega l'essència dels Rolling Stones i que avança el que serà el seu àlbum número 25, Foreign Tongues. Es publicarà el 10 de juliol. La pregunta que es fan ara els milions de seguidors de la banda és si tornaran a la carretera, si hi haurà gira, o si és només una tornada als estudis de gravació. De moment, els Stones no ho han aclarit. Des del 2022 no pugen a un escenari. Estarem molt pendents.

No saben si faran gira els Stones. També ens preguntem i desitgem que el València Bàsquet mantinga el seu altíssim nivell d'encert en la segona part del partidàs que està disputant a Terres Gregues. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.

0: Contrapunt, en A Punt Ràdio.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes, avoltades, ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2
7: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
8: Al mando.
9: Tu li has donat les claus.
8: Por algun lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
10: Amb un equip de gala, punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en punt a punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
11: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
10: Si hi ha partit, tens una cita amb Luis Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
12: De tu a tu.
10: Tot l'esport a punt a punt.

0: La sintonía esportiva del Punta a Punta en Apunte Radio. Contamos esta jornada de Euroliga. Es el tercer partido de este playoff, de esta eliminatoria de quarts de final davant Panathinaikos, el partit que començava amb 2-0. I si tot avança conforme s'hagués enrotllat en la primera part, pues podia concloure amb un 2-1 en l'eliminatòria. Per tant, València Bàsquet podria disputar el quart partit, que es disputaria divendres també en este pavelló d'Atenes. De moment, al descans, 39-52. Ha conclòs també l'altre partit d'esta jornada. Zalgiris li ha guanyat finalment 81-78. Fenerbahçe i es posa 1-2 en eliminatòria, favorable encara al conjunte turc. Així que així nosaltres, amb Nacho Rodríguez i amb Luis Urrutia, molt pendents de la segona part, que començarà des d'ambient calent. No tant com jo esperava, Nacho, però vaja, amb tot en contra, la necessitat de guanyar, la pressió de guanyar, si no cau s'elimina 3-0, València Bàsquet està guanyant.
1: Sí, la sensació és de... d'agafar-se a l'eliminatòria, de perseguir-la en totes les seues forces, i sí, és com si hagués xelat un poc l'ambient, no? Perquè has mostrat al superioritat que s'ha frenat un poc aquesta situació inicial de pressió, i València Bàsquet que respon en el pitjor moment, no?, de l'eliminatòria, apareixerà d'esta manera en l'Oaca, respondre en esta contundència, en tindre a tants jugadors enxufats, és com si estiguin tots clavadíssims, en esta... este enfrontament, i també diria que és justícia divina el poder tindre este marcador a la mitja part, perquè mirant el que ha fet València Bàsquet li otorga la possibilitat de poder ficar aquesta primera victòria en el seu casiller. Anem a veure la segona part, aguantar-se sobretot en este inici de tercer quart.
0: Són les 9:17, també està en marxa, porta un quart d'hora el partit de semis, és la segona semifinal en la Lliga de Campions en futbol. Ha marcat els 2 minuts el Paris Saint-Germain, ha marcat el 0-1 Dembélé, després de passar de Kvaratskhelia, i ara és ara minut 15 de partit, Bayern de Múnich 0, Paris Saint-Germain 1. Comença la segona part a Atenes, Luis.
2: I ho fa el llançament de 3 punts que no encerta per a Tireikos. El llançament de Nigel Hayes-Davis, rebot en defensa per a València Bàsquet, que ja està en zona d'atac. Més 13 per a l'equip taronja, que ja està en zona d'atac. El baló arrere, no hi ha bona connexió entre Cam Taylor i el Papi Badio. Pèrdua de pilota, recuperarà l'equip d'Erzin Ataman.
1: Tenia que haver incidit un poc més ahí Cameron Taylor. Per què? Perquè hi ha un canvi defensiu. És cert que li tira una finteta, una xudeta des del jugador més prover al baló, però podia atacar a aquesta situació en el canvi defensiu en Matías Lesor.
2: Shorts en atac per a Panathinaikos des del tir lliure. Llança i en cistella, neta.
1: La especialitat,
2: eh? 41-52.
1: És un especialista en estos tirs. Després de dribbling, ahí en el tiret a 4-5 metres. Mira.
2: Mentre la resposta de Camp no entra, però el rebot és en atac per a València Bàsquet.
1: Rebot ofensiu, eh? 8 rebots per a València Bàsquet, tenia aquesta faceta.
2: Jan Montero se la juga de 3, no. El rebot torna a ser en atac. La pilota per a Badio. Amenazava amb el llançament exterior, la juga de nou per a Montero, el bloqueig en el palal, se'n va Montero per a penetrar i fer la cistella amb la mà esquerra. Espectacular, Jan Montero.
1: Espectacular, Montero. Costello donant aire en 2 rebots ofensius, i després quan la podia encatillar Branko Badio en aquest segon rebot ofensiu, però li dona una passada de més, busca, espera que Montero elabore i fa... i sa penetració allargant-se sobre la seva mà esquerra.
2: Inici del tercer quart, el llançament i la cistella ara de Hayes Davis, 43-54, més 11 València. Baló per a Montero. Entrega per a buscar el baló interior i la falta personal immediata comesa sobre el pivot francès, comesa sobre Nil Saco. Recordem que en València Bàsquet avui no està Omari Moore. No ha estat convocat per l'entrenador, no sé si per qüestions

0: Jaume i Crac, Jan Montero,
1: que
0: Cistella.
1: Que barbaritat.
0: Cistella de Jan Montero, temps mort de taman. València que guanya per de neu. És el màxim avantatge en tota l'eliminatòria per a l'equip taronja. 43-62. València bàsquet silenciant, enmudint l'Oaca.
2: Com diu Nacho, apagant el foc de l'Oaca. Nacho, si volíem un començament també de segona part interessant, és este.
3: És este, esta forma d'arrencar el tercer quart. Damunt darrere te mostres molt sòlid perquè estàs provocant que les accions siguin forçades per part de Panathinaikos, esta última de Nigel Hayes-Davis, que no trobava la primera acció, buscava la línia de passada, també dificultats i el camp obert per a finalitzar Montero.
2: Pues ahí está Pedro Martínez donant les indicacions als seus jugadors. I han mudit efectivament el pavelló del OAK, on se disputarà la final a 4 de l'Eurolliga. Tenien molta por a este partit, jo el primer, però a la fi València Bàsquet està complint, i de quina manera, en ese duel contra un dels cocos de la competició, una de les plantilles, pues, si no la que més pressupost té, Nacho, si no serà la que més pressupost té, pues serà, sí, la segona, no?
3: Sí, la que més. En quant a pressupost, jo diria que és la que més. De fet, ha pagat
2: ixa multa, no?
3: Ixa multa, ixa plus,
2: de 3 milions d'euros,
3: de 3 sí, quilos, correcte, per excedir-se en quant al tema de pressupost, per a fitxar a Nigel Hayes-Davis.
2: Sí.
0: Això no es pot escapar. Més de neu a falta de 17 minuts. A so rodilla no es pot escapar.
3: No. El col que has pegat és per allà no tindre el partit, però per a pensar que ells tenen que remar molt per a voltejar este marcador.
0: Cedios van a nota. 45-62. El Papi que busca el llançament des del cantó. No entra el llançament. Contraatac per a Panathinaikos. El llançament que no entra, molt exigit per part de Nan. Rebot en defensa per a València Bàsquet. Allà va el Crac, juga per a Costello. S'acosta, s'assoma cap a la línia de 3 punts i finalment atempera la seva acció València Bàsquet. Jan Montero busca el bloqueig, penetra Montero, la safata, el tap, el rebot en atac, el baló per a la Cistella de Costello. 45-64.
3: El rebot ofensiu, si esos balos dividís, no, en aquestes situacions de
2: falta de Costello ara?
3: Sí, no. Sí, sí, en l'espenta de Costello. I se tapa anterior de Matías Lesol i el baló cau a les teues mans, el rescata Nil Saco per a trobar a Costello ahí des del tir lliure.
0: Des de la mitjana distància, que també ho està explotant en el dia d'avui València Bàsquet. 45-64. Estem vivint el partit en una pasmosa tranquil·litat.
2: Sí, és de veres.
0: Més de neu per a València. Nan penetra, assisteix per a Hayes-Davis de 3 triple. El llançament de Hayes-Davis per anotar el triple i deixar la distància en 16. València Bàsquet guanya per 16. Falten 6 minuts per a que conclogui el tercer quart. Darius Thompson penetra, Thompson entrega per a Reuvers. El llançament lateral no entra.
3: No està Reuvers, eh? No. Aquest punt de finura que ha tingut al llarg de tota la temporada.
0: Després de marcar el seu tope de anotació en aquell partit de l'Eurolliga, a partir d'ahir se'n vingué avall de manera escandalosa. Hayes-Davis en atac, defensat per Costello. La trau per a que tracte d'anotar Grant. La trau per al llançament exterior que no entra per part de Hayes-Davis, que tampoc les fica totes, no?
3: No, i que tampoc generen avantatges clares, eh? S'aguanta bé l'acció de Grant, se frena una vegada, dos vegades també aguantant bé la defensa de València Bàsquet per a puntejar i se tir de Nigel Hayes-Davis.
0: Jan Montero busca el triple, no, rebot en defensa per a Osman. Osman, coast to coast, safata i Cistella.
3: Ahí sí que la pots frenar en mitja pista, saps? Tens que fer una falta tàctica, perquè tens l'oportunitat. No Montero, que és el que recula en el balanç defensiu, qui està allà endarrere, però sí algun dels seus companys per a frenar aquest camp obert per part d'Osman.
2: Nacho, una situació com esta, els jugadors de Panathinaikos, que evidentment si guanyen avui el partit sentencien l'eliminatòria. És inevitable que pensen que hi ha un quart partit si avui les coses no funcionen?
3: Correcte. I és que això és el que jo estava pensant ara, que si València Bàsquet avança en aquesta situació de comoditat en el marcador,
2: hi haurà... Ells mentalment van a pensar ja en el quart.
3: Hi haurà un moment, inclús jo diria que Ataman també,
0: Ataman,
3: no?
0: També, sí.
3: Que dirà, hòstia, vaig a protegir-los,
2: no?
3: Pensant que tenim aquest quart partit. Mm. I jo crec que en el coco d'ells ara també està això, no? Anem a veure com encarem aquests dos últims 5 minuts de tercer quart per a

0: Vole, què fem?
1: Falta personal en defensa. Mira com protesta Ataman, eh? I és la quarta.
2: De Nan, sí.
1: La quarta de Kendrick Nan, l'estrella de Panathinaikos.
0: Que reclamava l'ajuda per línia de fons. És la típica acció defensiva que ha sigut traïdor, que és orientar cap a la línia de fons i aparèixer ahí en un trap. I Ataman també, li ho estava dient a Grant, que se voltejarà a aquesta acció defensiva. Bueno, esta acció que provoca la quarta falta de Kendrick Nan.
1: I se'n va molt enfadat cap a la banqueta. Sí, sí, sí. No tornarà en este tercer quart. Atac per a València Bàsquet. Papi Badio juga per a Braxton Key. Key que busca la penetració. Se l'acomoda la mà esquerra. Entrega per a Reuvers. Amenaça en el triple. La deixa per a Badio. Tira de 3. Triple! Triple de Badio. 50-67. Més 10 per a València Bàsquet. Que avui ha eixit amb el violí a l'Oaca, eh?
0: Sí, ha eixit
1: a donar un concert.
0: A donar un concert, a tocar en molta finura, i ells que no troben solucions, perquè no, és que no arriben al dinamisme de València Bàsquet, que estem veient també un equip i l'altre, i això que ells venen de descansar en el cap de setmana en la seva lliga, jo veig la frescura en les cames de València Bàsquet.
2: Està molt bé, Nacho. Sí,
0: està molt bé. Sí, sí, sí. No està pesant un poc l'acumulació d'este creuament, el partit de l'altre dia en Manresa. Bueno, està refent-se molt bé en quant a la condició física.
1: 17 punts amunt per a València Bàsquet. Falten 4-20 perquè conclogui el tercer quart. Balón en atac per a Panathinaikos. Osman amenaça amb el triple. Llança i anota. 53-67.
0: Osman ahí, que te tira la finteta. És cert que igual no fa falta que vagis a la primera, perquè ahí després del bot sí que se troba més alliberat.
1: Però penetra Badio, tractava d'esbaixar-la. El baló que no entra. El València guanya per 14. Atac per a d'ells, el triple que entra. Cal parar a sol el temps mort, perquè del mes de neu hem passat al mes 11.
2: Diguem que és un temps mort estratègic, Nacho, que sí, calia fer, eh?
0: Sí, calia fer-lo des de dos accions per part d'ells des del triple i també la última, que no és que s'accelere Branko Badio, jo crec que si la deixa Tauler en volta d'anar a esclafar-la, perquè ell va esclafar-la, si la deixa Tauler no arriba Osman a picar-li o a dificultar-li aquesta finalització, però vol enfonsar-la, i d'ahir que Osman li punteja, li dificulta, apreta un poc a Panathinaikos, però encara València Bàsquet té el més 11.
2: Estem també pendents de la segona semifinal de la Lliga de Campions en futbol. Minut 27 de partit. Està guanyant a l'Arena de Múnich el Paris Saint-Germain per 0 gols a 1. Ha fet el 0-1 Dembélé després de l'assistència de Kvaratskhelia en el minut 2 de partit. Així que a hores d'ara, en esta semifinal absolutament espectacular i embogida, 4-6 per al Paris Saint-Germain. Bayern de Múnich 4, Paris Saint-Germain 6. Està guanyant 0-1 a hores d'ara, partit encara en marxa en la primera part a l'estadi de l'Arena de Múnich.
1: 56-67 a l'Oaca. Falten 3:50 per a la fi d'este tercer quart, però el parcial en els últims dos minuts és de 13-5. Favorable a Panathinaikos, València Bàsquet ha tingut com màxim avantatge el mes de neu. Amb el 43-62. Els àrbitres demanant-los, els fotògrafs, que es facin una miqueta arrere per deixar espai per a que es puga traure des de la línia de fons on està preparat Darius Thompson per a posar el baló en moviment. El baló que ja el vota València Bàsquet, Darius Thompson, davant de la defensa d'Osman. Travessa la separadora, el bloqueig de Key, allibera a Badio. Badio la canvia per al Nano, este la torna a canviar per aquí. Un contra un de Braxton Key, amb l'esquerra tracta de fer la cistella, però no encerta.
2: Ha faltat una miqueta de muñequita ahí.
0: Però ho ha jugat molt bé, eh? Sí. La situació d'inversió d'un costat a l'altre, una passada extra de darrere sense dribbling tampoc. I Braxton Key, quan semblava que la tenia més feta, diguem, no?, en aquesta bandejeta, no acaba trobant la cistella.
1: Ataca Panathinaikos per a baixar dels 10 punts. L'essor, la trau, Osman amenaça amb el triple. Llança, no. Però hi ha falta personal en defensa de Sacco. Hi haurà falta personal en la lluita pel rebot, així que tindrà possessió Panathinaikos.
0: Però l'ha assenyalat en l'atac, no? Perquè no, Kavopoulos el que fa és ahir agarrar-se, tirar-se les mans a la cara.
1: Sí, sí, crec que l'ha assenyalat falta en atac, eh?
0: Mare meua,
1: ja està mal.

0: Dos.
1: Mare meva, hi ha Ataman que sí, protesta sí. De manera exagerada, tècnica, no?
0: Sí,
1: tècnica Ataman.
0: Sí, sí, tècnica Ataman per una protesta. I allà va Pedro també.
1: Tècnica i tècnica.
0: Sí, tècnica per a Pedro. I Pedro li diu que ja ha protestat tres voltes. I ahí està el pic entre els entrenadors.
1: Jo vaig a dir... Jo vaig a dir que ve Pedro, perquè Ataman està habituat a fer el que vol i Pedro l'ha ficat en el seu lloc. Ha dit, ja està bé d'això, ja està bé de protestar-ho tot i de consentir que Ataman estiga en aquest nivell d'exigència. No sé si se'n van els dos,
0: Ahí està, ja, no se'n va cap. Digueu-los que paren o se'n van. Que o paren de protestar, però Ataman no para. Ataman no para de protestar. Ah, bueno, pues els dos expulsats. Els dos expulsats.
1: És que són dos tècniques a la banqueta.
0: Els dos expulsats. Els dos entrenadors expulsats del partit. Pedro Martínez i bueno.
2: Diu que seran.
0: Sembla que només Pedro, no? Sembla que és tècnica Ataman.
1: Jo crec que és dos.
0: Ah, no, és dos. Els dos entrenadors expulsats.
2: No se'n vol anar.
0: Em sembla una decisió arbitral realment ben feta per el que està passant, Estes protestes són per a mi intolerables.
1: El problema saps quin és, Luis? Que al final Ataman és el que realment protesta de manera exagerada. En base a aquesta protesta i al consentiment que li fan a Ataman, apareix Pedro i penalitzen els dos per igual.
2: Exacte.
1: Què vull dir? Que no estan en la mateixa tessitura. Ataman fa el que vol, s'encara en Pedro, li amenaça, li diu de tot i als àrbits també. Bueno, s'entenen que anar els dos entrenadors i ara tindrà que aparèixer també pues, els ajudants.
0: Sí. Que poc habitual això,
1: Poc habitual,
0: poques voltes he vist els dos entrenadors d'un partit de bàsquet expulsats per mal comportament.
2: És complicat, Deien que el partit no s'havia calfat. Se calfa de quina manera, com sempre, qui li ha pegat foc pues ha sigut Ataman. Dos tècnics expulsats, com acaba de contar-vos Rodilla. Pedro Martínez, que respon a les protestes d'Ataman, i al final, bueno, pues estos al carrer, la decisió salomònica de l'àrbitre, dels àrbitres
1: jo
2: del
1: crec que
2: partit.
1: Pedro ha volgut fer el que no fan els àrbits normalment, que és ficar-lo en el seu lloc.
0: Sí.
1: I Pedro ja, far de tot això, far del que visquen també així al Roig Arena, pues a dir, vaig a marcar territori i si vosaltres no sou capaços de plantar-li cara, jo sí que ho vaig a fer.
2: Hi ha certa polèmica també en el partit de futbol en Lliga de Campions, perquè un futbolista del Paris Saint-Germain crec que era Vitinha, ha rebutjat la pilota dins de la seva àrea, li pega en la mà d'un company que la tenia absolutament desplegada, se torna boig, company, demanant penal, l'àrbitre no assenyala penal. Jo, francament, tampoc entenc perquè ahir no s'ha xiulat.
0: Pues reprenen el partit en l'OACA, 3 minuts finals d'este tercer quart, sense entrenadors, tots dos expulsats, 56-67, València Bàsquet guanya per 11, però ho feia per DNU. El valor per a Reubers, en atac per a València, entrega per a Montero, Jan Montero, defensat per un pivot, busca el bloqueig, se'n va cap a dins, la trau per a Darius Thompson. Darius a una cama, llança, no anota. Sí, sí anota. Amb certa fortuna, cistella per a Darius Thompson.
1: Pues això també ho tenim, La sort o la fortuna en aquestes situacions. Colpejava 2-3 vegades en la cistella per a caure dins. I aquesta espècie de bombeta de Darius Thompson.
0: Ataca Shorts, no? El llançament, cistella. 58-69, més 11 per a València.
1: Quan se parava ahí TJ Shorts...
0: Tu dius que no apreta l'Oaca? O sea, sí. És mi vida com estan apretant.
2: Ara sí,
1: ara ja, sí. Però és que Ataman el que ha generat és això, que connectara la grada, que semblava que estava xelada pel nivell de València Bàsquet.
0: Darius Thompson, el triple que no entra, però el rebot en atac de qui cistella?
1: Però un poc aquesta avantatge o diferència psicològica que no baixa, no?
0: Hayes, falta personal en defensa de València Bàsquet. Hi haurà tirs lliures per a Nigel Hayes-Davis. El partit que està jugant València Bàsquet és meravellós. La falta clara d'aquí. Envia la línia del tir lliure al magnífic jugador nord-americà de Panathinaikos.
2: Està funcionant el rebot ofensiu.
1: Molt,
2: Nacho.
1: Molt mentalitzat, és molt...

0: aquesta faceta de percutir en el rebot d'atac. Molts jugadors també afegint-se a aquesta situació. La última ahir, Braxton qui apareguen des de
1: darrere. Costello, Reuvers, qui, sí.
0: El triple de Darius Thompson s'inicia de dins. Està molt confiat, Darius, està en un nivell també avui estel·lar.
2: El primer tir lliure que sí que entra per part de Hayes i el segon no. Erra el tir lliure, deixa la distància en 12 últims, 2 minuts del tercer quart. Baló en atac per a Pradilla. Pradilla que té avantatge, va buscar el 1 contra 1, es gira cap a la línia de fons, però li fan el tap. Li taponen el llançament que torna a recuperar Panathinaikos. Osman dins de la pintura, llança, no anota, però en el palmeig sí que aconseguís la cistella, le sort, es col·loquen a 10. 61-71, però mira què va el nano, cistella! Anota també des de dins de la zona Sergio de la Rea, 61-73.
0: En quina xelor, en quina tranquil·litat li fa el nano. Que...
1: quina maduresa, per a un jove. Sí. Nacho,
0: que jo deia abans, a Costello, que tira una finteta, pues el nano en la seua xuga.
2: València, l'Esor, línia de fons, busca el llançament, no entra, però sí en el palmeig, en cistella, Roccavo Poulos.
0: Quan la tira Matías L'Esor, tens que tirar-li dos contra uns perquè ell té problemes sobre el dribbling, tens que intentar, diguem, els exteriors ficar alguna maneta en aquesta situació.
2: Baló interior.
0: Ventatge per a Pradilla.
2: Pradilla que busca el contacte, la trau per al nano, allà va Reuvers, el llançament, que cistella. Bé. Contra el tauler, anota Reuvers per al 63-75. Últim atac d'aquest tercer quart serà per a Panathinaikos.
0: En la situació de canvi defensiu, ho aprofita bé València Bàsquet, focalitzant en Pradilla, no per a finalitzar, però per a trobar aquesta acció també de Reuvers.
2: Va buscar en atac TJ Shorts. Va encarar de la Rea, amaga amb el llançament de 3, li adorna per al triple que entra de Roccavo Poulos. Conclou el tercer quart, ells han baixat dels 10, deixen la distància en 9, 66-75, 10 minuts per a forçar el 2-1.
1: Partit sense tècnics en les banquetes, després que hagin sigut expulsats en este tercer quart, Ataman, el tècnic de Panathinaikos, i Pedro Martínez, el tècnic de València Bàsquet. Això, Nacho, influeix o no?
0: Sí, però jo diria que influeix per als dos també, no? Perdre un poc al teu director. Jo crec que Pedro Martínez...
1: No, efectivament, parla per a tots equips, Nacho. Sí, sí.
0: Per a València Bàsquet, d'alguna manera, no per qui està a la banqueta, evidentment, s'ajudant, sinó perquè el que mostra tota esta línia claríssima és Pedro, no? I és un poc el...
1: Pues te falta una referència, no? Quan gires la vista cap a la banqueta.
0: Així és, clarament, és la teua referència. Per això jo deia, tens que sostindre't en aquestes diferències de 9, 10, 11 punters, mantindre't ahí, perquè en el moment que s'apretes sí que aquest factor d'entrenador pot pesar, no? A uns i als altres, però evidentment a València Bàsquet, que per a mi aquest equip és molt d'autor, és molt de Pedro Martínez, pues li podria afectar. Anem a veure, de moment no s'ha notat, però sí que en aquesta última situació tenies tres faltes d'equip. Podies utilitzar una quarta falta, frenar l'atac i que tingueren dos o tres segons per armar el braç. Has deixat que elaborara i que Roccavo Poulos, que s'està mostrant també efectiu des de la llarga distància en aquesta eliminatòria, pues l'enxufe de tres i baixe d'aquesta barrera psicològica des d'un punt.
2: Es diu qui és Borja Comenge, el segon entrenador de València. El coneixes?
0: No, és... No. És Xavi Albert.
2: Ah, és Xavi Albert?
0: És Xavi Albert. Ah. Xavi Albert. Xavi Albert, l'ajudant, que va agafar... Ell va agafar un temps el
1: primer equip, sí.
0: El primer equip. Per a mi ho va fer bé. Ho va fer bé en aquest pas de... per la banqueta de València Bàsquet. Era un pas intermís, no?
1: Era després de Ponsarnau, Nacho? No recordo.
0: Jo crec que era després de que no acabarà la temporada Àlex Mumbrú, jo diria, no?
1: Mumbrú, correcte. Sí, era Mumbrú, era Mumbrú. Sí, era Mumbrú.
0: I no ho va fer malament, perquè li va donar identitat. De fet, per exemple, Maroto és un dels ajudants que porta més temps, diria jo que és la mà dreta de Pedro, però per aportar el guió de partit, ell entén que Xavi Albert és més aquesta figura o possible figura de primer entrenador. Maroto és un segon entrenador, s'ha convertit més en això i d'ahir que li otorgui un poc aquesta presència més a Xavi Albert.
2: T'agradaria el marronet, Salva? El marronet ara de dirigir l'equip, últim quart, guanyant per 9. Ha començat l'últim i definitiu quart en el Loaca. València Bàsquet guanya per 9, és el que té que defensar mentre Badio es para.

0: per a llançar i anotar. Cistella des de 4 metres de Branco Badio, llançament frontal més 11.
1: Un Branco Badio que se les inventa i soles, eh? Se les fabrica, se genera un poquet d'espai i ara per arrencar el quart tira ja d'eixa tripleta exterior, no? Que són Montero, Branco Badio i Cameron Taylor.
0: TJ Shorts entrega per a Hayes Davis, el triple no entra, el contraatac per a València Bàsquet, allà va buscar-la Cam Taylor, línia de fons, llança, però ja falta personal en defensa de TJ.
1: Bé, perquè en la transició de primeres no troba forat Cameron Taylor, però sí que veu, analitza en qui està emparellat, en TJ Short, i ja se li fica ahí a recular, a apropar-se, obligat a fer la falta, ara treta de fons per a València Bàsquet.
0: Des de fons, Jan Montero, mira, la deixa per a que torne a anotar Branco Badio.
1: Apareguent, Branco Badio també en este arrancada de quart, i ara la resposta ràpida de Rocavopoulos en la transició.
0: Com està jugant este xic?
2: Està bé, pica piedra, eh?
1: Sí, sí. Este és un tio de rotació, rotació, de segona o tercera unitat, però està fent molt bé.
0: Més 11, València, la pilota treta per al llançament de Costello. Sí. Triple per a Costello.
1: Quina forma de respondre a cada acció, eh?
0: Impressionant. El joc de València Bàsquet, que ja porta 82 punts. Ells busquen el llançament de 3 punts. Hayes, que torna a errar el rebot en atac per al llançament de 3 punts, que tampoc entra. Rebot en defensa per a Branco Badio. Això deu d'estar fet. Més 14, falten encara 8 i mig. Penetra el crack i anota! La cistella de Jan Montero fa que demane temps mort per a Tineikos, però la distància torna a estirar-se al més 7.
2: Volen de girar-se les coses, Nacho, perquè no guanyi València Bàsquet, eh?
1: Jo diria que en esta arrancada de quart has pegat el col definitiu a este enfrontament. Panathinaikos mira els caps, agachats, sense atam en la banqueta. Parlaven que podia afectar a uns i als altres, però l'arrencada de quart, pues, evidentment, li va afectar, eh? A Panathinaikos, que se veu superar per el joc de València Bàsquet, que fixa't que l'arrencada de quart no ha esperat, eh? En totes les situacions que ha pogut córrer, jugar en camp obert, a buscar penalitzar la defensa de Panathinaikos.
2: Este és l'últim partit d'estes eliminatòries, al millor de 5 en els quarts de final de la Euroliga. Ahir varen disputar-se el Hapoel 76, Real Madrid 69, eliminatòria que està 1-2 per al Madrid. També va disputar-se el Mònac 82, Olympiacos 105, 3-0 ja per als grecs, que classifiquen per a la Final Four d'Atenes. Avui, a més, s'ha jugat el Zalgiris 81, Fenerbahçe 78, 2-1 per a Fenerbahçe, i això va camí de que siga també un 2-1 per a Panathinaikos, i que es disputa el quart partit divendres en este mateix pavelló Atenes entre estos dos equips.
3: Eh?
2: Sí, divendres, extraordinari. Divendres tenim, esportiu, efectivament.
3: I divendres tindrem,
1: perquè sí, imagineu,
3: juga llevant a casa també, no?
2: Contra Osasuna, sí. Jugant ser la permanència.
1: Caso poguera tornar al Roig Arena.
2: Oh!
1: A un quin partit.
3: Buah! Jo no sé ambient, què passaria. En el calendari està programat per aquest dia un partit de Lliga en Saragossa, eh?
1: Sí, però bueno. Se canvia ràpid.
0: Baló per a Panathinaikos, amb molta fortuna, el baló que aplega a Rocavopoulos, qui torna a notar. 12 punts ja per a d'ell. 70-84, València Bàsquet, que continua correguent, no entra el llançament, allà va Branco, no entra el triple, estava alliberat Badio, eh?
1: Però el rebot ofensiu, eh? Com l'està treballant València Bàsquet, no són tan sols els interiors, és que apareixen jugadors els exteriors de fora cap a dins.
0: Penetra l'equip grec, per apareix la mà de Montero per a recuperar la pilota, Montero, contraatac Cistella, més 16.
1: Darrere, una altra vegada, que veus que les accions són forçades, focalitzes bé en aguantar-li a gran la penetració, li tapa Montero molt intel·ligentment també la passada cap a l'exterior, per a recuperar el baló.
0: Rocavopoulos ha dit, si li la passa a Cam Taylor, jo l'agafo, si no, que entre i que anote.
1: Correcte.
0: No vaig a complicar-me la vida. Hernán Gómez en l'atac per a Panathinaikos, jugant-la per a Jerian Grant. Li la torna per a llançament de 3. Uah, que
1: canto.
0: Ha sigut una pedra, eh? El llançament que acaba de fer el grec Rocavopoulos. Això té que estar fet. Més 16, falten 7 minuts. València Bàsquet, si tot va bé, tornarà a jugar divendres. 8 tot el bàsquet europeu.

0: Ho esperava la eliminació de València Bàsquet, però és que són segons.
1: Però alguna cosa, clar, sí, sí, sí.
2: No, avui estàs demostrant el nivell d'un equip i l'altre al llarg de la competició, eh? Els dos primers partits ha passat el que ha passat de la manera que ha passat, però avui demostrant la superioritat.
0: A punt de perdre, la ferra, pilota de tele ens mostra que Jan Montero ja porta 9 assistències. A més dels 14 punts, 14-9, números de crack de què és. El crack d'aquest equip. Ataque Nate Short de 3, triple. 73-86, guanyem per 13, falten 7 minuts per a que conclogui el partit.
1: Torna Adnan, amb 3 faltes, sí, que acaba de fer esta
0: 4,
1: cistella.
0: 4,
1: perdó.
0: El valor per a Jan Montero. Encara tenim que... Si apleguem a 100, guanyem. El valor per a Badio. Ens falten 14. Valor interior per a Jaime. El tir de Pradilla queda curt. Però ja falta personal en defensa. Demir Jabor és el millor àrbitre d'Europa. Falta personal en defensa de les que només xiulen els cracs, els bons àrbitres.
2: I avui també hi ha que reconèixer el tema de la tripleta arbitral, perquè sí, han penalitzat els dos entrenadors per igual, però al llarg del partit l'arbitratge no pots recriminar-los res.
1: No.
2: En un ambient com és este, sí, que tens que aguantar moltíssimes coses.
0: Jan Montero de 3! Oh. Triple! De Jan Montero, que aplega ja els 17 punts.
2: I per al Dinaico se pregunta, i si estos estan així, com es parem? És que no hi ha forma de sostindre a València Bàsquet, perquè està desmelenat enxufant-la Montero.
0: 17 punts, màxim anotador del partit, Jan Montero. 15 per a Badio, 12 per a Cam Taylor. Juga en atac per a Tireikos. El llançament de 3 punts que entra per part de Nigel Hayes-Davis. 76-89. Falten encara 5 minuts i mig. La sèrie de tir de Hayes-Davis des de l'arc, 2-8. Penetra i anota amb la mà esquerra. Oh, magnífic Cameron Taylor.
2: En el canvi defensiu, en este enfrontament estem generant tantíssimes avantatges, mos costa molt o mos costa més el primer dia, el segon també trobarem situacions, però avui generant molt en la parcel·la exterior davant d'aquesta defensa dels interiors de Panathinaikos.
0: Hayes Davis de 3,
2: no. El rebot.
0: El rebot és en defensa per a València Bàsquet, que jo crec que ja comença.
1: Estan imparables, Nacho.
0: Allà va l'atac i la falta personal claríssima sobre Costello. València Bàsquet ha tornat a accelerar en atac. Jo crec que ja és moment de començar a especular.
1: Sí. És la quinta de Nan,
2: És que és la quinta de Nan que jo crec que ja se borra d'este partit. Se'n va a la banqueta. Ha aparegut en detalls, però no ha estat en aquest factor diferencial que li verem en el Roig Arena. I que estic en Lluís, és a dir, això ja va de calmar-ho, de xelar-ho. Ja ho està fent València Bàsquet, encara que quan troba oportunitat de trobar la velocitat, continua en ixe campo verd penalitzant. És cert que ara també Costello arribava per damunt de la defensa dels interiors d'ells.
0: Costello també vol aplegar als dobles dígits anotadors. De moment no aplegarà perquè ha errat el tir lliure. Tindrà una segona oportunitat, mentre jo crec que amb els 15 de desavantatge que té el marcador i l'eliminació de Hendrik Nan per faltes personals, Panathinaikos baixarà el ritme. Erra també el segon tir lliure, Costello. 15 punts amunt València Bàsquet, falten 5 minuts, últims 5 minuts d'este partit. Valor en atac per a Shorts, llança de 3 i en cistella.

0: Té que fer.
1: El té que fer i que vols més trobar-te, no? Vull dir que al final engatillaràs alguna i engatillant alguna el partit el tens a la butxaca, però fa bé a la, Xavi Albert frenant-ho, pausant-ho i poc xelant l'ambient també i reconduint cosetes.
2: Tenim descans en la segona semi de la Lliga de Campions de Futbol. Se'n va el descans l'equip de Luis Enrique, el Paris Saint-Germain guanyant per 0-1. Gol que anotava Dembélé el minut 2 de partit. Espera en la final l'Arsenal de Mikel Arteta, que ahir va tombar en la primera semifinal a l'Atlético de Madrid. Ha pogut empatar en l'última acció i a pilota parada el Bayern de Múnich, però a la fixa pilota ha anat fora i s'ha arribat al descans a Múnich amb victòria momentània de l'equip de Luis Enrique, 0-1. Anem 4-6 en una semifinal de la Lliga de Campions absolutament embotxida, un Bayern de Múnich 4, París Saint-Germain 6. Estem a les 9:53. Esteu escoltant la sintonia esportiva del Punta a Punta en Apunte Ràdio, en un partit que sembla, si no es complica o no s'empastra la cosa, sembla que no, que va guanyar València Bàsquet, va posar el 2-1 en esta eliminatòria a quarts de final de l'Eurolliga en bàsquet, lo que vol dir que sobreviu al tercer partit i que va disputar el quart, si aconseguirà guanyar un segon partit a Atenes, el quart, la sèrie se n'aniria al Roig Arena, on es disputaria el quinti definitiu.
0: 83-90. Jo crec que el marcador és 83-91, eh? Sí, però igual li han llevat algun punt a València.
2: Pues ha acabat 83-91, sí, és de veres. Ja és 83-90.
0: Per alguna revisió d'algun tir de 3 o el que siga, eh? El marcador de la tele ens dona este 83-90.
2: Sí, sí, sí.
0: 83-90. Últims 3 minuts i 20. Atac per a Cam Taylor, la pressió defensiva de Panathinaikos, hi haurà vot entre dos.
1: Lluita.
0: Hi haurà lluita entre TJ Shorts i Cam Taylor. En principi, la diferència d'alçada és molt favorable a l'alert de València Bàsquet.
1: Han anat a tots, sobre voltejar-se sí. Sobre la defensa de Cameron Taylor.
2: Bona defensa. Uau, era un 3-1.
1: Era un 3-1, és que aguantava bé el nano TJ Shorts, però després apareixien molts jugadors ahí.
0: Somriu, el jugador nord-americà de Panathinaikos, coneixedor de que serà complicat que guanyi este vot entre dos, perquè esta Cam Taylor deu de guanyar-la sense votar. Es llama Damir Javor l'àrbitre del partit, la col·loca per a que la guanyi, allà va Braxton Key, Braxton Key la perd. A Panathinaikos falta personal en defensa de Cameron Taylor.
1: Que també pots jugar en això, eh? Perquè València Bàsquet tan sols...
0: No, cap. Esta
1: és la primera, per lo tant, té tres faltes per a poder utilitzar i...
2: Va ser, Nacho.
1: Sí. És que pot ser un factor importantíssim, eh? Inicia l'atac Panathinaikos, deixes passar 8-10 segons, falta. En la última s'equivoca Braxton Key, perquè el bot el guanya clarament Cameron Taylor, la palmeja al seu company i el que fa de primer és estirar el baló a terra quan és que protegir-lo.
0: Tenim que defensar 7 punts en 3 minuts. Shorts, anota, es col·loquen a 5. 85-90. Falten 3 minuts. Això comença a pujar, el cagòmetre comença a pujar, eh? Atac per a València Bàsquet. Necessita anotar l'equip taronja.
1: Bola aclarat ahí, eh?
0: Allà va buscar la penetració, Branco Badio, falta en atac. Pèrdua de baló de València Bàsquet, falta en atac de Branco Badio.
1: Té que alçar el cap, s'està esperant. La defensa de Matías Lesor, que solta el seu jugador, se'n va a l'ajuda, per tant, una passada de més provoca que algú estigui alliberat. Ahí un poc ofuscat, Branco Badio acatxant el cap, volia l'acció per a ell perquè se generava aquest espai, però quan t'estan esperant és que... alliberar la passada.
0: Fa 7 minuts i mig, València Bàsquet guanyava per 10. Ara guanya per 5. El parcial d'aquest últim quart no el tinc anotat, però deu de ser salvatge, Salva, favorable a Panathinaikos.
2: Sí, de seguida.
0: En estos últims 7 minuts i mig. Trau de fons Panathinaikos. Shorts, mira com està l'Oaca, eh? L'Oaca creu que és possible que remunten de 9 punts en un quart. Shorts, busca el bloqueig de Hayes.
2: De 9-15, és el parcial.
0: Li la dona... No pot ser. Li la dona Hayes. La pilota treta. De nou Hayes des de 5 metres. No, i alça curt.

0: Pilota Pere Braxton qui.
1: El quart acabat 66-75, més 9.
0: I estem en més 4, ja, però sí.
1: Sí, sí. Tindríem que anar més arrere.
0: Fins el 43-62, quan ha sigut el mes de no per a València. Dos minuts finals. Guanyem per 5 i tenim el baló. Allà va el crac, ja Montero, se la juga de 3. Oh. No toca ni l'anella, aigua. Rebot per a Deix, últims dos minuts. Guanyem per 5, que emoció en l'Oaca. El baló per a Panathinaikos, shorts de 3.
1: No,
0: queda curt. El rebot és per a Deix. La tocada aquí, però el baló se'n va per línia de banda. Serà pilota amb 14 segons de possessió per a Panathinaikos. Falta 1 minut i 38.
2: El rebot la teníem, perquè jo crec que se choque, no hi ha ni una confusió entre dos jugadors de València Bàsquet que li otorguen esta nova possessió a Panathinaikos.
0: 85-90, fa molt de temps que València no anota.
1: No anota, sí, sí, sí.
2: Algú està resant en el pavelló, eh?
0: Normal. Normal, és que si ells guanyen és un miracle. Hi hauria ajuda divina per a Panathinaikos si guanyen este partit. Baló en moviment. Minut 35 per a que concloca el partit. Ataquen els shorts per al tir de 3, que no entra per part de Roca o Paulos. El rebot per a Branco Badio. Minut i mig. Guanyem per 5 i tenim el baló. Badio, camp contrari. Defensa individual de Panathinaikos. Continua botant-la Branco Badio. Busca el bloqueig de Reuber. Se'n va cap a la seva dreta. Canvi defensiu de Panathinaikos. Continua Badio. Badio que amaga amb el llançament. Falten dos segons. Se la juga de 3. Aigua. Uf. El tir de 3 que no entra. València Bàsquet bloquejadíssim en atac. Últim minut. València guanya per 5. Falta personal de Badio, la tercera de València.
1: Sí. Sí,
2: en, en el canvi defensiu, sobretot si és en Matías Lesort, ell va desesperat com a puntejar-te el llançament. El que tens que fer és arrencar cap a dins, provocar que, bueno, vas a provocar que apareguin les ajudes i d'ahir descarregar, però a Matías Lesort arrencar-li, desbordar-lo.
0: Baló a la banda per a Panathinaikos. Falten 57 segons. València guanya per 5. Tenia el més de neu en el tercer quart. El baló que ja bota shorts. Apreta l'Oaca. La defensa de Reuvers deixa sol shorts. Llança de 3. No.
2: No.
0: El rebot per a Costello. Baló per a València. Guanyem per 5. Falten 45 segons. Allà va jugar-la Branco Badio.
2: Espera, Branco, espera.
0: Badio botant la pilota. Ells no fan la falta. La té Jan Montero amb Bosman. Continua Montero. Montero cap arrere. Últims 8 segons de possessió. Penetra Jan Montero. La trau per a Cam Taylor. Cam Taylor que llança i
1: tampoc,
0: no anota.
1: Tampoc.
0: Tampoc entra esta. 25 segons per a la
2: fi. La falta, eh?
0: Guanyem
2: la falta.
0: Per 5. El baló per a Dells. Falta personal en abajo.
2: Per a mi és baix. Per a mi és baix. Fa la pilleria després Nigel Hayes-Davis.
1: De llançar,
2: l'acció, però per a mi la falta és baix. El que passa és que no assenyalen la primera, no? Assenyalen aquesta segona mà. De primera n'hi ha una mà fent-li falta, suaveta.
1: Eixa.
2: I després...
3: La primera, no?
2: Anem a veure, eh? Anem a veure on, el xest de l'àrbit, on està marcant la falta.
0: Ah, hi ha inclús un segon moviment de Hayes.
2: Sí.
0: Després de la falta personal, eh?
2: Però... No sé, així moltes vegades a un interpreta l'àrbit que està fent, ahí, produint-se la falta.
0: Ahí ja està la falta. Veus com un segon... Ahí fa la falta
1: és ahí.
0: I ahí fa un segon moviment. Per a mi no hi ha continuació.
2: No hauria de ser acció continuada. Però anem a veure com s'interpreta per part de...
0: Falten 10 segons, continua inamovible des de fa molts minuts, el 85-90. El tinc anotat des del minut 37, vol dir que... Portem dos minuts i pico.
2: Ahir no la té 0, col·locada, 0. Eh?
0: No.
2: No la té col·locada en acció de llançament.
0: No, pot ser. I li donen tres tirs, eh? Doncs pues els donen tres tirs a Panathinaikos. A 10 segons de la fi del partit, València guanya per 5, però hi ha tres tirs lliures per a Panathinaikos. Esta decisió, per a mi, molt polèmica, eh? És més, diria que injusta.
2: A veure, és cert també que Branco Badio la pot fer de primeres. Espera massa. La pot fer de primeres, fa una mitja intenció, però no acaba de ficar-li la mà. I ja, quan va fer ixe, separant un poquet el baló, Nigel Hayes-Davis, és quan li fica de veritat la sarpa, no? I Hayes-Davis, pues, el que fa que és, pues, tirar de pilleria, fer una acció...

0: acció que no estàs en la mecànica d'un llançament exterior, però fa aquesta continuació i els àrbits piquen en aquesta falta.
1: Moltíssima tensió en aquest pavelló on es disputarà la Final Four, d'esta Eurolliga. Esperem que hi ha presència de València Bàsquet. 20 segons resten.
2: València per a jugar este tram. Col·loca el 5 inicial. A veure què fan els 3 trijures. Panathinaikos.
1: Bajeix Davis, una de les grans estreles de Panathinaikos.
2: Primer llançament del tir lliure per a Hayes Davis, sí. Hayes Davis, autor de la cistella guanyadora de l'episodi 2. Es col·loca a 4, Panathinaikos. 86-90.
0: T'has quedat clavat en esta el notació. 90, sí.
2: Falten 20 segons per a la fi. Ells obligats a fer falta. El segon tir lliure, no. Mira. Erren el segon tir lliure. I per pues este tio...
3: Pagate, que hem pagat.
0: S'han rascat la butxaca per este tio.
1: 4 milions de dòlars que cobra Hayes Davis.
0: Pues, estem davant d'un tir lliure que pot ser el partit, eh?
2: Sí, sí.
0: Pot ser el partit, perquè anem a veure este tercer tir lliure per a Nigel Hayes.
2: Es concentra el jugador nord-americà des de la línia del tir lliure, llança i anota. Es col·loquen a 3. A 20 segons de la fi, 87-90.
0: Però si València Bàsquet aguanta la possessió, obligat també Panathinaikos a fer falta, eh? A fer falta.
2: I està en bonus València, eh? Si ells cometen la falta, seran tirs lliures. Torna a treure Montero de línia de fons, que jo crec que no és una bona idea.
0: A mi tampoc. I sobretot en situacions finals en les que realment necessites... Sí. Una cosa és que a tu et quedi un final de quart i vulguis ficar a Montero traguent la pilota per a ficar-la en camp i rebre-la. Però és que així el que has de fer és protegir el valor. Per tant, jo la protegiria ficant a Montero en pista.
2: Valor per a Branco, va a Diop, va a Diop, la perd. El valor 3 segons després. 87-90, perdem per 3, el valor espera d'ells.
0: Però si tu fiques, com estem comentant nosaltres, dos receptors que poden ser Branco, va a Diop i Montero, generes conflicte en la defensa quan se volteja sobre uno ràpidament el que la rep la pot ficar en costa contrària. Així tens que esperar a que, en este cas Montero, que és el que fica el baló en pista, entre al camp. Per això Branco Badio de primeres no la vol soltar, perquè encara està entrant, no? Té por de donar-li-la i que puga agafar la línia Montero en la recepció. S'espera i quan s'espera ja estan tancades i en línia de passada. Te trampegen en la cantonada, 2-1 per a perdre el baló i ara elabora Panathinaikos des del Tesmort.
1: Pues 87-90, 17 segons i pilota per a Panathinaikos.
2: Temps mort.
1: Este, en este guió final de partit, Nacho.
2: No comptàvem en ell, eh?
0: No
1: comptàvem,
0: eh? No esperava este final, mirant que tenies tot en les mans, tota l'avantatge, la comoditat, estaves allargant possessions, has trobat bones situacions que no has engatillat. T'està pesant, eh? En este
2: el marcador era 68-84 a falta de 7 minuts. Guanyàvem per 16 a falta de 7 minuts. Estem a 17 segons per a la fi del partit i dels 16 ens queden només 3. Però són 3 punts. Vull dir, ara el dubte és: fem la falta?
0: Jo tinc clar el que faria, però la...
2: Però té que ser després de que traguen, perquè si no és antiesportiva.
0: Correcte, però no la van a fer, perquè la dinàmica de Pedro és defensar-la, el pla sempre és defensar-la.
2: Sí, però Pedro no està.
0: Però el que marca la pauta és Pedro.
1: És de veres, no està,
0: eh? Ell té una teoria sobre percentatges de tirs en situacions finals que li otorga ixe... O sigui, ixa idea, no? Ixa idea clara de focalitzar més en el treball defensiu.
1: Però a més, abans una falta de Badio que tampoc l'haguera fet estant Pedro Manqueta, eh?
2: Sí.
1: La última que ha fet
2: València. Reprendrà el partit. Últims 17 segons. València Bàsquet guanya per 3. El baló espera Panathinaikos, que vol forçar en un triple la pròrroga. El baló ja en moviment. Hayes la deixa per al tir de 3 punts, que rebot. No entra. El rebot en atac per a Deix per a buscar de nou el llançament de 3 punts.
0: Aguanta.
2: Allà va Shorts. La deixa de nou per al triple, que tampoc entra. Aigua, el rebot nostre. Falta, falta, falta, falta. Falta Rocavopoulos. Ha errat els dos llançaments de 3 punts. Hi haurà tirs lliures per a València Bàsquet. 3 tirs lliures per a Branco Badio. Jo llançaria el segon a errar. Anotar el primer. Errar el segon. I el partit està guanyat, Rodilla.
0: El partit està guanyat, eh? En dos defenses bones sobre Rocavopoulos, que han focalitzat en ell, en una treta de fons per a generar...

0: en un mà a mà entre Nile Hayes-Davis i Rogago Poulos. Així molt pegada a la defensa de València Bàsquet. I sobre la segona opció de rebot ofensiu, bueno, pues també un tir forçat que puntejava bé la defensa de, dels nostres. I ara Branko Badio, tir lliure per a rematar la faena.
1: Clau este tir lliure que entra. El partit està guanyat. 87-91. Segon tir lliure per a Madrid, que jo llançaria a errar. Falta en 3 segons.
0: Està preguntant, sí. Està preguntant, està mirant. És cert que tot en les mans de València Bàsquet en aquests 3,8 que resten.
1: Segon tir lliure per a el base del Senegal. Jugador de València Bàsquet, llança, erra. Mira. El rebot és en atac per a València Bàsquet. El tir de 3 de Branco. Final. 87-91. València Bàsquet guanya el partit. València Bàsquet en 48 hores, divendres 20-15, des de les 8 en el Punt a Punt de Punt Ràdio, jugarà el quart episodi de la sèrie.
2: Mos han fet patir, Nacho, al final de l'últim quart, en un partit que, com diu Lluís, estàvem guanyant, Lluís, quan?
0: De 18.
2: De 19.
1: En 43-62 en el minut 4 del tercer quart.
2: S'han acostat de manera molt perillosa, però afortunadament, Nacho, la sèrie que continua, que sobreviu a Atenes, València Bàsquet, 2-1 en l'eliminatòria.
0: Sí, a veure, t'ha costat jugar estos minuts finals, però durant al llarg de 35 minuts València Bàsquet ha sigut superior, en molta frescura, en esta situació final ja... És que ha fet el... No, és com si no saber a gestionar els moments de ventatge clara, no? Vol trobar aquesta situació d'inèrcia, si no troba aquesta inèrcia, frena, però sense massa elaboració. I també entenc que el nivell de pressió, de tensió ha aparegut en aquests últims minuts, de vores ja en la diferència del marcador, vores que ho tenies en les teues mans, i el caràcter competidor de Panathinaikos l'ha tornat a enganxar al partit, però aquestes defenses finals són les que li otorguen a València Bàsquet la potestat de tindre aquest quart enfrontament, per a mi, clarament superior, en quant a xoc d'equip, en quant a trobar de diferents jugadors, en quant a tindre un foco també en situacions de, per exemple, de rebot ofensiu. València Bàsquet ahir ha penalitzat moltíssim la defensa de Panathinaikos i estirant pues, per moments de talent individual. Les situacions individuals són les que han tornat a fer enganxar-se a Panathinaikos al partit, però seriositat és nostres per a pegar este colp en l'Oaca, xelant l'ambient.
1: Te sorprèn que l'últim tir l'hagi fet Rocamo Poulos
2: sí,
1: en volta d'això.
2: Sí, a mi també. I que no era la millor opció.
0: Jo te dic que està d'altra manera...
1: Estava jugant un partidàs, eh?
2: No, sí, però...
0: Està d'altra manera
2: decisiu, Nacho,
0: en la banqueta i no li dona Rocamo Poulos ni de conya. Tinguent a Nigel Hayes-Davis en pista i, de fet, quan té el
2: segon... TJ Shorts també estava.
0: TJ Shorts també, però quan té el segon llançament, té, diguem, lateral, no que estigui alliberat, però té a Nigel Hayes el lateral. No, se la torna a jugar, eh?
2: Estava Osman també, crec.
0: I l'equip torna a focalitzar en aquesta acció d'ell. El que sí que ha tingut València Bàsquet és molt clar que en ell n'hi havia que eixir pegar, que n'hi havia que eixir en la persecució. No canvi defensiu, sinó pegar-te, percutir, intentar estar molt en la línia de persecució del jugador i apuntejar bé els dos llançaments i després ja pues, l'acció definitiva en el tir lliure de Branko Badio. Però els nostres apareixen en un escenari així, sabedors de tot el que girava al voltant del partit i pegar este colp, és per a creure, no, és per a estar superorgullosos una altra vegada més d'aquest equipàs.
2: Per tant, Lluís, tenim quart partit, serà divendres, on també anem a acompanyar a la gent de València Bàsquet des d'esta sintonia, la del punt a punt a punt racial, llevant contra Osasuna.
1: I demà les xiques, que comencen la sèrie de semifinals en la lluita pel títol davant del nostre benvolgut Roberto Íñiguez de Heredia.
2: L'Uni Girona, no? L'Espar Girona, vaig així.
1: En la banqueta del Roig Arena i demà li donem descans a Rodilla, vindrà Maria Pina. Divendres, altra volta, si Rodilla, és que tots els dies no pot. De tindre els seus compromisos.
0: No, però és una semifinal també que no és que doni pas directe bueno, en Eurolliga per a la temporada que ve, també està el foco de València Bàsquet femení i si te claves en la finalíssima i Saragossa està en aquesta línia també, ja tindries la plaça, si no és la tercera, és a dir, és el tercer el que li dona l'oportunitat de disputar una prèvia d'Eurolliga per a la temporada pròxima. Però
1: I tant, qui és el tercer?
0: Seria València.

0: València Bàsquet sempre i quan Saragossa no perga les seues semifinals.
1: Per la millor classificació en la Lliga Regular.
0: Sí, el primer de Lliga Regular ja té eixe pas, que és Saragossa, però necessitem que estigui a clavar per a que el segon i el tercer, en aquest cas València Bàsquet, siga el que aconseguisca eixa,

0: Sí.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
5: Palmando.
3: Tu li has donat les claus.
5: Por algún lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
6: Amb un equip de gala, punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en punt a punt. L'esport ben contat, punt a punt.
7: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem així, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
6: Si hi ha partit, tens una cita amb Luis Urrutia i tot l'equip de punt a punt.
8: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.

Hola de nou. El que havia de ser una aventura àrtica d'aquelles de catàleg, amb creuer de luxe i paisatges de postal i xin d'Ushuaia, ha acabat convertint-se en un malson sanitari per a 149 passatgers, 14 d'ells espanyols, una valenciana. I tot començava amb normalitat, fins que el passat 6 d'abril un tripulant es trobava malament. Des d'aleshores, el que era un viatge d'exploració s'ha anat transformant en una successió de casos. Ja hi ha almenys, com saben, 8 infectats confirmats i 3 persones mortes en un brot que ha obligat a activar alertes internacionals i que té en suspens diverses autoritats sanitàries. El protagonista és un vell conegut de la medicina, però poc habitual en els titulars informatius, l'antivirus, un virus zoonòtic transmès per rosegadors, especialment present en zones d'Amèrica del Sud, en la seva variant més agressiva, la del virus Andes. No és Covid, no és nou, però pot ser en els casos més greus. La transmissió habitual és indirecta, per inhalació de partícules contaminades procedents d'excrements o orina de rosegadors, tot i que durant anys es considerava gairebé impossible el contagi entre humans, este brot obliga a matisar-ho. No és fàcil, diuen els experts, però sí possible en contactes molt estrets, com ja s'ha vist en este vaixell. El gran interrogant és com va entrar el virus a bord. Les hipòtesis apunten des d'infeccions prèvies de passatgers fins a algun aliment contaminat. El que sí sembla descartat de moment és la presència de rosegadors dins del creuer. I amb un període d'incubació que pot arribar a les 6 setmanes, les autoritats ni molt menys donen el cas per tancat. El missatge en realitat és inquietantment senzill. Encara pot no haver-se acabat. I, evidentment, la sensació de déjà vu que ens ve al cap és inevitable i, per tant, entenem de màxima o de màxim interès per a vostès. Així que, sense més dilació, per posar ordre, context i una mica de mirada crítica, tenim esta nit tres veus que coneixen bé com, diguem, s'ha d'informar d'un brot així,

com s'ha de posar en context les diferents informacions que arriben, moltes d'elles contradictòries, què es verifica, què es descarta, com es manté l'equilibri entre la prudència i

0: jolín, pues son medidas que no se toman por cualquier cosa, ¿no? Que algo de verdad es importante, preocupa y puede llegar a ser muy dañino para la población. Con lo cual, ya digo que mejor prevenir que curar, pero no sé hasta qué punto tendríamos que estar preocupados. Yo por el momento ya digo que no sé si es por la cantidad de información que tenemos o por la característica o las características de los casos en concreto que hay ahora en España o llegando a Canarias, pero el grado de preocupación podría ser mayor, pero también podría ser menor.
1: Anun, ¿quién es el teu grau de preocupación?
2: En principi no massa, i jo no sé si és que el meu caràcter és que no és alarmista. En principi no massa, i vos explique per què. Perquè tinc tendència a buscar companys sanitaris i companys veterinaris, sobretot perquè m'expliquen allò que jo estic veient als mitjans de comunicació. I ells m'han deixat relativament tranquil·la, m'han explicat les característiques de l'antivirus, i la veritat és que de moment, i encara que tenim en el nostre imaginari aquest record, no?, de la pandèmia, que ens ha deixat a tots molt marcada dins les paraules i les actuacions, és cert que jo de moment no estic alarmada. És molt letal, però és cert que no és epidemiològic este virus, és més clínic i afecta sobretot a aquelles persones que estan més febles. De manera que de moment, i després de consultar els amics sanitaris, veterinaris i metges, de moment jo crec que sobretot cal molta prudència i no quedar-nos només en els titulars, perquè és cert que és un tema molt golós per estar en les portades dels mitjans.
1: Toni.
3: Bueno, està clar que hi ha força una epidèmia de pànic, no? Espero que estem veient, no? Molta gent és partidària de sentència, a més, d'aixe destí, d'aixes persones, perquè la consideren un risc per a la salut, i ni pot ni deu de ser així, no? Venim d'una pandèmia, no? Això està clar, que ho tenim en el record, i en aquesta pandèmia pues, ens van manipular, inclús ens van mentir molt, no? Van prendre decisions en nom d'experts que finalment no existien en la mesura de que ens van presentar com a autoritat indiscutible, se ens va dir quan el brot estava en Xina que mai arribaria a Europa. Després va eixir el propi Fernando Simón, que el dia la companyera, quan va haver els primers casos en Itàlia, que eren contagiosos i dia que eren casos aïllats, que no arribarien tampoc mai a Espanya, i després va resultar que hasta on va arribar la pandèmia. No sé, mos va dir que les mascaretes no eren necessàries, després que eren recomendables, també se mos va dir al final que eren obligatòries, i entre altres barbaritats se mos va obligar a traure també, recordareu, aquest passaport de Covid, no?, per a poder viatjar, el que suposava l'obligació de vacunar-se, inclús per a qui no volia fer-lo. Doncs, pues bueno, no m'estranya, vista aquesta experiència, que molts ciutadans s'hagin tornat descreguts i que ara mateix estiguin preocupats, no? Però hi ha que tindre clar que el hantavirus no és la peste, eh? Encara que és lògic que molta gent, després del que han passat, s'assuste.
1: La vostra anàlisi sobre les decisions que ha anat prenent en les últimes hores el govern d'Espanya. Patri.
0: Bueno, la decisión de llevar el barco hasta Canarias, vamos a empezar por ejemplo por ahí, se podría entender como que España está haciendo los deberes, ¿no? Está haciendo lo que toca, se está comportando como toca después de que la OMS y el Ministerio de Sanidad hayan acordado, la Unión Europea hayan acordado también que España es un lugar idóneo para que el barco llegue a puerto y se pueda trasladar ya y se pueda repatriar a cada pasajero a su país correspondiente. Recordemos que hay 23 nacionalidades, si no recuerdo mal, a bordo del barco. Mi interrogante es el por qué no se ha podido llevar el barco a ningún otro país. Decían Senegal, Marruecos, que no tienen los medios para poder atender a todos los pasajeros, pero es que simplemente se pedía tener un aeropuerto y el poder enviar unos a gran tecnología ni grandes avances científicos ni médicos, ¿no?, para atender a los pacientes, que era simplemente cosa de unos aviones. De hecho, el barco que estaba cerca de Praia, si no me equivoco, desde allí sí que han podido despegar un par de aviones. ¿Por qué dos sí y para el resto no? Y tienen que estar 3 días navegando hasta llegar a Tenerife y poder ser repatriados ya todos. Yo creo que ya digo que España ha hecho pues, lo que se le ha pedido y ha cumplido y está dando ejemplo, pero

0: igual se podría en general haber hecho de otra manera. Luego también podríamos entrar en el debate de por qué se está repatriando a esos ciento y pico pasajeros a 23 países diferentes cuando lo importante, ¿no? Cuando tenemos un enfermo cerca que dices, no te acerques, no me contagies. Entonces, ¿por qué vamos a esparcir, por así decirlo, a los pasajeros por varios países cuando podrían quedarse, intuyo? No entiendo porque no soy médico y no sé cómo se podría contener este virus, pero se podría quedar la población en un mismo sitio, ¿no? Los pasajeros, entiendo, hasta que pasase el riesgo de poder contagiar, ya sea de una forma o de otra. No sé, son varios pensamientos que yo creo que cualquier ciudadano puede tener, también digo por la falta de mucha información sobre este antivirus que podría pues esclarecernos algunos de los pensamientos.
1: Es complicado porque ni tú ni yo no somos expertos tampoco en antivirus ni en el que suposa. El que pasa es que yo creo que sí, que estem fent allò que és moralment és el que toca. No podem deixar a aquestes persones que tenen el dret també a ser ateses, no podem deixar d'afavorir que es puguen tornar als seus llocs naturals i també que se li puga atendre si és que ho necessiten. Jo crec que Espanya està fent bé. No han estat a Senegal, no han anat a Mauritània, també perquè el nivell de desenvolupament d'aquests països està molt avall i han argumentat efectivament que no tenen els recursos ni els protocols necessaris per atendre'ls com cal. En este cas, jo crec que Espanya està fent bé, que no podem deixar a aquestes persones que necessiten l'atenció. De fet, està dins del reglament sanitari internacional i si complim amb tots els protocols, en principi no té per què passar res. I crec que estem fent les coses, una, que moralment toquen, que sanitàriament també pertoquen, i ara falta completar tot el procés amb els protocols que calguin perquè no hi hagi cap tipus de risc.
2: Toni, sobre les decisions del govern d'Espanya, alguna cosa a puntualitzar?
3: Sí, ja que tindre clar, a més, que el hantavirus no funciona com el Covid, no? La seva principal via de transmissió no és entre persones, sinó des d'animals, concretament de rates, no? A humans, no? I requereix condicions molt específiques, ja ho sabem, per a contagiar, no? Això marca una diferència essencial respecte als primers moments de la pandèmia que van passar, no? Quan la incertidumbre era total i cada decisió que es prenia en informació incompleta, no recorde, no? Pues ara coneixem l'enemic, no estem a cegues, no? I en aquest context, la discussió sobre si el barco deu o no a fer escala devia o no fer escala en Canàries, que ja va cap allà, pues deu interpretar-se amb serenitat, no? Devia interpretar-se amb serenitat. És una decisió legítima des del punt de vista logístic, inclús sanitari, no? Pot haver raons operatives per evitar l'escala i atendre el problema d'origen i derivar-lo directament, com dia la companya, als Països Baixos, això ho plantejava també el propi president canari, Clavijo, no? Però no deu vèncer com una mesura de contenció davant un suposat risc d'expansió descontrolada, no? Aquest risc, és que jo ho han deixat clar els experts, simplement no existeix, no en els termes en els que van patir el recordat Covid, no? En qüestions de salut pública, jo crec que la prudència, a més, és fonamental que incluís que també és paraules.
2: Més assumptes que ens deixa este 6 de maig amb les últimes intervencions en el juí de les mascaretes en el torn final per als acusats, on Víctor de Aldama ha renunciat a fer ús de la paraula, però sí que han parlat Coldo García i José Luis Ábalos. Coldo García ha fet una intervenció molt personal, podríem dir, per a presentar-se com una persona destrossada pels mitjans de comunicació.
4: Pueden decir absolutamente ya lo que quieran. No me pueden hacer más daño. Me han destrozado. Ya no es el problema lo que ustedes me digan, porque ustedes me van a decir que en vez de 6 meses en prisión, tengo que estar 10 años. La cuestión está en que no voy a poder ni pasear. No voy a poder llevar al colegio a mi hija. No voy a poder iniciar ningún trabajo más. Nada. Tan malo, tan malo, tan malo, creo que no he sido.
2: Coldo García també ha volgut explicar les controvertides chistorres.
4: Aquí s'ha hablado de chistorres. Sí, son billetes de 500. Es un concepto que utilizábamos con la Guardia Civil desde hace 15 años en Navarra. Es totalmente cierto, pero porque la Guardia Civil no me pagaba, como han dicho el señor fiscal, a mí. Me daba para cambiarlos, porque no saben lo feo que queda que vaya un Guardia Civil a cambiarlos.
2: José Luis Ábalos s'ha centrat més en qüestions de la investigació, que considera

0: diu, una persecució còmplice del juí paral·lel que diu haver patit.
1: Pero es que este juicio paralelo no ha sido una cuestión solamente de una opinión libre, interesada en captar audiencias, el sensacionalismo. No, ha estado claramente orquestada, financiada, guiada y además nutrida de filtraciones procedentes de la propia investigación.
0: Toni Cabot, alguna reacció al tancament del juí que amb aquestes declaracions queda vist per a sentència?
2: Pues está claro que bueno, han exercit el seu dret a la defensa, però queden moltes dubtes, no? Jo diria alguna interpretació al llarg del dia d'avui i d'ahir també. Pues sí que han vist més actiu a Koldo en les gravacions que enviava a certs mitjans de comunicació abans d'entrar en la presó, o quan estava en la presó. Han vist més el compte col de les declaracions que en el propi juí, no? I Ábalos, no sé, Donald, des de luego, el PSOE ni l'ha tocat, a pesar de que va aixir com va aixir, i el van apartar, en aquest moment, de més, també es va mostrar més crític en reaccions, sobretot en Òscar Puentes, en Sarà Més Junt, el propi Sánchez, però dona la impressió de que, no sé, si hi ha una versió que em va cridar l'atenció, i l'única base que té ella ara és que en les pròximes eleccions continuï Sánchez, no tiri de la manta i li doni l'indult. Pues ja no sé a punt de pensar, no? Però sí que diguem que s'han dedicat a negar les evidències, perquè les evidències són molt grans, són evidències, evidentment, i jo crec que això, la condena dels dos va ser molt difícil que se li lliuren.
0: Bueno.
3: Sí, jo coincidisc amb Toni, així hi ha hagut com dos eixos. Un ha sigut la negació, el negar-ho tot, i l'altre ha sigut el victimisme, no? El manifestar-se o mostrar-se com a víctimes de diferents aspectes. I sobretot també el que deia Toni, que el que han deixat en principi és el PSOE, Sai Estalvi, de manera que han focalitzat tot en la negació i en, sobretot, el victimisme. Ho hem escoltat més en el discurs o més explícit en el discurs de Koldo, però ha sigut també la mateixa línia, la mateixa estratègia en el cas d'Ábalos.
0: Patri.
4: Bueno, da un poco de pena que se basen solo en la negación, ¿no? En decir que no, cuando ha sido una situación tan complicada que yo creo que simplemente deberían, pues, de decir las cosas como han ocurrido y ya está, me refiero, y ya las consecuencias las están sufriendo. ¿Para qué alargarlo más? ¿Para qué intentar negar a qué protegen? ¿Qué es lo que quieren salvar de que esté en el foco en este caso mediático? Que yo creo que más que Koldo últimamente y que Ábalos ya no se puede estar.
0: Y reflexionem sobre la nostra salut democràtica al fil d'esta notícia i tantes altres, no? Fem un parèntesi per a parlar de la presentació d'un llibre que tindrà lloc demà a les 7 a la llibreria Ramon Llull al carrer Corona a València. Té per títol Suturar la democràcia. És obra d'Elsa Arnaiz, una jove de Burgos amb una trajectòria interessant on combina dret, relacions internacionals i big data en la seva formació. Per dir-ho així, la seva faena gira al voltant d'una idea clara: fer que la joventut no només observe el futur, sinó que el construïsca. I així, en contrapunt, les protagonistes escriuen els titulars en directe. Saludem el SAR. Por lo que he leído, que la democracia, tal como la conocemos, parece haber entrado en un momento de desgaste silencioso, pero profundo, en el que pesa en el día a día la sensación creciente de inestabilidad, con las viviendas inasequibles, con la incertidumbre vital, por decirlo así, que prácticamente se ha vuelto estructural. Bueno, un contexto difícil como conocemos, pero en el que tú has investigado, has profundizado y has propuesto cosas interesantes. ¿Qué propones, por resumirlo a nuestros oyentes, qué propones en Suturar la democracia?
5: Pues mira, en primer lugar propongo dejar de mirar

0: justicia relacional que defiendes?
1: Pues me refiero a que la democracia no es algo que se estudia en los grados de ciencia política y ya está, ¿no? La democracia pasa también por entenderte con el vecino, ¿no? Por saber discutir y estar en desacuerdo con el cuñado en la cena de Navidad, pero no por eso dejarte de hablar, ¿no? La democracia, como decía, es el sistema que nos garantiza ese contrato social, y el contrato social pasa por la confianza. Hobbes, que es uno de los autores que habla del realismo y del contrato social, decía que para él era imposible que los humanos pudiéramos confiar los unos en los otros, y que teníamos que dar todo nuestro poder, ¿no?, a un solo ser. En su caso lo llamaba el Leviatán, ¿no? Y por eso hablo tanto de esa democracia relacional, porque necesitamos confiar, necesitamos relacionarnos los unos con los otros, necesitamos relacionarnos mejor con las instituciones y las instituciones con la ciudadanía, ¿no? Que es una cuestión bilateral, no solo es unilateral, ¿no? Y en definitiva creo que tenemos que recuperar ese capital social que hace mucho que hemos perdido.
0: La cita en la librería Ramon Llull, demà a partir de les 7 de la vesprada, amb Elsa Arnaiz, a qui li felicitem per la seva trajectòria molt interessant, ja diem, en diferents plataformes, diferents mitjans de comunicació, i ara també en este llibre, Suturar la democràcia. Gràcies, l'enhorabona, Elsa, i estarem atents a la presentació de demà, insistim.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I altra cita interessant per a demà és la que celebra la Diputació de València entre demà i divendres. És una nova edició del Feminari al Centre Cultural La Petxina, un espai de debat feminista en la... ja són diverses edicions, que enguany posa el focus en la prostitució i el debat sobre el seu abolicionisme. És un fòrum que entre demà i després demà reunirà acadèmiques, activistes i dones supervivents de l'explotació sexual per analitzar les diferents dimensions d'este fenomen i les possibles respostes polítiques i socials. Així, en contrapunt, les protagonistes escriuen els titulars en directe. Vicepresidenta de la Diputació, diputada d'Igualtat, Natàlia Enguix, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: El Feminari d'enguany, com diem, posa el focus en l'abolició de la prostitució. Entenem, i pel que he pogut veure en el programa, que hi ha moltes veus plurals, diverses, per a tocar moltes aristes, per a que siga un debat profund i un debat molt interessant i complex, digne de la complexitat, no?, que requereix el tema. Més interès intel·lectual i també des del punt de vista de la seva consciència social, el que es podrà escoltar demà i després demà. Natàlia?
2: Bé, jo crec que hem aconseguit un programa que reflecteix molt bé el que suposa, no?, l'abolició de la prostitució des del punt de vista també acadèmic i des de les mateixes dones, no?, que han patit ser prostituïdes, amb professionals de diferents àmbits com poden ser acadèmiques de la universitat, com és Rosa Cobo o Anna de Miguel, també a través de l'audiovisual, amb el curtmetratge de Mabel Lozano, Abril, on parla també d'una explotació sexual a una xiqueta amb discapacitat, o la pornografia i la relació que té amb la prostitució, i després com abordar l'abolició de la prostitució des de diferents àmbits i sobretot des de diferents models de referència i diferents models normatius. Crec que començarem explicant què suposa la prostitució des del punt de vista de l'abús a les dones i de la submissió a les dones i des del sistema patriarcal que fomenta aquesta desigualtat i aquestes relacions de poder desiguals que fan que la violència es

0: perpetue i es visibilitza a través, en aquest cas, de la prostitució, i passarem després a abordar la realitat, no?, de què suposa ser una dona prostituïda, i finalitzarem amb la pornografia, que és ara l'actualitat, no?, i l'era digital, i, com vos dic, no?, acabarem amb com podem abolir la prostitució des del punt de vista normatiu i sobretot també polític.
1: Senyora Anguix, ací a la taula ens acompanyen Toni Cabot, Patri Orduna i Anun Ramírez, que de segur volen compartir amb vostè alguna reflexió o pregunta. Anun.
2: Què tal? Bona nit, senyora Anguix. Jo tenia una pregunta, perquè he vist el programa també i m'ha semblat molt, molt interessant, però la veritat és un tema molt complex. Creu vostè que s'arribarà a unes conclusions que puguem fer pragmàtiques, que puguem aplicar-les? Quina és la seva expectativa del seminari?
0: Jo, des del punt de vista del feminisme, tenim clar quina és la solució a l'abolició de la prostitució, i bàsicament és l'aprovació d'una llei abolicionista en este país, basant-se en models ja existents en altres països, com pot ser Suècia o Noruega, on han existit o existissin ja, no?, models d'abolicionisme que es basen en no penalitzar a les dones prostituïdes, sinó penalitzar i perseguir al proxeneta. I al final el que fa falta en este país és un govern valent, no?, que tinga una moralitat que vagi dirigida a ajudar a les dones, aquells que en el sistema prostitucional, també donant-los unes eixides, no?, professionals i de reinserció en la societat. I sobretot aprovant una llei que continga tot això i penalitzi als proxenetes i crea, per exemple, pues una fiscalia, no?, que perseguisca la prostitució.
1: Patri.
3: Bueno, es un tema complicado, es un tema que yo creo que nunca pasa de ser actual, ¿no?, que está en constante actualidad, pero ¿cree que llegará algún momento en el que ya no hagan falta acciones como esta? ¿Que llegue un momento en el que se erradique el problema prácticamente de raíz, o que en el caso de darse alguna situación complicada, enseguida se pueda poner remedio? ¿Cree que llegará a ese punto?
0: Ese punto llegará en el momento en que tengamos una normativa que permita que se penalice la prostitución. Cuando se aprobó la ley de violencia de género hace 10 años, las mujeres éramos asesinadas, como seguimos siendo ahora, ¿no? Pero la situación ha cambiado mucho porque ha habido un sistema que protege a las mujeres que sufren violencia de género. Han pasado 10 años, ¿no? Ana Orantes fue la punta del iceberg de lo que estaba pasando en ese momento, y tuvo que ser Ana Orantes quien saliera en un programa de televisión para denunciar qué tipo de violencia estaba sufriendo, que era una violencia por parte de su expareja, ¿no? Y en este caso estamos hablando de otro tipo de violencia de género, como es la prostitución, y yo creo que lo que hace falta es lo mismo que se hizo en ese momento, una ley, ¿no?, que vaya a perseguir al abolicionista, al proxeneta, ¿no?, y que permita o que por fin consiga que las mujeres puedan salir de sistema prostitucional.
1: Toni Cabot.
4: Sí, yo quería preguntarte, parlaves ara fa un moment d'Anna Orantes, que tots recordem el seu cas. S'ha avançat lo suficient, o queda molt encara per a arribar al punt en què es té que arribar, tant en les polítiques d'igualtat com en les polítiques per a combatre la violència de gènere?
0: Sí, queda molt a fer.
4: Sí.
0: Queda molt a fer des del punt de vista, jo crec, que més pragmàtic. Tenim una normativa de les millors que existissin en l'àmbit europeu, i crec que el que queda per fer és desenvolupar les lleis, en aquest cas la llei de violència de gènere, per exemple, que complís 20 anys, no, ara, i que encara n'hi ha una part molt important d'aquesta llei que no l'ha desenvolupat. I des del punt de vista del moviment feminista, de les reivindicacions del moviment feminista, s'ha aconseguit moltíssim. S'ha aconseguit fins al punt de que ha hagut un pacte

0: pacte entre els diferents partits polítics per a creure, no?, i afirmar que la violència de gènere existís. Això fa 10 anys o 20 anys, no?, des de que es va aprovar la llei de violència de gènere, la dreta, no?, el Partit Popular, abans de la llei de violència de gènere, qüestionava i dubtava de que existira la violència de gènere, i al final la llei va eixir per unanimitat de totes les forces polítiques. El que fa falta és que la normativa es posi en marxa, que el sistema no falle, en el sentit de que n'hi hagi més formació també, no?, als professionals que imparteixen justícia, que n'hi hagi més, més fortalesa des del punt de vista de les sancions també, no?, de les condenes, i a partir d'ahí crec que s'ha fet molt i que queda molt a fer, com tots els canvis socials d'este país, però al final l'important és que tenim una legislació potent i que sobretot s'ha de complir i s'ha d'aplicar.
1: Natàlia Enguix, vicepresidenta primera, diputada d'Igualtat de la Diputació de València, l'enhorabona per esta nova edició del Feminari, demà i després demà a la Petxina, i gràcies per posar el contrapunt esta nit.

0: convictions while others wait, to create a positive force in a world where cynics abound.
1: Turner, una figura indiscutible per entendre la televisió moderna, especialment la televisió informativa, veritat, Anu?
2: Sí, totalment. Són aquestes persones, aquests personatges que passen a, diguem-ne, a la enciclopèdia de la història de la comunicació i sobretot pel que fa a la tele. Hi ha un estil de fer tele, el seu nom està sempre arrelat a la televisió americana i com fer l'entreteniment, fer de la informació entreteniment i de l'entreteniment informació, que és una clau que no tots sabem fer i ell la va explotar com ningú.
1: Toni.
3: No el conec molt. No. Sí, perdona? Hola?
1: Sí, t'escoltem, Toni.
3: Ah, t'havia perdut. Sí. Que no tinc el mes de lluit per a comentar-te, Gustavo.
1: Doncs, fi, descansa en pau una figura indiscutible de la comunicació i del periodisme, amb la qual anem posant el punt i final a la crònica d'este 6 de maig que tindrà la seva continuació en l'esport, com sempre, d'ací uns minuts.

0: Patriots d'una ja més recuperada de la taquicàrdia del València Bàsquet.
1: Sí, la verdad es que sí, ahora queda, bueno, el viernes ver aquí en casa lo que ocurre, pero sí, ha sido un partido intenso, parecía que íbamos a ganar y al final hemos ganado, sí, pero ¿a qué precio?
0: Marca, per cert, Harry Kane per al Bayern de Múnich en el temps de descompte. Encara li faltaria un gol al Bayern de Múnich i només queda un minut per a complir el temps afegit en un dia que Esportiva en Parlant ens deixa el descens de l'equip potser més històric del futbol espanyol femení, com és el Levante Unió Esportiva, una trista notícia. Però, com diem, l'esport serà matèria a partir de les 11 en el 90 minuts. Ara és temps d'anar acomiadant este contrapunt. Tu també has patit, Anun, amb el València Bàsquet, a mi s'ha remuntat de l'equip grec que mira que era gran l'avantatge del València Bàsquet. Al final hem hagut de patir, però l'equip ha fet valdre la seva grandíssima qualitat i aquesta esplèndida primera part amb un altíssim nivell d'encert. Tant de bo, com deia Patri, que continua divendres la ratxa, no?
2: Efectivament, és que la màgia del bàsquet és que els segons es fan eterns. Quedaven 17 segons i estàvem patint en el cor en un puny i no sabíem el que anaven a donar de si, aquests 17 segons. La intensitat del bàsquet, que crec que no la iguala cap esport, i de fet, com el tenim tan a prop, igual s'animem i anem a veure el Roig Arena, no? El
1: claro
2: pròxim
1: sí.
2: Partit.
0: En un Patri, bona nit a les dos. Gràcies també a Toni Cabot per estar posant el contrapunt des d'Alacant i demà estarem atents a les vostres informacions en clau alacantina i valenciana en general. Bona nit, Toni.
3: Un abraç, Gustavo.
0: Gràcies també a José Navas i a Juan El Puente, al comandament tècnic, i a tu per estar a l'altre costat de la ràdio compartint històries del poble valencià.

0: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.
3: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
4: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
5: Escolta, tu saps què és un greuge? Perquè així la paraula no sé què vol dir.
6: Clar, un greuge és el que sent el veí cada vegada que no li respectes el torn a la fruiteria.
5: No, dona, això no és un greuge, això és mala educació. Un greuge, segons el que posa així, és una injustícia o un tracte desigual.
6: Ah, com quan hi ha algú que viu de rendes i hi ha un altre que té 5 treballs i ni així arriba a fi de mes?
5: Això sí que és un greuge comparatiu. Per a memoritzar les paraules relacionades amb greuge i evitar el castellanisme agravi, vos diré que en valencià no tenim agravios, tenim greuges.
7: A base de bé.
8: A base de bé.
5: El que fa el síndic o la síndica de greuges no és lamentar-se, és defensar-te. Estic agreujada. Síndic de greuges defenent-nos. I si el síndic no et fa cas, sempre et quedarà el greuge d'escriure-li una altra vegada. Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio.
2: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, a partir d'ara... 6 hores de ràdio, poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall, ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio, de tu a tu.
9: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
10: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana...
0: Fem banda.
10: Amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
10: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: L'esport que realment t'apassiona.
11: Aleluia!
12: 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. Amb Juan Alpuente, al control de so, i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntradio.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió estigui així present, que siga com si fareu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter @90minuts, el 90 en xifra, el número, TikTok 90 Minuts Ràdio, 90 també en xifra, també en número, Instagram 90 Minuts Ràdio, sense xifres ni números, i si voleu enviar un àudio amb la vostra veu, amb la vostra opinió, podeu fer-ho mitjançant el nostre canal de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a parlar de qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem. La pregunta que la vas plantejar jo ahir en el tram final del 90, com Miqui és aixina de Cuco, li va pegar la volta, aixina que com me paregui una bona idea, li peguem la volta. Jo vas plantejar la idea de quins jugadors plegarien els plats trencats del desastre contra l'Atlético de Madrid. I Miqui li va pegar la volta, diu, no, no, quants jugadors han fet mèrits per a mantindre's en l'11 el dia de Bilbao després del paperot del dissabte passat. I és la pregunta que vos fem. Quins jugadors han fet mèrits per a mantindre's en l'11 després del paperot de dissabte passat i tenint en compte el que se juga al València en Bilbao? Bueno, pues per a mi la gran notícia en el dia d'avui és València Bàsquet. Altra volta més, donant un pas al front, durant el do de pit, en un lloc, bueno, en un ambient molt belligerant, vaig a ser suau, no vull utilitzar paraules fora de to, ha aconseguit guanyar 87-91 en canxa del Panathinaikos. Tantes voltes hem dit allò de un projecte ben fet, més enllà dels resultats, un projecte ben fet, un projecte amb trellat, un projecte en inversió, un projecte on els professionals són respectats en la seva parcel·la professional, un projecte on se fitxen bons jugadors. Bueno, pues, avui tenia una situació a vida o mort, per dir d'alguna manera, avui tenia una situació límit, avui tenia un match ball, i ha aconseguit pegar-hi la volta. Ha aconseguit eixir guanyador d'este envit, d'este partit. Ha tingut diferències molt grans. Després, tant Salva, que està dirigint el punt a punt, ens dirà la seua i escoltarem a Nacho Rodilla el que ens expliqui el per què ixa diferència en l'últim quart ha minvat d'una manera, jo diria, tan celèrica. El partit era una guerra de les que habitualment munten en Grècia, començant per el culte lamentable a Giannakopoulos, on han perdut no sé quantes butaques amb fotos de Giannakopoulos, que semblava d'un anunci cutre de Colònia, per la foto que han escollit. I, bueno, amb aquesta doble expulsió d'Ataman i de Pedro Martínez. Jo, vos, si no heu vist la seqüència, en xarxes socials la teniu. Vos conmine a que vegeu la seqüència. Perquè, per a mi, la cara de Pedro Martínez és simptomàtica d'un tio que ha sigut expulsat però que no perd el control en cap moment.

mentre Atamán era el gos que lladrava darrere de la tanca. Però Martínez ha dit el que ha tingut que dir, ha vist que l'han expulsat i ha pegat cap endavant. Per molt que l'altre se tirara cap a ell com si anara a agredir-lo, cosa... la cara de Pedro Martínez era no me pot importar menys el que m'estàs dient. I bueno, pues, jo crec que ahí, en ese envite, ahí sí guanyador, Pedro Martínez, perquè, torna a dir, la cara que posa per a mi és de passe de tu moltíssim i de la teua història, i després perquè el seu equip, sobretot, ha sigut guanyant. És el més important, que ja veurà un quan parlia, quan dèiem lo de, ja que anava amb la màxima de per què no. Pues mira, el primer per què no ha caigut del costat taronja. I jo crec que el de divendres, jo no sé què passarà, sol sé que Panathinaikos tindrà que lluitar-ho molt, perquè torna a dir, este és un projecte amb trellat, i els projectes amb trellat generalment acaben eixint bé, es costa més o menys, però acaben eixint bé, igual que els projectes que no tenen ni cap ni peus, generalment, i estos a la curta, acaben demostrant el desastre que són. Les 11 de la nit i 10 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 10 minuts. No sé exactament lo extenuat que estarà el senyor Sada Folgado després de el partit d'avui de València-Bàsquet, que sobretot l'últim quart s'ha posat allà, eh?
1: Pues te digo una cosa, vaig acabar més cansat l'altre dia que no en sí. Lloc d'este partit. Sí, jo este partit és que el veia clar. El veia clar. És cert que s'ha embrutat en l'últim quart o en l'últim sospir i que hi ha hagut cert risc de que València-Bàsquet el perguera, però jo l'altre dia vaig patir moltíssim, no? En l'anterior, jo crec que l'anterior va ser més tens que este, perquè bueno, va anar molt, molt més igualat de lo que ha anat este. És que València-Bàsquet ha anat guanyant, no sé si el recorde ara, de 16 o de 17 punts.
0: De 16, segur.
1: I restaven 8 minuts. Vull dir, el que ocorre és que, bueno, pues després Panathinaikos, pues si no és la plantilla que de... El pressupost més alt d'Europa, pues és la segona, Manolo. Bueno, pues, li ha posat les coses complicades a València-Bàsquet, que ha sabut resistir i que a la fi s'han portat una victòria que és molt valuosa.
0: Li deia jo ara als oients que, si per favor podem veure la seqüència de l'expulsió dels dos entrenadors que han sigut expulsats. Crec que és la primera volta, jo no recordo en bàsquet, els dos entrenadors expulsats alhora. Pot ser, preguntarem.
1: Ara lo preguntarem a ell, però bueno, jo crec que arriba un moment on Pedro Martínez estava tan fart de les protestes d'Ataman que ell mateix ha provocat.
0: Sí, sí.
1: Ha provocat aquesta situació. El que ocorre, Manolo, és que ara tals àrbitres per a dir-ho, ja està bé, no? Que esteu tragant tot el que este tipus pues, està dient. Què ocorre? Que al final els àrbitres pues, han pres la decisió salomònica. Expulsa un i expulsa l'altre.
0: Però la cara de Pedro Martínez...
1: No, Ataman estava fora de si, anava a buscar-lo.
0: I la cara de Pedro Martínez és, no me pot importar
1: suposa
0: menys.
1: Suposa que improperis i tal, i Pedro Martínez ha agarrat i se n'ha cap als vestidors. Passant absolutament d'un embotxit a Tamar.
0: Bueno, que avui ha sigut més que mai a Tapuercamán. 11 i 12, Folgado, les fotos com venen?
1: Fotos venen avui d'Eurolliga. València Bàsquet gel a la caldera grega. L'equip de Pedro Martínez guanya 87-91 a Panathinaikos, posa el 2-1 en l'eliminatòria i es jugarà divendres l'opció de forçar un quin partit que es disputaria al Roig Arena la pròxima setmana. Pedro Martínez i el tècnic dels grecs, Ergin Ataman, han sigut expulsats i Xavi Albert ha liderat la banqueta taronja en el tram final del partit. Escoltem precisament Xavi Albert.
2: Uno, esta victòria demostra el tipus de club que somos y en el que nos estamos convirtiendo. Que no venimos a Atenas con los deberes hechos ni conformándonos con lo realizado hasta ahora. Hemos sido segundos de la temporada regular por una razón y este tipo de partidos creo que generan historia dentro del propio club y experiencia para nuestros jugadores. Entonces, creo que estamos demostrando el tipo de equipo en el que nos estamos convirtiendo todavía y en el que esperamos convertirnos para el siguiente partido y poder traer la serie de vuelta a Valencia.
1: Sant Mamés serà una caldera davant la visita del València el pròxim diumenge. L'Atlètic Club ha fet una crida als seus socis per a crear un ambient calent per a rebre el valencià.

0: Els lleons es veuen a prop d'Europa i volen aprofitar la inèrcia positiva per arribar a la sisena plaça que a hores d'ara ocupa el Celta amb 3 punts més que els bascos. En el plano esportiu, Lucas Beltrán tampoc ha entrenat avui amb els de Corberan i sembla complicada la seva participació en la catedral. I licitant son tour, l'Elx pagarà el desplaçament amb autobús a Sevilla per als seus aficionats, amb l'objectiu de facilitar la presència en el partit contra el Betis, per al qual ha posat a la venda entre els seus abonats 420 localitats. D'altra banda, Andrés Silva ha dit que sent molt a gust en Elx i que li agradaria continuar.
1: Yo estoy, verdad, muy, muy a gusto aquí. Creo que he estado en momentos complicados en el pasado y acá pude descubrir nuevamente esa pasión, en portugués se dice pasión y ilusión por lo que hago todos los días y eso parece que estoy muy contento acá.
0: Confirmada la baixa de Kervin Arriaga, el comité de disciplina de la Federación Española ha confirmado la baixa del futbolista del Levante en el partido frente a Osasuna per acumulació d'amonestacions. El Granota va veure la cartolina groga a la Ceràmica i s'afegeix a la llista de baixes que ja acumula Luis Castro. Continuar igual, el defensa central del Castelló, Fabrizio Brignani, ha assenyalat en roda de premsa que, tot i la derrota de la passada jornada, han d'intentar en les 4 jornades que resten de campionat guanyar tots els partits i veure després què passa. A més, ha afegit que l'equip no va fer un mal partit contra el Córdoba.
2: A mi no jugamos mal y todo el equipo lo ha entendido esto. Pasó un poco de mala suerte, si se puede decir. Pasó un poco de detalle que se pueden hacer mejor, pero el equipo estaba en campo.
0: Bàsquet busca demà la seva versió més competitiva per arribar a l'Espart Girona en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet i aconseguir una renda que li aplane el seu passe a la final del torneig. Objectiu que es decidirà diumenge a Fontajau per a poder revalidar el títol que ha aconseguit les últimes 3 temporades. L'equip taronja ha perdut els 2 partits que li han enfrontat a l'equip de Roberto Íñiguez en la fase regular. Escoltem Rubén Burgos.
3: Però ara mismo la mentalidad es en estos primeros 40... estar bien, ser nosotras mismas y desarrollar un buen baloncesto después de bueno, pese a que hay acumulación de esfuerzos, después de toda la larga temporada, de los días de trabajo, el estado de salud es bueno, creo que la energía también.
0: Gol echada y descens, el Llevant femení perd la categoría per primera vegada en la seva historia y descendís a primera federació després de caure derrotat contra el Barça per 5-0. El conjunt d'Andrés París, a falta de 9 punts per disputar-se, es queda a 10 de distància de la frontera de la permanència, per la qual cosa la caiguda als inferns ja és matemàtica i confirma el fracàs d'un històric del futbol femení abandonat en les últimes temporades.
4: Les 11 de la nit i 17 minuts, vos recorde, arroba 90 minuts, 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, també en xifra o en número 90, i sense xifres, sense números, 90 minuts ràdio, és també el perfil d'Instagram. Si voleu enviar un àudio, ja sabeu, 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. I la pregunta que estem fent és pegar-hi la volta, la típica pregunta de qui pagarà els plats trencats del paperó de dissabte passat en Mestalla on tal, digo, no, li peguem la volta, que és el que va fer ahir Miqui en el de Vall Estigue, molt bé. Qui ha fet mèrits per a continuar en l'11 de Bilbao? 11 i 17, pausa per a la publicitat i tornar d'allà, parlem de tot això i de moltes coses més. Així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
5: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Caperficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.
6: Torna a la Fira del Llibre de València. Del 30 d'abril al 10 de maig, als Jardins del Real, Vivers. La festa del llibre per antonomàcia dels valencians i valencianes. Amb més expositors que mai, la visita d'autors i autores, més de 1.000 activitats i totes les novetats literàries de la temporada. Recorda-ho, la Fira del Llibre de València t'espera del 30 d'abril al 10 de maig.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya.

0: partits al Roig Arena, pues està obligat a guanyar el primer, està obligat a guanyar el segon per a forçar el quint, que serà el Roig Arena, i clavar-se en la final a 4 de l'Eurolliga. Però vaig avui, jo crec que ha sigut, ha patit en l'últim tram, i jo inclús he dubtat, però ha sigut molt superior durant tot el partit. A més, ha fet un molt bon partit l'equip de Pedro Martínez.
1: Bueno, pues anem a parlar, perquè és que han ocorregut moltes coses en este partit, i si habitualment parlem amb Nacho Rodia. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit.
1: Hi ha tantes coses que repassar que jo no sé... Bueno, primer, per el show este de les fotos en el pavelló del propietari... Que si
0: escaretes, ve... escaretes.
1: Però tu has vist la foto? Si sembla d'un anunci cutre de Colònia.
0: Però és que igual no se referim al mateix. A què t'estàs referint?
1: Jo estic referint-me a que hem posat 12.000 fotos.
0: Ah, val, sí, sí. Bueno, pues la cara que té.
1: Però la foto que han triat...
0: Però tu has vist el vídeo que ha penjat ara? Un vídeo o una foto?
1: Bueno, ha penjat un vídeo, sí.
0: Has vist el vídeo, Nacho, de que ha penjat ara el propietari? El Giannakopoulos este?
2: No l'he vist. No
1: fumant
2: vist, no.
1: Diguent que no ha anat al pavelló perquè no li ha donat la gana.
0: Que tots saben que estava, Nacho, que... segur.
2: Home, clar que estava. Amagat darrere una caraceta, dices, que s'han repartit, Pere de Oaca. Però bueno, al final és una demostració més de que Pedro té tota la raó, que és un impresentable, no? És un impresentable que fa... coses i actituds que no corresponen a l'esport, no? A l'essència de l'esport, i que menys a esta competició de l'Eurolliga, que mostra un nivellàs en tantíssimes coses, però sí. que en aquest aspecte pues, li consentís tant que puga fer pues això, l'amedrentar al rival, que puga plasmar ixa pressió a la taula o al sàrbitx, i que continuï estant ahí en ixa impunitat. Sí, són tres partits fora, però per a lo que ha fet i lo que fa contínuament este president, la veritat és que seria per a inhabilitar-lo, te diria, quasi de per vida, perquè no se pot aguantar a un personatge d'esta manera.
1: No, és que jo crec que has estat molt encertat en la primera frase, en la radiografia, que és això no és esport, ja està. L'espírit esportiu és una cosa, i lo d'este tipus, que a més ha acabat el vídeo dient tinc el millor equip, ja vos ha dit que jo tinc el millor equip d'Europa, ja aneu a comprovar-ho. Bueno, pues avui de moment te l'has menjat, sí. En creïlles.
2: Vull ser
1: vull entrar en la superioritat en el 90% del partit de València Bàsquet, i sobretot, Nacho, el per què avui València Bàsquet ha trobat molt més fàcil el camí cap a la cistella de Panathinaikos que en els dos anteriors encontres.
2: No, perquè jo crec que avui Panathinaikos defensivament és com, no és que és com si estigués esgotat, però no ha sigut un equip defensivament ambiciós, i quan en València Bàsquet no eres tan ambiciós d'ofegar-los, de jugar-los al límit, València Bàsquet troba moltes solucions. També és cert que en el primer tram de l'encontre has tingut ixa frescura, ixe xoc dinàmic, que moltes vegades pues València Bàsquet no és que el perga, però el rival també juga, te poden frenar les situacions dels primers atacs, te poden condicionar en faltes, diguem, tàctiques que te frenen un poquet ixa arrancada de partit, i avui ha sigut tot el contrari. Han permès que València Bàsquet correguera o enllaçara les seues transicions, i ahir ha començat a penalitzar des del triple. I després hi ha un factor important també, jo analitzava estos partits del Roig Arena i pensava, ostres, se tenen que afegir jugadors, tens que sumar efectius, no? Sí. I per exemple, Darius Thompson, que estava un poc apagat en aquest aspecte, se suma a este repertori ofensiu, a esta frescura de l'equip. Puerto, que lamentablement s'ha xirat el turmell de manera prou brusca, però ha estat també increïble, el jugador valencià sumant en atac, ajudant en el rebot. I després, quan València Bàsquet troba el dinamisme, penalitza molt quan troba ixa, és com si tingui la frescura de canvi, i penalitza molt en el rebot ofensiu, i ahir València Bàsquet ha focalitzat per a tindre moltes segones opcions del seu atac. Well, hem vist, com si digués, la pura essència del xoc de València Bàsquet, que al llarg de 34-35 minuts per a mi ha vassallat, ha passat per damunt de Panathinaikos.
1: Bueno, punt d'inflexió en el partit, l'expulsió dels dos entrenadors. Jo, comentàvem Salva i jo, Nacho, alguna volta has vist els dos entrenadors alhora expulsats?
2: Pues no, te vaig a dir la veritat, és que no, és que és impossible trobar. No, però uno pot... excedir-se, però l'altre s'aguanta i se pot excedir després, però és dos a la vegada. Ara, jo, bueno, en molts entorns

0: meus de, diguem, de València Bàsquet, no?
1: Sí.
0: De penyistes, de seguidors, d'aficionats de València Bàsquet pur i dur, tots dient, ostres, com pot ser que caigues en aquesta tentació d'Ataman?
1: Pues, és que era la següent pregunta. Pues
0: me vaig avançar. Això també va de marcar territori. I si tu no arribes a marcar-lo, hi ha un moment que Ataman condiciona l'arbitratge, però ja no per a este partit, per al següent. Bueno, a tu t'ha perjudicat? Sí. No tindrà perdó Matías a la banqueta? Sí. Però també has dit, així estic jo, així, si hi ha que anar a la gresca i al cara a cara, jo també vaig a defensar lo meu a mort, i és el que hem vist. Jo
1: clar, si estàs en xoc, xoquem tots.
0: Tots juguem, correcte. Què vols? Anar a este nivell de condicionar els àrbits? Doncs pues jo també vaig entrar. Jo en el Rochareda, en aquest segon enfrontament, sí que tiri de menys que algú a este tio Ataman li plantara cara o li ficara les coses un poquet més en la mateixa tessitura que ell planteja en els partits. Per tant, bueno, te pot haver jugat en contra, però has plasmat en lo que és l'eliminatòria, sí, en sí, en lo que és l'arbitratge, que has plasmat un nivell de dir València Bàsquet no se va adherentar, no va recular davant les pressions d'Ataman, i se n'ha anat al cara a cara, al cara a cara a Pedro Martínez, i la veritat és que jo, davant el que faig a Pedro, i més en esta situació de defensar lo seu, pues cap endavant i sempre el recolzaré, la veritat.
1: I aquesta sospita que molts tenim queda totalment habilitada i confirmada en les paraules que ha dit Xavi Albert en roda de premsa. Com en els dos anteriors partits, Ataman va forçar diverses tècniques per a intentar canviar el curs del partit. Teníem que estar preparats per a contestar cada situació. És a dir, que lo que estàvem dient, què voleu? Que juguem a d'això? Pues anem a jugar.
0: És que d'aquestes situacions, Ataman comix en una tècnica que el fica més en el partit, perquè els àrbits a partir d'aquest moment deixen de xiular coses, estan en un nivell de suportar pues l'agressivitat de Panathinaikos, l'agressivitat de pujar línies defensives, i jo crec que això ha igualat coses o ha plantejat coses de relativa igualtat per al futur, per a aquest quart partit del divendres. Bueno, jo crec que era el que tocava. Jo ja havia viscut, tots ja havíem viscut aquesta situació en Ataman en l'eliminatòria, de que ell juga la seva partida i apreta com vol i sempre trau profit. Pues en esta, bueno, no és que ha tret profit, els dos se n'han anat per la mateixa via i Pedro li ha plantejat la mateixa resposta que hi planteja tantes vegades al Sarri.
1: Nacho, i per a tancar, perquè encara tenc que vull que me facis una anàlisi prèvia de la final de demà de les Xicones, però abans, per què i aquest reo final de Panathinaikos, què ha fet Panathinaikos que no haguera fet fins a aquest moment i què no ha fet València Bàsquet que estiguera fet fins a aquest moment?
0: Pues que València Bàsquet és com si no saber a gestionar quan té diferències grans i té que pautar, allargar. Que ha allargat, però no ha tingut intel·ligència per a saber encarar aquestes accions finals. Jo comentava en la retransmissió, no, és que València Bàsquet no ha girat mal la... És a dir, no ha manejat mal la pilota, ha apurat possessions, però en volta de quan està l'equip rival en el menys 8, en el marcador, i tu tens la possessió, hi ha un canvi defensiu i t'emparelles un dels nostres exteriors, en Matías Lesor, que és l'interior de Panathinaikos, el que tens que fer és anar cap a dins a buscar la falta. Doncs pues tu t'embotxies i buscaves la resolució del triple per a pegar-hi al colp més que definitiu. En això t'equivoques. Has allargat, has pausat, però no has tingut com gestió del que tocava en aquests segons finals de cada possessió en els últims 4 minuts pràcticament de partit. I bueno, i ells han trobat també punteria, han trobat un punt de més efectivitat, i això s'ha fet entrar en contra. Però és com si València Bàsquet, quan té dominador de l'encontre, arriba a assistats finals, no té la plomo per a saber gestionar. Ara sí que sap allargar possessions, però no sap trobar la millor solució en aquests segons finals de cada atac.
2: Nacho, i demà les xiques, l'equip de Rubén Burgos, que comença a competir per l'opció de guanyar un quart títol de Lliga. L'ha aconseguit en les últimes tres temporades. El rival en les semis de la Lliga Femenina és l'Uni Girona. I a partir d'ahí, bueno, pues és un os, diríem, complicat, però també s'espera la millor versió d'este equip en esta eliminatòria.
0: Sí, jo espero la millor versió. Jo espero un València-Bàsquet supercompetitiu, perquè cada vegada que arranca en els trams decisius de la temporada respon o té la capacitat per a poder plasmar el seu millor guionet. I demà, pues, evidentment, este Girona ha estat més regular que les nostres al llarg de tota la temporada, però ha perdut a Vivi, que és una jugadora fonamental per a d'elles. Un poc s'està igualant tot perquè estan jugadores de diferents equips, no? També s'ha anat Carla Leite en Saragossa, i això fica en una relativa igualtat als equips que estan en este tram final de la temporada lluitant pel títol, no? I davant Girona, pues a veure si València Bàsquet troba esta contundència que tantes vegades li vem quan arriba als partits decisius. Jo crec que tens que trobar, sobretot defensivament, frenar a l'equip de Roberto Íñiguez, perquè ells són també un equip que busca la frescura a campo obert, troba des de la contundència defensiva moltes vegades robar i transitar, no? Buscar aquestes situacions de transició ràpida. L'equip en atac, que puguen aparèixer moltíssimes jugadores, no? Que se'n puguen anar a una dotació bestial, però sí que té aquesta capacitat física darrere per a desgastar. I en la pintura anem a veure l'efecte per part d'elles de Koulibaly i les nostres també, ahí baix de l'anella, no? Que estan siguent fonamentals. Però va un partit d'igualtat, de jugar-ho tot a l'extrem i de no regalar, diferències grans, en el sentit que si el rival colpeja o tu tens un avantatge, que no te penses que això ja és definitiu. De fet, Girona ve de superar una eliminatòria en què l'anada estava perdent de més 15 o així, i va remuntar i igualar el tram final. Bueno, aquestes eliminatòries van d'això, d'apretar i jugar-ho tot fins al final, i sumar una diferència, encara que siga mínima, per anar allí i pensar que és possible clavar-se una finalíssima.
1: Tindrem bàsquet demà, tindrem bàsquet divendres, així que, i tindrem sempre les sabies paraules de Nacho Rodilla per explicar-ho. Nacho, gràcies.
0: Vinga, adeu.
1: 11:33, canviem de temps, parlem del València Club de Futbol i d'un dels seus jugadors que no tenim més oportunitats i que sembla que ja comença a mirar al futur. Salva Gomis, què tal? Bona nit.
3: Què tal, companys? Com esteu? Bona nit.
1: Estem parlant de Rubi Iranzo.
3: Sí, precisament de un Rubi Iranzo que, bueno, pues, anava a dir esta temporada, no? Però ja van dos, tres temporades en les que, bueno, pues és un dels més perjudicats per la gestió del primer equip, en el sentit de que és un jugador en edat, és de veres que l'últim any, com a sub-23, l'any que ve ja no podria compaginar filial en primer equip, i que estos últims tres anys pues, ha estat sempre ahí, no? Pretemporada, dinàmica de primer equip, però cap dels entrenadors li ha donat l'oportunitat, i jo crec que ha perdut, entre cometes, molt de temps de la seva carrera o d'anys importants en el desenvolupament d'un jugador, per a tractar de demostrar si està per a l'elit o no, no? I, bueno, pues, prenent Mestalla, bueno, pues són situacions que jo mai he comprès en Rubén Iranzo, i que avui és notícia perquè Rubén Iranzo canvia d'agència de representació després de tota la vida en el que abans era Promo Sport i ara es diu As One, després de juntar-se en dos, tres agències molt importants i fer un conglomerat d'agències, pues, ara se diu As One. Bueno, pues, ha deixat els seus agents de tota la vida i ha canviat a el que era Wasserman, no? També de tota la vida, pues, que també és una agència molt forta en Espanya i en el València, que ara ja no se diu Wasserman perquè va tindre lío en tot el tema de Epstein i de més, que segur que estava vinculat al seu propietari i de més, pues ara se diu The Team, en anglès, el equipo, i és la nova agència de Rubén Iranzo.
1: Bona dada per a tindre en compte.
2: Sabem algo de Conegama, alguna cosa, Salva, del futur de Rubo, per on passa? Ofertes, sí, clubs, categories...
3: Clar, estos...

0: quan un jugador canvia d'agència sempre vol significar alguna cosa, no? Sempre vol dir alguna cosa i sempre n'hi ha alguna cosa darrere. És de veres que el València fins ara no ha deixat de girar rumbo en estos anys, com estava dient al principi, però este estiu ja és diferent. El València busca dos laterals drets, cap d'ells a priori serà rumbo. Ell ja no és sub-23, és a dir, ja no te pot fer aquest paper d'estar a cavall entre filial i primer equip, i per tant el que s'espera aquest estiu és que Rubén Lianzo isga del València ben traspassat o ben lliure, no, diguem, en esta modalitat de traspàs a cost zero, però deixa la divisió, que és l'Sporting de Gijón, que ha estat molt interessat en Rubén Lianzo en estos últims mesos. Jo el que pense és que el canvi d'agència està propiciat també perquè tindran algun equip avançat per a que Rubén Lianzo pugui eixir este estiu. I sé que té equips en Portugal que també estan darrere d'ell. Així que la segona divisió en Espanya i primera divisió de Portugal podrien ser els destins de Rubén Lianzo este estiu.
1: Molt bé, doncs pues, esta és la situació que vos volíem contar al voltant de Rubén Lianzo. Salva Gómez, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, bona nit.
1: Bueno, i a més, Salva, en l'entrenament, un nom propi, que és dos noms propis, Beltrán i Pepelu.
2: Bueno, Lucas Beltrán, Manolo, que encara no és capaç per problemes en el seu genoll de treballar amb l'equip, lo que pues el convertís, jo crec que en dubte molt seriós, i si no està descartat ja, Manolo, pues demà probablement se descarte per a jugar diumenge a Sant Mamés contra l'Atlètic Club. Avui també notícia, Pepelu, perquè ha entrenat com a mig centre, no com a central, que és el que estava fent en les últimes setmanes. Això vol dir que Corberán el tornarà al mig del camp a Sant Mamés? Pues no ho desconec a hores d'ara. Ara que de seguida tindrem per a ser un paternero de pro com és Luco, pues a veure que el seu olfacte, no? que olora en aquesta formació, que jo crec que van haver canvis en la formació de Corberán, per a la visita a Sant Mamés. Però bueno, sí, avui novetat, Pepelu, perquè pues, ha tornat al seu lloc, que és el mig centre, vaja.
1: Ara falta saber si en lloc de Guido, crec que no, i si...
2: No, vull dir, si a mi me preguntes, jo crec que no va ser titular en el mig centre.
1: Tu creus que no va ser titular
2: a mi,
1: en el mig centre?
2: No, jo solament conte que vull treballar com a mig centre després de fer-ho com a central.
1: Ara li preguntarem a Lucro i preguntarem a Manolo, que també està allà per ahí. Per cert, que l'Atleti Bilbao vol ambient gros per a diumenge perquè ells estan jugant-se el poder entrar en Europa League.
2: Bueno, al final ells, Manolo, també va anunciar ahir que volia calfar, en el bon sentit, des de la seva graderia, el partit que li espera este cap de setmana, que és una finalíssima davant del Deportivo Alavés, en el Martínez Valero, amb rebuda a l'equip, amb ambient per a les penyes, etc., música i tal. I avui, bueno, pues, l'Atlètic Club de Bilbao ha anunciat que el que vol és que el Sant Mamés sigui una caldera. Els lleons es veuen a prop d'Europa, volen aprofitar aquesta inèrcia positiva per arribar a la sexta plaça, que ara és ara ocupa el Celta, que té 3 punts més solament que els bascos, i a partir d'ahir pues demanen el suport del públic per a superar el València i tornar a la possibilitat de jugar en Europa la pròxima temporada, clar. Sí, sí.
1: Mireu com s'ha assumit la mediocritat i
2: a més, perdona, l'Elx, i ho endona també, va pagar el desplaçament amb autobús a Sevilla per als seus aficionats.
1: Mireu com s'assumi la mediocritat, gràcies per recordar-me que anava per ahí. La mediocritat i el que ja s'assimila tot, que el primer any que el València les té canutes per a no baixar, que és l'any de Baraja, el primer any de Baraja, el club sí paga autobusos.
2: Sí, un parell de desplaçaments. No, a ells va haver un segur.
1: Ells, Cádiz...
2: Sevilla, crec que també, no?
1: Vigo, en lo lluny que està també. Uh-huh. Bueno, com ara ja tots els anys abans està jugant-se el descens, ja per què anem a pagar el...
2: Qui vull ganar que s'ho pague, no?
1: Qui vull ganar que s'ho pague. Sí. Pues, ixa és la situació. Algo més, Folgado?
2: No.
1: 11:40, pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Hemos venido con flores de
3: venganza en el pelo. Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: en la creació d'un grup de treball que estudie les causes i efectes de la despoblació a la comarca. A més, aquest grup que puga aportar propostes que permeta revertir la eixa despoblació. El grup en qüestió partirà de qüestions com ara la problemàtica de l'habitatge, la necessitat d'atraure residents o actuacions molt puntuals i campanyes com ara una que ens ha agradat molt, Cap poble sense bar. I no és una bajanada, això de Cap poble sense bar. És que no pot haver cap poble sense bar, perquè quan vius a un poble menut, el bar és molt més que el lloc on vas a prendre una copa. El bar és on es barregen generacions, per tant, on es bescanvia informació intergeneracional, a més del lloc on celebrem, on bevem, on mengem, etc, etc, etc. Doncs, eixa és una de les propostes, no? Bé, el cas, vos donem més informació. Si voleu formar part del grup o rebre més informació, ens donen un correu electrònic: despoblament@ieva.info. Si ahir parlàvem dels joves que es mobilitzen a través de les arts escèniques en entorns rurals, com l'Alt Maestrat, avui veiem grups de gent que no s'esperen a que ningú els diga què han de fer ni vinga amb solucions màgiques pensades i dissenyades a la capital. Molt bé, per l'Ieva. Si esteu a la Vall d'Albaida, participeu. Vinculeu-vos amb la vostra comarca per fer que es visca millor i amb totes les oportunitats que cal. Són les 7:13 i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: Demà dijous es presenta en la llibreria Ramon Llull, en el carrer Corona de València, Suturar la democràcia, un alegato por lo común, del Sarnaiz. La presentació, que serà a les 7 de la vesprada, estarà a càrrec de l'autora, com no, i del magistrat Joaquim Bosch. Es tracta d'un assaig polític, que no partidista, que no és el mateix, que analitza els motius del malestar de les generacions més joves amb el sistema democràtic, que a més fa un diagnòstic de la situació actual i dibuixa possibles solucions aplicables. És un llibre per a curar, com diríem, eixa angoixa, eixa inquietud que s'apodera de molts de nosaltres quan veiem que no podem millorar el món que hem rebut. Un llibre que ens planteja reptes i discussions amb nosaltres mateixos, amb allò que donem per cert, i per tant ens fa trontollar, i això ens agrada. Ja sabeu que no hi ha res més productiu que el dubte a partir del qual reflexionar. Una recepta per salvar la democràcia des de la perspectiva dels joves i per als joves, ens dona el llibre. El Sarnaiz és graduada en Dret i Relacions Internacionals per la IE University i màster en Big Data. És presidenta de Talento para el Futuro, que és una plataforma juvenil que aglutina més de 90 organitzacions i que vol impulsar la participació dels joves en els processos de decisió. No és joves florer, no, és joves que decideixen. A més, és docent de la Universitat de Nebrija, col·labora amb Partnership for Education i la guia WITH de dones lidereses en l'ecosistema empresarial la reconeixia com una de les dones més influents de l'ecosistema empresarial espanyol. Parlem amb el Sarnaiz de Suturar la democràcia, un alegato por lo común. Bona vesprada, Elsa, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: A ver, nada más empezar el libro, confiesas que el hecho, y no sabes cómo te entendemos, que el hecho de ser madre de dos niños, de dos criaturas pequeñas, fue lo que te acabó de decidir, lo que te abocó a ponerte a escribir. ¿Por qué? ¿Qué supone tener criaturas que dependen de ti?
1: Supone mucho, ¿no? Y hasta que no lo vives no lo entiendes bien. Yo llevaba bastante tiempo con la intuición de, joder, voy a charlas, escribo algún artículo, tengo conversaciones y veo que hay ideas que creo que hay que poner juntas, ¿no? Y que es hora de realmente

Boníssima, Raül, l'acs amb busto. Que boig el món. Tenien raó en que boig el món i en tots els temes, no? Gran grup. I amb que boig el món encetem l'agenda, perquè sí, el món està boig, perquè sembla que vol deixar-nos al marge, però afortunadament tenim la cultura. I això ens fa sempre pensar, créixer i, per tant, millorar el món del nostre voltant. I així, a poc, anirem millorant-lo. Avui és dimecres i sabeu que comença la setmana teatral. Avui mateix a les 8, en 20 minuts, podeu veure La senyora Einstein, de la qual parlàvem ahir, al Teatre Thalia. I Mamma Mia, el musical, que continua a l'Olímpia. Serà avui i demà a les 8 de la vesprada. A les 7 de la vesprada de demà, a la sala Matilde Salvador, alumnes d'Erasmus i locals que ens parlen d'això, de les conquestes, les físiques, les geogràfiques, les simbòliques i tantes altres. A les 7:30 de demà s'inaugura el Festival Cabanyal Íntim, el Festival d'Arts Experimentals, que enguany du per lema Vulnerables. I arranca al Teatre El Musical el Tem amb La Diva, demà a les 7:30. A les 8 de la vesprada de demà, dins el Festival Barnasants, actuarà Selma Bruna en el Centre Cultural Octubre, un concert que no vos heu de perdre, però a veure com ho feu, perquè a les 8:15, un quart d'hora després, en el Centre Cultural La Beneficència de València, actuació del violoncel·lista Mathieu Saglio dins del Festival Etnomúsic.

0: ciència i president de la xarxa de parcs científics valencians. Ell és químic, d'ahir que dèiem no hem trobat una cançó d'amor entre molècules, és catedràtic de bioquímica i biologia molecular de la Universitat de València, ha centrat el seu treball en el camp de la biotecnologia, especialitzat en biologia molecular de plantes i fotobions. En la seva carrera ha estat en centres d'investigació com ara la Universitat de Califòrnia, Berkeley, la de Michigan o l'Institut Tecnològic de Zúric. A més, va ser vicerrector d'investigació. Pedro Carrasco, molt bona vesprada i de veres moltes gràcies per atendre l'Hora de la Cultura.
1: Bueno, bona vesprada i gràcies a vosaltres per donar-me l'ocasió de presentar Exposciència.
0: És que a mi me sembla meravellós i el que deia, no? Me sembla d'una generositat extrema que investigadores, investigadors es posin a l'abast de la població més jove. Què és Exposciència? Què és molt més que un matí de divertir-nos? Que per descomptat ho és, no?
1: A veure, per descomptat ho és una fira, és una festa, en termes d'importància, probablement és l'esdeveniment més gran que hi ha en la Comunitat Valenciana respecte a la divulgació de la ciència per a joves, per a xiquets, i sobretot, com dius, és una altra generositat dels científics, de la gent de les empreses del parc científic i dels estudiants, que al final són més, diversos centenars de voluntaris que estaran en una banda preparant i fent activitats per als xavals i per altra intentar que tot siga tota la infraestructura, tota la logística del matí vagi bé i que tot el món estigui el més confortable i el més divertit possible.
0: Clar, estem parlant de logística i algú dirà, dona, tampoc serà per a tant. Quanta gent va passar per l'edició de l'any passat?
1: Per la gestió, vols dir?
0: Quanta gent va passar
1: per
0: l'edició de l'any passat d'Exposciència?
1: Al voltant de 4.000 xavals. Bueno, persones, perquè són famílies. Venen pares, venen tios,
0: home,
1: venen
0: clar.
1: Xavals...
0: Jo si trobo un xiquet aniré...
1: Al voltant de 4.000 persones. Sí, sí.
0: Sí, sí, normal. Jo si trobo una criatura m'apunte. 4.000...
1: clar, pots vindre soles, eh?
0: Sí, ja. 4.000 persones, vull dir, d'ahir que molts estudiants també... El que ens estava dient Pedro Carrasco, no? Que hagin d'anar de voluntaris que funcione bé la logística d'eixa matinal. Escolta'm, has dit que jo puc anar soles. Que a quin públic va adreçat Exposciència?
1: Preferentment va adreçat als xavals, als joves i als xiquets de qualsevol edat. També aquest any i ja és el segon any que tenim activitats adaptades per a persones amb problemes o discapacitats visuals o auditives. I s'han dissenyat activitats també perquè puguen disfrutar de part de les... Pues, a pesar de les seues barreres, de les d'activitats sí, científiques i activitats de diversió científica.
0: Quina meravella. Escolta'm, enguany el lema de la jornada de l'Exposciència d'enguany és cuidar amb ciència, entendre'ns per a viure millor. Quins valors van a treballar-se en l'Exposciència?
1: Bé, és un tema de lo que diríem One Health, i és que tot el que fem a l'abast nostre és salut i benestar per a tots. I tens consciència mediambiental, temes de biodiversitat, temes de materials, de química, de física, de com la ciència ens proporciona eines i ens proporciona també avanços que van a millorar la nostra vida cuidant-nos.
0: Ah, també robòtica, perquè la robòtica és salut
1: en
0: aquests
1: moments.
0: Alimentació, vull dir, totes les àrees del saber que pugueu, de la ciència que pugueu imaginar. I a més, Pedro, tinc entès que l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments, el que coneixem com IATA, que mira, des de la finestra de l'estudi el veig, prepara una gincana científica molt peculiar, el IATEMON. Quedeu-vos amb la paraula. Es tracta d'una aplicació de realitat augmentada científica. Què sabem d'aquesta aplicació, d'este joc?
1: Pues mira, jo és que este any encara no l'he vist i no estic molt al dia de l'activitat, però és un joc que està destinat a que els xavals es consciencien del tema de la importància de l'alimentació.
0: Clar, és una aplicació que a més va dient que cada aliment a què fa bé o on fa bé
1: o
0: on fa mal.
1: O que no fa tan bé.
0: Que no fa tan bé.

0: també crec que... més aliments, clar, està en el iata de pel mig, m'imagine que serà un luxe.
1: Bueno, t'he de dir que de microbiota i de microorganismes n'hi ha un munt d'activitats de l'IATA
0: sí?
1: I de curs de recerca de la universitat també, de fongs, de virus, de com els virus ens afecten, de com poden utilitzar-se per a curar en malalties i tractar bactèries en lloc de tractar-les amb antibiòtics. N'hi ha unes activitats al voltant dels microorganismes, tens un munt d'activitats també.
0: Imagineu-vos, Buller, és com per a buscar xiquets i anar-se'n a l'expociència, perquè realment, Buller, pensem molt en els xiquets, però els adults, pot ser, perquè en la nostra època no hi havia expociències, no? També tenim...
1: Bueno,
0: molt...
1: van 18 anys, eh? Va. Ja de visions, però també t'he dit que els adults s'ho passen molt bé.
0: Clar, clar.
1: S'ho passen molt bé perquè veuen disfrutar els xavals i perquè ells disfruten també i deprenen.
0: Escolta, i teniu un perfil, és a dir, quins són els guanys, no?, que li pot traure la societat, perquè no sé si la universitat, les empreses, els instituts, no sé fins a quin punt, no?, però quin és el guany social d'una matinal com la d'Expociència de dissabte que ve?
1: Bueno, jo crec que és una de les funcions nostres, el guany social de la divulgació, de que la gent entenga que la ciència no està apartada del seu món ni del seu dia a dia.
0: Sí.
1: Perquè moltes voltes es veu el científic com una persona que està en el seu laboratori i que no té una incidència immediata sobre la nostra vida. I jo crec que és al contrari, és conscienciar els dels xiquets que la ciència, i és una ciència a la que ells es podrien dedicar també, que la universitat té un paper fonamental, un paper social fonamental en el desenvolupament de la millora de la qualitat de vida i que siguin conscients del que fan els científics i que siguin conscients jugant.
0: Ah, sí, perquè tenim la, fixa't Pedro, tenim la, eixa imatge encara, no?, de la universitat com a gran centre docent, vull dir, on la gent va a aprendre, però també és un motor científic i tecnològic i empresarial des d'aquests sectors científic-tecnològics, no?
1: Sí, sí, a veure, més que d'un lloc exclusivament acadèmic, com dius, també hi ha una percepció de que la investigació que fem no està relacionada amb l'empresa.
0: Clar.
1: Moltes voltes. O en entitats socials. En el parc científic tenim al voltant de 100 empreses que també moltes participen en l'expociència, no són les soles grups de recerca, i es veu com hi ha una conjunció entre la recerca que es fa a l'Institut d'Investigació i les empreses que tenim en el parc científic. És mostrar un poquet això, no?, que estem molt més prop a la empresa i a la realitat de lo que se pensa fora de la pròpia, de la mateixa universitat.
0: Mm. A veure, estem parlant d'empreses, equips d'investigació, algú pot dir com 100 empreses en la universitat, sinó que a més teniu incubadores empresarials, és així, Pedro?
1: Bé, els dos darrers projectes, els més joves, ha sigut ficar en marxa dos incubadores verticals d'intel·ligència artificial i d'agroalimentació i biotecnologia per incubar, per acompanyar empreses joves nascudes del coneixement i que enfronten res socials nous o res socials que estiguen encara per resoldre. I aquesta és la funció dels incubadores. Nosaltres triem projectes prometedors i intentem que siguin en 3 anys una realitat d'empresa que estiga desenvolupant productes i incorporant-se al mercat en aproximacions noves i innovadores.
0: Uh-huh. I al programa n'han passat algunes, el que passa que pot ser no ho acabem de lligar, però són empreses que venen d'aixòs equips investigadors, d'aixòs instituts del parc científic, com recordareu a Pilar, només el cognom i que em disculpe, parlant
1: Pilar Domingo.
0: Pilar Domingo, efectivament, que ha aconseguit acabar amb bacteris resistents gràcies a virus,
1: virus
0: bacteriòfags.
1: I que estarà dissabte en exposiència.
0: Oh.
1: Mostrant als xavals com els bacteriòfags se mengen els bacteris.
0: Ja ho tinc jo clar, que dissabte vaig jo a exposiència, siga com siga, perquè és fantàstic. No? Això té a veure amb aquesta generositat. Com ho viu la gent des de l'altra banda? Perquè els xiquets que van

0: són feliços, esglésies grans. Però com viuen la comunitat científica el fet d'anar-se'n un dissabte i de portar dies preparant-ho o setmanes a que vinguin les criatures a jugar, a preguntar, etc.
1: A veure, la comunitat científica que està al voltant, tenim al voltant de 110, 120 activitats, està preparant-lo pràcticament mig any. I ho viu com una experiència gratificant. Estan, normalment la gent s'ho passa molt bé també, perquè és una oportunitat també de trobar altres grups de recerca com Chuen, que fan d'interaccionar amb xiquets, amb gent jove, i al final és gratificant. Jo crec que la gent s'ho passa molt bé i encara que al final estem cansats i que ha sigut un temps ja de poder participar i contínuament repeteix, la gent repeteix. Tenim problemes per afegir noves activitats perquè la gent continua volent estar.
0: Clar, doncs quina meravella, m'alegre d'aixòs problemes. Suposa que des de la direcció del parc científic no es veurà igual, no? Però això és bon símptoma.
1: No, estem molt agraïts a la comunitat.
0: Clar.
1: Que estem molt agraïts.
0: Clar, és... com dèiem al principi, a més de dirigir el parc científic de la Universitat de València, presideixes la xarxa de parcs científics. Jo no sé fins a quin punt al programa intentem fer-nos ressò d'allò que fan els equips que investiguen a les nostres universitats, però podem estar satisfets del nivell d'excel·lència investigadora que tenim?
1: A veure, jo crec que la comunitat valenciana té molt bones universitats públiques. Cadascuna pues, en les seves característiques, però que el nivell està molt bé i que la xarxa de parcs que acolleix els 5 parcs de les universitats públiques té un potencial molt gran, tant per a treballar individualment els parcs com per a fer projectes comuns i projectes d'innovació i projectes de potenciació de lo que és la transferència de coneixement entre les universitats i les empreses. A mi em pareix que el nivell de la comunitat valenciana podria estar millor, segur, sempre.
0: Clar, sempre.
1: Però que està molt per damunt, probablement, dels recursos que recibeix.
0: Per últim, Pedro, perquè estan arribant les 8, tots els dies ens passa el mateix, és el pas del temps. Què li diries a la gent que ens escolta? Per quin motiu hauríem d'anar dissabte a Expociència?
1: Pues jo crec que, mira, per una banda, per deprendre coses noves, però per deprendre jugant. Per altra banda, si són majors i tenen fills o nebots, per donar als xavals l'oportunitat de familiaritzar-se en aspectes del coneixement que jugant poden arribar a comprendre, però que moltes voltes en l'escola, en el dia a dia, no estan al seu abast. I jo crec que l'exposició fica a l'abast de la gent que acudix uns recursos i una quantitat de coneixement que se depren pràcticament sense adonar-se que no estarà al seu abast dia a dia durant la seva formació.
0: Doncs ens quedem amb eixa invitació, assumint que tenim un potencial molt gran, que tenim uns parcs científics, tecnològics molt importants, i de fet només heu de repassar el que hem anat parlant al programa. Fa uns minuts parlàvem d'aixòs virus bacteriòfags que han ajudat a acabar amb patologies que no tenien solució, i això partix d'un equip investigador valencià. Esta setmana ha sigut notícia com una aplicació, gràcies a treball de neuròlegs i d'analistes de dades, una aplicació que ajuda a detectar l'Alzheimer. En aquest cas ens n'aniríem a Alacant. Efectivament, podem traure pit quan parlem de la població científica valenciana. Pedro Carrasco, director del Parc Científic de la Universitat de València, gràcies per acompanyar-nos dissabte amb Xiquet o Sense. Anirem a l'Expociència perquè també els adults podem aprendre jugant. I està bé no renunciar a aprendre jugant mai en la vida.
1: Pues bueno, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de presentar el programa i de parlar amb vosaltres.
0: Una abraçada. Doncs quina meravella. Tingueu l'edat que tingueu. Que algú, com és el Parc Científic, ens brinde l'oportunitat de fer allò que no podem

ser habitualment. No podem veure microorganismes, no podem veure com actuen. No sabem ben bé què és això de la física de partícules. Doncs quin luxe, no?, poder-ho fer dissabte. Nosaltres ens n'anem, perquè ja són quasi les 8. Ara vos deixem amb Gustavo Clemente i un contrapunt molt menudet, perquè arriba de seguida el bàsquet. Tornem demà a les 8 i uns minuts. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat. O no, feu el que pugueu.

0: L'hora de la cultura, amb Reis Joan.
1: A punt, la ràdio pública. Gràcies per sintonitzar-nos. Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A punt, ràdio. De tu a tu.
2: Les llengüetes de punts de llengua.
3: A punt, ràdio.
4: Bon dia! Vos heu fixat que en valencià bon dia sempre es diu en singular?
5: Sí.
6: No!
5: No.
4: No diem bons dies en plural com fan en castellà?
6: No.
4: Però si ens fixem en els francesos o en els italians o en els portuguesos, tots ells diuen en singular bonjour, bon dia...
7: Això és de veres.
8: És de veres.
7: Sí?
8: És de veres.
4: Però atenció, perquè bon dia no és l'únic cas en què castellà ho fan singular i valencià en plural o al revés.
9: Que lío.
4: Ara vos mostrarem alguns exemples d'estos tipus.
9: Tira-li, enxufa-li.
4: Jo tinc un llapis, però tinc 20 llapis. No tinc 20 llapisos. Oh. Per escriure formal o parlar formal diem un rei, però 13 reis, no 13 reixos.
10: Això és una equivocació.
4: Quan plou, tots tenim a mà el paraigua, no el paraigües. Però si tenim tres paraigua, aleshores tenim paraigües.
11: Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
4: I de la mateixa manera diem un rentavaixella i no un rentavaixelles.
12: Molt millor.
4: Però en la tenda sí que tenen molts rentavaixelles.
12: Efectivament.
4: Ara veurem alguns errors típics amb els plurals. Este va dedicat als meus alumnes de la universitat. El plural d'annex és annexos i no annexes. I amb dos enes.
8: Queda clar?
13: Senyor, sí, senyor!
4: Molta atenció. Quan els substantius fan d'adjectius, són invariables.
14: Vale o no vale?
12: Ah, vale.
4: Data límit, dates límit, hora punta, hores punta. Si diem hola, som una parella de cactusos amb molts llapisos i un paraigües que venim en rodalies, ho estem dient tot malament.
15: Està tot molt mal.
4: En llengua estàndard seria hola, som una parella de cactusos.

0: Llengüeta.
1: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
2: De tu a tu.
3: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
4: Què m'han dit? Que la cooperativa busquen gent per a replegar ametlles aquest estiu?
0: Ah, sí? Però a estall?
4: Uf, però la faena és a estall.
0: Exacte, el que arreplegues és el que cobres.
5: Dóna molta faena, també.
0: Treballar o anar a estall vol dir que no cobres per hora, sinó per faena feta.
5: Bé, claro, és que tot això...

0: Mon pare, quan era jove, diu que treballava estall i guanyava el doble que altres perquè no parava ni a esmorzar.
1: A mi això no m'agrada.
2: Si tens un mal dia o fa molta calor o estàs fotuda de l'esquena, ja perds diners.
3: Això és de veres.
4: És de veres, és de veres.
2: No, tens seguretat.
5: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
2: Però també tens més llibertat perquè vas al teu ritme.
0: No tens un encarregat pesat damunt cridant-te cada 10 minuts. I si treballes en colla i vos organiseu bé, encara millor.
6: No millor, molt millor.
2: I si el patró se n'aprofita i et fa fer més faena de la que has pactat, què? El tracte ha de ser clar. Preu, quantitat i condicions.
6: L'esmorzar i el crema E de ron i tot això, ja el que no m'ho lleve.
0: Mira, va, m'ho pensaré i així ja puc dir algun dia en la meva vida que he treballat a estall. Fins a la pròxima, llengüeta!
7: Apunt Ràdio. Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
8: De tu a tu.
9: Les llengüetes d'apunts de llengua.
7: Apunt Ràdio.
0: Heu d'endevinar quina forma de l'article cal posar-hi. L'apòstrof o la? Vinga, va, ara teniu temps per a pensar.
10: La primera paraula és ira.
0: Temps! Passem a les solucions. La ira no s'apostrofa.
3: Ah, vale.
0: La ira és una excepció que no s'apostrofa per a no confondre-la amb el grup terrorista irlandès, l'ira.
3: Cuidao!
0: Vinga, continuem. La història de por. Passem a les solucions. La història no s'apostrofa perquè la i de principi de paraula és àtona.
11: Home, pues clar.
0: I ara passem a resoldre l'última incògnita del concurset.
12: L'última paraula és un C.
0: Temps. Passem a les solucions. L'onze s'apostrofa perquè encara que estigui escrit en números, es pronuncia amb una O, l'onze, i per tant, s'apostrofa.
4: És de veres, és de veres.
0: I llengüeta explicada, llengüeta acabada.
3: Això s'ha de celebrar.
0: Apostrofar com cal és de guapes.
13: Oh, i tant, i molt.
0: Apostrofació, apostrofa, que és millor, sempre és millor. No, no sempre, quan toca, sí, si no, no.
14: No, no, no.
7: Apunt Ràdio. Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
8: De tu a tu.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
2: Hola, com estan? Un minut passada de les 3:30, així que ha arribat el moment de que parlem d'economia.

0: comença Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a este espai econòmic de Punt Ràdio, benvinguts a este Cadena de Valor d'avui 6 de maig. És dimecres, ja tenim la setmana quasi feta i en este punt comença una nova vesprada de ràdio en valencià i en directe. Arrenquem el programa parlant de la campanya de la renda perquè des d'avui ja es pot fer la declaració a través del telèfon amb el pla Li Telefonem. Ara bé, s'han de complir certs requisits per a poder fer-la així. Que quins són? Bé, de seguida els comentarem. Per altra banda, també pararem atenció a tot el que està passant en la planta de Ford a Almussafes. Les campanes de l'arribada d'un fabricant xinès tornen a sonar. En concret, Geely podria quedar-se amb una part de la factoria que està en desús. De moment, Ford ho nega tot, però què suposaria aquesta operació? Quin seria el model que es produiria en aquesta factoria? Què suposaria això? Ho comentarem. I si l'automoció és un sector important, també ho és el cooperativisme, perquè les vendes de les cooperatives valencianes van representar en 2025 un 6,3% del PIB valencià. I és que aquestes entitats generen més de 63.000 llocs de treball en tota la comunitat valenciana. En aquest context, avui s'han lliurat els premis Pepe Miquel

0: Miguel, que reconeixen la trajectòria de figures destacades en el cooperativisme. De seguida sabrem quins han sigut els guardonats d'enguany. I a banda de tot això i de la resta de temes que tenim preparats, també repassarem l'actualitat econòmica del món.
1: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
0: Comencem programa i, com sempre, m'acompanya així Arturo Rico. Bona vesprada.
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Avui dimecres, mitjà de setmana, i arrenquem el programa d'avui parlant d'aixes novetats al voltant de la campanya de la renda.
0: Dia assenyalat en el calendari fiscal. Des d'avui ja poden presentar la seva declaració de la renda per telèfon a través del pla Li Telefonem. Este servei, que requereix cita prèvia, se suma a l'opció d'internet i també d'eixa aplicació mòbil facilitant el tràmit a aquelles persones, a aquells contribuents que no superen els 80.000 euros de rendiments del treball o els 20.000 de capital mobiliari, perquè estos són els dos requisits en este cas.
2: Per als que prefereixen el tracte cara a cara, encara caldrà esperar un poc, ja que l'atenció presencial en oficines no arrencarà fins a l'1 de juny. Recordem, atenció presencial en oficines començarà a partir de l'1 de juny. Com a novetat, Hisenda ha llançat un servei d'assistència per videoconferència pensat específicament per als nostres majors, aquells que resideixen en municipis xicotets, garantint així que ningú es queda enrere per la bretxa digital en esta campanya, que finalitza el 30 de juny.
0: Avui per avui ja s'han presentat més de 6,6 milions de declaracions i Hisenda ja ha tornat més de 2.400 milions d'euros als contribuents, amb esta previsió de 25 milions de declaracions d'enguany. Hem de tindre en compte que conèixer estos terminis que estem comentant i també els canals és vital per a rebre el corresponent al més pronte possible i també per a planificar el pagament si el resultat ens és a pagar.
2: I parlem ara de motor, en concret, de la planta Ford d'Almussafes. El gegant xinès Geely negocia amb Ford per a instal·lar-se en una part de la factoria d'Almussafes actualment en desús. Encara que Ford ho qualifica d'especulació, esta aliança permetria fabricar un nou subcompacte multienergia garantint càrrega de treball i futur per a la factoria valenciana.
0: L'operació cobra sentit si tenim en compte que Geely ja és propietària d'altres grans marques d'automoció. Per a València, això suposaria obrir la porta a la tecnologia asiàtica i diversificar la producció més enllà del Ford Kuga. Però per saber més detalls de tot això, parlem amb el redactor d'Economia de les Províncies que porta avui este tema, Javier Gascó. Bona vesprada.
3: Hola, què tal? Bona vesprada, com esteu?
0: Javier, què se sap d'esta possible compra d'eixa part de la factoria de Ford, que de moment Ford també nega, no?, de forma oficial.
3: Sí, però ara Ford diu això, el que dèieu, que són especulacions i que encara no hi ha res firmat, però sí que és veritat que aquestes negociacions van començar en febrer, quan una expedició de directius de Ford va anar allí a la Xina, coincidint també en l'expedició que va fer part del Consell, part del govern valencià, per a apropar, no?, un poc el acords comercials entre la Xina i la comunitat. Allí van començar les negociacions, com va avançar Bloomberg, l'agència de notícies, i a partir d'ahí el que sembla és que aquestes negociacions estan encarrilades, que van pel bon camí, i que Geely té un interès que jo crec que primer era d'arribar a València en general, i que ara també s'obri la possibilitat de que siga en concret a la fàbrica de Ford d'Almussafes.
0: I en aquest sentit, Javier, se sap quin model de cotxe es podria fabricar així o quines característiques tindria si es comercialitzaria a Europa en la marca de Geely o aniria baix el segell de Ford? De què es parla?
3: A veure, encara és molt pronte, no? Encara és molt pronte per a parlar de models, perquè, més que res, perquè encara no tenim ni clar el model multienergia que Ford ja ha anunciat. Per tant, parlar de models que encara no sabem si es van a fabricar en València és difícil, però sí que és veritat que si es confirma la notícia que ahir avançava la tribuna d'automoció i que els diaris valencians també replegàvem, la marca xinesa està interessada en la planta, en una planta que està en desús, i ahir la plataforma per a fabricar models permet fabricar eren els

0: fabricaven en Mondeo, ens fabricaven algun dels cotxes que va tindre la planta de Forat Muzaffes, i aquesta planta també permet fabricar un cotxe tipus SUV. Veiem que ara el que deien des de la Tribunal d'Automoció era que pot ser un SUV multienergia, no seria per tant un model purament elèctric, sinó que també tindria versions híbrides i fins i tot es pot pensar que de combustió, però com dic, crec que és todavía molt prompte per a parlar de models concrets i de què es fabricarà al Muzaffes. Primer, caldria veure si aquest acord es va tancar prompte, si va ser aixina, si no va ser aixina, és el primer pas.
1: I tinguent en compte tot això que estàs comentant, de tota aquesta precaució, siguent conscients de que este tracte o esta maniobra encara no està confirmada, el que sí que és cert és que Geely està interessada en entrar en Europa, en arribar així a València. Esta marca ven cotxes elèctrics a la Xina molt més barat del mercat europeu. Seria factible mantindre aquests preus fabricant a València? Què és el que se busca arribant així a fort?
0: Jo crec que el que ells busquen, al igual que per també no sols tindre fàbriques en la Xina, sinó també tindre fàbriques en Europa, perquè veient com està el panorama internacional, pues poden vindre situacions complicades en quant a arancels, o poden vindre... però no tindre dependència d'un lloc concret, sinó estar en molts postos alhora i, per tant, poder diversificar el negoci. Ells allí venen... Bueno, Geely és part d'una companyia molt més gran, no? Però en concret Geely venen un dels vehicles elèctrics més venuts a Xina, que és un tipus SUV també, que va ser l'any passat rècord de ventes, crec que va ser. Per tant, es podia pensar que vindrien així per a tractar de fer una proposta econòmica que penetrarà en el mercat europeu, i ja no sabem si serà només per ensamblar els vehicles aquí o per a portar així tota la cadena de muntatge, no? Que és un poc el que es demana des de la indústria de l'automoció valenciana, que no només vinguin a ensamblar vehicles al Muzaffes, sinó que porten tot el negoci per així poder mantindre pues totes aquestes empreses que ja treballaven en Ford i que ara també podrien treballar en Geely.
1: En esta perspectiva, Javier, te demana que te mulles. ¿Eres optimista de que això pugui ser una realitat?
0: A veure, jo sempre he dit que crec que la salvació del Muzaffes ve en una aliança d'aquest tipus. Per tant, cal ser optimistes. No sé si es dirà Geely o es dirà qualsevol altre nom. És el que més avançat està del tot el que hem escoltat. Ara, falta confirmar que siga... el nom, esto es como los fichajes, ¿no?, de fútbol.
1: Totalmente.
0: Que falten los últimos flecos.
1: Sí, sí.
0: Los últimos flecos, pero sembla que este puede pasar la revisión médica, fincito. Entonces ya veremos. Però jo sóc optimista en esta operació.
1: Te prenc la paraula, esperem que siga així, perquè, com dius, podria ser una de les salvacions de la factoria del Muzaffes. Javier Gascó, redactor d'Economia de les Províncies, moltes gràcies, com sempre, per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bona vesprada. Adéu.
0: Adéu.
2: I continuem el programa d'avui, i ho fem parlant de pobresa a Espanya, i les xifres són preocupants. Segons un estudi de la Fundació Ramon Areces i Libie, la pobresa a Espanya costaria uns 24.000 milions d'euros anuals, l'equivalent a l'1,8% del PIB. Tot i el creixement econòmic i l'augment de l'ocupació, quasi un 20% de la població continua en risc de pobresa. I si mirem cap a sí, cap a casa nostra, a la Comunitat Valenciana, la taxa arriba fins al 26% de la població.
1: I si parlem d'acabar amb aquesta pobresa, l'informe assenyala grans diferències entre comunitats autònomes, tant en la incidència com en recursos necessaris per revertir la situació. En el cas de pobresa, això es tradueix en 3.026 milions anuals, mentre que en territoris com, per exemple, el País Basc, faria falta solament un 0,6%. Andalusia, Múrcia o Extremadura també presenten taxes especialment elevades.
2: L'estudi alerta, a més, que tindre treball ja no garanteix evitar la pobresa, ja que un 33% de les

0: persones en risc estan ocupades. També preocupa l'empitjorament de la situació de les dones i l'elevada incidència entre els menors de 18 anys amb taxes pròximes al 30%. Els investigadors reclamen reforçar i adaptar les polítiques de protecció social segons cada territori i segons cada col·lectiu.
1: I ara és moment d'obrir una finestra al món, d'escoltar les notícies internacionals que em porta Mar Hernández.
2: L'activitat econòmica de la zona euro es va contraure a l'abril i el PMI compost va caure fins als 48,8 punts, el pitjor registre en 17 mesos. El descens respon sobretot al fort deteriorament del sector serveis, afectat per la incertesa derivada de la guerra a l'Orient Pròxim. Mentrestant, el sector manufacturer continua creixent, però no compensa la caiguda general de l'activitat. Els analistes alerten que la situació podria empitjorar encara més amb possibles pujades dels tipus d'interès. El dèficit comercial dels Estats Units es va reduir un 35,6% entre abril de 2025 i març de 2026, coincidint 3,5 bilions de dòlars, mentre les importacions van baixar amb força. Només en març, el dèficit mensual va caure un 56% respecte a l'any anterior, tot i que el Tribunal Suprem nord-americà acabà declarant il·legals estos arancels. El president francès, Emmanuel Macron, proposarà Emmanuel Moulin com a nou governador del Banc de França, en substitució de François Villeroy de Galau, que deixarà el càrrec al juny. Moulin, de 57 anys, era fins ara secretari general de l'Elisi i és considerat una de les persones de màxima confiança de Macron. El nomenament haurà de rebre ara el vistiplau de les comissions corresponents de l'Assemblea Nacional i del Senat.
3: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: I tornem de nou a parlar d'assumptes de l'economia valenciana, perquè avui al Cap i Casal s'han lliurat els premis al cooperativisme Pepe Miquel. Hem de tindre en compte que les vendes de les cooperatives valencianes van representar en 2025 un 6,31% del PIB de la comunitat, fregant els 10 milions d'euros. S'estima que en la comunitat més de la meitat de la població ha sigut cooperativista durant l'any 2025, Arturo.
0: Però, a més, Javi, les cooperatives valencianes generen més de 63.000 llocs de treball. Les cooperatives amb seu en la Comunitat Valenciana representen més del 17% de l'ocupació directa de les cooperatives espanyoles i la taxa d'ocupació femenina en les cooperatives ací a casa nostra és superior al 57%, 5 punts per damunt de la mitjana estatal. Entre les 5 majors empreses valencianes hi ha dos cooperatives, Anecop i Consum.
1: I precisament qui fora director general de Consum ha rebut avui un d'estos premis. Per parlar de tot això tenim al telèfon al president de Concoval, Emilio San Pedro. Emilio, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
1: Emilio, en primer lloc, estàvem escoltant algunes de les xifres. Les cooperatives són una peça clau per a la nostra economia.
4: Sí, sí, veritablement és així. No, tenim els datos ahí estan, no? De que una part important de l'economia valenciana pues està sota la fórmula de la cooperativa.
1: Uh-huh. Ara que has dit això de la fórmula de la cooperativa, és important entendre que al cap i a la fi la fórmula de la cooperativa és igual de vàlida que moltes altres, com puguen ser una SL o una SA, però amb unes particularitats, no? Que de vegades això se'ns oblida.
4: Sí, efectivament. La principal particularitat és que les cooperatives posem al centre a la persona. Tots els cooperativistes són socis i, digamos, són els propietaris de les empreses. Entonces, evidentment, és una activitat econòmica com qualsevol altra, però no a qualsevol preu, no? Mm-hmm. El benestar de les persones està, i el de la societat en general està per damunt dels dividendos, no?
1: I en este cas estàvem escoltant també les xifres, no?, de la presència que se té o que tenen les cooperatives en la Comunitat Valenciana, també en comparació amb la resta d'Espanya. Emilio, i per què penses que té tant d'èxit el cooperativisme en la comunitat?
4: Bé, jo crec que el

0: cooperativisme és una senya d'identitat valenciana, no? No n'hi ha cap poble que no tingui una cooperativa. L'espíritu valencià sempre és un espíritu associatiu, i jo crec que en els arrels del nostre sentiment està el cooperativisme, no?
1: Uh-huh. Estaves comentant, no?, que quasi tots els pobles valencians tenen una cooperativa, moltes vegades una cooperativa agrícola o similar, i també és important destacar el paper d'aquestes cooperatives com a element desenvolupador de l'economia i de la societat de les localitats valencianes, també. Que, per cert, Emilio, parlem també una miqueta dels premis d'avui. Heu reconegut la trajectòria de Juan Luis Duric, que va ser director general de Consum.
0: Sí, efectivament, Juan Luis Duric el 2024 va deixar el càrrec de director general de Consum després d'una trajectòria de 30 anys que ha fet d'una empresa xicoteta, ha fet una cooperativa molt gran, i a més sense oblidar-se dels valors del cooperativisme, no? Jo crec que és molt important que l'efecte multiplicador que té una cooperativa gran com Consum de Dios Senyera en el cooperativisme valencià.
1: I tant que sí. Que també heu destacat a la Universitat de València, també heu premiat a la Universitat de València.
0: Sí, la Universitat de València és un company de viatge important del cooperativisme, perquè també tenen un paper important sobretot en l'educació dels cooperativistes del demà, no? Els alumnes d'avui seran els cooperativistes del demà, i la Universitat de València és una universitat comprometida en el cooperativisme i ha desenvolupat una exposició itinerant molt important del cooperativisme, i ha sigut el motiu pel que l'han premiat, a banda del seu espíritu sempre de col·laboració en el cooperativisme valencià.
1: Estos són alguns dels exemples del cooperativisme i dels valors que es transmeten a la societat, però com estava comentant Emilio, el cooperativisme va de la mà de la nostra identitat com a valencians. Emilio San Pedro, president de Concobal, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
0: Moltes gràcies a vosaltres per quitar-me.
1: Una abraçada. Gràcies. Adéu.
0: Un abrazo, adiós.
2: Continuem el repàs a l'actualitat econòmica del dia d'avui parlant d'aquesta programació aèria de cara a l'estiu, i és que Espanya manté de moment intacta aquesta programació, no obstant la crisi internacional del querosè provocada per la guerra a l'Iran. Tot i això, l'encariment del combustible, que ja quasi s'ha duplicat fins als $180 per barril, ha obligat moltes aerolínies a retallar 2 milions de seients i ajustar rutes i freqüències.
1: Avui també havíem de parlar d'aquestes conseqüències de la guerra, perquè el govern espanyol assegura que el país compta amb reserves per a 90 dies i produeix el 80% del querosè que consumís, fet que redueix aquesta dependència exterior respecte a altres països europeus. De fet, avui les aerolínies espanyoles Iberia, Vueling, Volotea i Air Europa han confirmat que mantenen amb normalitat la planificació de les seues operacions de cara a aquest estiu, però també és cert que el sector adverteix que la volatilitat del combustible ja està impactant en els preus dels bitllets.
2: Algunes rutes de llarg radi, com és el cas de la ruta Madrid-Nova York, s'han encarit un 22% en només un mes, mentre les aerolínies busquen avions més eficients i adapten la seva operativa. La crisi energètica també està provocant canvis en les connexions internacionals i tensions creixents al transport aeri mundial.
3: Demà serà notícia.
1: Abans d'acabar este cadena de valor d'avui dimecres, parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
4: Bona vesprada, Javier i Arturo. Revisant el que serà l'agenda de demà.
1: Què tindrem? Ve carregada de coses?
4: Sí, però ja sabeu que també m'agrada revisar el dia de demà, si es celebra o n'hi ha alguna reivindicació. I demà, 7 de maig, per exemple, és el Dia Mundial de la Contrasenya. I si ho portem al capítol econòmic, si disposem de bones contrasenyes, podrem dir que podem estalviar-se molts diners.
1: Digues, sí, Pere.
4: En estudis, sí.
1: És així, digues.
4: Una altra cosa és que puguem fer-ho o que li dediquem el temps que requerís.
1: No, clar.
4: Però n'hi ha estudis, sí. Per exemple, que en Espanya una pime pot perdre fins a 80.000 euros

0: soles per problemes amb contrasenyes febles. Wow. I això és traduït, per exemple, en pèrdua de clients, problemes reputacionals, inclús sancions o multes,
1: sí, sí.
0: I també pot afectar a la productivitat.
1: Completament.
0: O sigui, aleshores, cal fer atenció a aquestes qüestions que de vegades donen perea, però...
1: No, però que són fonamentals, i més en aquesta societat en la que vivim, és així. Mm.
0: I això que no mira tampoc en el plan domèstic.
1: No, no, clar, afecta, que això és un altre tema.
0: Una altra qüestió, per exemple, demà, revisant ja agenda, n'hi ha plantejat un webinar que convoca Ibace Messi i també juntament amb la Cambra València per a conèixer oportunitats de negoci a Xina. En un moment és un webinar que es poden inscriure entrant en el web d'Ibace Messi o de Cambra a partir de les 10 del matí, per a conèixer aquesta necessitat també d'aperturisme a mercats, que ja que l'estatunidenc que dona situacions de conflicte, pues igual cal revisar uns altres.
1: Exacte, buscar nous socis.
0: Aixina és. I si revisem un poquet agenda aixina, també en el plan global, demà tindrem la balança comercial, per exemple, d'Austràlia, coneixerem un poquet aquest equilibri que pot haver entre importacions i exportacions al país que tenim a les antípodes. Uh-huh. Coneixerem les vendes minoristes a l'eurozona. També Estats Units dona a conèixer les sol·licituds de subsidi per atur al seu país. I també tindrem un informe sobre la producció industrial a Alemanya, que és un indicador de referència per a que puguem conèixer el que coneixíem com la locomotora econòmica de la zona euro, que jo ja crec que no exerceix de locomotora, no?
1: Correcte, és així. Segons les últimes xifres, no està actuant com a tal. Vaja.
0: No. I per acabar, avui sí que m'agradaria revisar un poquet l'IBEX, ja que veig curves en verd i no són en roig, revisar que l'acabe de veure en 18.080 punts, està creixent o recuperant més de 2 punts, 2.30, podríem dir. Uh-huh. I el barril de Brent també, cal recordar que este matí, al voltant de 12:30, arribava a baixar a $96. Però tot el que puga ser estar en esos tres dígits o rebaixar-lo, jo crec que és positiu ja.
1: És molt positiu, i més si tenim en compte que venim d'on venim i de que esta setmana va començar com va començar, superant i de bon tros esos 110, $115. O sigui, que de moment, bones notícies.
0: De moment bé, sí. I sobretot perquè hem vist informacions o publicacions que advertissen que això va pa llarga, no?
1: Eix és el problema. Perquè
0: el que puga baixar de dos dígits, o sea, a dos dígits.
1: Correcte, tant de bo baixar d'aquesta xifra psicològica dels $100. Veurem com evoluciona aquesta setmana. Pere Ferrer, moltes gràcies. Demà parlem.
0: A vosaltres.
1: Bona vesprada. Adéu.
0: Adéu.
1: I ja saben que d'ací a uns instants, Arturo, comença
2: la vesprada de punt.
1: Correcte, ja tenim per ací a Ximo Rovira, que ho té tot engestit. Esperem, vaja, que tenim en el programa.
2: Mega, punto positivo, per als dos, una meravella. Sí, després de les notícies de les 4, així vos contem fins a les 7 de la vesprada, amb un to de coses que portem avui en la vesprada de punt. Anem a parlar en Alba Tubilla. Alba Tubilla es va criar en una secta, i una secta perillosa. Mm-hmm. Totes ho són.
1: Sí, sí, no,
2: són perquè anulen la voluntat de les persones. Però és que en el cas d'Alba, Alba va ingressar en la secta perquè els seus pares estaven allà i es va criar...
1: Clar, en aquest ambient.
2: En aquest ambient. Un ambient, a més, en abusos, maltractaments, vexacions... Ho ha escrit en un llibre, com va escapar ella de la secta i, sobretot, advertir que les sectes estan ahí fora, que el territori valencià és especialment procliu a les sectes, vet a saber per què, i com estarà esta vesprada. Rebem a Alba Tubilla per a que ens
1: inquietant,
2: ho expliqui.
1: Inquietant, però molt interessant.
2: Molt, molt interessant. Parlant de coses inquietants, Santiago Álvarez, que ja sabeu que és un criminòleg i expert en crònica negra, ens recordarà un cas de l'any 2010. Viatgem a Novelda per al crim terrible d'una parella. Ell, empresari del marbre, ella, la seva dona, mor en unes circumstàncies terribles. Què és el que hi ha al voltant d'aquest cas i com es va descobrir? Ens ho conta Santiago Álvarez en l'hora del True Crime, el crim dels Beresaluce. Ens ho contarà en el seu estil particular i com la investigació...

0: investigació dona dos o tres girs realment inesperats i afortunadament es va donar amb els assassins. En este cas van ser uns sicaris. Més coses. Ens aproparem als guerrers de terracota. Qui no recorda aquesta imatge fantàstica, estan a la ciutat de Xi'an, i aquesta ciutat on comença precisament la ruta de la seda, una ruta que acabava històricament en la nostra ciutat de València, farem el recorregut en companyia de Clara Estrems, que ja sabeu que és la nostra guia de viatges. Xi'an és una ciutat absolutament meravellosa, de la que hem descobert, per exemple, que hi ha un barri musulmà. Mira, a Xi'an, a la Xina,
1: no,
0: flipant. I moltes més coses i sorpreses que vos aguarden a la vesprada.
2: Quina meravella, que comença d'ací a uns minuts, ja ho saben. Molt bon programa, Ximo, de seguida t'escoltem.
1: Gràcies.
2: Nosaltres acabem així este Cadena de Valor, però tornarem demà, Arturo.
3: Tornarem demà, Javi, com sempre, a les 3:30 de la vesprada.
2: Fins demà. Adéu.
3: Adéu. Bona vesprada. Adéu.

0: Acabem d'escoltar la reemissió de l'Espai d'Economia de la ràdio d'A. Cadena de Valor. Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
1: A Punt Ràdio.
2: Avui parlarem dels apòstrofs. Els apòstrofs serveixen per a marcar elisions.
3: Vols dir?
2: És a dir, en una pronúncia genuïna del valencià hi ha certs sons que desapareixen quan una paraula entra en contacte amb la següent.
4: Missatge rebut.
2: Per exemple, ningú diu fa mitja hora que he arribat.
5: Això és una equivocació.
2: Sinó que de manera natural diem fa mitja hora que he arribat.
6: He de igual.
2: He atona.
7: I és correcte.
2: Davant d'una paraula començada per vocal, apostrofem la preposició de, els articles i els pronoms en i es.
8: Això és de veres.
9: És de veres, és de veres.
2: Per exemple, no és correcte escriure el home, sinó l'home.
10: Molt millor.
2: En canvi, quan no hi ha elisió, no hi ha apostrofació. Oh! I això és el cas de l'article femení singular quan va davant d'una paraula que comença per i o u, àtone.
11: Que diu que què?
2: La institució, la universitat, la UNESCO...
11: Ah, ara ho he entès.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio. Som A Punt. Som la veu de tots. Som A Punt.
12: Que ja tenim les 4 i 11 i jugant, ja estem a mitjan setmana, és dimecres 6 de maig. Com esteu? Què tal, Gemma?
13: Preparada com tot l'equip a obrir la porta de la ràdio pública, un dia més, benvinguts a la vesprada d'A Punt.
14: Així comença la vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
12: I seguim en esta dinàmica de més solet de matí i núvols per la vesprada. En el cas d'avui, poden portar alguna plugeta. No serà massa cosa, com ahir a l'interior de Castelló i d'Alacant. Hem notat també més fresca, vital, la temperatura. Mm-hmm. Per a demà, canvia la cosa i de quina manera, ja que la pluja ens entra de mar i plourà amb més intensitat. De fet, a Bamet, litoral, litoral nord d'Alacant i sud de València, demà, atenció, alerta taronja.
13: Després, més informació, perquè avui, o sigui, d'ací un ratet més endavant, és dimecres, vol dir que és dia d'anar de viatge. Al programa a les 5 i mitja ens visita la nostra guia viatgera Clara Estrems, conmoguda per tot el que ha vist i viscut a la Xina. I avui ens porta de viatge a una ciutat plena de memòria i màgia, la meravellosa ciutat de Xi'an, que vos sonarà per els guerrers aquells de Xi'an. Ella ens ho explica, no us, no us perdeu, perquè a més li posa tanta passió que tots volem anar. On siga, on ella diga.
12: I a més ens embarcarem en la ruta de la seda, oh, la ruta històrica que acabava així a València i que ens agermana amb la Xina, certament. Avui recordarem els detalls i la investigació d'un altre cas de true crime, de crim real, l'assassinat a Novelda d'un empresari del marbre i la seva dona a sa casa l'any